0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio...

0: els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3cat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ei, Anna, tia, ja comença a apretar la calor i tinc la casa plena de mosques.
2: Tio, pilla't una cortina de cadeneta, que estan de moda.
3: Que n'hi ha fins i tot el magba.
4: Museu particular. Capítol 5. La cortina de cadeneta.
5: Hola, Anna.
6: Hola, Àlex.
5: Què? Parlem de les cortines de cadeneta, et sembla?
6: Va, sí, va, comencem.
4: Museu particular.
5: T'has plantejat mai des de quan existeixen cortines, la nostra civilització? És a dir, per què necessitem cortines? O qui van ser els primers que van decidir que necessitàvem aquesta forma de tancar espais, però que no fossin d'una forma sòlida, sinó que fossin permeables, com això, com una cortina?
6: No, ara així mateix en fred no m'ho havia plantejat mai, però sé que tu m'explicaràs.
5: Sí, jo t'ho explicaré perquè, per sort, en aquest món i a la vida sempre hi ha algú que ha investigat de tot. Per tant, també hi ha gent que s'ha dedicat a esbrinar des de quan o, com a mínim, quines són les referències més antigues que tenim de les cortines, que se'n van, es remunten fins a la dinastia Jin, a la Xina. Per tant, estem parlant del segle III, segle V, on ja hi havia aquests elements, aquest de mobiliari. Els més rics ho feien doncs amb granadura, amb perles, amb vidres, amb jade, i els més modestos doncs amb paper, amb rotllets de paper.
6: Ai, que
5: doncs
6: bonic.
5: Després anaven enganxant, no? Com encara avui amb algunes manualitats, sí, amb taps de suro i de més, doncs era exactament el mateix, no? I això els servia per separar espais, per millorar aquesta ventilació, eh? Al final també ofereix una certa intimitat, però deixes passar la llum i doncs deixes veure una miqueta entremig, fins i tot un punt sexy, no?
6: Sí, una mica com ara, realment, no?
5: Exacte. I a banda d'això també, doncs, evidentment, si parlem de la Xina, també tenien un punt de feng shui. Això també, també aquesta part, aquesta cosa d'acollir la bonança i deixar passar, no? I sobretot també un tema practiquíssim, que és els insectes, mantenir-los una miqueta a ratlla. Al final, la gràcia, no?, de les cortines, però és concretament aquestes, les de cadeneta, les recordes?
6: Sí, sí, i tant, per suposat. Vull dir, casa meva padrina tota la vida n'hi ha hagut, a l'estiu, precisament, quan obríem, no?, per la corrent, com deies tu, per mosques i mosquits, i jo diria que encara es posa, però a l'estiu, específicament.
5: Al final acaba sent també un tret identitari, sobretot de la costa mediterrània, d'aquesta península ibèrica. Qui no recorda això, aquesta caseta de tros, o inclús aquesta casa que a l'estiu posem aquestes cortines, o aquell bar de poble que té aquestes cortines que deixen passar l'aire però no deixen passar les mosques, no? Sabies, però, que és un invent català?
6: Ah, sí?
5: Et diré més, no és només un invent català, sinó que a sobre és molt millor, és un invent molt blanqui.
6: Bueno, aquí potser ja podríem discutir-ho, però quedem-nos en què és català. Això em serveix, vinga, va.
5: És català i és montblanquí, amb el tot pesi, perquè va néixer precisament aquí, a Montblanc, als anys, a finals dels anys 20, principis dels anys 30, concretament amb un nom propi, que és Josep Maria Sans Amill. Evidentment no saps qui és.
6: Ara em comença a sonar, però perquè la Conca de Barberà és petita.
5: Jo t'ho explico. Josep Maria Sans Amill era un blanquí que va néixer el 1902, era fill de barber, però el que no va voler va ser continuar amb el negoci familiar. Això que li agradava la serralleria, la mecànica, i per tant el que va ser anar-se'n a Barcelona. Se'n va anar a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, es va graduar en automàtica, i allà va començar una miqueta la seva revolució personal, o la seva faceta com d'inventor. Amb uns amics, van fer, amb uns companys d'aquesta promoció de l'escola d'enginyers, van fer una juguesca, una aposta. Una aposta que es tractava de a veure qui era capaç. Evidentment eren enginyers, vull dir, no era rotllo Willy Fogg, a veure qui se'n va fer la volta al món en 80 dies, sinó que qui era capaç d'inventar una màquina que fes cadena on les baules sortissin lligades. Això segurament els hi ve perquè coneixien que a Menorca hi havia una indústria tradicional que era a cavall entre la joieria i la moda, podríem dir, que era fer uns petits moneders que estaven fets com d'una reixeta, com si fos una cota de malla d'aquestes dels cavallers medievals, d'acord?
6: Això em sona haver-ho vist.
5: Això ho feien amb fil de plata i que anaven fent doncs, petites anelles, però després s'havien de soldar, no? S'havien d'ajuntar cadascuna, una a una, i s'havien de soldar. Això és una feina que sobretot feien les dones i que era molt pesada. I van dir, ostres, podem arribar a inventar una màquina on totes aquestes anelles, aquestes baules, vagin sortint ja enganxades les unes amb les altres? Doncs van fer una aposta. I després de treballar-hi, de pensar-hi i de fer-ho amb material totalment de rebuig, amb material de deixalleria...
6: Supersostenible.
5: En aquest cas, sí. Doncs el Josep Maria Sans Amills va aconseguir-ho. Va crear una màquina que el que feia era que t'enganxava a aquestes petites baules. Evidentment, no les soldava. Sents, eh?
6: Vale, és la màquina, eh?
5: Aquesta és la màquina, vale. És aquesta cosa molt steampunk, gairebé, aquest so totalment mecànic. I el que està fent és això, està fent, doblegant el filferro, fent una baula i enganxant-la amb la següent. Això et permet crear una cadena molt llarga. Ara bé, aquí, com que no hi ha soldadura, aquestes primeres cadenes es podien desfer. S'enganxaven, però es podien desfer perquè no hi havia res que fos sòlid totalment, com podria ser una soldadura. Molt bé, ell té aquesta màquina, se'n torna Montblanc, perquè ha acabat els seus estudis, pren la màquina, evidentment, però no en sap què n'ha de fer. Val? Té una màquina que sap fer cadenes, d'acord? Ell comença, s'estableix com a serraller, crea un negoci propi a Montblanc i, doncs, evidentment, fa les feines de pròpies del serraller. Fins que un dia un veí seu, que vivia gairebé davant per davant, que era pastisser, que tenia una pastisseria just al carrer Major, li va dir, escolta, així parlant de tot i de com fem tu i jo ara, a mi em va molt bé tenir la porta oberta de la pastisseria, de la botiga, perquè així doncs em corre l'aire i de més, però que clar, evidentment, només cal que l'obri una mica que m'entren tot de mosques.
6: Clar, no? De mosques, clar.
5: Què puc fer? No? Xerrant de tot. I ell, en aquell moment, pam, se li va encendre la llumeta i va dir, ep, jo tinc una màquina que fa cadenes, potser si aquestes cadenes les faig molt llargues i després les ajunto, potser puc arribar a fer una cortina que deixi passar l'aire i que, evidentment, la gent la pugui separar i pugui entrar, però que les mosques no puguin fer-ho. I, doncs, el 1928 sembla ser que va ser quan va crear aquesta primera cortina per aquesta pastisseria de Montblanc, per Cala Drugueret, que és una pastisseria doncs, molt coneguda que hi ha just al rovell de l'ou de Montblanc. No va durar gaire aquesta cortina, perquè com que et deia que les baules no estaven enganxades, no estaven soldades, es desfeien. I es veu que la canalla es va dedicar a desfer-li la pobra cortina al pastisser. Però vaja, suposo que com que era com un favor, no li deuria cobrar al Josep Maria i doncs mira, deuria quedar com amb una anècdota. Però sí que en aquell moment va ser com el punt d'inflexió, dir, ostres, ara ja sé què em puc fer d'aquesta màquina que fa cadenes, no? Ara puc fer aquestes cadenes, en aquest cas amb filferro, que el que fa és que el 1932 patenti, t'ho dic tal qual, la fabricación con alambre de una cadena con eslabones indesunibles.
6: Que això serien les cortines de cadenetes.
5: Exacte, amb aquestes cadenes indesunibles, juntades les unes al costat de les altres, acaben esdevenint les cadenes que veiem en portes i en diversos espais, d'acord? I no només això, sinó que després, això estem parlant de l'any 32, un any després, ell té el seu primer fill, Josep Maria Sans Folk, que evidentment, no, al principi no, però després quan ja va tenir edat de decidir què volia ser, el que va decidir va ser seguir en el negoci familiar, seguir amb la serralleria, però també evolucionant la fàbrica a fabricar aquestes cadenes. I no només això, sinó la innovació. El que fa és que a partir del 1957... patenta un procés d'anoditzat de l'alumini. Això el que permet és que les cadenes ja no són de ferro, són d'alumini, pesen menys. A més, amb aquest anoditzat no rovellaven, les podien estar a l'intempèrie anys i anys i no passava res, i després encara li podien aplicar determinats colors. I és també a partir d'aquell moment en què s'inicia també una expansió. Passen de Montblanc a França, a Itàlia, a Alemanya, a diversos països europeus.
6: Des de Montblanc al Mundo, que fort.
5: Sí, en aquest cas sí. I la gràcia de tot plegat és que gairebé 100 anys després de la creació d'aquesta primera cortina, gairebé 100 anys després de la patent, avui segueixen fent cortines des de Montblanc al món.
6: Uau, brutal, eh? Quina història. Trobo que és d'aquestes allò que els hi poses una mica de drama amorós i et surt una pel·lícula de tot això, de totes aquestes generacions i d'aquest invent.

0: Doncs ja que ens hem posat els dos a buscar coses de cortines de cadeneta, jo t'he de dir que la primera cosa que vaig trobar interessant, així relacionada amb l'art, la cultura, etc., és una expo del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, tu que tombes bastant per allí, que es va fer l'any passat i a principis del 24. Era una expo que es deia Una fulla al lloc de l'ull, del Daniel Stickman. Bàsicament, el Daniel Stickman és un artista que parla molt sobre contaminació, natura, art, arquitectura, està una mica com en aquest punt, no?, entre la fragilitat dels ecosistemes, fa unes escultures molt fines, fins i tot hi ha material orgànic, i tu em diràs, i ara per què m'expliques tot això? Doncs perquè en aquesta expo al MACBA hi havia tot un entramat de cadenes que eren no només part del relat museològic, museogràfic de l'expo, sinó que formaven part de les pròpies peces. És a dir, el Daniel Stickman va agafar aquesta cortina de cadeneta per generar unes peces, que això era molt xulo, que tu passaves per dins. Clar, sorpresa la meva quan veig que on es van fer, Àlex, les cortines del MACBA?
1: A Montblanc.
0: Correcte. Clar, és que anem de modernos a la ciutat i resulta que les cortines venien del poble. Em va semblar molt interessant veure aquesta peça dins del MACBA i, clar, això em va portar a una altra pregunta que un dia tu i jo ja n'havíem parlat, que és si la cortina com a tal, ara que ja sembla que està en espais artístics, en espais bastant mainstream, si l'hauríem de portar en algun museu i si aquest museu, quin hauria de ser, Àlex?
2: Doncs jo entenc que hauria de ser en aquest cas el Design Hub, no? L'antic museu del disseny, però com que ara som tots molt moderns i els anglicismes ens van, doncs el Design Hub seria, jo crec que seria el lloc ideal, perquè al final crec que està a l'alçada d'alguns dels dissenys de Ricard o d'altres peces que hi tenen cabuda, potser perquè no ha tingut aquesta projecció d'haver sortit d'una fàbrica del Poble Nou, doncs
0: ha quedat
2: com una miqueta més relegada, no? Però el que deia, o el que estaves dient, no? Realment de Montblanc al món, però literal al món, no? En quants països del món té presència aquest element, que ja no és només, com tu deies, un element funcional, sinó que acaba esdevenint un element arquitectònic més, façanes recobertes amb aquestes cortines, artístic, com tu ara ens comentaves amb el cas del MACBA o amb la instal·lació que hi ha a la Casa Batlló també a Barcelona. Vaja, és inconcebible, no?, que encara 100 anys després no haguem pogut fer aquest reconeixement en aquests creadors.
0: Sí, potser la característica més important que té, que jo crec que li obriria la porta a l'actual Design Hub, és aquesta atemporalitat, no? Tu li pots donar diferents formes, diferents usos, diferents dissenys, però diguéssim que la idea original acaba sent la mateixa i està perdurant i fa l'efecte que seguirà perdurant, perquè precisament el que s'està fent amb empreses com la que tu ens estaves explicant abans, Àlex, és com donar-li nous girs de significat. Una altra ocasió també molt especial on es van veure les cortines de Montblanc i les va veure, aquí sí, no quatre replegats que anem al MAC va veure coses estranyes, sinó que literalment ho va veure tot el món, va ser quan el 2004 a la gala dels Òscar hi havia unes cortines de Montblanc, ara això em queda molt montblanquia i jo no soc montblanquina.
2: Ja m'agrada, però...
0: Hi havia unes cortines de Montblanc decorant aquest espai que literalment estava veient tot el món a temps real, no? Clar, passa de ser una cortina funcional a ser una cortina que està decorant, però també passa a ser un objecte artístic. Saps tu, Àlex, que jo sóc molt fan del que era Pepe Espaliu, de les seves obres. Uh-huh. Ja te n'he parlat moltes vegades i tothom que és amic meu algun dia li he fotut el rotllo amb el Pepe Espaliu. Doncs, mirant cortines de cadeneta, un dia vaig fer com un clic molt bèstia amb una obra del Pepe Espaliu que es diu Luisa II. És una obra molt bonica, són dues gàbies d'ocells penjades a la paret i aquestes gàbies acaben no tancant-se per sota, sinó que tenen unes cadenes que les fan baixar fins al terra i en el terra es connecten, és a dir, són com dues gàbies connectades. Aquesta obra el Pepe Espaliu la va fer el Pepe Espaliu va patir sida i Luisa era una amiga seva que també patia sida, no? I el que va fer amb aquesta peça és una mena de cant a la cadena. És a dir, estem encadenats aquí dins, en aquesta malaltia, estem interconnectats i a sobre fa aquesta metàfora tan preciosa de la gent no ens vol tocar. No? És com un ocellet que sempre està dins la gàbia, que tu no el pots tocar i ell no deix ser tocat per aquesta cadena. I tu em diràs, vale, la cadena, sí, ok, Anna, vale. Pues ara et diré que si te'n vas a buscar la web, que avui en dia seria, a veure, ho dic bé, Crisca Decor, ho dic bé?
2: Sí, Crisca Decor és la marca, amb la que van...
0: Correcte.
2: Que de fet és una marca que creen l'any 78, vull dir que tampoc és una cosa nova, és una marca que ja té el seu bagatge.
0: Doncs si tu vas a la web i al catàleg de Crisca Decor i busques literalment el modelo de luz Aura, és una peça clavadíssima en aquesta que va fer el Pepe Espaliu. Llavors, a mi em va rebentar el cap quan vaig veure aquesta relació, no?, entre un model funcional de llum fet en cadenes i una obra del Pepe Espaliu. Per què em va petar el cap? Perquè vaig veure realment la versatilitat d'aquestes cadenes i aquesta aplicació artística que està tenint en la contemporaneïtat. Em va semblar molt maco i, evidentment, tothom que ens escolti, per favor, busqueu ja d'allà obres del Pepe Espaliu. Però per no sempre eclipsar amb el Pepe Espaliu, perquè la gent al final es cansarà de mi, també t'he portat una altra obra d'un artista que es diu Carlos Aires, que també està feta amb cadena, però va cap a un altre lloc. I m'agrada explicar-te-la perquè enganxa molt bé amb el que tu ens estaves dient al principi, que les cortines de cadena són aquest espai que separa, però que tu pots obrir, que fa una distinció íntima, però que al final no deixa d'estar obert.
2: És un sí, però no.
0: És un sí... Sí, però no m'agrada. Doncs el Carlos Aires em va fer una expo comissariada per Blanca de la Torre i Fernando Gómez, que es deia Estado de Sitio. Llavors, en aquesta expo, bueno, hi havia un fort component social de crítica, política, etc. I en aquesta expo hi havia una peça concretament que es deia Welcome. I és una...

0: Joan Carles I. I llavors, clar, és a mode de segell, no? Llavors, quan tu arribes davant la cortina, fa molta impressió, perquè veus allí la cara enorme, no?, amb aquestes faccions que tots reconeixem, perquè és quasi bé un símbol popular, la cara del rei en el segell. Ara ja és un símbol popular, però per altres coses, en el segell, no?, és quelcom molt reconeixible. Però quina és la gràcia d'aquesta obra? Que tu, literalment, obres la cortina i la traspasses. Vindria a ser una mica una metàfora del que va voler ser o creiem que havia d'estar la transició, no? Aquest canvi d'era, aquest canvi d'espai.
1: Aquest sí, però no. Que...
0: Jo és que ja et veia riure i ja sabria com en deixaries en alguna. Sí, és aquest sí, però no. Però en qualsevol cas feia una mena de metàfora de canvi d'era, canvi d'espai. Bueno, després ha resultat que Bàrbara Rey tenia moltes coses a dir en aquest canvi d'era, però bé, això ja seria per un altre episodi.
1: No sé si es podria arribar a fer per una banda de la cortina que es veiés no? una imatge, però per l'altra es veiés una altra. Crec que en aquest cas els píxels no s'haurien de fer-ne dues diferents, ho hauríem de preguntar.
0: I mira que tu abans has dit que té un rotllo molt sensual la cortina, que jo no havia pensat, però que és veritat. Ves que aquí no truquem a l'artista i li proposem fer una mena de col·labo. Mira, parlant de col·labos, per acabar... Que la meva llista és llarga, però tampoc em puc enrotllar tant. Saps que jo escolto molta música, sí. Donem gràcies a Déu que hi ha música en aquest món per existir i sobreportar l'existència. T'he portat una cançó que, a veure, diguéssim que no és massa tranquil·leta, és que ara igual penses que et portaré alguna cosa així com... Quasi que hem parlat dels Oscar, hem parlat del Design Hub, ara penses que et portaré alguna cosa glamurós. Bueno, a la seva manera, és glamurós. Yeah.

0: al deseo se le ve. Uh-huh. Él me pasa lo que fuma loca. Te. Yo me puse el chorla Jordan en los pies. Pa' moverlo como es. Ay. Chulo.
1: Com pots escoltar, això és Chulo. Chulo és un tema que realment la vaig guiar. Primer el va treure sola com a single l'any 2023, però pegó tan duro, com se sol dir, que després el va tornar a treure fent un feat amb la Young Miko i la Tokicha. I està a l'àlbum La Joia, que per cert també podreu veure el documental aviat de La Joia. La cosa és que he escollit Chulo perquè en aquesta poesia tan batguial, si t'hi fixes, la cançó comença dient la cadena le brilló en l'oscuro. I després a Tokicha, una mica més tard, li contesta dient te brilla la cadena i a mi me brillen los grills, que és com aquests diamantets que ara les modernes es posen a les dents. I llavors, clar, hem parlat. Em diràs, què fas? No me la vaig guiar. Estàs bé, Ale?
2: Estic expectant de l'explicació.
1: Sí, és molt fàcil. Hem parlat de la part pràctica de les cadenes, l'artística, l'arquitectònica, la de disseny, la decorativa, però és que, clar, jo pensava a casa, quan escoltava aquesta cançó de la vaig guiar, que la cadena també és un símbol com a joia de certes tribus urbanes. O sigui, si algú et porta una cadena d'or, ja saps per on viu, amb qui va. El meu company, que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, sempre m'explica que a l'institut, amb els seus amics, hi havia certes persones que el pique era a veure qui tenia una cadena d'oro més gran i que pesés més, no? Llavors, al final, a mi això em fa pensar que la cadena també acaba sent un símbol total i absolutament identitari que ara... Clar, potser l'havíem relacionat més amb certes cultures, però és que ara, si ets una pseudo-moderna trapera, noia, com la Bat Guial, necessites una cadena. I per això t'he portat Chulo, què et sembla?
2: Em sembla meravellós. No hagués arribat mai a fer aquesta unió de conceptes, no? I també m'acabes de despertar, no? És a dir, potser hauríem de preguntar també si amb aquesta màquina de fer cadenes, no sé si la de l'any 32 o les actuals, també podem arribar a posar-hi un fil d'or, no? I acabar fent cadenes d'or o de plata, no? Podem arribar també a la joieria, seria una altra de les aplicacions d'aquest material.
1: Jo crec que ens ha quedat moníssim, deixem-ho aquí, perquè ha quedat molt ben tancadet, això.

0: Tia, sóc imbècil i m'he deixat la cortina oberta.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Conxita Granger Veleta.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
4: Matrícula.
1: 62.480.
5: La història fins ara ha silenciat sistemàticament la veu de les dones. Amb aquesta sèrie volem restablir la memòria de sis lleidatanes que es van jugar la pell per lluitar contra el feixisme. Aquesta és la raó per la qual van ser detingudes i deportades a Ravensbrück. Algunes no van sobreviure. Les que sí ho van fer, van prometre que explicarien al món el que havien viscut. La Conxita Granger Veleta va mantenir la seva paraula. Va compartir el seu testimoni des del Museu de la Resistència de Tolosa. No per venjança, sinó per responsabilitat, per dignitat. Perquè, com ella deia, el que no s'explica s'esborra.
6: Sentireu per primer cop en un podcast la veu de la Conxita Granger, gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anier Rieu, Noemí Riudor i l'Ignasi Ros. L'historiador Josep Calvet, cap de l'àrea de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, ens acompanya en aquesta sèrie perquè és qui més coneix la Conxita Granger. N'ha resseguit i documentat la seva vida i n'és el biògraf oficial.
5: Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili García. I el nostre compromís és fer d'altaveu de la Conxita Granger Veleta, l'última supervivent catalana de Ravensbrück.

0: Capítol 1. Conxita Granger Veleta, la nebuda.
1: La història de la Conxita Granger Veleta comença a Espui, a la Vall Fosca, el 6 d'agost de 1925.
2: El pare de la Conxita, Josep Granger, havia nascut a Poligne l'any 1889 i la mare era Maria Veleta Espanyol, nascuda a Veranui el 1893, filla de Casa Antema, una casa doncs sòlida de la Vall Fosca, de la Plana de Mont-ros, on feien de fonda. El Josep Granger doncs era fuster i havia vingut a la Vall Fosca a treballar les obres de construcció de les centrals hidroelèctriques que Energia Elèctrica de Catalunya havia pres a principi dels anys 10.
3: El 1914, la companyia Energia Elèctrica de Catalunya posa en funcionament la central hidroelèctrica de Cabdella. És una obra faraònica que aprofita les aigües de l'estany Gento mitjançant un canal de 5 quilòmetres i un desnivell de 836 metres. Es construeixen també infraestructures com un funicular, carreteres, carrilets i habitatges per als treballadors.
4: La central que il·luminarà Catalunya necessita molta mà d'obra. En aquell moment, a la Vall Fosca, hi viuen unes 1.400 persones, però en fan falta 5.000 per la construcció d'aquestes infraestructures. El triple, com explica l'Eva Pariser, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella.
5: Llavors es va fer una crida a nivell de país, diguéssim. En els diaris hi havia, se contratarà tantos homes com lleguen a l'obra, i doncs camions de murcians, aragonesos i tal, van començar a vindre fins a la Vall Fosca.
4: I també gent de les valls veïnes, del Pallars i de l'Alta Ribagorça. Entre elles, el pare de la Conxita, el Josep Granger, que es casa amb una noia de la Vall Fosca i comença a treballar a la companyia elèctrica. Gràcies a això, aconsegueix una de les cases que l'empresa cedeix als treballadors, conegudes com les cases del lot.
5: Trobant l'espai de memòria doncs, al davant, tot el que és la carcassa de la casa doncs, està intacta i l'interior doncs, també. Encara es conserven doncs, els llocs on tenien per posar la llenya i el carbó, on hi havia les gallines, tot igual doncs, que quan va viure la família Granger.
3: Enmig d'aquest rebombori a la vall, el 1925 neix la Conxita, que és la cinquena filla dels Granger Veleta. Vindran encara més fills. Quan la Conxita té prop de 2 anys, la seva mare, de nou embarassada, es posa malalta. Llavors decideixen portar la nena a viure a França amb els oncles. Així li ho va explicar la mateixa Conxita a la periodista Montserrat Llor, l'autora del llibre Vivos en el Averno Nace.
6: La Conxita va ser traslladada a Tolosa de Llenguadoc a causa d'una malaltia de la seva mare. Va ser educada a França i va ser criada pels seus oncles. L'oncle Jaume i la seva esposa Elvira, concretament ells dos.
4: La memòria familiar de la Conxita ens la narren les seves nebodes, la Gaby Granger i també la Carme Rey Granger, que a més és la vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück.
7: Tenia 2 anys quan l'àvia Maria Veleta va anar a Tolosa de Llenguadoc, a casa del seu germà, l'oncle Jaume, per fer-se visitar per un metge perquè tenia problemes als ronyons.
8: I llavors l'oncle Jaume li va dir: mira, la Conxita és petita i tu estàs malament, i ja tenia de 3 nenes. Me l'emporto jo i tu cuida't per aquest embràs.
4: L'oncle Jaume esdevindrà una figura clau en la vida de la Conxita. Us en fem 5 cèntims. En Jaume és una persona feta a si mateixa. De molt jove s'escapa de casa seva a la Vall Fosca i travessa els Pirineus per arribar a França.
8: Va marxar amb 2 pessetes i una caixa de mistos i va travessar tots els Pirineus amb 12 anys. I bueno, la família no en sabia res de res, es pensaven que era mort. Allà ell va treballar amb obres i tal, es va fer mestre constructor.
4: La família el dona per mort, però un dia es presenta per sorpresa a la fonda familiar.
8: A casa seva tenien una fonda, era una casa de pagès, però feien de fonda, i ell va anar allà, però clar, havia marxat amb 12 anys i tornava pues, super ben vestit, super elegant, amb una gabardina, això sí que m'ho expliquen, era molt alt, molt guapo, i es va seure a dinar. I llavors, a l'hora de pagar, li va dir a la mare: diu, sí que cobreu car al vostre fill al dinar. I bueno, clar, tu diràs, el feien mort des dels 12 anys i potser en tenia 23 o 24 quan va tornar.
4: Després de complir el servei militar, en Jaume torna a França amb la seva dona, l'Elvira Ibarz, nascuda a Mequinensa. L'Elvira ja tenia una filla d'una relació anterior, la Maria Castelló. La família s'estableix a Tolosa, on el Jaume funda una empresa de construcció.
3: I és a Tolosa on porten la Conxita, que amb només 2 anyets es queda definitivament a viure amb ells. Aquesta és la veu de la Conxita.
9: J'étais restée chez mes oncles ici à Toulouse.
10: Em vaig quedar a viure amb els meus oncles, aquí a Tolosa, i la meva cosina tenia 15 anys més que jo. Per ella, jo era una nina, i em va agafar molt d'afecte. Vaig créixer i vaig ser educada sempre a Tolosa, però mai vaig perdre el contacte amb els meus pares biològics. I així va anar tot.
7: I llavors es va quedar allà. És a dir, que la tieta Conxita va començar l'escola a França. Des dels 2 anys va viure amb els oncles, que els hi deia papa i mama d'allà. Però quan van venir aquí també deia papa i mama els d'aquí.
3: La família gaudeix d'una situació força acomodada. Viatgen sovint i fins i tot tenen cotxe. La Conxita recorda la infància a França amb felicitat, fins que aquesta bonança es trunca amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. El Jaume Veleta, l'oncle, decideix tornar a Catalunya amb l'Elvira, la Maria i la Conxita per defensar la Segona República.
2: Torna i s'encarrega de la construcció d'alguns camps d'aviació de l'exèrcit republicà. El 1937 s'estableixen a Balaguer i construeix el camp d'aviació que hi ha a la sortida de Balaguer, actualment en direcció a Corbins.
3: A Balaguer neix la segona filla de la Maria i del seu marit, el Josep Ferrer, i la Conxita retroba amb la seva família d'origen.
8: Hi ha una anècdota, que és que la seva mare, la padrina, la va baixar a veure, perquè llavors, clar, no era la Vall Fosca, era el Nostre Senyor, havia perdut l'Espardenya, per baixar a Balaguer, cuidado, i va baixar a veure-la, i és curiós perquè pujava les escales i es va creuar una nena, i no es va conèixer, perquè la va deixar petiteta i li va dir, on viu el Jaume Veleta? I llavors diu, a dalt, al tercer pis. I llavors la padrina diu que va dir, ui, aquesta és la Conxita. Però clar, l'havia entregat sent 2 anyets.
3: La Conxita es torna a posar en moviment seguint l'oncle, a qui traslladen primer a Aravell i després a Girona, a l'Argelaguer, on també hi construeix un camp d'aviació. Aquest cop, a la família se li uneixen 3 de les germanes de la Conxita, la Mercè, la Rosa i la Pepita.
4: La guerra es decanta definitivament cap al bàndol franquista i a principi de 1939 la família retorna a França.
2: I passen la frontera per Portbou al mes de febrer de 1939, com tantes i tantes milers d'espanyols que van fugir de la victòria franquista.
4: Milers de republicans, homes, dones i infants, són retinguts als camps de concentració del sud de França. El Jaume Veleta també. Les dones Veleta, en canvi, van ser repartides pel territori francès.
2: I a tota la família, l'Elvira, la Conxita, la Mercè, la Rosa, les van enviar al nord de França, al Pas de Calais. I allí van estar uns mesos, en un centre d'acollida, junt amb moltes famílies.
4: Però aviat el Jaume pot sortir del camp i la família es reagrupa. Les 3 germanes de la Conxita es queden amb uns familiars als Pirineus Orientals, mentre que l'Elvira, la Maria i la Conxita es retroben amb el Jaume a Tolosa.
3: L'1 de setembre de 1939, l'Alemanya nazi envaeix Polònia i Anglaterra i França declaren la guerra alemanya. Comença la Segona Guerra Mundial.
2: El juny de 1940, els tropes nazis també ataquen França. Després de la batalla de França, ocupen París. França queda dividida en 2 zones, la zona ocupada pels nazis i la zona sota el comandament del mariscal Pétain, la França de Vichy. I a poc a poc es va organitzant la resistència i els francesos comencen a témer a l'enemic nazi.
4: A la ciutat hi ha molta escassetat de productes i la vida és molt complicada. Per això, els Veleta decideixen traslladar-se al departament de l'Arieja l'any 1940. L'abril del 42 s'instal·len en una granja de la família, a Godàs, una zona on hi ha molts republicans i republicanes que han fugit d'Espanya, com explica la periodista Montserrat Llor.
6: Era un lloc de la resistència. Allà hi havia molts antics guerrillers de la República. I l'oncle Jaume, comença a formar part activa de la resistència organitzant grups de maquis a la zona de l'Arieix. Treballava en l'explotació forestal de Col de Puy a la vora de Varilles.
2: Aquestes explotacions, que es deien chantiers, funcionaven gràcies als treballadors que majoritàriament eren exiliats espanyols republicans i que eren contractats per fer aquesta tasca d'explotació forestal i, paral·lelament, forma part de la resistència, una mena de camuflatge, aquesta tasca als boscos, per després ensinistrar-se amb l'armament i preparar accions contra els nazis.
3: El novembre de 1942, els nazis ocupen la França de Vichy. Troben moltes complicitats amb francesos simpatitzants que col·laboren amb ells. I un d'aquests col·laboracionistes dona l'avís que el Jaume Veleta és un membre important de la resistència. Per sort, a través d'un amic, l'oncle Jaume s'assabenta que els nazis el busquen i fuig cap a Andorra.
10: Van venir a buscar el meu oncle per arrestar-lo, però un amic el va avisar a temps i ell va poder escapar i refugiar-se. Perquè ell havia organitzat grups de passadors, de persones que ajudaven a travessar la frontera cap a Espanya de manera clandestina. Des que els aliats havien desembarcat a Algèria, crec que va ser el 1942, hi havia homes que travessaven la frontera per unir-se a les forces aliades. El meu oncle va fugir amb un d'aquests passadors i es va amagar a Andorra. Així es va salvar de ser detingut. Això va passar l'abril del 1943.
9: Això va ser en abril 43.
4: Fins aquell moment, la Conxita havia viscut aliena a la feina del seu oncle en la resistència. Però abans de marxar, l'oncle confia a la seva neboda el lloc on amaga el material per als resistents.
9: I abans de partir, mon oncle m'ha donat l'endroit...
10: Quan el meu oncle va haver de marxar a refugiar-se a Andorra, em va revelar l'amagatall d'un material destinat a la resistència. Un cop la Gestapo va deixar de rondar per casa, la resistència es va posar en contacte amb mi perquè els entregués el vell material, i ho vaig fer. Es van sorprendre que una noia tan jove hagués guardat el secret. I al cap d'un temps, quan la situació es va calmar, em van demanar si volia ajudar-los. Amb 17 anys, tot orgullosa, vaig dir que sí. I així vaig començar a col·laborar amb la resistència.
6: La Conxita, llavors, que era una jove de només 17 anys, es va fer càrrec de la situació i va començar a reorganitzar grups de la resistència i es va integrar a la brigada de guerrillers el mes d'abril de 1943. Així va ser com la Nebudo, que és la neboda, o Nina, que és com s'anomenava la nena, és com l'anomenaven afectuosament amb llenguatge de l'Arieix, el patuà. Es va convertir la Conxita en enllaç dels maquis i els guerrillers del Col de Puy, sempre en companyia de les dones Beleta, les tres juntes, Elvira, Conxita i Maria. A la casa on vivien, a Penny, al veïnat de Godàs, rebien els comunicats, propaganda, cartes i ordres de missió que portaven a certs caps maquis. Era una tasca molt arriscada.
4: La Nebuda. Neboda en occità. Aquest és l'àlies de la Conxita a la resistència. Com que parla una mica de castellà, treballa d'agent de connexió i enllaç i trasllada el material que li porta un contacte de l'estat major.
9: Jo
10: em movia en bicicleta, perquè en aquella època només es podia anar a peu o en bici. El portaequipatges hi portava una cistella amb fruita i verdures de temporada de la zona i a sota hi amagava el material.
9: I dessous, je mettais le matériel.
3: Qui s'hauria imaginat que sota la fruita i la verdura del cistell d'aquella noieta s'amagaven documents, informació, missatges, però també armes, explosius i dinamita destinats als maquis resistents que s'amagaven als boscos.
4: El Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, recull alguna de les anècdotes que la mateixa Conxita explicava des del museu.
11: Su primera reacción con la dinamita es: ¿pero cómo voy a transportar dinamita en la bici si explota? ¿Qué? Estoy muerta. No puedo transportar dinamita. Hasta que el jefe de su responsable le dijo: pero no, hombre, voy a explicarte cómo explota la dinamita. Entonces ella comprendió y ya, sin ninguna reserva, transportó la dinamita. Transportaba igualmente armas.
3: La Nebuda, la Conxita, amb només 17 anys, fa de gent d'enllaç. D'aquell posat innocent, que no fa aixecar cap sospita. Pedala decidida, amb una faldilla curta fins als genolls i el cistell ple d'objectes que ningú no gosaria imaginar.
11: Ella se vestía con una falda, porque de hecho que una mujer llevara pantalones era algo escandaloso en aquella época y una falda larga sería difícil poder pedalear en una bici con ella. Entonces una falda que llegaba hasta la rodilla era más práctico, pero además tenía la ventaja de que ver la rodilla de una mujer en aquella época era algo poco frecuente y que interesaba bastante a los hombres. Entonces, bueno, ella decía que se encontró un día delante de una barrera, de un paso a nivel del tren que debía atravesar, y la gente, bueno, dice que le dijo cuatro tonterías, que ella no entendió, pero le abrió la barrera y la dejó pasar.
2: Fins i tot explica en una de les seves entrevistes que va participar una missió d'encendre unes antorxes perquè des d'un avió doncs es va tirar un aviador amb paracaigudes que després volia fugir cap a Espanya, o sigui, missions no menors.
10: I així vaig treballar. Vaig portar material durant un any, fins al maig del 1944.
12: El 24 de maig de 1944, a primera hora del matí, la milícia francesa col·laboracionista amb els nazis envolta casa seva. No són policies, són civils francesos que col·laboren amb els nazis. Tres guerrillers s'amaguen dins de la granja, entre ells el comandant del maquis, el comunista Jesús Ríos García.
10: Va haver-hi un intercanvi de trets perquè van venir a casa dels meus oncles. Hi havia dos passadors armats, perquè sovint venien a buscar provisions. Va esclatar un tiroteig. Un milicià va morir i també un cap de grup i un comandant de guerrillers. Ens van arrestar les tres, a la meva tia, la meva cosina i a mi.
12: Les entreguen directament a la Gestapo, que les condueixen a la caserna i més tard a la presó de Foix. I comencen els interrogatoris.
10: Ens van apallissar amb fuets, sobretot a la meva cosina i a mi. A la meva tia no la van tocar, potser perquè era més gran o potser perquè pensaven que nosaltres, per ser joves, parlaríem. Però no ho van fer. Ens van interrogar 7 vegades. En dies diferents, la meva cosina i jo teníem l'esquena i les natges marcades pels cops de fuet i de porra.
3: Li deixen el cul negre com un fetge, però fins i tot enmig de tanta crueltat hi ha una escletxa d'humanitat.
10: La dona del director de la presó de Foix ens treia de la cel·la i el jardí ens curava les ferides amb compreses. Va ser una dona admirable.
12: Com que cap de les tres no diu ni piu, les traslladen a la presó de Sant Michel a Tolosa.
10: Quan vam arribar a la presó de Sant Michel, vam veure com tornaven les dones dels interrogatoris del pavelló femení. En veure-les, ens vam adonar que els cops de fuet que havien patit nosaltres no eren res, comparat amb elles que havien estat brutalment torturades per la Gestapo de Tolosa.
12: A la mateixa sala que la Conxita, hi ha una noia a qui han cremat els pits amb elèctrodes. Els té completament negres. No parla, està immòbil, quieta en un racó. També veu homes i dones a qui han arrencat les ungles de les mans i dels peus. La Conxita, la Maria i l'Elvira es lliuren in extremis de ser torturades.
10: El que ens va salvar dels interrogatoris a Tolosa va ser el desembarcament dels aliats a les platges de Normandia, el 6 de juny de 1944. A la presó es va escampar la por i es van afanyar per enviar-nos a Alemanya. Ens van evacuar i traslladar a la caserna de Caffarelli. Allà vam esperar la lliberació, perquè sabíem que els aliats ja havien desembarcat i teníem l'esperança que arribessin aviat per alliberar-nos.
3: Però en comptes de l'alliberament, comença la deportació als camps nazis.
10: L'1 de juliol de 1944 ens van traslladar en camions des de la caserna de Caffarelli fins a l'estació de Reinal. Allà ens esperava un tren amb vagons de bestiar i ens hi van tancar. Érem 35 dones, totes resistents de la presó de Sant Michel. Però nosaltres hi havia 400 homes, provinents dels camps de Vernet i de Noé, i també altres presons. Quan ens van fer pujar al tren, vam veure escrit al costat del vagó que la destinació era Romainville. Sabíem que tant Romainville com Compiègne eren punts de sortida abans de ser deportats a Alemanya. Tot i així, manteníem l'esperança que els aliats ens alliberarien i no arribaríem a Alemanya.
3: El 3 de juliol, a trenc d'alba, el tren inicia la marxa.

0: Redona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Paraules habitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Aus, classe d'animals vertebrats, ovípers, de sang calenta, que tenen el cor amb quatre cavitats, la respiració pulmonar, el bec corni, el cos cobert de plomes i les extremitats toràciques en forma d'ales aptes per al vol, capacitat que, excepcionalment, poden perdre.
1: Sí, sí, són les orenetes del podcast anterior, que encara són al balcó del Paraules Habitables. Vam dir que continuaríem el món ornitològic, no? Doncs aquí seguim, ara amb els ocells i les aus. Ocell i au són sinònims o hi ha alguna diferència entre una paraula i l'altra? Li preguntem a la Glòria Fontova, que és qui controla l'hàbitat aeri del Termcat.
4: Una qüestió que de vegades ha estat discutida pels especialistes és la contraposició entre ocell i au. Ocell i au són dos mots absolutament correctes en català i que el diccionari els recull. Però, per a fer referència a la classe d'animal vertebrat, fins i tot el diccionari normatiu dona preferència a ocell. I au és un nom més secundari. Va haver un moment en què es volia fer en català una distinció com fa el castellà. És a dir, au, reservar-ho per designar doncs, la classe d'ocells, perquè en llatí es diu aves, i parlar d'ocell només per fer referència als ocells petits. Perquè, clar, en castellà sí que tenen la distinció entre ave i pájaro. Però en català, ni en francès ni en anglès, no es fa aquesta distinció. Els mots que tenim per anomenar la classe d'ocells doncs són els ocells. Les aus és un terme correctíssim, però té un ús més literari, gairebé, fins i tot.
5: Vaig com les aus.
1: I se'n pot dir d'altres maneres?
4: És veritat que en el llenguatge comú cal tenir en compte també que, a més de l'ocell, ocells, ocellets, existeixen variants lingüístiques. Per exemple, a Mallorca en diuen ocell i en algunes zones de Catalunya en diuen pardal. Al País Valencià, a Eivissa, a les Illes, pardal com a genèric, fins i tot per anomenar tant ocells petits com grossos, són pardals. O moixons, que moixó s'utilitza habitualment per designar els ocells petits. Si veus un àliga, no li dius un moixó, ja li dius un ocellot.
1: Llavors, hi ha els noms de cada ocell concret en cada llengua, noms amb orígens de tota mena.
4: Totes les llengües del món disposen de noms comuns per anomenar les espècies d'ocells del seu entorn i les d'altres animals i plantes. Aquests noms comuns poden tenir diversos orígens. Poden ser noms patrimonials, que en diem, que són noms que ja ens venen directament del llatí. És el cas d'oreneta, irundita, derivat d'irundo. Pot ser el cas de la perdiu, del llatí pèrdix, pèrdicis, o del falcó, falco, falconis. També hi ha noms que són d'origen popular, i d'aquí tenim noms com enganyapastors. Un ocell que té un plomatge amb dibuixos negres i blancs que es confon molt amb el medi i que sol volar de nit entremig dels ramats per caçar insectes. O tenim altres noms populars com bec planer, per la forma que té el bec de l'ocell, el cagamànecs, o fins i tot el gafarró, d'agafar, perquè és un ocell que amb molta freqüència doncs, picoteja el gra. També hi ha noms que són creats pels especialistes, sobretot per designar ocells que no tenen un nom popular, perquè generalment no habiten en el nostre territori, o si l'habiten no són propers. Són, per exemple, ocells marins que no s'acosten gaire a la costa i que també poden tenir aquest problema de dir bé, veig l'espècie, però no hi ha un nom català per reconèixer-lo. Aleshores, aquests noms que creen els especialistes els poden crear de diverses maneres. Adaptar un nom científic al català. Així, un nom com anaireta, que sona absolutament català, no és més que l'adaptació del gènere llatí anairetes per designar doncs, diverses espècies ornitològiques de la família dels colúmbids, d'uns coloms que no volen per aquí a Catalunya. També poden crear els noms manllevant-los d'altres llengües. N'és un cas el pingüí, una paraula catalaníssima, però que hem agafat de l'anglès, penguin. O el colibrí, que l'hem agafat del francès.
1: I en els casos dels ocells exòtics, que no ens són coneguts, què fem, Glòria? Com els coneixem?
4: Altres noms, en canvi, ja ens sonen més exòtics, perquè són realment ocells tropicals o de l'Amèrica del Sud. Aleshores, clar, si diem que en català hi ha un ocell que es diu xatxalaca, aquí sí que ja ens n'adonem que de català no en té gaire. I, de fet, és una adaptació del castellà xatxalaca, però que al mateix temps ve de la llengua nahual xatxallaut, que és una llengua parlada a Mèxic i que fa referència a l'onomatopeia, sembla el crit que fa aquest ocell.
1: I xatxalaca, com s'escriu en català?
4: S'ha adaptat al català i l'adaptació ha implicat que, si en castellà s'escriu xatxalaca amb CH, nosaltres hem adaptat la grafia al català, com podem tenir txec o com podem tenir altres paraules. Sí, com el Xile ha pesat més la tradició escrita. En aquest cas no, és un ocell que els ciutadans no coneixem i que sí que ens permet fer aquesta adaptació, fer-lo més nostre.
1: Però en aquests casos d'ocells exòtics que no coneixem i que tenen noms estranyíssims, no sempre encatalanitzem la grafia, oi?
4: Un cas, per exemple, que no hem fet aquesta adaptació, d'origen maori de Nova Zelanda, és el kakapo. No l'hem adaptat, o sigui, s'escriu amb K, K-A-K-A-P-O, i no l'hem adaptat amb C. Per què? Perquè també ens fixem en què han fet les altres llengües. Si han respectat aquest nom d'origen maori, doncs es respecta. I mantenim aquest nom adaptat, això sí, amb l'accent, kakapo, però res més.
1: Un cas curiós, el del kakapo, que s'escriu amb K i no vola, una espècie que és tot un desafiament a Darwin. I, Glòria, també ha passat que alguna vegada els experts us inventeu el nom de l'ocell, oi?
4: Els especialistes també poden crear neologismes a partir de les característiques morfològiques que té l'ocell. Per exemple, un ocell que habita les costes mediterrànies quan arriba l'estiu, però que és propi a les costes nòrdiques, és el mascarell. El mascarell, fa uns 20 anys, va ser un neologisme en català. No tenia nom, els especialistes el coneixien pel nom científic i el que van fer els especialistes és anomenar aquest ocell a partir de les característiques morfològiques. És un ocell, una mena com de pelicà, que té el plomatge blanc, però l'entorn dels ulls és negre, és com si portés una màscara. I d'aquí el mascarell. Hi ha d'altres neologismes formats també a partir no dels trets morfològics, sinó, per exemple, del comportament de l'ocell. Tenim un ocell que es diu capdill i la família a la que pertany és la família dels tirànids. Ja ens podem imaginar que és un ocell que es caracteritza per tenir un comportament molt territorial, molt agressiu amb altres ocells de presa que sobrevolen el seu territori. I de vegades també es poden crear noms doncs a partir, per exemple, dels hàbits alimentaris. El menja mel, el menja gra...
1: Tot això, el term cat ho heu compilat en un únic llibre.
4: En el cas del diccionari dels ocells del món, és un diccionari que té la intenció, ha tingut la intenció de plegar més d'11.200 fitxes terminològiques relatives a totes les espècies del món, classificades en aquesta classificació que dèiem taxonòmica, en ordres, famílies, gèneres i espècies. I cada fitxa d'aquestes 11.000 doncs, inclou la denominació comuna en català i els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany i el nom científic. I també s'inclouen il·lustracions i notes complementàries doncs, sobre algunes qüestions que poden ser d'interès.
1: I permet-me la broma fàcil, Glòria, posar tots aquests ocells en un únic volum deu haver costat un niu, oi? Sí, val, l'acudit és dolent, però la pregunta no.
4: Des de la perspectiva, diguem-ne, ornitològica, podríem dir que el temps de cria de tot aquest ocellam ha durat 10 anys i que entre els anys, entre el 2017 i el 2022, aquests ocells han anat alçant el vol per aquest diccionari que és consultable en línia des del web del Termcat i entre aquests anys, el 2022 ja es va donar per finalitzat, el niu va quedar buit. Però la veritat és que des del 2022 fins ara encara hi hem anat treballant, actualitzant noves espècies que han sorgit, s'han generat tres famílies noves amb les espècies que hi pengen.
1: Espècies noves a aquestes alçades?
4: Els ocells no es poden tenir mai catalogats perquè cap científic coneix quantes espècies d'ocells hi ha al món. És més, cada dia desapareixen espècies on apareixen de noves, o hi ha espècies que subdivideixen en dues o en tres espècies. No? Els avenços científics, sobretot en genètica, permet cada dia descobrir coses noves. És una tasca, la dels ornitòlegs, que no s'acaba mai.
2: El diccionari TermCat.
6: Els tres termes del podcast d'avui són formatge madurat, meteo i fum de segona mà. Som-hi!
2: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
6: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
2: Meteo. Declaració de les condicions meteorològiques que es preveuen per a un període de temps en una àrea concreta de l'atmosfera.
6: Després de molts anys d'ús entre els professionals de la meteorologia, finalment s'ha acceptat la denominació meteo com a sinònim de la previsió del temps. Aquesta forma lidida es va popularitzar primer als mitjans de comunicació francesos i per contagi ha estat sempre molt present a les redaccions catalanes. Ara està completament acceptada. Plogui o faci sol.
2: Fum de segona mà. Fum inhalat per una persona fumadora passiva, que inclou el fum exhalat per una persona fumadora i el fum procedent de la combustió pròpia del tabac.
6: El fum que aspira sense voler quan algú encén una cigarreta a prop teu s'anomena fum de segona mà, precisament perquè, com recull el diccionari normatiu, no prové de la font immediata i ha estat usat. També se'n pot dir fum ambiental de tabac o fum de tabac de segona mà. Els especialistes assenyalen que aquest fum conté pràcticament les mateixes substàncies nocives que aspira el fumador i per això és important respectar les prohibicions de fumar en entorns en què altres persones es poden convertir en fumadors de segona mà.
2: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
7: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
8: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
9: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
8: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
10: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
8: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo.
4: Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
11: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
12: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
8: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: La xarxa.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada. Comencem ara un nou programa de La Tenora, programa que dediquem, com cada dia, al matí, a la sardana i a la música per a cobla. Us parla Pere Païssa. Bé, avui començarem amb una altra sardana sencera. Es diu La Segadora. És del mestre Josep Vicenç, l'avi Xaixo, sardana força balladora i una de les més conegudes i populars d'aquest compositor. I l'escoltarem amb la cobla La Flama de Farners.

Avui hem començat amb aquesta bonica sardana La Segadora de Josep Vicenç, l'avi Xaixo, amb la cobla Flama Farners. Bé, i ara escoltarem, seguidament, una sardana que porta per nom La Gegantada. És de Joan Lluís Moraleda i després El Castell de Sota Ribes. És del compositor Josep Vinaròs. Les dues són interpretades per la cobla Juvenívola de Sabadell.

La gegantada de Joan Lluís Moraleda i després el castell de Sota Ribes de Josep Vinaròs. Bé, i ara escoltarem una altra sardana de Joan Lluís Moraleda. Es diu A la Rambla, la principal de la Rambla, i també la podrem sentir amb la Cobla Jovenívola de Sabadell.

Hem pogut escoltar la sardana que portava per nom A la Rambla, la principal de la Rambla, de Joan Lluís Moraleda, amb la copla Jovarívola de Sabadell. I bé, ara farem una mica de galop i després continuarem amb més sardanes. I d'aquí un moment podrem escoltar La plaça del Castell. És una sardana de la compositora Isabel Medina. I després 15 anys de flor de neu de Rubí, de Joaquim Soms. Aquestes sardanes ens seran interpretades per la copla Ciutat de Girona.

Hem escoltat a la Cobla Ciutat de Girona. Ens ofert la plaça del Castell d'Isabel Medina i després 15 anys de Flor de Neu de Rubí, de Joaquim Soms. Bé, i continuem amb sardanes interpretades per la Cobla Ciutat de Girona. Ara escoltem la plaça de la Xocolata, d'Antoni Sagré, i després una sardana molt antiga, però també molt bonica i balladora. L'Aplec de Sant Feliuet, de Jaume Ventura i Tor. Són sardanes interpretades per la Cobla Ciutat de Girona.

Acabem d'escoltar La plaça de la xocolata d'Antoni Segré i l'Aplec de Sant Feliuet de Jaume Ventura i Tort. Bé, i ara de Rubí ens anem a una altra població del Vallès, Castellar del Vallès, i escoltarem ara Castellà, Perla del Vallès, una balladora sardana de Ramon Vilà, i després ja, amigues i amics, per acabar, que ens despedirem amb la sardana que porta per nom A la Verge de les Arenes, del compositor Joan Roca. Les dues les escoltarem amb la cobla Juvenívola de Sabadell. Amigues i amics, bon dia i bona hora, i fins demà.

les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dilluns 13 de juliol de 2026. Comencem aquesta nova edició, nova setmana, al capdavant del bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Ara mateix saludant-vos amb una temperatura de 23 graus i mig i encetant aquesta setmana número 29 d'aquest any 2026. I encetant la penúltima setmana del curs 2025-2026. Ens queden, per tant, 10 programes del Bon Dia i Bona Hora, programació que tancarem doncs el diumenge dia 26 i a partir del dilluns 27 començarem les setmanes de programació d'estiu. Però, fins que això arribi, doncs ara que encara tenim moltes hores per endavant per compartir amb tots vosaltres i per fixar-nos en l'actualitat, com sempre, que és el que ens agrada fer, a banda, evidentment, de rebre els nostres col·laboradors i col·laboradores. Ara, aquesta primera hora del programa, us parlarem de la participació de l'equip Kawasaki Català Clam, l'equip de l'Eduard Català, a les 24 hores de motociclisme del circuit de Catalunya, que s'han disputat aquest passat cap de setmana, i l'equip molinenc ha aconseguit la segona posició per segon any consecutiu. Doncs finalitza la segona posició d'unes 24 hores molt disputades, pel que han anat explicant els seus protagonistes. I d'aquí una estona doncs trucarem a l'Eduard Català perquè em faci balanç, una valoració d'aquesta nova participació de l'equip molinenc a les 24 hores de Montmeló. En parlarem d'aquí una estona, després d'actualitzar tota la informació de servei, l'actualitat local, l'agenda d'activitats i també, evidentment, el repàs als titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Aprofitarem també per fer el repàs a la programació de la ràdio nostra i de la televisió. I acabarem aquesta primera hora del programa, com sempre, els dilluns, parlant de llibres, de literatura, i ho farem amb la Maria Casals, com bé sabeu, lletra ferida, que ens comenta un llibre cada setmana abans d'arribar a les 9 del matí. Després de les notícies de les 9, la cançó del dia que ens tria, en aquest cas, el Toni Ramoneda, que també ha estat treballant de valent aquest cap de setmana com a responsable de comunicació de l'equip, precisament, Kawasaki Català Clam. Vídeos interessants també que anaven fent tot l'equip de l'equip Kawasaki Català a través de les xarxes, a través de l'Instagram bàsicament, per conèixer doncs la tasca que duen a terme aquest grup de persones que ja fa anys doncs que estan consolidadíssims i treballen en equip perquè això vagi el millor possible, que sempre hi va, i en aquest cas, doncs, com dèiem, aconseguint la segona posició. Bé, però el Toni no ens parlarà de motos, sinó que ens triarà la cançó del dia després de les notícies de les 9, i després farem tertúlia d'actualitat, avui amb la baixa del Joaquim Martí, però esperem que ens acompanyin la resta de companys i companyes, la Genoveva Català, el Jaume Armengol, el Joan Barriós i el Ramon Canal. Temps de tertúlia entre les 9 i 10, 9 i 11 minuts, fins a arribar a les 10 del matí, a l'equador del programa. A partir d'aquí, preguntes a Molins en Comú Podem, amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Lucas Ferro. La setmana passada, que no ens acompanyava ell, sinó que ho feia el candidat d'aquesta formació a les eleccions municipals del maig de l'any que ve, que serà, que és, vaja, el Jordi Pedrol. En aquest cas, ens acompanyarà de nou el Lucas a partir de les 10 i 10, on repassarem també l'actualitat local. Farem l'espai dedicat al món de l'arquitectura, el Pedra sobre Pedra, amb el Gerard Dordes, últim espai del curs, avui per parlar del Feng Shui. Sabeu que des de la seva, el seu despatx d'arquitectes, de l'estudi d'App, doncs és un dels temes que tenen sempre en compte, o un dels aspectes que han intentat doncs incorporar a l'hora de dissenyar edificis. I per tant, doncs avui ens ho vindrà a explicar el Gerard, insisteixo, com dèiem, en l'últim espai del curs. Després tindrem a l'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de Molins Comerç, l'associació Molins Comerç. Avui vindrà acompanyada d'un dels estudis de fitness o dels projectes que s'han obert recentment aquí a la vila, que és el Belong Fitness Studio del carrer Samarang. Avui parlarem amb ells a partir de 3:15 fins a arribar a les 11 del matí.
I a les 11, després de les notícies, saludarem una persona que havia col·laborat amb nosaltres, us diré potser que el 2010, 2011, ja fa molts anys. És l'Oriol Toro, l'Oriol que és contacontes de la companyia Vivim del Cuento. Per què parlarem de contacontes? Doncs perquè tenim cita amb la llibreria 100 Vides aquest dimecres, 15 de juliol, per tancar temporada. La companyia Vivim del Cuento presenta un dels seus contes desexplicats, que és el retorn de la Sireneta, convidats, com dèiem, per la 100 Vides. Serà a 6:45 al carrer Bruc, al costat de la llibreria, és a dir, a l'exterior, i en parlarem amb l'Oriol d'aquesta proposta, de què són els contes desexplicats i també doncs, de com està anant el seu projecte, que començava ja un llunyà 2006, per tant fa 20 anys que van engegar aquest projecte, i ara mateix són 8 rondallaires que es mouen per Catalunya per explicar doncs, tots aquests contes. Serà després de les notícies de les 11. Després tindrem el Miquel Casas amb la màquina de la Penny, penúltim espai del curs. Atenció, perquè la setmana que ve ja us ho explicaré. El Bon Dia i Bona Hora ja el farem reduït fins les 11 del matí, excepte dilluns, que farem un especial de 11 a 12 amb la màquina de la Penny. Un especial que el Miquel ja, evidentment, ens explicarà, però la setmana que ve, de 11 a 12, l'hora exclusiva serà la màquina de la Penny per tancar la temporada d'aquest espai. Avui, espai normal, i després la Glòria Massana, que sí que ja ens acomiadarem d'ella aquest curs, ens portarà Els drets de l'home, aquest llibre d'un dels pares fundadors de la Revolució Americana, que és Thomas Paine, nascut el 1737 i mort el 1809. Amb ella tancarem també el Bon Dia i Bona Hora, amb la Glòria, a les 12 del migdia, i a partir d'aquí, informatiu Molins de Rei al dia. Tenim l'economia de butxaca amb la Jana Vera, històries de la fotografia a partir de 12:45 i restes de sèrie amb el Josep Lluís Ravenga d'una a dues. Després ho repassem tot. Ara mateix comencem, doncs, el Bon Dia i Bona Hora d'aquest dilluns 13 de juliol de 2026. Benvingudes, benvinguts. Vuit del matí i 8 minuts.

0: Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer la previsió meteorològica. Per això tenim ja a punt el Jordi Miralles i, com us dèiem, ara mateix tenim 23 graus i mig de temperatura a l'exterior de l'emissora. Com es presenta aquest inici de setmana meteorològicament parlant? Jordi Miralles, bon dia.
1: Hola, Oriol, bon dia. Una setmana més hem de parlar de calor, unes temperatures que ens han donat una petita pausa aquest cap de setmana, tot i de calor n'ha fet, però avui tornen a pujar, ho faran dimarts, ho faran dimecres i començaran a baixar una mica entre dijous i divendres. Per tant, els propers dies cada vegada una mica més de calor i això vol dir que avui tornarem a sobrepassar els 30 graus de màxima. Un dia que serà bàsicament assolellat, la presència d'alguns núvols que poden interrompre una miqueta l'acció del sol i atenció, si mirem cap a l'horitzó veurem que la tonalitat del cel és una mica marronosa a causa del polsim en suspensió que ens prové del nord d'Àfrica. Aquests vents al sud són també els que provoquen aquesta pujada de les temperatures. De cara a demà augmentarà una mica més la nuvolositat, però de pluges no n'esperem i també ho faran les temperatures, tant les mínimes com també les màximes. I com dèiem, aquesta situació meteorològica d'altes temperatures ens acompanyarà durant bona part de la setmana, tot i que ja diem que durant la segona part d'aquesta setmana les temperatures a poc començaran a baixar.
0: Molt bé, gràcies, Jordi. Ara anem cap al RAC per conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària. Allà ens està esperant, com sempre, el Ferran Aràndiga. Com ho tenim, això, Ferran? Molt bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la setmana destacant que la T244 ha quedat tallada encara entre Carolla i Gomúrcia per l'incendi forestal. També continua tallada la AP2 a Barberà de la Conca per l'incendi d'un vehicle, en aquest cas d'aquesta matinada. La deixa desviaments oberts per la sortida 193 en direcció a Barcelona, al punt de Montblanc. També la mateixa AP2 destaquem una avaria en direcció a Lleida, on es talla un carril a la circulació a l'altura de l'Ansal del Penedès amb un quilòmetre de l'amplitud. També tenim una segona avaria, en aquest cas a la AP7, a l'altura del Papiol, en sentit nord. Deixa els vehicles a l'horari i provoca un quilòmetre de l'amplitud. També tenim dos accidents, el primer a la AP2 de Cerdanyola del Vallès, en sentit sud, amb un carril tallat i 3 quilòmetres de cues, i també a la AP30, en sentit nord, de Barberà del Vallès i Cerdanyola, amb l'enllaç a la C58, on també es talla un carril provocant 2,5 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions també per Bassa i Llobregat en direcció a Barcelona, per la A2 i la B23 durant 4 quilòmetres, en aquest cas la A2, des de Pallejà fins a Cornellà, i per la B23 des del Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies, Ferran. Disculpeu que el son era del tot nítid. Seguim parlant de mobilitat. Parlem, en aquest cas, el transport públic, perquè, segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, en principi tenim normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. I encara afegint un aspecte més de la mobilitat, en aquest cas en clau local, avui l'Ajuntament informa que tenim un tall d'accés al carrer Pintor Fortuny, concretament entre el carrer Samarang i el carrer Anselm Clavé. És només aquest tram que afecta del carrer Pintor Fortuny amb motiu de treballs de descàrrega. Això afectarà avui a partir d'ara a les 8 del matí fins a la 1 del migdia. Insistim, tall d'accés al carrer Pintor Fortuny que afecta només entre el carrer Francesc Samarang i el carrer Anselm Clavé, amb motiu de treballs de descàrrega, i serà de 8 del matí a 1 del migdia. I ara el que farem és escoltar també l'oferta de feina que ens comparteix a aquesta hora del matí el Francesc Rueda des de la primera planta de l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament a l'equipament del Molí. Quina oferta ens destaques avui, Francesc? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba de Molins de Rei. Ens demanen un mosso de magatzem. Es busca una persona per treballar en horari de matí, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 6 a 2. El contracte seria temporal, 3 mesos prorrogables, és una baixa mèdica de llarga durada i n'hi ha possibilitats després de passar indefinit. El salari serien uns 1.760 euros bruts mensuals per 12 pagues i les tasques pròpies d'un mosso magatzem en una empresa de distribució de material mèdic. Càrrega i descàrrega de contenidors, preparació de comandes, moviments dins del magatzem, s'ha de tenir un domini del carretó retràctil, picking, control d'entrades i sortides, etc. És imprescindible tenir el carnet de carreductor elevador vigent i també es demana experiència mínima d'un any, català i castellà, estudis primaris i, bueno, com ja han dit, el tema del carnet de carretó.
0: Doncs molt bé, moltíssimes gràcies per la informació, Francesc, que trobareu penjada al web clicfeina.cat, clicfeina.cat. Informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí, de manera que completem la informació de servei recordant-vos la farmàcia de guàrdia per avui dilluns dia 13 de juliol aquí a la vila. Avui és la farmàcia Roca. La farmàcia Roca es troba al carrer Major número 31 i la trobareu oberta des d'ara quart de 9 del matí fins a les 10 de la nit. Un minut i arribarem a un quart de 9 del matí. Anem a fer un repàs a l'actualitat local. Com us dèiem, d'aquí una estona, dos quarts de 9, parlarem amb l'Eduard Català d'una de les notícies del cap de setmana. Aquesta segona posició que ha aconseguit l'equip Kawasaki Català a les 24 hores del motociclisme al circuit de Catalunya. Tenim, però, també notícia pel que fa a la 45a edició del Festival de Terror de Molins de Rei, perquè el metratge trobat s'apodera del Terror Molins 2026. Sílvia Artés, molt bon dia.
4: Bon dia, doncs, i és el leitmotiv d'aquest proper 45è Festival de Cine de Terror, el metratge trobat. Es dedica, doncs, a aquesta nova edició, un dels subgèneres més influents i reconeixibles, segons expliquen des del festival, subgènere del terror contemporani, el fan footage o metratge trobat. La clau de l'èxit està en l'ús del realisme brut, allunyat del cinema convencional. Són produccions de baix pressupost, històries mínimes i que tenen una proximitat inquietant als personatges. Aquesta propera edició del festival es durà a terme del 6 al 15 de novembre i tindrà com a seu principal el Teatre de la Peni. Què és exactament el metratge trobat? Doncs és l'art, expliquen, de convertir l'arxiu en horror. Les pel·lícules que van trencar regles del terror modern, obres que van revolucionar la por amb una càmera a l'espatlla i van generar un hiperrealisme, d'aquí doncs el terror o que fan aquestes cintes tan inquietants. Alguns exemples que ens donen, doncs, la pel·lícula Holocausto Caníbal de l'any 1980 o The Blair Witch Project del 99. El metratge trobat va desafiar en aquest moment les convencions narratives del cinema de terror. Més endavant, ja entrat als anys 2000, doncs Rec és un altre exemple, Paranormal Activity del 2007, o ja més endavant VHS del 2012 i Creep del 2014. Aquesta 45a edició del festival consolida la proposta per la creació cinematogràfica en català amb la segona edició del Premi al millor projecte de producció d'un curtmetratge de terror en català. Enguany estrena nom oficial, Premi Angoixa, per impulsar la creació en llengua catalana dins el gènere de terror. El premi serà de 5.000 euros i la convocatòria per aquest Premi Angoixa, que ja té nom, segona edició, però ja oficialment amb nom, la convocatòria està oberta fins al 21 de setembre. Doncs tenim aquí ja algunes de les novetats del Festival de Cine de Terror, que es durà a terme el mes de novembre, com és habitual.
0: Efectivament, del 6 al 15 de novembre. I canviem de qüestió i us expliquem que s'ha obert el termini ja per participar en la 28a edició dels Premis Clic de Fotografia Vila de Molins de Rei.
4: L'organitza l'Ajuntament i el CEM, el Centre Excursionista, i té el reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia. Hi ha temps encara de marge fins al 4 de desembre per presentar les fotografies. Hi ha quatre modalitats, les habituals de cada any: lliure, tema de Molins de Rei, i esports de muntanya i aventura, i cada any amb un tema extraordinari o diferent. Enguany el tema és esports de competició de Molins de Rei. Es poden presentar com a màxim 3 fotografies per cada una d'aquestes modalitats. Els premis estan dotats a 500 euros per les obres guanyadores i un accèssit de 230 euros. I per la categoria aquesta que va canviant cada any, esports de competició en Molins de Rei, hi ha un únic premi de 500 euros. El veredicte del jurat es donarà a conèixer al gener i els actes de lliurament de premis i l'exposició, com sempre, en el marc de la propera fira.
0: I també us expliquem, notícia comarcal, que Veolia ha finalitzat la construcció de la nova estació de tractament d'aigua potable, Estrella, situada a la població veïna, a la capital de la comarca, Sant Feliu.
4: És un projecte que ha suposat una inversió de gairebé 46 milions d'euros que va aprovar el govern de la Generalitat i que s'ha finançat a través de la tarifa aprovada per l'àrea metropolitana. S'ha acabat la construcció d'aquesta nova estació de tractament d'aigua potable, Estrella, com dèiem, està a Sant Feliu. La intenció és garantir l'accés a una aigua segura i d'alta qualitat i maximitzar l'aprofitament dels recursos hídrics disponibles. La instal·lació reforça la resiliència, expliquen des de l'àrea metropolitana, del sistema d'abastament metropolità i mostra com les infraestructures innovadores contribueixen a l'adaptació de les comunitats al canvi climàtic. S'ha construït, doncs, amb la intenció d'adaptar-se als nous requisits de la normativa sobre la qualitat d'aigua, del consum d'aigua del consum humà, que limita la presència de nous contaminants i redueix els llindars dels contaminants que ja hi ha, i amb aquesta finalitat s'incorporen com a novetat dues línies pioneres de tractament a l'hora de fer la potabilització de l'aigua, que és l'osmosi inversa i el carbó actiu, aplicades als 5 pous i amb una capacitat de tractament de fins a 1.000 litres per segon.

Seguim. Passen pràcticament 4 minuts d'un quart de nou. Encetem una setmana on l'equip de govern seguirà presentant el pressupost municipal i escoltant els veïns i veïns.

0: fins a l'actualitat?
1: És una activitat que organitzen des del Consell Comarcal. Es fa el dijous a la biblioteca. És una taula rodona amb tres ponents. Adelina Cobo, sòcia del Centre d'Estudis i exmembre de la Junta, exdirigent també de Comissions Obreres. També hi vindrà Elvira Bolos, extreballadora de la fàbrica Ferrer i Mora i infermera a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. I, finalment, a la taula rodona també hi haurà Vanessa Camacho, docent i coach en lideratge i gestió empresarial, especialitzada en desenvolupament de talent i transformació d'organitzacions. L'activitat introductòria serà amb Lucía López, de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Doncs hi haurà aquesta xerrada en el marc del 7è Congrés de les Zones del Baix Llobregat, aquest dijous a la tarda a la Biblioteca El Molí. Us hi heu d'apuntar a través d'un codi QR.
0: Precisament aquest dijous, l'Ateneu Molei organitza un tast de cerveses artesanes.
1: Es farà al pati de la Peni, a 6:15 obertura de portes, i a 7:45 comença el tast de cerveses de projectes cervesers de la vila. Zulo Flow Garden, la Molinenca, i també hi participa el taller de cervesa casolana de Can Batlló. El tiquet del tast és de 17 euros, inclou 6 cerveses i 6 tapes, i els podeu adquirir a l'Estanc Margarit.
0: Molt bé, atenció perquè tenim el darrer concert de les nits musicals del Botànic, aquesta proposta del SEM, per aquest divendres 17 de juliol.
1: En aquest cas, el títol del concert és Resonàncies del Romanticisme i el protagonista del concert és Ismael Arroyo, que farà aquest concert, com dèiem, l'últim jam de les nits del Botànic, enguany al pati de Can Ametller. No es pot fer on habitualment, a l'entorn natural del Botànic, pel tema de la pesta porcina. Obertura de portes a les 8 del vespre i el concert comença a 9:15. Com sempre, podeu dur-vos al sopar de Carmanyola. El preu és 17 euros, 12 euros pels socis del SEM i l'entrada és gratuïta fins als 12 anys d'edat.
0: Molt bé, tenim de nou proposta de l'estiu, Viu l'estiu als parcs, de nou cinema a la fresca aquest dissabte.
1: Sí, dissabte a la plaça 1 d'octubre, igual que la setmana passada, en aquest cas amb la pel·lícula Jurassic World.
0: I a més també, dins o en el marc de les activitats de l'Associació de Veïns del Barri del Canal, tenim ball per tothom, també precisament aquest dissabte.
1: Sí, el dissabte a partir de les 9 a la plaça Vicenç Fernández, aquest ball amb Jaume Júnior, anima de la gent que vagin a ballar al Barri del Canal aquest dissabte.
0: Encara hi ha una darrera activitat també d'aquestes propostes que ha fet la plataforma Molins Antifeixista, i faran un cinefòrum aquest divendres.
1: Divendres amb una pel·lícula que ja té uns anys, un clàssic del gènere del director britànic Ken Loach, Tierra i Libertat. El divendres al Sessió La 13, a l'Avinguda València 84.
0: I recordeu que encetem també la tercera setmana d'activitats per infants i joves i adolescents, el Juga't l'Estiu a l'Escola Pont de la Cadena.
1: A l'Escola Pont de la Cadena, per nens i nenes de 4 a 12 anys, amb activitats cada tarda. Avui, per exemple, fan manualitats, demà jocs de taula, dimecres jocs d'aigua, dijous cuina i divendres festa de l'escuma. El preu per tardes a 5 euros i 20 euros tota la setmana a l'Escola Pont de la Cadena, com dèiem. I, per altra banda, ja per a adolescents de 12 a 17 anys, al Molí Jove, activitats també diferents cada dia. En aquest cas són gratuïtes i es fan a les tardes de dilluns a dijous i els matins de dimecres i divendres.
0: Seguim 7 minuts i seran 9:15. Anem a fer un repàs als titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, molt bon dia.
2: Bon dia, Oriol. La calor porta les empreses a avançar horaris i refrigerar fàbriques, ho diu el periòdico a la seva portada. Alguns sectors suspenen la feina a la tarda i instauren torns rotatoris per les posicions més exposades. Les negociacions per modificar la feina agrària estan encallades des de fa un any. En fotografia de portada, el Maria Farida, la Junta dona per estabilitzar l'incendi de Los Gallardos després de cremar 7.000 hectàrees. La mort d'una dona hospitalitzada eleva 13 les víctimes. I els robatoris cauen un 40% en el transport públic de Barcelona per la pressió policial. Els Mossos centren la seva activitat a desarticular bandes especialitzades de carteristes. Aquest dijous, Puigdemont redueix la seva activitat pendent de l'aval de la Unió Europea i Espanya es garanteix un subministrament massiu de gas durant 15 anys. Entrevisten a Miquel Merino, futbolista. He passat del més baix a viure el somni de la meva vida, diu. I Márquez se'n va de vacances liderant MotoGP al guanyar a Alemanya. A La Vanguardia, els impostos a Espanya frenen la inversió de l'estalvi de les llars. L'elevada fiscalitat del 22,3%, 8 punts més alta que l'europea, bloqueja el bilió d'euros que els espanyols tenen en comptes de baixa rendibilitat. En fotografia de portada, el foc ja ha cremat gairebé el triple d'hectàrees que el 2025. En aquesta època, els incendis han calcinat

0: aquest any 57.750 hectàrees de superfície forestal a Espanya. Això és un 34% més que la mitjana de l'últim decenni. I articles pugen a 13 de les víctimes d'Almeria i confinats per un altre incendi a Aiguamúrcia, 5 nuclis. Diu també La Vanguardia que els governs espanyol i francès tillen de racista. Un comentari de Rajoy, l'expresident, va dir que la selecció gala de futbol juga sense francesos. Entrevisten a Mikel Oyarzabal, jugador de la selecció espanyola. Transmeto calma als joves perquè no es posin més pressió. I Sinner remunta i guanya el seu segon Wimbledon contra Zverev. Això no ho he dit bé, eh? Zverev. I també deixant Madrid, els premis Ídolo es muden a Barcelona. El diari Ara, l'Iran tanca Hormuz arran de l'escalada bèl·lica amb els Estats Units. Washington bombardeja fins a 140 objectius militars en resposta a la intercepció d'un vaixell cipriota. Teheran ataca infraestructures nord-americanes en tots els països del Golf, excepte l'Aràbia Saudita. Fotografia de portada, no eren estrangers, eren veïns de Béder. Amb l'incendi d'Almeria estabilitzat, els veïns del poble més afectat tornen a casa. Les víctimes mortals pugen a 13 amb la mort d'una de les persones ingressades. L'Estat presta 500.000 milions d'euros extra en 14 anys a les comunitats, les xifres de l'infrafinançament, i Sánchez i Illa, una aliança de ferro en plena tempesta judicial. També llegim al diari Ara que els drons ucraïnesos erosionen la confiança dels russos en Putin. Hi ha articles de Sebastià Alzamora, escriptor, a la pàgina 21 i a la pàgina 2 de Fernando Trias de Ves, economista. I per últim, repassem avui, sí, la portada del Punt Avui, 40 anys de solidaritat internacional. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament compleix 4 dècades amb el repte de créixer en un context amb més conflictes. Diu Lluís Simón Rabasseda, divorci a la vista a Girona, se'ns ha acabat la paciència, titula en Geis, una tribuna oberta que obre la porta a la sortida de Junts del govern municipal. Hi ha crònica de Guillem Vidal, una cruïlla entre Espolla i Nova Orleans, i de Telma Castro, la veu aspra i potent d'Anastàsia. A l'esportiu, desè triomf en MotoGP de Marc Márquez a Sachsenring, i entrevisten a Víctor Maull, investigador del Laboratori de Sistemes Complexes de la UPF. Diu que perdre diversitat fa perdre les funcions que fan fort l'ecosistema.
1: Seguim 3 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Abans de fer una valoració de la participació de l'equip de l'Eduard Català a les 24 hores de motociclisme, anem a fer un repàs al que diuen els diaris digitals.
2: Comencem amb el Nacional, que actualitza la informació d'aquest incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que obliga a desallotjar de manera preventiva diverses masies de Querol, informació d'ara de fa mitja horeta aproximadament, i que es manté el confinament de 2.500 persones. Protecció Civil ha ordenat aquest dilluns al matí l'evacuació preventiva de 4 urbanitzacions i nuclis disseminats al terme municipal de Querol, al Camp, per l'incendi forestal que crema des d'ahir aquesta zona d'Aiguamúrcia de l'Alt Camp, una població doncs, segons el 3CAT, també diuen que hi ha entre 300 i 400 persones que han de ser evacuades. La Protecció Civil ha enviat el missatge des d'alert per comunicar l'ordre d'evacuació, que es fa de manera guiada o en comboi d'entre les 7 del matí i les 9 d'aquest matí. La zona ocupa unes 300 hectàrees i paral·lelament es manté el confinament de les poblacions de Llacuna, Pontons, Aiguamúrcia, Querol i Torrelles de Foix. També el 3CAT Info diu que l'incendi a la nit no ha crescut, però que no s'ha pogut estabilitzar. Anem a directe.cat, que titula Patir la calor, qüestió de renda. Qui pot protegir-se de les altes temperatures i qui no, depèn dels ingressos, l'estat de l'habitatge i el territori on es viu. L'Institut Hidram presenta un informe que analitza la desigualtat davant la calor extrema a la província de Barcelona i desplega propostes. Qui pot protegir-se de la calor és el títol d'aquest informe, que analitza els factors de desigualtat davant les altes temperatures. L'informe conclou que la desigualtat davant la calor està travessada per la renda, l'estat de l'habitatge i el territori, com dèiem, i que la resposta privada, com la instal·lació d'un aparell d'aire condicionat, arriba primer allà on les rendes ho permeten. A Barcelona, les llars de rendes altes gairebé dupliquen la cobertura d'aire condicionat de les rendes baixes, i de fet això és extrapolable a la resta de la província. Per Hidra, l'aire condicionat és una peça necessària, però insuficient de resposta. L'aïllament tèrmic adequat als habitatges és important i el verd urbà és clar. Hi ha diferents propostes, com universalitzar l'aparell d'aire condicionat, barat i eficient, o proposar l'accés a sistemes de refrigeració eficients. Encara que són més lentes, l'informe incideix en que és necessari desplegar i treballar amb mesures que ataquen l'arrel del problema, com rehabilitar a fons el parc d'habitatge i accelerar-ne l'eficiència. I acabarem amb Catalunya Press, que destaca el frau de 13 milions a empreses israelianes que colen a Europa productes a la Palestina ocupada. S'han analitzat documents comercials i s'assenyala que una part dels enviaments procedents d'assentaments de Palestina ocupada o els del Golan sirians es presenten com a mercaderia israeliana, una pràctica que beneficia econòmicament i qüestiona l'eficàcia dels controls comunitaris.
1: Ara mateix són 2:15 del matí.

0: Com bé sabeu, aquest cap de setmana s'han disputat les 24 hores de motociclisme al circuit de Catalunya, a Montmeló, amb la participació, novament, de l'equip de casa nostra, el Kawasaki català Aclam, que ha acabat segon amb una competició força disputada i decidit tot en el tram final. L'equip de Molins de Rei ens explica que ha lluitat per la victòria fins a l'última hora, com dèiem, després d'un dels duels més igualats que recorden a la prova. Saludem a aquesta hora del matí el responsable de l'equip Kawasaki català Aclam, que és l'Eduard Català. Hola, Eduard, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I hem descansat una mica? Bé. Hem descansat, sí?
1: Una mica.
0: Una mica, eh? Una mica, molt bé. Enhorabona, doncs, per aquesta segona posició. I d'entrada et volia preguntar, doncs, quin balanç, quina valoració en fas d'aquesta nova participació del vostre equip en aquestes 24 hores?
1: Bé, ha sigut una edició molt i molt, molt, molt competida, molt disputada. Vam estar fins a l'hora 23 lluitant per la primera posició i un petit ensurt electrònic ens va despenjar de la lluita. Però bé, la valoració és molt bona, l'equip va funcionar molt bé, la moto va anar molt bé, els pilots molt bé. Estàvem a un nivell altíssim. El nostre rival, que són els que van guanyar els d'FR Moto, ho van fer molt bé, anaven molt ràpid, ens van exigir molt. Però bé, nosaltres estàvem allà i apretàvem tot el que podíem i sabíem i realment teníem opcions bones de poder arribar a l'hora 24 davant de tot. Però bé, les coses són així, no passa res, simplement un petit fallo electrònic i ens va fer perdre algunes voltes i aquí vam quedar despenjats.
0: Una segona posició que vau agafar de seguida, no? O sigui, que us vau mantenir en aquesta segona posició pràcticament tota la cursa, no? Pel que anava veient.
1: Sí, sí, tota la cursa vam estar igual.
0: Sí.
1: A una volta, mitja volta, mitja volta, una volta, tota l'estona, vam estar en segons i bueno, a remolc tota la carrera remant com podíem. Però bé, la valoració és bona, jo estic content, l'equip també, vam fer una molt bona feina, un podi amb un meló no és fàcil, mai és fàcil, i com va ser encara més. I estem contents,
0: molt bé. Va anar bé. Heu completat al final 774 voltes, no, Eduard?
1: Si t'he de dir la veritat, no ho sé.
0: Pel que llegia.
1: No, no en recordo.
0: 774.
1: No, vam fer rècord de voltes,
0: sí.
1: No ho sé. No sé, sí, moltes voltes, moltes. Gairebé 800 voltes allà, a un ritme estressant, perquè és que
0: sí.
1: anàvem molt ràpid, tot, volta a volta anàvem molt ràpid. O sigui, si hi havia alguna volta que baixàvem el ritme un segon, ja ens miràvem malament entre nosaltres. Vull dir que teníem que el llistó estava molt alt.
0: Sí, i sí que explicaves aquest problema electrònic de darrera hora, però que també en el transcurs de la cursa, com m'imagino que acostuma a passar sempre, no? També explicàveu que heu hagut de superar diverses incidències mecàniques i tècniques, no?, en el transcurs de totes les hores de la cursa, eh?
1: Vam tenir petits problemes, un problema amb una roda que ens va sortir bunyeguda, i ja és una parada extra, ja he perds un temps. Després, com que volíem intentar apurar una mica per forçar el rival, vam allargar el relleu una volta més, però ens vam quedar sense benzina. I aquí també vam perdre 3 o 4 minuts, que la moto va quedar parada per allà a l'estadi, entre que va venir espitxant la moto. I vam tenir petites cosetes que ens van fer anar una mica de remolc. Però quan arrisques, això passa. Si no, no. No és culpa de ningú, diria jo. O sigui, vam fer un càlcul de gasolina, vam dir creiem que podem arribar a la volta 29, creiem, però el creiem no sempre és cert. Però bé, ho teníem que provar-ho, eh? Vull dir, no,
0: sí.
1: El que existia. Estic totalment convençut que això s'havia de provar, perquè havíem de forçar tot el que poguéssim. Però bueno, no va passar res.
0: Deixa'm preguntar-te pels pilots, també, perquè tenies dos pilots que repetien d'altres ocasions i n'incorporàveu dos, no? És a dir, la meitat de l'equip, eh?
1: Sí, sí, vam fer una mica de restyling de pilots.
0: Sí.
1: Seguíem tenint el Xavi Artigas i el Julian Pilot, que el Julian Pilot és un noi francès que ja és la vuitena vegada que corre amb nosaltres. I és realment molt bon pilot. El Xavi Artigas ja va córrer l'any passat amb nosaltres, un nano jove, amb molta empenta, i aquest any vam incorporar a l'Àlex Toledo, que és un pilot que està fent el Mundial d'Endurans, i el Miquel Pons, que és un pilot mallorquí, que també està fent el Mundial d'Endurans, i realment van funcionar com a rellotges.
0: Molt bé. Per tant, regularitat dels pilots, eh?
1: Sí, sí. O sigui, tots els nostres pilots, això és molt important amb aquestes curses de resistència, tots voltaven igual. O sigui, no n'hi havia un que voltava dos segons més lent o més ràpid. O sigui, tots tenien el mateix ritme. I així pots fer feina, que és el que vam fer.
0: I pel que fa a la participació, llegir que ha arribat pràcticament una quarantena d'equips en aquesta edició, oi?
1: Sí, hi ha menys equips que l'any passat.
0: Sí.
1: Però jo crec que és normal, perquè és que a nivell econòmic és molt difícil, és molt cara, aquesta carrera cada dia és més cara.
0: Sí.
1: I clar, això és un fre per tothom. O sigui, a nosaltres mateixos cada dia ens costa més replegar un pressupost per poder estar allà en condicions. Mm. Però hi havia una mica menys de participació. Crec que l'any passat eren 43 o 44 i aquest any eren 38 o 39, em sembla, eh?
0: I per què? Quins factors han influït doncs, que sigui més cara, doncs, Eduard?
1: Això és culpa nostra, que cada cop som més exigents i cada cop necessites més coses i més bones i més qualitat i més... Això és culpa nostra. No és que el circuit sigui més car.
0: Val.
1: Sí que el circuit és una mica més car.
0: Sí.
1: Però la resta ens la posem nosaltres. Que m'incoc jo, també. Vull dir, no ho dic amb els altres, eh? Dius,
0: sí.
1: Hem de posem-hi aquests frens que la moto aguantarà una mica més. Posem-hi això i això autoexigeix molt.
0: Mm-hmm. L'autoexigència, efectivament. Escolta, i veig que el Toni us ha fet treballar també amb la part de la imatge, eh? Anàveu fent vídeos i inclús l'Eduard anava valorant també cada X hores, també a través d'Instagram, a través de les xarxes, i heu cuidat bastant, que això està molt bé, que ha sortit pràcticament tot l'equip explicant quin és el seu rol, que això està molt bé perquè sempre ho destaques i en aquest cas s'ha visibilitzat molt també, eh?
1: Sí, és que l'important d'aquesta cursa, però realment aquesta cursa és un equip.
0: Sí.
1: Hi ha diferents seccions, hi ha pilots i mecànics i tot, però tothom té la seva importància. I ho vam voler destacar, vam parlar amb el Toni,
0: sí. I
1: la noia, que és l'Aina, que ho fa superbé, i ens ha portat les xarxes socials, i o sigui, ha anat destacant els punts de l'equip,
0: sí. I
1: això jo crec que està molt bé, perquè és que realment és el que és, vull dir, que es visualitza el que és realment l'equip, que té les seves curiositats, perquè qui no ho coneix no s'ho pot imaginar mai, el que s'arriba a moure i el que s'arriba a fer allà dintre. I quan ho coneixes i t'hi poses, dius, et quedes molt sorprès, perquè hi ha moltes coses a lligar totes.
0: Que seguiu sent una quarantena de persones, aproximadament, Eduard?
1: Sí, 40 persones i ningú s'avorreix.
0: I ningú s'avorreix, efectivament. No. I ara imagino que poques hores després d'haver acabat ja estàs maquinant i esteu pensant en l'any que ve, no?
1: Sí, sempre.
0: Sempre.
1: Si fas una valorització i és normal. Vull dir, el que es pot millorar, el que no es pot millorar, el que ha fallat, el que no ha fallat una mica. I, bueno, això és normal.
0: Sí.
1: Nosaltres ja estem... Ara, de moment, ens hem de restablir nosaltres, que estem una miqueta apurats.
0: Normalíssim.
1: Però bueno, ara, aviat ens activarem ja per la següent edició.
0: Molt bé. Doncs enhorabona per l'equip Kawasaki Català Clam, com dèiem, que ha aconseguit la segona posició amb aquestes 24 hores de Catalunya de motociclisme decidides, com dèiem, en el tram final. Eduard Català, doncs escolta, gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per aquesta segona posició, eh?
1: Molt bé, gràcies a vosaltres per l'interès.
0: A descansar, una abraçada.
1: Adéu.
0: Que vagi bé, bon dia i bona hora. A 6 minuts i seran 3:15. Ara tornem.

0: que aneu acumulant. Us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
5: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
4: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
6: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
4: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
7: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
4: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
8: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
9: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més, el bon dia i bona hora de Ràdio Molins de Rei.
10: Seguim 2 minuts i arribarem a 3:15 del matí.

fer un repàs a la programació de la ràdio nostra per avui dilluns. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, que seran les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei el dia fins a un quart d'una. Avui és el dia que tenim la píndola dedicada al món de l'economia, economia de butxaca, amb la Jana Vera, fins a dos quarts d'una. I a dos quarts d'una, la cita amb el David Rius, històries de la fotografia, fins a arribar a la una del migdia. I d'una a dues, com bé sabeu, els dilluns, restes de sèrie, el programa que ens confecciona el Josep Lluís Revenga, penúltim programa del curs, temes musicals relatius a la propietat, és l'eix temàtic d'avui del programa del Josep Lluís, que el podeu escoltar, com dèiem, després de les notícies de la una i fins a arribar a les dues del migdia. Temes musicals podreu escoltar relatius a la propietat. Això ens portarà fins les dues del migdia. De dues a tres escoltareu les notícies en xarxa i de tres a quatre el programa La Migdiada. A partir d'aquí, a les quatre tenim la remissió del Cafè Drom amb la Virgínia Drom i a les cinc la cita amb la Margarida Casadesús i el seu programa La Veu. A partir de les sis, com m'heu escoltat ara fa uns minuts a la falca publicitària, tenim les heroïnes quotidianes amb la Bego Floria, que avui entrevista la Patrícia Càrniques Isidro, que és directora financera d'Autopistes, del grup Abertis. Avui serà l'entrevistada de la Bego entre les 6 i les 7, les heroïnes quotidianes, avui amb la Patrícia Càrniques Isidro. A partir de les 7, els Matussers ens presenten el programa Mirant al Cel, programa dedicat, com dèiem, al món dels castells, entre les 7 i les 8. A les 8 és el moment de parlar de teatre, amb el Tot Teatre, amb el Dani Pasqual, que ens presenta doncs, aquest programa dedicat a repassar l'actualitat teatral, especialment barcelonina, i també, evidentment, quan tenim propostes a casa nostra. A partir de les 9, el Joc per Randa, el programa dedicat al món dels videojocs, amb el Rafael Pérez i tot el seu equip, parlant doncs de la indústria del videojoc. I a partir de les 10, tota l'actualitat, diguem, del ciclisme, la podeu escoltar a l'Etapa Reina, que aquests dies els tenim multiplicant-se, el Lluís Àries, el Roger Castillo, el Sergi Soler, el Marc Vives, per explicar doncs el que està donant de si el Tour. Vàrem fer ja dijous la retransmissió d'una etapa, demà farem també la retransmissió de l'etapa corresponent. Això vol dir que quedarà alterada la programació. Demà no tindrem el Pierre, el de Tu a Tu i la primera hora de la Finestra Oberta al Món. De 4 a 6 podreu escoltar doncs aquesta retransmissió. Avui, però, programa habitual, programa a la seva hora, a les 10 de la nit, de 10 a 11, repassant el que ha donat de si el cap de setmana, l'etapa Reina. A les 11, Jazz Club de nit amb el Miquel Tuset, fins a arribar a mitjanit, i a mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, tertúlia que compartim els dilluns amb el Joan Barrios, amb la Genoveva Català, amb el Ramon Canal, amb el Jaume Armengol i el Joaquim Martí. El Joaquim avui no ens pot acompanyar, la resta esperem que sí. Repetició de mitjanit a la una de la matinada i a la una connexió a Micat FM. Fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia, és a dir, amb la selecció de sardanes que ens ofereix diàriament el Pere Païssa amb el seu programa La Tenora.

0: Abans de saludar la Maria Casals amb la seva recomanació literària, anem a fer també un repàs al més destacat de la televisió per avui, dilluns. Roger, endavant, bon dia.
1: Bon dia de nou. Les pel·lícules que podem veure avui a la televisió comencen a les 10 de la nit amb Marea Roja, a Calle 13. És una pel·lícula de l'any 95 americana d'acció que dura dues hores, dirigida per Tony Scott, amb Denzel Washington, Gene Hackman, Mac Craven, George Zunza, Viggo Mortensen, James Gandolfini i Rocky Carroll, també Jaime Gómez i Michael Milluan. És un experimentat comandant de l'Alabama, que és Frank Ramsey, el segon comandant, Ron Hunter, que es troben enmig d'un conflicte mundial. Deduïm que l'Alabama és o bé un submarí o bé un vaixell de guerra, que no ho expliquen. També a les 10 a Televisió de Catalunya, Saben aquell, de David Trueba, amb David Verdaguer, Carolina Juste, Pedro Casablanc, Marina Salas i Ramon Fonseré. Una comèdia catalana del 2023 que dura dues hores. Això va de l'humorista Eugenio, fidelment interpretat per David Verdaguer. Estem a Barcelona, a finals dels 60. Eugeni Jofre, un jove joier, coneix Conxita en un autobús de línia. La fascinació és instantània i tots dos s'inicien la seva història d'amor, la història d'amor que serà la de les seves vides. Eugeni aprèn a tocar la guitarra per acompanyar Conxita, la qual cosa li suposa lluitar contra la por escènica. Així comença la carrera musical dels dos. No obstant això, quan Conxita ha d'absentar-se dues setmanes de Barcelona, convenç l'Eugeni que porti a terme les actuacions tot sol. A un quart i cinc d'onze, a la 2, Alien, el octavo passajero. Un clàssic ja de Ridley Scott amb Tom Skerritt, Sigourney Weaver, Veronica Cartwright, Harry i Harry Dean Stanton. És una coproducció entre els Estats Units i el Regne Unit. És de l'any 79, de ciència-ficció, i dura dues hores. De tornada a la Terra, la nau de càrrega Nostromo interromp el viatge i desperta els 7 tripulants. L'ordinador central ha detectat la misteriosa transmissió d'una forma de vida desconeguda procedent d'un planeta proper. A dos quarts d'onze, al canal Hollywood, Exodus, Dioses i Reyes, de Ridley Scott, per tant, ja segona pel·lícula de Ridley Scott, en aquest cas amb Christian Bale i Joel Edgerton, també Aaron Paul i Ben Kingsley, un drama de l'any 2014 americà, dura dues hores i vint, història del desafiant líder Moisès i la seva rebel·lió contra el faraó Ramsès per alliberar 600.000 esclaus en una fugida èpica d'Egipte després d'un cicle terrorífic de plagues mortíferes. I l'última proposta, a les 11, a la Sexta, Los renglones torcidos de Dios, una bona pel·lícula d'Oriol Paulo amb Bárbara Leni, Eduard Fernández i Loreto Mauleón, un thriller espanyol del 2022 que no arriba a les 3 hores però s'hi acosta bastant. Alice, investigadora privada, ingressa en un hospital psiquiàtric simulant una paranoia per recaptar proves del cas en què treballa la mort d'un intern en circumstàncies poc clares. No obstant, la realitat a la qual s'enfrontarà en la seva reclusió superarà les seves expectatives i posarà en dubte la seva pròpia cordura. Ja et dic que avui fan bones pel·lícules a la televisió, per tant haureu de triar. Anem als programes, que d'això n'hi ha pocs avui. Avui no hi ha Mundial a la 1, si no m'equivoco. Per tant, el que sí que hi ha és el 33, a les 9, el gran Tirant-lo Blanc, avui, format que reivindica i contextualitza les grans fites culturals contemporànies, aquelles creacions que han marcat un abans i un després, doncs Tirant-lo Blanc seria una d'elles. A tres quarts d'onze, si no ens movem del 33, tenim el Planeta Dinàmic, un viatge als extrems dels 7 continents per conèixer persones que viuen i treballen en primera línia contra el canvi climàtic. El programa o el capítol d'avui inclou gel i foc. I a les 11 a 4, El Mago del Vino. No n'havíem parlat d'aquest programa. Escollit dues vegades com el millor enòleg del món, Raúl Pérez produeix més de 200 vins al petit municipi llaonès de Valtuille de Abajo, que té 70 habitants i 13 cellers. Ara té un nou projecte amb el qual vol sorprendre el mercat. I d'això va el programa a 4, El Mago del Vino. I amb això acabem aquest repàs de la programació, Oriol.
0: Molt bé. Doncs fantàstic. Moltes gràcies, Roger. Continuem i ens queden ara mateix 7 minuts i mig per arribar a les 9 del matí.

0: La recomanació cultural és l'espai que fem abans d'arribar a les 9 del matí, cada dia amb una temàtica diferent. Els dilluns parlem de llibres i ho fem acompanyats de la Maria Casals. Què tal, Maria? Com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia. Avui, més que recomanar-vos una lectura, que també, el que vull és recomanar-vos un escriptor, Xavier Mas Cravioto, nascut a Navàs el 1996, 30 anys. Escriu narrativa i poesia. Ha estat professor de llengua i cultura catalanes a la Universitat de Bristol, al Regne Unit, i ha treballat en nombrosos projectes de llengua i literatura. La seva obra ha estat reconeguda amb l'atorgament de nombrosos premis literaris. Avui us parlo d'ell perquè acabo de llegir Animals inexpressius, la seva darrera proposta, publicada l'octubre passat per l'altra editorial, amb la dedicatòria següent. A la meva mare, que un dia que m'avorria em va dir: doncs agafa un llibre i posa't a llegir. Animals inexpressius recull 10 contes protagonitzats per adults, infants i animals. Ens mostra un retall de la vida d'uns personatges marcats pel fracàs, la mentida, la incertesa, la por, la complexitat, sovint dolorosa, de les relacions humanes. Diu la crítica que Animals inexpressius és una lectura molt dura, però també una proposta narrativa excepcional que ens obliga a mirar de nou allò que potser massa sovint preferim no veure. No és només un recull de contes, és una lectura incòmoda que ens confronta amb la manera com vivim i posa en dubte fins a quin punt nosaltres també som incapaços de sentir. Diu Marc Peix en una ressenya del 2020 sobre l'autor: quan parlem de literatura, cal deixar de banda prejudicis i concepcions preconcebudes. Encarar la lectura amb l'única voluntat de descobrir el que l'autor ens exposa. Perquè fer-ho d'una altra forma ens podria portar a pensar que un autor de 20 i pocs anys, en el moment d'escriure aquestes històries, no és capaç d'exposar temes tan profunds i reflexius com la vida, la mort, l'esperança, el desig o la pèrdua. I en aquest cas, cometríem l'error de perdre'ns una lectura intensa i emotiva. És per això que ampliarem la recomanació d'avui a les dues novel·les anteriors de Xavier Mas Cravioto. La mort lenta, la primera, guardonada amb el Premi Documenta 2018, i La pell del món, publicada el 2023, que recupera alguns fils de l'anterior, de manera que juntes formen una mena de díptic sobre les relacions fraternals, sobre la mort i sobre, i sobretot, sobre el fet de narrar-nos a nosaltres mateixos. A La mort lenta, dos germans ben diferents que serveixen de contrapunt a l'hora de veure la vida. A La pell del món, una dona s'està morint, la filla s'enfronta a la buidor dels ulls de la mare i als ulls desconeguts del seu germà, a qui després de molts anys ja no reconeix. La mort lenta, La pell del món, Animals inexpressius, de Xavier Mas Cravioto, publicades per l'altra editorial. Són lectures que ens toquen íntimament. Com diu l'autor, la pell és aquesta frontera que ens fa perdre la percepció de les coses, que ens hem construït perquè sabem que la vida és dolorosa i el món un lloc hostil i violent. Recordeu, Xavier Mas Cravioto. Bon dia i bona setmana tingueu.
0: Molt bé, doncs ho recordarem. Moltes gràcies, Maria, com sempre, i que tinguis una molt bona setmana.

setmana, com hem dit al principi, número 29 ja d'aquest any 2026, que avança amb una velocitat d'aquestes que... Bé, no entrarem ja a parlar del pas del temps, però en tot cas el que sí que farem és explicar-vos que després de les notícies de les 9, que de seguida escoltarem, podreu gaudir de la cançó del dia que ens ha triat el Toni Ramoneda i després de les reflexions dels nostres tertulians i tertulianes a la tertúlia d'actualitat. A partir de les 10 farem l'espai de preguntes amb Molins en Comú Podem amb el regidor Lucas Ferro, el Pedra sobre Pedra, 10:45, parlant d'arquitectura amb el Gerard Dordes des de l'estudi d'App, i farem un cafè amb el comerç i avui acompanyats també de el Bilong Fitness Studio del carrer Samarang. A partir de les 11 parlarem de la companyia Vivim del Cuento, farem amb un dels seus responsables, que és l'Oriol Toro, perquè seran a Molins de Rei fent una hora del conte especial davant de la llibreria 100 Vides aquest dimecres per cloure la temporada ja de propostes també de la llibreria, i farem la màquina de la penny amb el company Miquel Casas abans d'arribar a 11:45. I per completar el programa, Els drets de l'home, de Thomas Paine, serà el llibre que ens comenti la Glòria Massana, que avui també acomiadarem pel que fa doncs a la seva secció ja aquest curs, perquè, com us he explicat, la setmana que ve, dilluns, farem un especial de la màquina de la Penny a l'última hora del programa, de 11 a 12, exclusivament la màquina de la Penny, per cloure també la temporada. Ara, però, fem una pausa, escoltem les notícies... De seguida tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, per la Pili García. Tallades diverses línies de Rodalies al Camp de Tarragona per una incidència en la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, la R14 entre Reus i Vilaverd i la RT1 entre Reus i la Plana Vicamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera pels trams afectats. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aigua Múrcia a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. Durant la nit, uns 260 efectius han aconseguit perimetrar el foc, però els preocupa ocupen diversos focus secundaris i sobretot el flanc esquerre en una zona abrupta i inestable. Per precaució, Protecció Civil ha ordenat a evacuar prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol, tal com explica l'inspector de bombers Oriol Corbella.
2: Al municipi tenim la gent molt espantada, ja que aquesta setmana hem tingut 3 incendis. Aquest és el més greu dels 3, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara hem pogut sortir de lo que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, han de deixar treballar, i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades, si senten una mica d'olor fum o veuen fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes.
1: L'evacuació es fa de manera ordenada cap al casal de Vila-rodona i es preveu que puguin tornar al vespre. A més, Protecció Civil situa 72 municipis al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys de la mateixa família ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1 del migdia. I en educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després de l'assemblea educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el 8 de setembre, el primer dia de curs. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat, revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I Unió de Pagesos alerta que el 80% del cultiu de pera conference de la Plana de Lleida està deshidratada per les altes temperatures. El sindicat diu que no és un problema de reg, sinó d'excés de calor. Els arbres es paralitzen quan superen els 36 graus i això fa que la fruita sigui de calibre més petit. I pel que fa al temps, la calor anirà a més, també de nit a mínimes tropicals i tòrrides al litoral. De dia les màximes poden acostar-se als 38 graus al Segrià i demà podrien superar de nou els 40. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 9.
4: Informació local.
3: L'equip de govern continua la ronda pels barris per presentar el pressupost municipal d'aquest any i les inversions. En aquest cas, aquesta setmana, el dimecres i el dijous, hi ha trobada. El dimecres, al Centre Vila, es convoca la reunió al veïnatge del barri amb els responsables municipals per donar a conèixer aquestes qüestions econòmiques, inversions i pressupost 2026 i, evidentment, també escoltar les preguntes i dubtes dels assistents. El dimecres, a la Federació Obrera, a 6:45 de la tarda, i el dijous es fa una reunió també pel veïnatge del barri Bonavista, al Mas, en aquest cas al local de l'Associació de Veïns, que està al carrer Bonavista, número 6, també a 6:45 de la tarda. I de cara a dijous, el Molei organitza un tast de cerveses artesanes al pati de la Peni. A 6:15, obertura de portes, i a 7:45 comença el tast de cerveses de projectes cervesers de la vila, com Zulo Garden i la Molinenca, i han convidat a participar-hi també el taller de cervesa casolana de Can Batlló. Per fer el tast heu de comprar un tiquet, val 17 euros, inclou 6 cerveses i 6 tapes, i els tiquets els podeu comprar a l'estanc Margarit. I també recordem que continuen les activitats d'estiu per infants i joves a 4 a 12 anys, totes les tardes, a l'escola Pont de la Cadena, de 5 a 8, cada dia amb activitats diferents, com manualitats, jocs d'aigua, jocs de taula, tallers de cuina, etc. El preu per sessió és de 5 euros i per tota la setmana 20 euros. Les inscripcions a jugatlestiu@molinsderrei.cat. I per joves entre 12 i 17 anys, també activitats per aquest mes de juliol fins al dia 24, en aquest cas al Molí Jove. Són activitats gratuïtes, us heu d'apuntar, però a molijove@molinsderrei.cat, també amb activitats diverses de dilluns a dijous a les tardes de 5 a 8 i també els matins de dimecres i divendres de 10:45 a 12:15. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui dilluns és la Roca, del carrer Major, 31.

0: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Hola.
4: Hola.
3: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
4: La de fora.
5: La de dins.
3: La que escriu.
6: I la que parla.
5: I la que parla.
3: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
2: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot. I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem. Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
7: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: La cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
1: Bon dia i bona hora. Avui, 13 de juliol, recordem un concert mític, el concert dels concerts. El concert que es va fer de forma simultània al JF Kennedy de Filadèlfia i a Wembley, a Londres. Va ser aquell Live Aid, un concert creat per captar fons per la fam a Etiòpia i que va organitzar doncs Bob Geldof i Mitch Ure. Es diu d'aquest concert, això, el dia que el rock va unir el món. Van ser més de 16 hores de concert en directe que va arribar a més de 1.900 milions d'espectadors a més de 150 països per televisió i que es calcula que va recaptar més de 150 milions de lliures. En aquests concerts tenim gent tan important en la part de Londres com Queen, David Bowie, U2, Elton John, Dire Straits, The Who, Paul McCartney, Phil Collins, Status Quo. I a Filadèlfia, per exemple, Madonna, Bob Dylan, Led Zeppelin, Black Sabbath, The Beach Boys, Duran Duran, Eric Clapton. Us deia Led Zeppelin. Amb Led Zeppelin va tocar la bateria Phil Collins, que us havia dit que havia actuat abans a Londres. Va actuar a Wembley, va agafar un Concorde i va arribar a temps per poder acompanyar Led Zeppelin a la bateria en aquest concert de Filadèlfia. De totes aquestes actuacions, són moltíssimes, són més de 16 hores de concert i hi ha moltes cançons que podríem recordar. Nosaltres triarem una de mítica. És aquella interpretació que Queen fa de la Bohemian Rhapsody en directe, evidentment, aquest 13 de juliol a Wembley. És aquella imatge que tenim tots en l'imaginari col·lectiu d'aquell piano ple de cerveses on se senta Freddie Mercury i ens regala aquella versió impressionant d'aquell Bohemian Rhapsody. Això és un 13 de juliol de 1985.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dilluns 13 de juliol de 2026. La compartim amb el Jaume Armengol. Bon dia, Jaume.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Genoveva Català.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia, Ramon Canal.
3: Molt bon dia.
0: I bon dia, Joan Barrios.
4: Bon dia, Aurora.
0: Avui sense el Joaquim Martí, comencem. Com ha anat el cap de setmana la beba de Ostres? És que aquest juliol, déu-n'hi-do.
4: Bé.
2: Hi ha molta
0: activitat,
4: sí,
0: però això és bo, no?
2: Sí, sí. I tant, sí. I tant, sí, sí.
0: És positiu, però hi ha coses que no arribem a tot.
1: Festes majors, ara.
0: Festes
1: sí.
0: majors, Jaume.
1: Sí.
0: Hi has anat a alguna festa?
1: No,
0: no,
1: no.
0: No, eh?
1: No hi puc
0: perquè
1: anar,
0: estàs bastant ocupat.
1: Sí.
0: Oi?
2: Hi ha una activitat lúdica que us l'aconsello.
0: Que és no fer res.
2: No, si alguna
4: cosa... Aquesta és una gran activitat.
2: El dissabte.
4: Badà, que es deia abans.
2: I el diumenge,
0: sí.
2: A Sant Pau d'Ordal, allà a la plaça, al costat del centre...
1: Hi
2: ha unes parades de préssecs que et compres préssecs de debò, sabeu? Boníssims. I pots aprofitar i vas allà, fas una miqueta d'esmorzar i fas una estada allà a la mar de bé. Ara, hi ha molta, molta gent, cada cop hi ha més gent.
0: Què vol dir préssecs de debò?
2: Préssecs de debò que tenen gust
4: de préssec. Els que tenen gust de préssec, digues.
2: Sí, sí, sí.
4: Cosa que ara no és fàcil amb qualsevol, no només amb el préssec, sinó amb qualsevol cosa que compris.
2: Extraordinàriament bons.
4: Que tingui el sabor d'allò que diuen que és.
2: Sí, sí.
4: Perquè ara compres una poma i dius...
2: No, préssecs de debò venen.
4: O una pera i dius...
2: A part de que a mi, el paisatge...
4: Ja no parlem amb el Maurí, la Síndria, que...
2: El paisatge del Penedès, el paisatge de vinya, m'agrada molt. Trobo
0: està bé,
2: molt, molt maco.
0: És bonic.
1: Veus aquests mosaics que
2: sí.
1: diuen...
2: Ah, exacte, el que caldria que hi hagués
1: que
2: i no ens petaria tant tot.
0: L'Esquerra veu fer sopar republicà el divendres,
4: sí.
0: No?
4: El
0: racó dels Gegants Vells, va anar bé?
4: Molt bé.
0: Sí?
4: Sí, sí, sí.
0: El PSC va fer també un berenar tardeu el dissabte.
4: Dissabte.
0: Vas anar, Joan?
4: Sí. Vas anar-hi? Sí.
0: De fet, normalment era un sopar, però es va avançar, diguem, una mica...
5: Sí, bueno, es va avançar per ser, exacte, perquè com s'aprofita també doncs, per fer joc per la canalla, i aleshores doncs, es comença abans i fa el joc de canalla, i després doncs, ja es comença doncs, amb el berenar sopar i una mica de ball després. No, està bé. Bueno, és una... En fi, una trobada que es fa allà fa uns quants anys,
0: sí.
5: I la veritat és que abans de començar vacances, doncs, va bé.
2: Bueno, ja, és que hi ha la tira de comiats de vacances i coses
4: sí,
2: aquestes.
4: Sí, sí, sí. El dimecres en tenim un.
0: Seguiu fent també el centre d'estudis diverses
2: bueno,
0: xerrades.
2: Avui serem a Sant Andreu.
0: Avui on seràs?
2: A Sant Andreu de la Barca. Espera que...
0: va sobre la intel·ligència artificial,
2: exacte.
0: No?
5: Sí, sí, continua.
2: Que...
4: Porta't bé avui, que li dic al Marc Geribert que no et deixi entrar.
2: No. El Marc el vaig veure...
0: Per la gent que no sàpiga...
4: L'alcalde de Sant Andreu.
2: Divendres de la setmana passada hi havia Consell d'Alcaldes i hi havia un pont de l'ordre del dia que es parlava del centre d'estudis i aleshores hi vam assistir les quatre persones que hem el president actual i els altres tres que hem estat presidents, el Carles Riba, la Conxita Sánchez i jo mateixa. I li vaig dir, el vaig veure en persona amb el Marc i li vaig dir que comptàvem que hi seria. Diu, home, per descomptat, ja ho tinc apuntat a l'agenda. O sigui que el tindrem allà.
0: Val. Per fer què a Sant Andreu, has dit, sisplau?
2: Sí, bueno,
0: per la gent que...
2: El centre d'estudis hem dedicat totes les activitats prèvies, diguem, les activitats d'escalfament...
0: Escalfament,
2: perquè la gent presenti candidatures pels premis de reconeixement cultural, del Baix Llobregat, ens hem dedicat a treballar una miqueta en els diferents àmbits de la vida, què significa aquesta eina nova, tan potent, que és la intel·ligència artificial. Vam començar fent una sessió que la vam fer a la seu del Sindicat de Comissions Obreres i hi havia ponents que han treballat això en el si del sindicat, què significa la intel·ligència artificial en el món del treball i en la pèrdua o guanys respecte al que és l'activitat productiva, és a dir, quins llocs de treball poden desaparèixer, etcètera, etcètera. És a dir, el Joan també hi era i va ser una sessió molt interessant per tractar aquest...
0: Ja ho he trobat, les xarxes socials i la intel·ligència artificial en el món cultural.
2: I la que fa la sessió...
0: Gina Rigol.
2: És la periodista d'un diari digital que es diu Inèdit, que si el busqueu a les xarxes és molt, molt interessant, molt, molt trencador, I llavors, a part que és una persona molt jove, i bueno, em sembla que pot ser interessant. I llavors hem anat fent aquestes sessions, i després en farem una que estarà vinculada amb el Congrés de Dones del Baix Llobregat, que serà el tema de la presència i els algoritmes com conceptualitzen una miqueta totes les qüestions relacionades amb les dones, el feminisme, etcètera. Vull dir, hem anat treballant aquests temes i, bueno, la veritat és que també vam fer una que era la intel·ligència Esplugues relacionant amb el món de les entitats culturals. I clar, els centres d'estudis locals, etcètera, com poden fer servir aquesta eina, avantatges, inconvenients, etcètera. Bé, hi ha tant per parlar que no acabaries mai.
0: Pregunta, Jaume.
1: I com això que avui, ara ho feu a Sant Andreu,
0: sí, avui.
1: Esplugues, com...
2: Bueno, el centre d'estudis opera a tota la comarca. Són els 30 municipis.
1: Però la seu està?
2: La seu està a Sant Feliu.
1: Sant Feliu.
2: Però el que procurem és oferir una miqueta els productes que elabora el centre a tots els municipis, perquè hi tenim bona relació, ens interessa que arribi a la població dels diferents municipis. Pràcticament tots els municipis tenen algun centre d'estudis similar de caràcter local, o algun grup, per exemple aquí l'Associació dels Amics del Museu, amb els temes de memòria democràtica, el vincle amb l'Associació Obrera, etc. Vull dir que anem tenint una determinada xarxa, és a dir,

0: Dius que en aquell moment el que hi era d'alcalde era el Joan Ramon Casals. És a dir, hem fet activitats sempre a tots els municipis. Bé. L'agenda és immensa, és que no em venen al cap totes, però intentem... I una de les coses que intentem tenir bastanta cura és, diguem, precisament de Molins, Papiol, en amunt, diguem. És a dir, el Baix Llobregat Nord té unes característiques diferents d'identificació amb el fet comarcal, inclús va sortir un moment determinat liderat per Martorell el tema d'allà fer una subdivisió d'una comarca que em volia dir el Montserratí. Vull dir, perquè hi ha algú que s'estima més ser cabeza de ratón que cola de león, ja ho he dit tot.
1: Però... Acaba de pentinar de Martorell cap a dalt, els ha deixat a tots...
0: Amb el que ho liderava, que és el de Martorell, bueno, que és el que acabo de pentinar.
2: A veure, aquesta setmana que hem deixat enrere, també l'Associació Obrera vareu fer assemblea.
1: L'assemblea anual, sí.
2: Anual. Dius que hi van haver molt bones aportacions, em deies
1: sí,
2: fora de...
1: Sí, bueno, perquè vam fer...
2: D'aquí. Dir,
1: moment. Primer, l'Associació Obrera... fundada l'any 77, estava com a sindicat. Llavors, amb el Memorial Democràtic i amb el Departament de Justícia hem aconseguit el canvi a...
0: Entitat memorialista.
1: Entitat memorialista. Sí. Però hem aconseguit el més important, que és no perdre els 49 anys d'història de l'entitat, perquè l'Associació Obrera l'any que ve farà el 50è aniversari. Llavors, això no ha sigut senzill, perquè hi ha temes jurídics, en fi, els estatuts que teníem, els primers que eren del 77, en fi...
2: Bé.
1: Doncs sí. I a més, ara tot això està molt, molt, molt regulat, però molt regulat, perquè, de fet, si tu entres a la pàgina del Departament de Justícia, de les entitats culturals, etc., sense ànim de lucre, ja tens, diguéssim, una plantilla, per
0: sí,
1: entendre'ns.
0: Sí, sí.
1: I és amb allò en el que t'has... Tu pots posar quatre coses diferents, però no et pots moure gaire d'aquí. Bueno, al final hem aconseguit això, i després van haver-hi socis, com per exemple...
2: El senyor Barrios.
1: Doncs que van fer unes esmenes per incorporar els estatuts molt ben
2: argumentades
1: i oportunes, i que van ser, i que es van incorporar. Bueno, ara hem aprovat això, vam aprovar el canvi de passar de ser sindicat a entitat memorialista. Ja estem a la xarxa d'entitats de memòria del Baix Llobregat, amb el Consell Comarcal i el Centre d'Estudis també, i ara estem per entrar a la xarxa nacional a través del memorial, que ho estem treballant. Però jo personalment he de dir que amb els 10 mesos que porta aquesta nova junta, permetem que ho digui, però crec que hem fet molta feina i molt bona, i ara ja estem en 70 i escaig socis amb totes les dades, és a dir, tenim més socis, però hi ha socis que ens falten moltes coses, però amb totes les dades ja estem amb els 70 i escaig socis, ens en falten molt més, però...
0: Costa molt,
1: nosaltres cobrem una quota pràcticament simbòlica, perquè són 17 euros a l'any,
0: sí,
1: que això és més barat que un cafè al dia.
2: Sí, és
1: una quota simbòlica, però que a nosaltres ens ajuda molt. És cert que per primera vegada hem tingut una subvenció del memorial,
0: sí,
1: que l'hem d'acabar, que està abans del desembre, evidentment.
0: S'ha de justificar tot.
1: Estem pendents de la resposta de la Diputació, que no havíem tingut mai subvenció de la Diputació, estem pendents de que ens diguin sí, no, i quina quantitat, i també tenim la subvenció que ens dona l'Ajuntament, que ha tingut un increment substancial de la que teníem, perquè hem passat d'una subvenció de 850 euros a una de 1.225. Uh-huh. Bueno, amb tot aquest múscul, petit múscul financer, ens permet fer més, perquè a partir de la tardor tindrem moltes activitats i molt, molt, molt, però molt xules. Per exemple, us puc fer un spoiler.
2: Tindrem
1: una exposició que ve del memorial sobre els maquis a Catalunya, que la vindrà a inaugurar precisament el comissari general de l'exposició. Això ho farem a la Federació Obrera. I serà una exposició que la tindrem, doncs, ben bé 20 dies. que no és fàcil demanar una exposició del memorial perquè són itinerants i no és fàcil aconseguir

0: seguir les dates, etcètera, etcètera. Farem també, parlarem també de les fake news d'abans i d'ara. És a dir, les mentides del franquisme i les fake news que fa servir ara la dreta extrema i l'extrema dreta. És a dir, tenim una sèrie d'activitats preparades que...
1: Aquesta setmana, sí, no? Dissabte és 18 de juliol.
0: Correcte.
1: D'acord. Jo... 90 anys.
0: Sí, 90.
2: I el dia 23 de juliol farà 90 anys que es va fundar el SUC.
1: Ai, mira que bé! Avui tota una pàgina dedicada a La Vanguardia.
2: El... Sí, precisament el dia 17 es fa una de les primeres activitats a la seu de Comissions Obreres. Després el 23 n'hi ha una a la universitat i al setembre hi haurà també unes sessions perquè hi ha bastanta gent que ha fet qüestions de recopilació de la memòria.
1: Clar.
2: I aleshores doncs, hi hauran ponències explicant aspectes d'aquests.
1: PSUC, entre l'orgull i la nostàlgia, és l'article del Joan Escolies, es compleixen 90 anys de la fundació del Gran Partit de l'Antifranquisme, amb fotografia del Joan Comorera, del maig del 38, diu, definit com a marxista, nacional i de classe, aviat va esdevenir una de les principals forces polítiques catalanes i, incapaç d'adaptar-se als nous equilibris de la Catalunya autonòmica, va acabar diluït en un nou espai polític.
2: Ja, bueno,
1: els titulars.
2: És cert, això.
1: Del Joan Escolies.
2: El SUC va ser el gran partit de la transició. Jo crec que això ja és una evidència històrica, no ho nega ningú. En el moment, en el 81, hi va haver-hi el debat entre eurocomunisme i prosoviètics, i el detonant va ser la invasió russa de l'Afganistan, amb els que estaven a favor d'aquesta invasió, els deien els afganitos, i això va produir la divisió. I la divisió a nivell polític no aporta res. Va quedar molt debilitada l'estructura del partit. I aleshores va ser quan, amb el lideratge del Ribó, es va impulsar Iniciativa per Catalunya.
1: L'any 87, diu.
2: El 87. I després ja, a partir del 15M, que hi ha una convulsió molt forta en el món de l'esquerra, Iniciativa va estar incorporada dintre del món dels comuns. De totes maneres, el SUC encara existeix com a ens polític, com a partit polític, està registrat i encara té militants. I, de fet, jo, la meva militància, la meva cotització, que es diu, que és on te pagues, jo pago el SUC.
1: Diu que el 97...
2: I, a més a més, soc membre del Comitè Central.
1: Hòstia! Cuidadín!
0: Ara enteneu el tema perruqueria.
1: Sí.
0: O sigui, el Politburó.
2: Queda una estructura que, per exemple, hi ha persones que la treballen i la lideren més des d'un punt de vista històric, és l'Andreu Maiaio, que és un especialista en història contemporània. Vull dir, és un aspecte d'aquests així, perquè bé, hi ha...
0: La demostració de que és un fenomen era l'exposició de la Model.
2: Sí, sí.
0: Veus aquella exposició que vam anar a veure amb l'Associació Obrera?
2: És una persona que té la doble component, la d'intel·lectual que ha treballat aquest tema i la de que ell ho ha viscut i ho ha treballat.
1: Diu que el 97, però, el partit es dissolgué jurídicament, malgrat que un sector, sota les sigles del PSUC viu, es negà a fer-ho.
2: Sí, però es dissolgué l'activitat política. La inscripció en el registre no.
0: Continua.
2: Els altres, el PSUC viu volia continuar fent l'activitat política amb aquestes cicles. Els altres, aquestes coses són molt controvertides. Vull dir, jo no... Aviam, els partits al final són una eina i també, si han treballat, són com un intel·lectual col·lectiu. És a dir, allà hi ha una determinada maquinària per pensar, per analitzar la realitat, etc. I hi han confluències humanes, és a dir, jo aquest que us dic, l'Andreu Maiaio, és que a més a més és amic meu, per tant, vull dir, hi han referents que són els referents humans.
3: I qui liderava aquest partit, el PSUC viu?
2: El PSUC viu eren alguns dels que en el primer moment del trencament s'havien anat amb el PCC, el Partit dels Comunistes de Catalunya. Amb el Pere Ardiac al capdavant. Vull dir, era una part del que va ser una escissió. A Molins va ser dolorosa. Tu tens un episodi.
1: Atenció!
2: No, jo crec que a aquestes alçades es pot dir, no diré el nom de les persones,
1: com vulguem.
2: Però teníem compte a la Caixa del Penedès i en el moment de la ruptura, dos que tenien firma van anar allà, van treure tots els diners. I el senyor Armengol em va trucar i em va dir, Genoveva, què està passant
1: això? Està passant això, senyors?
2: Jo vaig anar allà, a la porta, amb una panxa, perquè estava embarassadíssima, a mirar-me'ls, que sortien. I em van mirar.
1: Aquestes dues persones, eh?
2: Aquestes dues persones.
0: I se'n van anar amb els diners.
2: Sí.
0: Correcte.
2: Bueno, sí, sí, va ser dur,
3: eh? Parlant de 15 anys?
2: Això, doncs, jo estava embarassada i el Lluc va néixer a l'abril del 82. Això era entre finals del 81 i inicis del 82.
1: Que es van quedar amb els diners?
2: Sí, de la localitat, eh?
1: De la localitat. I aquestes persones us...
2: No, però no se'ls van quedar per ells, se'ls van quedar per fundar...
4: Per la seva organització. Per aquesta nova, diguéssim, que va ser...
3: Has dit una cosa, dius que Iniciativa es va incorporar al PSUC.
2: No, el PSUC va impulsar Iniciativa.
3: Ah.
2: El Ribó va cridar amb el, ara ho simplifico, amb el Joan Armet, amb els de nacionalistes, sí? d'Esquerra, i després també amb els que en el primer moment se n'havien anat del SUC al PCC, i es va fer Iniciativa per Catalunya, que encara no era Verds, era Iniciativa per Catalunya, com una coalició. De fet, a les municipals del 87, a Molins de Rei, ens presentem ja com Iniciativa per Catalunya, que no es presentava l'Antònia, que dèiem l'Antònia, la nostra alcaldessa, ara vota l'Alfred, que el cap de llista era l'Alfred.
1: Sí.
2: Que entre moltes de les causes que suposo que llavors va guanyar el Casimir era que realment la musculatura del SUC s'havia debilitat molt. I a més a més havíem canviat de nom, que això despista molt la
1: clar.
2: Gent. Els que segueixen vosaltres mateixos, bueno. L'itinerari a mi de vegades em diuen tu de quin partit és? I jo llavors ho simplifico sempre, dic jo sóc del SUC perquè Comuns, Iniciativa, Molins de Rei, vam ser Iniciatives i Esquerra per Molins de Rei, sí, però... és a dir, un poti-poti de noms que però ni te cuento.
4: Jo crec que en aquell moment, malgrat el canvi de nom, que això sempre despista molt, però...
2: El canvi del lideratge,
4: segurament,
2: persona...
4: Segurament el que va suposar el trencament...
2: Sí, també va fer molt de
4: mal. I va haver una base important que se'n va anar
2: sí,
4: amb el
2: PCC.
4: Amb el PCC.
2: Sí, sí.
4: I, en fi, això jo penso
2: sí,
4: que...
2: Sí, les divisions polítiques no afavoreixen mai.
4: No, evidentment, no. I va ser segurament, doncs la pulla doncs, que va...
3: Però clar, el canvi de noms és perquè hi ha persones que...
4: Bueno,
3: que no
4: estan ja...
3: d'acord amb la línia que se segueix
4: no,
3: i hi ha
4: perquè,
3: decisions
4: no,
3: que...
4: perquè ja no era PSUC, perquè el PSUC era tot,
2: sí que és cert,
4: es van trencar
2: però el és que, veiem, quan va caure el mur de Berlín?
1: 89.
2: Vale? Mm-hmm. És a dir, en el moment en què apareix Iniciativa, el desprestigi dels països de l'est
4: sí.
2: era molt gran.
4: Era
2: i clar, la gent, si tu dius... Jo puc defensar de dir, jo soc comunista i explico per què ho soc, però si el referent del model, que en un moment determinat a la gent se li havia vengut com ideal, era la URSS, i això està fet miques, i encara sort que el Gorbachev ho conduïa mínimament bé aquest cotxe, però és molt complexa, és molt complexa. És a dir, en general, això passa molt més a les esquerres que a les dretes, o als centres dretes.
4: Sí.
2: Per què? Perquè a les esquerres hi ha jo crec que en general, això li ha anat passant a tot el tipus de sigles en diferents èpoques, perquè hi ha molt el factor ideològic i qüestions emocionals d'estómac, és a dir, l'adhesió i la militància en les forces d'esquerra, jo no crec que és intel·lectual, però té algunes connotacions i en les nostres cultures molt judeocristianes, és a dir, som tenim una cultura de...
0: Escolta, Beba, si tu vols explicar què són les esquerres, poses els últims 25 minuts de la vida de Brian i ho entén tothom.
1: La pel·lícula dels Monty Python?
0: Sí, el Frente de Liberació de Judea, el Frente Judeu de Liberació, perquè el cosí s'enfada amb l'altre. Jo recordo quan era...
4: Això és una caricatura.
0: Jo recordo quan era jovenet que hi havia Partit Comunista d'Espanya des de la primera assemblea fins a la vuitena. La Lliga Comunista Revolucionària des de la primera assemblea fins a la... I totes eren les bones. Esquerra, per exemple, Esquerra també va tenir una escissió.
2: I tant.
0: Que també, i aquells es van emportar no els calés de Molins, sinó els de Catalunya, que van ser la Rahola i el Colom amb el Pi.
2: Sí.
1: El partit,
0: i aquells es van emportar tots els calés.
2: Sí.
0: I a sobre es van quedar els seients fent.
2: De les institucions.
0: Correcte. Sí, sí.
1: A veure, no sé si algú de vosaltres va veure, parlant de comunisme, i a TV3 al 30 sí. minuts dedicat a Cuba.
4: Jo sí.
1: I jo la no situació veure, que actualment té jo sí, el jo país...
4: Sí. No, no, era jo sí i no sé, i haig de ser una mica crític.
1: A veure.
4: Sí, perquè... A veure, es va donar una imatge... A veure, jo... Bueno, per una part, crec que el que es va fer va ser... a veure, doncs una fotografia del que és la Cuba actual.
1: Sí.
4: I això és... El que va sortir allà és real, eh? Jo he estat un parell de vegades a Cuba...
1: Sí.
4: I tinc una relació, doncs, amb un germà, ha viscut allà uns quants anys, en fi, amb gent d'allà, i això és cert. El que passa que per mi, doncs, amb aquest programa d'ahir, va faltar, doncs, analitzar el per què s'ha produït tot això. És a dir, a Cuba, jo per mi, doncs, ha tingut dos grans problemes, no? El primer problema, segurament, doncs, va ser el sistema comunista, que després de la revolució, doncs, la veritat és que jo crec que no es va gestionar bé, eh? El Partit Comunista de Cuba, el que quedava allà, doncs, segurament també influenciats per l'amenaça externa, doncs es van tancar massa i, en fi, per mi no va evolucionar, o sigui, inclús gent que sortia al programa ahir, doncs parlava de la revolució, diu, home, és que la gent del poble, nosaltres doncs vam participar a la revolució i estàvem molt il·lusionats, però després la revolució, doncs, no va fraguar, doncs, com pensaven que era. Aquesta és la primera, però segurament, i és més important, va ser el gran, diguéssim, el gran tancament que van produir als Estats Units.
0: És que porta 64 anys de bloqueig, sí, sí. 64
4: sí,
0: anys.
4: Sí, sí, però... I això va començar des del principi. Des del principi, doncs,
0: la
4: ja...
0: Van
4: boicotejar, doncs, a Cuba, la van tancar, i, bueno, i amb la connivència, doncs, del món occidental, sí, entre ells, sí. Europa, per exemple. Sí, sí.
0: Estàvem en plena guerra freda.
4: I això, clar, lògicament, doncs, al principi, doncs, Cuba, doncs, podia anar supervivint, doncs, gràcies a l'ajut de la Unió Soviètica. Correcte. Quan el mur de Berlín, tot això es va produir, es va l'ensorrament de la URSS i el tancament de la URSS, van abandonar Cuba, Cuba va quedar sola, i aleshores... sola Cuba, amb el boicot d'Estats Units, amb el tancament que es va produir, doncs lògicament, doncs encara jo em faig creus, dir, o sigui, com ha pogut perviure, doncs, una societat tants anys. I bueno, i tot això, doncs, s'ha greuixat. O sigui, quan va estar, per exemple, el president dels Estats Units, el Obama, semblava, doncs, que hi havia una certa obertura, que volien, doncs, negociar en Cuba, doncs, en fi, una democratització, ajudar-la externament, deixar de boicotejar-la, doncs, com s'estava boicotejant, però, bueno, Obama...
2: Es han negat el pan i la
4: Obama, sang. Obama va desaparèixer, va arribar el Naranjito amb el seu primer mandat i ara amb el segon, i ja veieu el que hi ha. Que ara és que no poden ni comprar petroli fora.
2: No,
4: amb la qual cosa dius, hòstia...
2: És un bloqueig a un nivell...
4: La meva crítica, i acabo, la meva crítica amb el programa d'ahir, o si haguessin donat un segon programa, un segon capítol, analitzant el per què s'ha produït això, m'hauria agradat més. Però tal com ho vaig veure, inclús... I la gent que sortia, lògicament, doncs era gent molt emprenyada, gent molt cremada, en contra absolutament del que han tingut i el que els ha passat. I que inclús una enquesta, doncs, que ha hagut un fotògraf que era d'allà, que està vivint a Barcelona, que viu perfectament i viu molt bé, viu molt bé, doncs ha fet una enquesta via internet i, bueno, doncs surten coses tan estrambòtiques com que, no sé si el 80 o el 90% de la gent de Cuba, de sí. la gent que ha participat, doncs creu que ha de, diguéssim, que ha d'adquirir, doncs, un sistema capitalista a Cuba. I dius, hòstia, si aquesta és la solució, doncs, bueno, ja veurem. I per això sóc crític, perquè crec que no s'ha analitzat ni sociològicament ni històricament el que ha passat a Cuba i el que està passant i el que ha produït que Cuba sigui el que és.
1: Però deia, tot molt deixat, no? Sí. Molt poca gent al carrer, deia,
0: els talls de llum... El documental té una mirada molt occidental.
4: Bueno, sí, sí, però...
0: Molt.
4: Home, llavors... molt deixat. Mira, però penseu una cosa, jo... Perdona.
0: Sí.
4: Jo l'última vegada que vaig estar allà va ser... Ara no recordo exactament, però ja igual fa uns 8 o 10 anys.
1: Sí.
4: L'última vegada que vaig anar. I ja hi havia una... A veure, feia una certa angúnia, una certa llàstima, inclús, passejar per allà, perquè hi havia molts edificis que estaven molt, molt abandonats.
1: Sí.
4: Ja començaven a caure alguns edificis. No era el que es veia el problema d'ahir, perquè allò semblava que havien tingut una guerra. Clar, aquells edificis doncs, van col·lapsant. Per què? Doncs perquè no hi ha manteniment. Clar, si no tenen ni bon menjar, doncs imagineu... Doncs, els edificis doncs, cauen sols. I no hi ha manera, perquè l'Estat tampoc, o el govern, doncs no pot intervenir. Clar, si estem parlant del que estem parlant, clar, és que imagino que a prou feina doncs, tenen per mantenir-se ells, els del govern, em refereixo. I aleshores, doncs, és una terra fantàstica i una gent extraordinària, eh? Us ho puc assegurar, que jo... Gent com la gent cubana, hi he trobat poca gent, eh? Una gent...
3: Sí, però...
1: A veure...
0: Jo no faré una defensa a ultrança, eh? De la família Castro i de la revolució cubana.
4: No,
0: si
4: jo
0: no,
4: no
0: la faré.
4: Jo no els defenso. Perdona.
0: No, sí.
4: He dit que he tingut dos sí, grans, sí. Diguéssim, problemes, eh?
0: Sí, sí.
4: O dos grans càncer.
0: Aquí volia anar.
2: No el fem servir.
4: No, és igual, eh?
0: Tot i que fet...
4: Perdona, Beba. Bueno, és igual. Dos grans problemes. I un va ser, doncs, que la revolució doncs, no va evolucionar bé i aleshores no van gestionar bé i es van, en fi, els Castros i el Láteres doncs es van fer del poder i no van transformar la societat cubana com volien després del president
2: Batista
4: anterior. No van fer aquesta transformació, aquesta és la primera. I la segona, però que és més greu, perquè segurament va condicionar la primera, va ser l'assetjament
0: jo volia dir que no. Cuba ha fet moltes coses bé. Entre altres coses, sí. Cuba va haver un moment que tenia la millor sanitat i la millor educació del món.
4: Sí.
0: De fet, molta gent que s'omplia la boca contra Cuba, quan tenia un problema greu de salut,
2: se n'anava
0: a Cuba.
4: Sí.
0: Val? Això una. Dos, jo us recomano molt que mireu una pel·lícula que és espectacular, diguéssim, segurament una de les millors pel·lícules que s'ha fet mai, que és El Padrino 2, que explica justament què era Cuba amb el Batista. És a dir, com està... Els casinos de Cuba eren tots de la màfia. Sí. I era... es coneixia i s'anomenava el prostíbul dels Estats Units.
4: Bueno, i és el que volia Estats Units.
0: I és justament el que ara el nostre amic Naranjito... vol tornar a fer,
2: pues que volia, el que volia fer, recuperar. Te'n vol fer a Palestina, té tota l'estona a resar. És el seu projecte.
0: Sí, però vull dir, clar, i després... Clar, és a dir, un país que ha patit un bloqueig sistemàtic durant 64 anys...
3: Sí, sí.
0: És a dir, perquè és veritat que des de la caiguda del mur de la Unió Soviètica, del bloc de l'est, diguéssim, després va tenir un cert suport de la Venezuela de Chávez. Que,
4: sí, bueno, el petroli allà, per exemple. Ah, sí, sí.
0: Ara què passa? Que Venezuela...
3: Eh? I arribava.
0: I arribava. Venezuela van segrestar el president i la seva dona, que els tenen en una presó dels Estats Units, i aquí no ha passat res.
3: I no sap més.
0: No. Aquesta que era la que va anar corrents a donar-li el Premi Nobel al Trump, el Trump li ha dit, allà no hi vagis perquè no et volen, té la vicepresidenta allà, que estava allà amb el Maduro, ara les empreses americanes ja han tornat a fotre'm allà.
3: Jo vaig estar a Cuba, també fa, no recordo, 8-10 anys.
1: Abans del confinament.
3: Sí, i vaig estar-hi 2 dies. Jo sempre dic que, per conèixer Cuba, vaig estar mínim una setmana.
4: Clar, estar 2 dies. Sí.
3: I més, amb un viatge organitzat, amb el qual vol dir que et porten a determinats
2: llocs. Cap aquí, mires això...
3: La Sagrada Família, el camp del Barça, i no sé què més.
0: Sí.
3: Clar, no pots treure... Però el que sí que d'entrada i a simple vista, el que et sorprèn després tot el tancament de tants anys i tal, la resiliència d'aquesta gent.
4: Sí, sí.
3: No es va generar amb capacitat de reaccionar ni d'enfrontar-se, a rebel·lar-se, no? Dius, clar, 2 dies no em permeten conèixer més. Però a mi
4: però és que segurament...
3: Perquè no poden. Vaig parlar amb un taxista. No?
4: Sí.
3: Bueno, doncs que els ha tocat viure... Bueno, a aquella època, fa 8 o 10 anys, i els havia tocat això i que doncs, bueno, pensava, bueno, però reaccionem una miqueta, no? Vull
4: dir, a veure, no, és molt complicat ara.
3: Sí, sí, clar.
4: Imagina, per exemple, traslladar això doncs, aquí a Europa, no sé.
2: Aquí a l'Espanya dels anys 60.
4: Espanya dels 60, per exemple, clar, teníem Europa aquí, a l'altra banda dels Pirineus, que teníem ajut, teníem suport, podíem anar a fugir cap allà, ens entraven reforços d'allà, etc. Però Cuba és una illa, i una illa que estava, bueno, totalment segrestada, inclús a Guantánamo, que és una base americana, bueno, una presó americana que tenen allà, amb un extrem de la illa. Dius, hòstia, i aquí el gran problema del món és que Estats Units s'ha convertit, no ara, de fa molts anys, amb el xèrif de la pel·lícula universal. I aleshores, clar, quan el Trump, el Naranjito, doncs ara, que són les últimes accions, diu, no, és que no pot entrar ni petroli, que els pocs diners que tenia s'ho estaven gastant en comprar petroli.
2: El tema de l'energia és clau.
4: Per al tema energètic. I ara això ho tanquem, que això, com si fos casa meva, jo la tanco i aquí no entres tu. I no entra ningú. I això des del principi, clar. Quan Estats Units fa el boicot, i dius, bueno, doncs tu, si tu fas el boicot, vol dir que tu, Estats Units, no vindràs a vendre ni a comprar, vale, perfecte, però la resta del món és molt gran. És que ja no entrava ningú. No entrava ningú, a veure, exagero, eh? Sí, entrava doncs qui entrava, i algunes empreses anaven allà doncs a treballar i a produir, a no sé què, i a guanyar diners, però amb comptagotes, eh? I amb la qual cosa, clar, aquesta resistència és molt difícil, és molt complicat.
3: Sí,
4: poble doncs que estava tot. Estava tot perquè està passant gana, i passen gana. I no es moren de gana perquè, mira, mengen qualsevol cosa.
3: Ens van portar en un camp de la producció del tabac, o sigui, de cultiu del tabac. Hi havia uns tractors allà, feien pena.
2: No s'aguantaven. De fa no sé quants anys.
3: I com vols treballar amb això?
4: Els taxis que dius tu són taxis dels anys 50-60, dels Cadillacs americans que es van deixar allà.
0: I les guagües que estan soldades a trossos. Però escolta, no cal anar a Cuba. Posar l'exemple de Cuba, com bé deia la Beba, és que no... Mireu els Santos Inocentes.
2: Sí.
0: La pel·lícula dels Santos Inocentes. Bueno, pues què era aquest país? Què era Espanya?
4: Bueno, què era, sí, però no té comparació. No és comparable.
0: Aquí sense bloqueig.
4: Bueno, pues ja
0: aquí entrava...
4: Aquí sense bloqueig, i va arribar un moment doncs, que va haver una eclosió sociopolítica, es va fer doncs, el tema de la transició, que ens agrada més o ens agrada menys, i bueno...
0: Ja va començar abans amb els ministres de l'Opus, amb els catalans, amb l'aperturismo.
4: Vale. I hem començat a avançar, i estem avançant, i on estem nosaltres i on estan ells.
2: Jo ho deia en el sentit de que determinats nivells de desenvolupament venen donats per moltes circumstàncies, evidentment. Sí. I clar, és que amb ells no hi ha res que els hi faciliti res. És a dir, i a més, llavors això s'acaba imputant a un problema del règim, del tipus de règim, que jo no em posaré a defensar models absolutistes, ni que siguin d'un caràcter que siguin capaços de fer això, bones accions en matèria d'educació, de salut, etc, perquè sí, perquè jo crec que hi ha d'haver-hi una determinada dialèctica, i que la política no... Tu pots fer un procés revolucionari, per dir-ho d'alguna manera. Imaginem-nos per un moment que aquí a Catalunya el tema de la independència hagués tirat endavant ara. De cop i volta l'endemà no serien flors i violes, res, és a dir, i per tant el que s'hauria de fer és treballar en un determinat sentit, etc. És a dir, qualsevol insurrecció, diguem, dona per canviar la truita, girar la truita, per dir-ho d'alguna manera, però l'endemà és quan comença la feina. I aleshores els cubans van tenir aquest procés, i després van tenir sempre el bloqueig dels Estats Units.
3: Però llavors...
2: És a dir, és cert, l'únic moment en què semblava que podia canviar una mica va ser el moment Obama, i això va durar poquet. Poc. Per tant, estan asfixiats, que a més aquest tipus d'illes... Jo també el 92 vaig anar a la República Dominicana, que l'altre cantó té Haití, i que són diferents models, però la precarietat i realment l'únic lloc on es viu bé és el lloc invadit, en el cas de la República Dominicana, per el tema turístic i prou, perquè ara, quan tu parlaves del taxista, em feia pensar que vam agafar un taxista que, com que llavors era el període de vacances, era un mestre que, com que els sous eren tan baixos, feia de taxista durant els períodes que no treballava a l'escola. És a dir, vull dir, uns nivells...
0: La República
2: Dominicana té això, no? Vull dir que, clar, són sistemes que han estat molt subsidiats per el que ha significat a Estats Units, que en aquesta perrera que tenen de control del món, no?
3: Quin futur li preveieu, doncs, a Cuba? Després de 60 i tants anys de
0: 64
4: malauradament,
2: jo crec que malauradament el futur serà el resort que vol dir el Naranjito.
0: És a dir, tornaran
4: malauradament els americans
2: a l'època del Batista.
4: Acabaran d'entrar els americans i, bueno, i ja està, i vindran a
0: fotran allà un president
4: a fer el seu negoci, que ara serà un negoci de reconstrucció,
3: com espècie de Venezuela.
2: I en uns anys, pues, segurament evolucionarà, hi haurà població que es donarà compte d'això, etc, etc.
3: Aquí és on t'anava, miqueta, l'evolució de la gent.
0: Bueno, i el Naranjito tard o d'hora palmarà, eh?
2: Sí, esperem.
0: No perdem l'esperança.
3: Pot sortir un altre, eh? Mira quants anys parlem, eh? I no hi havia el Naranjito, eh?
2: No, perquè el sistema d'equilibris del món, a més, jo crec que actualment anem marxa enrere, és a dir, el pes que en un moment determinat va tenir Nacions Unides l'està deixant de tenir. Aquí a la humanitat tenim un hàndicap molt gran.
0: I Europa és un acudit.
2: Aquest govern mundial, no, i Europa ja veurem, és a dir, Europa també està fent marxa enrere de lo que havia aconseguit des del punt de vista polític de mostrar una altra manera de fer les coses.
3: La Unió Europea no existeix.
0: No, però tu veus el paper. Però tu veus el paper del secretari general de l'OTAN, que és danès.
2: Entregat allà
0: al Trump,
2: fent d'alfombra.
0: Quan està parlant d'anexionar-se a Groenlàndia.
2: Sí, fent d'alfombra.
0: No sé si heu vist el periodista aquest danès que li treu les vergonyes a la roda de premsa, perquè li diu, però escolti'm una cosa, però vostè...
3: Sí.
0: Però aquest senyor secretari general de l'OTAN, per què l'han votat? Doncs si fas aquest paper galdós, per dir-ho suaument, al carrer... però al que... carrer, o sigui, però no ara, no, ahir i un altre, clar.
3: Però què fan els països? Sí, però
0: no, sí, per això dic que Europa és un acudit. Ja.
4: Però no oblidem que l'OTAN encara està als Estats Units i és qui van allà.
0: Però que ha reduït el 60% l'aportació econòmica.
4: No, sí,
0: eh?
4: No.
3: Oh, clar, és que li diu amb el Pedro Sánchez, no?
2: Que pagui el Pedro.
4: I el secretari general, si està allà, és perquè el Naranjito encara vol que estigui allà. I perquè li riu les gràcies.
0: No, no, és una perversió del sistema absoluta.
3: Ara ho has dit. És una perversió del sistema, això.
1: Digues, Ramon.
0: Abans d'acabar vull recomanar...
1: No, tenim temps, eh?
0: Una sèrie que estan fent...
1: Atenció.
0: Amb una plataforma...
2: Bueno, digues-la.
0: Que es diu Les Voces de la Ràdio.
2: Ah, sí?
1: I surts tu?
0: No. Afortunadament, no. Entre altres coses... perquè les persones que surten allà són totes d'un nivell...
1: Digues, on tu podes trobar la gent, doncs?
0: A Movistar.
1: Movistar?
0: Jo he vist els dos primers capítols, amb Luis de l'Olmo, Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga... En fi,
2: és
0: un programa meravellós, que a més serveix per veure l'evolució que, com deia la Beba, encara que ens agradi o no, encara som espanyols, com deia abans a micro tancat.
1: No, és que això ha sigut la conversa fora...
0: A la pretertúlia. Sí. A la que, per sort, no tenen accés als televidents. Doncs, i allà veus també, i explicat per gent que va entrar a la ràdio en aquells moments. explicat per gent que va entrar a la ràdio en aquells moments, com Luis de l'Olmo, Encarna Sánchez, però surt la Gemma Nierga, l'Àngel Barceló, l'Iñaki Gabilondo, en fi, surt. És una sèrie que, si a qui li agradi la ràdio, qui s'hagi criat amb la ràdio, i qui tingui algun tipus d'inquietud...
2: L'Oriol està...
0: Algun tipus d'inquietud per la història d'aquest país explicada per gent que la va explicar en primera persona cada matí, cada tarda o cada nit, em sembla que és una sèrie...
2: I els que dius són fenomenos...
0: Jo encara estic esperant el capítol on el de l'Olmo explica allò que li va fer anar a l'Aznar en l'entrevista a la Moncloa, quan li va dir, vostè, per què no li da una entrevista a Iñaki Gabilondo? Que van haver-hi aquells 10 segons de silenci que es van convertir en... Perquè quina necessitat tenia el Luis de l'Olmo de dir, vostè, per què no li da una entrevista a la seva competència directa? Perquè després tu pots estar més d'acord o menys amb la ideologia de la persona que fa el programa, amb la línia editorial que té l'emissora on està.
3: És un fet, això.
0: Però clar... Que una persona que se suposa que, com l'Aznar, diu, bueno, ara viene uno de los míos, no? Sí. I clar, la segona pregunta li diu, oiga, ¿y usted por qué no le da una entrevista a Iñaki Gabilondo? Clar, que és 10 segons de silenci, que la ràdio 10 segons de silenci, és una eternitat. És a dir, un silenci...
3: I què
0: de...
3: va respondre, per curiositat?
0: Bueno, no ho recordo, però va tocar bastant el violí, diguéssim. Home, a veure... I després d'allò, el Luis de l'Olmo, diguéssim que ja no va...
2: Va respondre, quien puede hacer que haga.
0: Ja no va tenir... Diguéssim, ja va rebre una campanya de certs mitjans de comunicació apretant-lo, diguéssim, no?
2: Sí, sí.
0: Però que...
1: Com veuries Mariano Rajoy de diplomàtic?
0: Home, fantàstic, home, fantàstic, amb lo de França, vaja. O sigui, la selecció francesa està molt bé, però no juega en francès. Home, i escolta'm una cosa, demà és 14 de juliol.
1: Sí. Festa Nacional.
2: Els hi surt de l'ànima.
1: A França.
0: Però els hi surt de l'ànima.
3: Conjuguen, no?
4: Sí, però, també sí. Però amb aquestes manifestacions...
0: Que tots són negros, clar.
1: Ha fet el Rajoy.
4: A veure, és sorprenent perquè és un tio que entén d'esport. És un tio que entén.
0: De ciclisme.
4: Bueno, en general...
0: Sí, però llegia el Marca.
4: Sembla ser. Jo no el segueixo, però pel que he sentit és un tio que d'esports en sap. I, per tant, i dir el que ha dit, el que passa que també... Igual hem de pensar que això ho ha dit en un context determinat. Clar, què és el que està dient? O què és el que ha dit amb aquesta manifestació tan barruera que ha fet de la selecció francesa? Bueno, el que està dient és el que està dient el seu col·lega...
2: El Vox, el Feijó i la mare que els va tenir.
4: És a dir, la prioritat nacional. És a dir, en certa manera el que està dient és això. Ah. És a dir, hòstia, aquesta selecció doncs, no té, no hi ha la prioritat nacional, no la tenen, perquè tots són, bueno, majoritàriament són negres, sí, i per tant
0: perquè,
4: no són francesos.
0: Clar, la Guaiana que es diu francesa no són francesos.
4: Bueno,
0: no,
4: clar, hi ha 23 jugadors que han nascut a França o amb els seus territoris,
0: bueno, clar, bueno,
4: i tres que s'han nacionalitzat, i bueno, i segurament la selecció espanyola, doncs ara no ho sé, però ja com a mínim hi ha un que està nacionalitzat.
0: Sí, a la Port, que és francès.
2: Una cosa, els americans, el Naranjito, és americà?
4: Bueno, clar, és que si els
2: allà
4: americans...
2: Allà eren d'un altre color,
4: si
2: abans.
4: Si els americans fossin tan curosos amb el tema dels cognoms, dels vulls cognoms,
2: no quedaria un lloc. De 250 anys van anar allà.
0: Perquè el general Caster i altres els van pelar tots els ratllats americans. Vull dir que en queden quatre.
2: Per l'amor de Déu.
4: No, per això dic que no hem d'oblidar el context amb el qual ho ha dit el Rajoy. I, bueno, ara, a part d'això...
3: Bueno, amb aquests contextos surten les veritats de cada...
2: Sí. I les misèries.
3: Misèries, clar.
4: Ah, no,
0: si aquí surt per pantalla el Lamine Yamal i el xiulen.
2: Sí. Tan bufo que el trobo, jo.
0: Bueno, jo soy espanyol, muy espanyol, i quan surt el Lamine Yamal el xiulo.
3: Ja ensenya molt el germà, també.
2: Sí, sí, el bueno. Que el germà fa un seguiment, està entusiasmat.
1: El germà petitó,
2: petitó. Però és que el pare és joveníssim, eh?
1: És que ell ha fet 19 anys, ara.
2: Sí, sí.
1: A Lamine.
2: Però el pare té 40 anys.
1: Avui, no?
4: Avui, ens
2: sembla. El pare té 40 anys, és una criatura, també.
0: És cangrejo, com jo.
3: És padrasta, aquest, no?
1: És cranc.
0: Correcte.
3: És padrasta.
0: Cangrejo de tota la vida, això de cranc.
1: Aviam, que tenim moltes converses
3: és,
1: a l'hora.
3: És
1: padrastre. Val. Ets cranc, Ramon.
0: Correcte. Molt bé. El Lamin és cranc com jo.
1: D'acord.
0: No jo com el Lamin.
1: No, no.
3: Tens un gran futur.
2: És que tu vas néixer abans que el
0: Lamin. Correcte.
1: Sí.
2: Això va per ordre d'aparició en el reparto.
0: D'any i de dia.
1: D'any i de dia. Ramon Canal, Genoveva Català, Jaume Armengol, Joan Barrios, gràcies per acompanyar-nos. Bona setmana tingueu, eh?
2: Bona setmana.
1: Que vagi molt bé. Bon dia i bona hora. Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que encara no s'ha donat per estabilitzat. Té la darrera hora des de Domenys Ràdio, la Laia Batlle. Bon dia, Laia.
2: Molt bon dia, Pili. Els bombers de la Generalitat creuen que donaran per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia, que ja ha cremat 150 hectàrees en un perímetre de 8 quilòmetres aquest vespre si les condicions no canvien. Segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquest incendi podria ser provocat.
3: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
2: Els bombers segueixen treballant en l'extinció juntament amb ADFs i principalment ho fan en el flanc esquerre per tal que el foc no impacti en les urbanitzacions properes.
1: Gràcies, Laia Batlle. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I recordem que Protecció Civil situa 72 municipis en nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté també restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha declarat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1 del migdia. També estan tallades diverses línies de rodalies, al Camp de Tarragona per una incidència a la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, a la R14 entre Reus i Vilaverd, ni tampoc a la RT1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera per als trams afectats. I educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després que l'Assemblea Educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el dia 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat i revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I pel que fa al temps, farà sol en general amb núvols prims i baixos al litoral, sobretot al matí a la Costa Daurada. La calor anirà a més, també de nit, amb mínimes tropicals o tòrrides al litoral. De dia, les màximes poden acostar-se als 39 graus al Segrià i dimarts també podrien superar els 40 graus a Ponent. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Passen 3 minuts de les 10.
5: Informació local.
4: Aquesta setmana hi ha una jornada, segona jornada, dones que inspiren de la fàbrica Ferrer i Mora fins a l'actualitat. És en el marc del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat i és una jornada que es farà aquest dijous a la tarda a la Biblioteca El Molí. Una taula rodona a Madalena Cobos, sòcia del Centre d'Estudis Comarcals, exmembre de la Junta i exdirigent sindical de Comissions Obreres. També hi haurà Elvira Bolos, extreballadora de la fàbrica Ferrer i Mora i infermera de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. I finalment, a la taula rodona també hi haurà Vanessa Camacho, docent i coach de lideratge i gestió empresarial especialitzada en desenvolupament del talent i transformació d'organitzacions. Hi haurà una activitat introductòria amb Lucía López de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Doncs aquest dijous a la tarda de 6 a 8 a la biblioteca. Podeu fer la inscripció a través d'un codi QR en aquesta activitat que organitzen des del grup de dones i el Consell Comarcal, els diferents ajuntaments i la Diputació de Barcelona. De cara a altres activitats, altres propostes de dimecres a la tarda, doncs a 6:45 a la llibreria 100 Vides, al carrer Verdaguer, hi haurà contacontes amb els Vivim del Cuento al carrer Bruc, just al costat de la llibreria 100 Vides, que és qui organitza aquest acte. Us explicaran contes desexplicats, el retorn de la sireneta, en aquest cas, aquest dimecres a 6:45 al carrer Bruc, just al costat de la llibreria. I divendres es fa l'últim concert de les nits musicals del SEM, al pati de Can Ametller, en aquest cas amb Ismael Arroyo. Ressonàncies del romanticisme és el títol d'aquest concert, que comença a 9:15. Abans, però, a les 8, obertura de portes, per si voleu fer sopar de carmanyola. El preu de l'entrada és de 17 euros pels socis del SEM 12 i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Hi haurà també servei de beguda aquest divendres al pati de Can Ametller. I dissabte continuen les activitats de l'estiu als parcs que organitza l'Ajuntament. Dissabte, a les 10 de la nit, a la plaça 1 d'octubre, cinema a la fresca amb la pel·lícula Jurassic World. I també dissabte Al vespre, a partir de les 9, l'Associació de Veïns del Barri del Canal continua amb les activitats d'estiu. En aquest cas, hi haurà ball a la plaça Vicenç Fernández. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Roca del carrer Major 31.
6: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
7: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
6: En el principi, Déu.
8: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
9: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
10: Adéu, filla. T'espero per dinar?
11: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
12: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
8: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 10 del matí, pràcticament 9 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dilluns 13 de juliol. Aquesta tercera hora ja sabeu que farem l'espai de preguntes a Molins en Comú Podem. De seguida saludarem el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Lucas Ferro. Farem el Pedra sobre Pedra amb el Gerard Dordes avui, parlant d'arquitectura, aquest espai mensual. Tancarem, doncs, la col·laboració del curs. I un Cafè amb el Comerç. Compartirem aquesta estona a partir de 3:15 amb l'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de Molins Comerç, que avui ens porta com a convidats al Belong Fitness Studio, que els trobareu al carrer Samarang, han obert fa un parell de mesos, i ens explicaran, doncs, el projecte en el marc d'aquest espai fins a arribar a les 11 del matí. I després de les notícies de les 11, ja sabeu que parlarem de la companyia de contacontes El Vivim del Cuento, La Màquina de la Pena amb el Miquel Casas i Els Llibres que han canviat el món amb la Glòria Massana. Però ara el que farem és saludar el Lucas Ferro. Ell és regidor portaveu de la formació Molins en Comú Podem, regidor d'Educació i Medi Natural i segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Vila. Hola, Lucas, bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Com va això?
1: Bé, estem avui, que aquesta setmana estic a fora, estic de vacances.
0: Sí.
1: I per tant em connecto a través del telèfon, perquè si no, no tinc manera.
0: Molt bé. Escolta, doncs anem a reflexionar. El dilluns el Lucas no ens acompanyava perquè ens visitava el Jordi Pedrol Martínez, cap de llista ja oficial de Molins en Comú Podem per les eleccions del maig del 2027, amb un comunicat que llegíem la setmana passada. Es destacava, doncs, la tasca duta a terme, que està duent a terme el mateix Lucas i en Gerard Corredera, regidors del grup municipal d'aquesta formació, i la seva contribució a la governabilitat de la vila en un govern d'esquerres. A banda, doncs, de valorar la figura del Jordi, primer, Lucas, et volia preguntar com és, doncs, que ni el Gerard ni tu, havent estat, doncs, al govern amb aquesta visibilitat i havent, doncs, fet tasca de govern, no repetiu i no voleu encapçalar, no voleu, o doncs no encapçaleu, vaja, la llista de Molins en Comú Podem per les eleccions de l'any que ve?
1: Bé, jo crec que és una qüestió també de moments vitals de cadascú. Jo, com sabeu, al setembre tornaré a ser pare. Tocava, doncs, fer una altra campanya amb un bebè. Porto 9 anys, que per mi també és una data molt, molt simbòlica del compromís amb la rotació i amb fer de la política un espai de pas que vam adquirir en el seu moment i en l'inici, una mica el que vam plantejar ja fa uns mesos, que ho vaig parlar amb els companys dels comuns, que fora bo plantejar un relleu i plantejar, doncs, que hi haurà segurament companys i companyes amb una major disponibilitat, que puguin tirar del carro en un moment complicat com aquest, i vam començar a treballar a partir d'aquesta reflexió. Jo estic molt agraït i molt orgullós de la confiança que vaig tenir fa 4 anys, com ho estic del meu pas pel Parlament, però crec honestament que al final un ha d'intentar compaginar els seus moments vitals amb les seves responsabilitats públiques i també que ha de saber cedir el pas, i els hi vaig plantejar i fa mesos que treballem en aquesta línia, i estic molt content, molt satisfet que al final sigui el Jordi Pedrol, que crec que és una persona magnífica, el qui encapçali aquest projecte. I el Gerard i jo, com us vaig dir fa 2 setmanes, hi serem, i empenyarem, i acompanyarem el Jordi en aquesta campanya, i acompanyarem a l'espai, perquè seguirem sent militants, doncs, en les decisions i en les reflexions que farem els propers 4 anys.
0: Deia també aquest comunicat, Lucas, que el treball polític de futur seguirà sent la recerca de la màxima capacitat de confluència de les forces d'esquerra i de progrés davant de la creixent pràctica reaccionària, conservadora i populista. Aquest és el gran repte per la vostra formació i per la vila, que, doncs, deia Jordi Pedrol, Molins de Rei és una vila d'esquerres, i ho corroborava també amb les xifres, diguem, que de moment ja al ple municipal l'alcalde, que també, doncs, corroborava aquest fet. Seria el gran repte, doncs, de poder contribuir a aquesta governabilitat tal com es presenta un escenari molt més complex al maig de l'any que ve?
1: Sí, jo crec que a Molins sempre hem tingut el repte de, en primer lloc, traduir la majoria d'esquerres que sempre ha estat present a Molins en una majoria de govern, que no sempre ha estat possible, i aquest va ser un dels nostres reptes fa 4 anys, és a dir, si Molins sempre vota a l'esquerra, hi ha d'haver un govern d'esquerres a Molins. I això que sembla tan fàcil, com tots sabem, no sempre es traduïa així. I després, que aquest espíritu d'esquerres es tradueixi en polítiques públiques on la societat s'hi pugui veure reflectida, no? En ser valents en matèria d'urbanisme, en matèria de gestió pública dels serveis municipals, en matèria de residus, de protecció del nostre entorn natural. I nosaltres crec que humilment hem jugat aquest paper de poder forçar certs canvis i de poder compartir un full de ruta de progrés on avui s'hi puguin sentir reflexides molts ciutadans i ciutadanes i també moltes forces polítiques. Crec que el ple municipal ha anat avançant després d'un inici, no?, de 11 contra 10 i d'una posició doncs, també molt batallera i molt reivindicativa, com també ha de ser, no?, a ser capaços de construir grans consensos entorn a certes qüestions. I avui tenim un ple on jo crec que, a pesar precisament d'aquest clima que permea la política catalana al conjunt del país, doncs nosaltres tenim un ple municipal, hem pogut avançar molts compromisos i generar molts consensos entorn a qüestions que per nosaltres són fonamentals. Jo crec que aquesta pot ser la nostra gran aportació i ha de ser la nostra gran aportació el 2027.
0: Uh-huh. I també esmenta, i també volia aprofundir-hi, Lucas, amb els reptes que haurà de seguir assumint, afrontant Molins de Rei de cara als propers anys. Parleu de reptes socials i pràcticament posant per sobre de tot, evidentment, la defensa aferrissada de l'habitatge, no?, davant de la crisi habitacional, i parleu també, sobretot, de defensar els drets i oportunitats individuals i col·lectives. Per on passarien, doncs, aquestes reivindicacions?
1: Jo crec que en dues dimensions diferents. És evident que l'habitatge per nosaltres i per el conjunt de la ciutadania és una de les carències principals del moment en què vivim. I, per tant, hem d'esgotar les promocions públiques que tenim en marxa a Plaça Llibertat i a les Guardioles i a partir d'aquí, que haurem esgotat, per així dir-ho, el sòl disponible, haurem de pensar polítiques d'habitatge que vagin més enllà de la construcció perquè puguin garantir un accés digne i econòmic a la ciutadania de Molins de Rei a l'habitatge públic. I després crec que tenim el repte a Molins de Rei de defensar una idea i un projecte d'arrelament que sigui democràtic, que no pregunti a la ciutadania de Molins de Rei: tu quants avantpassats tens nascuts a Molins de Rei, si ets MTV o no ho ets, o si ets vingut de fora o no, sinó que construeixi un arrelament des de la participació en les entitats, en la vida pública de Molins, etc, i que cohesioni la nostra vila doncs, a partir de les grans potencialitats que tenim, que és l'ús comú del català, la participació en una vila que és oberta, que és dinàmica, etc, i una vila que és, jo crec que, forta i exemplaritzant a nivell de serveis públics, de serveis municipals, d'assistència, etc. I crec que aquesta és una de les batalles que viurem arreu del país. Hem de ser capaços de defensar que Molins és un poble que construïm entre tots i que, per tant, tots som benvinguts i tothom que visqui a Molins de Rei ha de poder participar del ple exercici de la ciutadania i de la vida pública.
0: Uh-huh. A veure, més coses i anem a repassar també més temes d'actualitat, perquè la setmana passada, Lucas, vau tenir Consell Escolar Municipal. M'agradaria preguntar-te com a regidor d'Educació com va anar doncs, aquest darrer Consell del curs.
1: Va ser molt positiu. Vam poder acabar de presentar alguns projectes que hem estat treballant aquest final de curs, com el projecte educatiu del Rodó, que hem pogut fer a partir de l'equip del Rodó i a partir d'un recurs de la Diputació. Vam poder presentar alguns programes de l'Escola de Música que n'havíem parlat aquí també, com el programa de musicoteràpia, que valorem molt positivament, tant nosaltres com crec que les famílies que hi van assistir, i després vam presentar la nostra proposta d'inversions per aquest 2026 i pel 2027, fruit de l'acord amb la Generalitat, no?, de revisió i de millora dels sistemes d'infraestructures escolars, calefacció, teulades, sistemes elèctrics, que sabem que ens han donat molts problemes durant aquest curs. També els projectes singulars en els que volem seguir invertint, com són els patis escolars i la reforma dels patis d'educació infantil, que començarem pel Palau i pel Pont de la Cadena, i les millores en la nostra proposta del manteniment de la infraestructura escolar, que sabem que també ens ha donat problemes. Jo crec que va ser un Consell Escolar molt positiu. És veritat que el juliol sol ser també una data més relaxada perquè hem acabat curs i, per tant, podem parlar del curs des d'una distensió major que donen el curs, però també és veritat que portem una proposta inversora que considerem que és molt potent per actualitzar les escoles després de molts anys de desinversions, i jo crec que això també ens permet entomar el curs que ve des d'una capacitat de millora molt major que la que hem tingut els darrers cursos.
0: Mm-hmm. Molt bé. I també la setmana passada, Lucas, ho explicava l'alcalde i també ho aprofundíem aquí al programa, coneixíem que doncs, la vila recuperarem el servei de ginecologia al setembre, al centre d'assistència primària, amb alguna que altra novetat, perquè doncs, s'afegiria doncs, aquest ecògraf, aquest aparell, entre altres novetats, al recuperar doncs, aquest servei. Com ho valoreu des de Molins en Comú Podem?
1: Molt positivament. Jo crec que reflecteix no només la voluntat del govern municipal, sinó de la ciutadania, de no perdre un servei que per nosaltres és essencial. Sabeu que nosaltres sempre hem criticat que la ginecologia, que és una disciplina de la medicina que acompanya les dones al llarg de tota la seva vida, sigui considerada una especialitat, no ho és. Per nosaltres forma part de la medicina general, i considerar-la una especialitat té a veure per nosaltres amb una mirada esbiaixada entorn a la medicina, i haver pogut negociar i conciliar el fet de perdre un servei que sabíem que podíem perdre perquè formava part, diguem, doncs, d'un conveni històric a la vila, que sabíem que quan es produís la jubilació doncs, decauria, poder haver negociat una alternativa que no només recupera el servei de ginecologia, sinó que introdueix millores, com l'ecògraf que comentaves, ha sigut un guany. Volem agrair, evidentment, al govern que ha participat

0: Notícia d'avui, que comença un nou servei de recollida de restes vegetals i poda de porta a porta, que això diguem que ja s'havia avançat, però en aquest cas ja és concreta, a través de l'empresa pública Molivers. L'Ajuntament posarà en marxa d'aquí uns dies, la setmana que ve, un nou servei de recollida de restes vegetals i poda porta a porta, amb l'objectiu de facilitar la gestió d'aquest tipus de residus i contribuir a mantenir els espais públics més nets i ordenats. I sembla que és un model, pel que llegeixo, Lucas, que ens ho pots aprofundir, que funcionarà mitjançant cita prèvia i amb l'ús de saques reutilitzables, no?
1: Sí. Nosaltres volem facilitar la recollida d'aquests tipus de residus, que són fonamentalment residus de poda, vegetals, petits tronquets i branquillons, etc, que no acabin, diguem, als contenidors ordinaris de residus i, per tant, facilitar que puguem recuperar-los separadament, que puguem fer recollida domiciliària. És veritat que amb cita prèvia hem de poder organitzar la recollida, però creiem que és una estratègia que ens permetrà, doncs, evitar, no?, que ens trobem els contenidors en certes èpoques de l'any especialment plens de restes vegetals i puguem tenir un servei alternatiu que personalitzi i faciliti a demanda la recollida de restes vegetals.
0: La cita prèvia funcionarà perquè aquestes saques les podeu anar a buscar a les oficines de Molivers, al carrer Ramon Llull, i a partir d'aquí, sí, doncs, per demanar la recollida cal fer un missatge de WhatsApp al 621 25 83 38, que és un canal habilitat exclusivament per missatgeria i que no admet trucades de veu. I a partir d'aquí, doncs, s'haurà d'indicar el nom i cognom, l'adreça i el nombre de saques sol·licitades amb un màxim de dues per petició, i després rebreu un missatge indicant el dia en el qual, doncs, s'ha de deixar la saca a la via pública com el dia de recollida. Bé, doncs això serà a partir del dia 20, llegia, que començarà, doncs, aquest servei. Molt bé, Lucas, alguna cosa més que vulguis afegir?
1: No, crec que, bueno, ens traiem de sobre la pregunta de què farem a partir de l'estiu. Jo crec, sí, que el nostre espai ha pres una decisió encertada, que acompanyarem durant aquest últim any de mandat. Desitjar-li molta força al Jordi, sí, sap que ens té al seu costat i que l'acompanyarem, però que també jo crec que ha pres una decisió molt valenta de posar-se, d'encapçalar un projecte com el nostre. Per tant, l'acompanyarem i el tindrem en candeletes tot l'any perquè arribi la campanya el millor possible. Sabem que tenim feina col·lectiva per fer també i, per tant, per presentar-nos el 2027 amb la millor proposta municipal possible, i així treballarem d'aquí al final d'aquest any, que serà el meu any de comiat, però que, com us deia, no me'n vaig enlloc. Seguiré vivint a Molins, seguiré acompanyant l'espai, seguiré militant i, per tant, ens seguirem trobant en molts espais.
0: Molt bé, doncs el Lucas Ferros, el regidor portaveu de Molins en Comú Podem, avui ens ha acompanyat telemàticament. Gràcies, Lucas, i que tinguis uns bons dies de vacances, eh?
1: A vosaltres, parlem. Igualment, ens veiem a la tornada.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu-siau i bon dia. 5 minuts i seran 11:15. Anem a escoltar la música de Guillem Roma, que ens canta Coses de la meva terra, i de seguida tornem per fer el Pedra sobre Pedra.

0: Pedra sobre pedra és aquest espai que hem dedicat un dilluns al mes durant tota aquesta temporada a parlar d'arquitectura des de diversos punts de vista. Ho hem fet amb l'estudi d'AP i concretament amb el Gerard Dordes. Què tal, Gerard? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol, i bon dia a tots.
0: Que ens,
1: i a
0: totes. Ens ha anat explicant diverses casuístiques, aspectes de l'arquitectura i ha anat quedant pendent un tema que vosaltres, de fet, a la descripció dels objectius que teniu a l'estudi, un d'ells, no?, és tenir en compte doncs tota aquesta filosofia del Feng Shui.
1: Sí, sí.
0: Que ja hem fet una mica de conya distesa, eh? Però que,
1: sí, és un tema que
0: és interessant.
1: Que hem perseguit tota la temporada i hem hagut de deixar fins a l'última.
0: Sí.
1: Ja sé que tu t'atreia aquest tema.
0: Això m'atrau, sí.
1: I no el podíem deixar per l'any que ve. O...
0: Molt bé. Perquè, si et sembla, començant per definir ben bé què entenem per Feng Shui, no?
1: Sí, a veure, el Feng Shui és una tècnica mil·lenària tradicional que té com 5.000 anys, ve de la Xina, de la tradició taoista xinesa, que parla molt de les energies i de la terra i tot això, i ve una mica d'aquí. I llavors això, doncs, imagina't, té 5.000 anys, o sigui, té un recorregut molt bèstia, empíric, o sigui, té un punt esotèric, però bueno, també té la seva part empírica, no? I bé, doncs, per això que l'origen aquest de la Xina, i per descriure't què és el Feng Shui, és buscar l'equilibri entre els elements que nosaltres construïm, els elements de nostres humans, doncs les construccions o com col·loquem coses dins en la naturalesa. Llavors ho hem de construir en harmonia amb aquestes forces de la naturalesa, no?
0: Clar. Una cosa és, clar, vosaltres ho teniu en compte quan partiu de zero, a l'hora de construir o de dissenyar, no?
1: Sí, bueno...
0: Però no també sé... ho podem fer tenint els elements que ja tenim, doncs, i intentar millorar-ho, no?
1: Exacte. Sí, també t'he de dir que l'aplicació, ara per fer una mica un apunt aquí en l'estudi, sí, perquè jo sóc el més aficionat a aquest tipus,
0: sí,
1: de coses, no?, dins de l'estudi, i vull dir que no sempre ho apliquem, no?
0: D'acord.
1: Vull dir que també és una cosa com molt personal...
0: És una cosa que es pot posar sobre la taula i la,
1: exacte,
0: persona decideix si...
1: Sí, o sigui, ens pot venir algú i dir, escolta, jo vull que em faci el projecte i que sigui en Feng Shui o...
0: Val. No és que aneu a tots dient,
1: no,
0: escolta, això s'ha de fer en Feng Shui.
1: No.
0: O tenint en compte. No,
1: perquè evidentment és una cosa que no
0: és molt
1: personal.
0: Correcte, no, sí.
1: És molt prou complexa com per imposar-ho, vull dir, no té sentit, no?
0: Sí.
1: Se li feia una mica quasi proselitisme, no? què dèiem, doncs...
0: que busca l'equilibri.
1: Sí, llavors, sí, nosaltres sí que podem aplicar-ho en obra nova, però també es pot fer en cas d'una casa existent, no?, que pot tenir més condicionants, però és el mateix que fer una casa nova o fer una reforma d'una casa. Vull dir, tens més condicionants, però al final el resultat pot ser molt bo, no? Sí que és veritat que és molt complex i és una cosa que nosaltres quan fem... tirem de veta d'una companya especialista, val?, a la qual ens ajuda a fer aquest anàlisi perquè és...
0: Sí, hi ha especialistes en això, eh?
1: Sí, hi ha gent que s'hi dedica. Jo vaig fer uns estudis,
0: sí,
1: però bueno, com que la feina d'arquitecte és prou complexa, doncs no em podia especialitzar, no?, en una cosa així. I llavors això, quan hi ha aquesta demanda, doncs ho fem conjuntament amb una altra persona externa, una col·laboradora. Bueno, llavors... Parlant del Feng Shui, què és el Feng Shui, no? El Feng Shui és això que hem dit, aquesta tècnica per harmonitzar els espais, no? I que es basa en el Qi. En el Qi, alguns us sonarà d'altres disciplines, el que sigui, és com l'energia vital, tant que recorre els nostres cossos com que recorre per la naturalesa, no? I haureu sentit molt aquella frase del Be water, my friend.
0: Sí.
1: No? Una mica, doncs, que sigues aigua, amic meu, que deia el Bruce Lee, no? I que ell, doncs, com a xinès que era, doncs, parlava d'això, no?, de que l'aigua, quan flueix, no?, l'energia, doncs, si troba una pedra, no vol passar pel mig i trencar-la, sinó que el que fa és fluir pel costat i troba l'energia suficient com per passar pel costat i esquivar-la, no? Doncs una mica el Feng Shui també va per aquí. I el Feng Shui, de fet, la paraula Feng Shui vol dir, literalment, vent i aigua. I això té molt sentit perquè aquesta energia amb el vent es canalitza, o sigui, que el vent la fa moure i l'aigua la fa conservar, la fa retenir. Llavors, és com aquests dos conceptes del Feng Shui, no?, de canalitzar l'energia per allà on la volem i retenir-la allà on la volem retenir. No? També per entendre una mica que hi ha un altre concepte que és el xa, el xi i el xa, doncs, aquest potser no és tan famós, però vindria a ser com l'energia, no es diria potser negativa, però que potser no està ben canalitzada o doncs, que passa massa ràpid, per exemple, jo què sé, si vives, per posar un exemple, un carrer on hi passen molts cotxes i és en línia recta, és un carrer on l'energia va massa ràpid, no? I llavors, si us fixeu en aquests carrers on en aquests passa això, costa que els comerços arrelin.
0: Atenció, no? Parlant de Molins de Rei, per exemple...
1: Bueno, he pensat en genèric, perquè, però jo crec que podeu veure exemples en Molins, a Molins d'això, no? Doncs que un feng shui, un bon feng shui seria doncs, uns carrers aquests de Centre Vila, on és un traçat més, més corbat, no? Perquè doncs, és com un riu amb meandres, no?
0: Que... Però clar, el carrer Major, que és no gaire recte,
1: el carrer Major el que li passa és que és un carrer que té molt trànsit, que no hi ha aquest xar.
0: Però també tenim molts locals buits, eh?
1: Sí. No, però sí que veig que hi ha sempre com... No es reté aquesta energia, no?
0: Correcte.
1: Pensa que és, té trams que és bastant ample, però és tot totalment pla, no?
0: Sí.
1: I passen cotxes i... no acaba de convidar a parar-se o...
0: Passen cotxes a un tram determinat.
1: Sí, a un tram determinat. Sí. Però bueno, déu-n'hi-do. Aquell tram és el que és més perjudicat, si et fixes.
0: Sí.
1: La resta encara funciona prou, els comerços.
0: Correcte.
1: Sí que podries tenir allà, o podríem veure una aplicació, no?, d'aquest sentit. Uh-huh. Jo crec que és la nostra ment enfoca, no? Quan veiem això, hòstia, ens fa mandra, no? Jo parlo amb gent, no?, al matí, aquell tram del carrer Major, hòstia, que és que vaig amb els nens i amb el cotxet i em fa ràbia perquè sempre hi ha cotxes aparcats, un que passa no sé què. Llavors, aquesta sensació és com algo que ja veus que l'energia allà va massa ràpid. Està passant alguna cosa, no? En canvi, l'altre tram de... Ja com que m'ha estirat aquest caos...
0: Sí, tant.
1: En canvi, l'altre tram del carrer de Major... que és més peatonal, encara que tant hi pugui passar algun vehicle d'algun veí, però allà sí que hi ha molt més. Quasi tots els locals estan omplerts, sí. I funcionen. Vull dir que allà seria un bon exemple per entendre què és això del xi, el xa, no? com això amb el carrer, que també llavors es podria aplicar amb casa nostra.
0: Exacte, perquè si entrem a casa, com es concretaria tot això?
1: En casa nostra, doncs, clar, hi ha moltes situacions, no?, que nosaltres... O sigui, això sí que hi ha aquest feng shui de les formes, no?, que és molt intuïtiu, jo crec. Amb el feng shui es parla d'això, també de la intuïció, no?, del sentit comú, de l'observació, i si et fixes, per exemple, és bastant comú que la gent col·loca el llit d'una certa manera.
0: Sí.
1: No? Per exemple, ens costa col·locar un llit sota una finestra. És, no? Si no tens, a veure, a vegades passa que per l'habitació és petit o l'impossibilitat, no? Però si penses en una habitació de matrimoni, no? En general la gent intenta posar-ho en un capçal on té una paret totalment cega i una finestra en un lateral.
0: Això seria el correcte?
1: Això seria el correcte, i és aquesta intuïció, però que és, per què? Perquè si nosaltres pensem que entre les finestres i les portes circula aquest xi, aquesta energia, no? Doncs tu quan entra aquest xi... Si per lloc on ens passa més, doncs és la connexió entre la finestra i la porta, no? Llavors, quan estem dormint, que volem repòs, volem tranquil·litat, no, tal, doncs el fet d'estar en aquest, o sigui, el cap en un lloc que no estàs dins d'aquest corrent, doncs tindria sentit, no? A part, l'altra manera de veure-ho és el llit, tu quan tens el cap, és l'ideal com estar veient la porta i la finestra, no? Perquè és com... és com et dona una tranquil·litat, no?, de controlar aquest espai.
0: Sí.
1: No? Quan poses el llit al revés, potser que estàs com d'esquena a la porta, depèn de qui tingui més sensibilitat, potser estarà com intranquil, perquè notarà com un lloc que no hi està còmode, no?, en aquest sentit.
0: La porta oberta o tancada, això també influeix o no?
1: No, jo crec que això és personal. Això jo crec que és molt personal. Val. I també circumstàncies familiars, perquè pot interessar tenir la porta oberta perquè tens fills, no?
0: Sí.
1: Però jo crec que això és subjectiu.
0: Val. Per tant, el llit, important, això que em deies.
1: Sí, llavors, aquesta mateixa lògica és aplicable doncs, a tots els espais, no? A on poses el sofà... Jo crec que això és una miqueta el que és més intuïtiu, que seria aquest feng shui de les formes i que ens interessa més a tot, perquè és més directe i fàcil de fer. Això hi ha mil llibres que en parlen i que es pot veure...
0: I alhora, quan partiu de zero, de construir un projecte nou...
1: A veure, nosaltres quan dissenyem un projecte, Això sí que és veritat, que encara que no hi hagi... que no, els, no hi hagi...
0: no s'hagi fet demanda explícita.
1: Exacte. Sí que és veritat que, en general, intentem col·locar en harmonia els elements de la distribució de la casa, pensant en aquests conceptes, no? De com es posiciona el llit respecte a les finestres, les portes, la situació de la cuina respecte a l'estat... No sé, són coses que ja et dic, que moltes vegades són de sentit comú, però... Que és el que sí que nosaltres en qualsevol cos sempre intentem aplicar, i per nosaltres és una màxima, perquè veiem que el resultat final és molt bon, o sigui que aconsegueixes espais que siguin harmònics, no? Intentant doncs, posar les coses ben distribuïdes, que flueixi com aquesta energia entre portes i finestres, que no hi hagin cantonades molt agressives, que això no ho hem parlat, però també és com...
0: Cantonades agressives?
1: Sí, sí, tu quan tens una cantonada aguda, no? Així, o sigui, que sobre una cosa sobresortint, allò és una fletxa en el Feng Shui. I llavors, i en altres disciplines això també se'n parla, però bueno, que allà, perquè inclús energèticament en allà, ha, si ho mires a nivell d'electrons, allà hi ha una concentració, per tant té un sentit segurament, no? Físic. I llavors, doncs aquesta punxa t'ha estat com atacant, no? Llavors, si tens una punxa així, no et posis al llit així, o aquí al sofà, no?
0: I quan has dit tenir en compte la cuina, també es influeix aquí? El marc,
1: sí,
0: de la cuina.
1: Sí, però al final és de tot això. És, sí, el mateix, no? Una cuina, doncs, també poden ser angles rectes, agressius. Val. Llavors, hòstia, l'has d'intentar que estigui integrada dins d'unes parets, que no sobresurti amb una punxa determinada. Bueno, és, ja et dic, és bastant intuïtiu, però jo crec que hi ha molta gent que ho fa això intuïtivament sense pensar que és Feng Shui. Perquè, al final,
0: i que no se'ns estanqui l'energia, no?
1: Exacte, això també.
0: A casa.
1: Doncs que no hi hagin llocs molt... Molt foscos, molt passadís. A vegades els passadissos moltes vegades són inevitables, no? Però intentar que tinguin, doncs, la mínima distància, no sé, coses bastant, bastant lògiques.
0: Uh-huh. Molt bé. Veig que t'has fet aquí un esquema.
1: Sí, bueno, mira, aquí hi ha algun parell de coses que m'han quedat així una miqueta.
0: Sí, endavant, doncs.
1: Que hi ha una cosa que haureu sentit a parlar també és el yin-yang, que també és, sí, una cosa que ve del taoisme i que, sí, també, doncs, forma part del Feng Shui dins d'aquest taoisme, no? I el yin-yang és que és, en tot hi ha una mica de yin i una mica de yang. Seria com no tot és bo o dolent, no? O sigui, sempre... I aquest símbol que si el teniu en ment, que és negre, o sigui, és com una rodona amb una mena... amb dos llàgrimes,
0: sí,
1: que s'interposen dins del negre hi ha una boleta blanca i dins del blanc hi ha una boleta negra, no? I és perquè sempre en tota part negra sempre hi ha alguna cosa de blanc i en tota part blanca sempre hi ha alguna cosa de negra. O sigui, no tot és... el que diríem nosaltres, no tot és blanc o negre, no? Sinó que hi ha matisos i que es transforma, o sigui, estan units, no? El que és el blanc i el negre, el yin i el yang. O sigui, vol dir que a vegades, per exemple, doncs un excés de yin es converteix en yang. I què seria el yin? El yin és, per exemple, un ambient com molt més d'aigua, molt més fosc, més tranquil, més la nit. El yang és més el dia, el sol, un gran finestral... i clar, i a vegades has d'harmonitzar això, perquè per exemple si fas una casa tot de vidre, que hi ha exemples històrics molt xulos a la història de l'arquitectura, no? De tot un cub de vidre, no? Però què passa? Que allò és segurament és un excés de yang, tu estàs allà, no, que hauràs d'estar tranquil, no? I al revés passaria, si tu vius estàs en una casa d'aquestes, en una masia que és tota tancada, que hi ha finestretes molt petites, també allò és un excés de yin, no? Llavors és trobar aquest equilibri entre les dues coses, això, bueno, és bastant, bastant intuïtiu també, i que ens serveix per dissenyar, i és, bueno, forma part d'aquests coneixements del Tao, del Feng Shui.
0: Molt bé. I l'altre punt...
1: Ah, sí, aquí tenia un esquema nou, perquè...
0: Ah, sí, sí, atenció, no ho veieu amb els gens.
1: Que és, sí, simplement és perquè dins del Feng Shui, que ara hem parlat molt de formes, però sí, també hi ha una altra cosa, que és el Feng Shui més de les estrelles, no?
0: Sí.
1: Com les anar, que és un punt ja més esotèric, però és que és l'energia que ens ve de les diferents direccions. Perquè, sí, això quan es fa un estudi de Feng Shui, us dic una mica per explicar-vos,
0: sí, sí,
1: com va això, no? Doncs el que fas és... veure aquesta casa, aquest habitatge, o el que sigui, aquest edifici, buscar-li el seu centre de gravetat i a partir d'aquell buscar el nord. El nord, ja t'ho diré, el nord magnètic. Val? Perquè el Feng Shui està basat en aquestes, en el nord magnètic i en les direccions, no? I en les nou, en les vuit direccions, és nord, sud, est, oest i les del mig, no? I llavors, en funció de l'època en la que s'ha construït aquell edifici, això, i aquestes i l'orientació d'aquest edifici, hi ha totes unes tècniques que no us explicaré perquè és molt complexa i que el que es determina una mica quines energies et venen de cada direcció i llavors amb això determinar. O sigui, per exemple, si tens la porta d'accés, que és l'entrada principal a la teva casa, en un lloc on tens una energia molt agressiva, doncs, ostres, haurem d'harmonitzar aquesta entrada, haurem de controlar aquesta cosa agressiva, de, pues, no posant vermell, segurament, posant energia més relaxada, tot això. Això seria aquest Feng Shui ja més... més complicat, més tradicional. Que això fa gràcia, per exemple, que lo del magnetisme, que aquí són, que són, van ser els xinesos qui van inventar la brújula. Uh-huh. I és perquè ja de molt de temps no tenien aquest interès pel magnetisme, que ja aplicaven amb les seves construccions, amb la seva interacció amb la naturalesa.
0: Interessantíssim, doncs si algú vol aprofundir més,
1: doncs aquí estem,
0: ja aquí, aquí esteu, el trobareu a l'estudi d'App a través de l'Instagram i allà podeu escriure al Gerard i tot el seu equip, el Gerard Dordes, que ens ha acompanyat, com dèiem, des del mes de setembre, un cop al mes a l'Espai Pedra sobre Pedra, parlant doncs del món de l'arquitectura. Moltes gràcies, Gerard.
1: Moltes gràcies a vosaltres
0: per la col·laboració de tot el curs.
1: I això, vosaltres, per convidar-me aquest any a parlar de tots aquests temes. Espero que us hagi interessat, qui més qui menys, a quin tema. Però...
0: I que tinguis un bon estiu, de moment.
1: Igualment. Eh? Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu-siau. En punt, 3:15 del matí. Seguim.

0: Sí, sí, estem acabant ja la temporada i és perquè aprengueu bé les sintonies, que per això les deixàvem sonar. Disculpeu, Helena Artacho, bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
0: L'Helena, que és la responsable de comunicació i estratègia de Molins Comerç, que ens acompanya tots els dilluns, sí, fent un cafè amb el comerç. Com va?
1: Bon dia. Bé, sí.
0: Avui vols parlar d'exercici, veig.
1: Avui vull parlar d'una dinàmica nova que estem agafant amb l'associació i per això porto un convidat. T'explico.
0: Explica'm la dinàmica i ara
1: sí,
0: ho
1: sí,
0: comentem
1: nosaltres,
0: tot.
1: Ja ho hem comentat alguna vegada, que el que ens està passant és que, bueno, que cada vegada la gent que obre comerços a la vila, pues és més de serveis i no pas de, pues de botigues, no? De barri, i ens trobem, pues, que necessitem incorporar a l'entitat, a l'associació, aquest tipus de negocis. I s'està posant molt de moda tot el tema de salut, fitness, i per això avui, pues, hem portat el Marc de Belong Fitness Studio.
0: Molt bé. Belong Fitness Studio, que el trobareu al carrer Samarang número 3.
1: Exacte.
0: I que fa un parell de mesos que han obert.
1: Sí, s'han fet de l'associació, vam estar parlant.
0: S'han fet de Molins Comerç.
1: Sí, són també gent que aposta, pues, per al final el comerç de proximitat, el fer barri, el fer, pues, vila, i també són gent de Molins. Llavors, bueno, aquí està el Marc.
0: Què tal, Marc? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Marc Thunder.
2: Bueno, nom artístic, no?
0: Nom artístic, però està bé, no?
2: Marc Uller.
0: Molt bé.
2: Per Belong.
0: Escolta'm, Marc, explica'm, doncs, com va néixer la idea. El Marc, sou dos socis, no?
2: Som dos socis, els dos ens diem Marc.
0: Els dos Marcs. Com s'us va acudir la idea, doncs, d'obrir el Belong aquí a Molins de Rei?
2: Bé, el tema és que jo era entrenador de CrossFit, ja tot sí? Pel tema del CrossFit, ja portava molts anys amb el tema del CrossFit, prèviament entrenant, després ja sent entrenador. El Marc realment era alumne meu, pues mira, arrel d'això ens vam fer amics, li feia entrenaments personals i bueno, es va crear aquest vincle i tal. Ell ja té una empresa, és un tio ja que ja sap de tema negocis i tal, llavors, bueno, ens vam fusionar les dues parts, diguem, no? La part com més d'entrenament i tal, més la part de negoci, i bueno, els dos se'ns va ocórrer bastant, els dos, va ser una mica 50-50, i vam anar pensant la idea, pues, de veure si apuntàvem un gimnàs, alguna cosa relacionada amb el tema de l'entrenament, potser no tan estil CrossFit, i al final, pues, vam anar dient, pues, mira, crec que el seu seria fer alguna cosa una miqueta més petitó, més de grup reduït, i que pugui, pues, això, pues, venir la gent a entrenar i ja està, i va sortir.
0: Vam començar a buscar locals.
2: Exacte, vam començar a buscar locals, i inclús la veritat és que vam buscar fora de Molins,
0: sí,
2: i vèiem que a Molins ja hi havia molta cosa i tal, però mira, al final buscant, pues, vam trobar un molt bon lloc a Molins. Jo no sóc de Molins, però sí que fa 5 anys ja que visc aquí, i al trobar aquest local, la veritat és que ens va agradar molt. Jo creia que estava com apartat, però ràpidament vaig veure que estàvem al costat de l'Ajuntament, o sigui que estem supercèntrics, i que és un lloc molt, molt guai, els veïns i tot el barri m'agrada molt, i la veritat és que està molt bé el posto. Sí.
0: Parlem de la filosofia. Quin és l'objectiu o la filosofia que teniu des del Belong?
2: L'objectiu principal de Belong és que la gent vingui a entrenar, que la gent, sobretot, treballi la força, que cada cop crec que s'escolta més això de que hem de treballar la força, al contrari del repòs, el descans, la vida sedentària, sinó que hem de fer moure'ns. I la filosofia és: tothom pot venir a Belong, tothom pot venir a Belong, tinguis el que tinguis l'edat que tinguis i estiguis en l'estat de forma que estiguis. Llavors, tothom pot venir, i al ser un grup reduït sempre podem adaptar l'entrenament a tothom, sempre hi haurà un entrenament i podem fer que tothom, pues, es mogui, que al final és el que volem.
0: Correcte. Aquí no és com un gimnàs convencional.
2: Exacte.
0: Sinó que hi ha diferències, no? Uh-huh.
2: Sí, a diferència d'un gimnàs convencional seria un gimnàs, tu vas, com dic jo, a la teva bola, gent que ja sap entrenar, gent que ja porta, potser, pues, temps entrenant, o no, perquè hi ha gent que tampoc en sap gaire i el que fa és, pues, vaig al gimnàs a veure què puc fer. Al final, pues, potser hi ha gent que acaba donant voltes o no li guia ningú, que està molt bé per la gent que en sap. Jo, per exemple, puc anar a un gimnàs i puc anar a entrenar, perquè ja fa temps que entreno i tal, però si no, estic veient que el perfil que està venint a Belong és gent que va una mica més aviat perduda en un gimnàs convencional, i pots venir aquí, nosaltres no t'has de preocupar de res. Tu vens i toca el que toca, a petxugues, jo t'ensenyo a entrenar, i tu acabes sortint d'allà, pues, bueno, segurament una mica més cansat del que venies.
0: Què vol dir que toca el que toca? Vol dir que vosaltres proposeu unes rutines?
2: Exacte. Nosaltres tenim una programació feta allà,
0: sí?
2: des del nostre centre. Llavors, pues, dilluns toca una cosa, dimarts toca una altra, i durant tot el dia, des de les 7 del matí fins a les 8 del vespre, toca allò. Llavors, vinguis a l'hora que vinguis, et tocarà aquella sèrie d'exercicis, no? Llavors, el dia següent, totalment diferent, el dia següent una altra cosa, i així. Uh-huh. Ja no has de pensar en què et toca, sinó que ja t'ho dic jo.
0: Molt bé. Que us diferenceu del gimnàs també vol dir amb l'equipament que teniu, amb les màquines, no?
2: Bueno, sí, al final, clar, nosaltres no tenim màquines com a tal, màquines estil politges, sí? I això no en tenim. Tot és, o quasi tot, és pes lliure. Al ser pes lliure, pues, tu estàs treballant contra aquest pes i estàs treballant contra la gravetat. També fem exercicis de body weight, o sigui, amb el teu pes corporal.
0: Sí.
2: Llavors, lluites contra la gravetat i lluites contra aixecar un pes sense que hi hagin guies i sense que hi hagin cordes ni politges. Llavors, d'aquí surt l'entrenament funcional, i funcional també vol dir que siguin exercicis que a la llarga t'ajudin a allargar la teva vida, allargar els teus anys, i que et sentis bé. Pues, tal, una sentadilla al final és aixecar-se de la cadira, o un pes mort aixecar un objecte del terra. Llavors, funcional seria això, exercicis que després a la vida del dia a dia els faci servir.
0: I deies que també teniu bastant de públic transversal, de totes les edats, no?
2: Sí, correcte. La veritat és que no sé si la gent es creia que seria un centre més aviat amb gent, pues, més jubilada o amb una edat més gran, però està venint de tot. Uh-huh. Gent que ja havia entrenat, que això vull que quedi clar, que no és que sigui per principiants, sinó que gent que ja ha entrenat i li agrada que el matxaqui, no li agrada que el guiïn, perquè a tothom li agrada que li animin i que el guiïn en l'entrenament. Llavors, hi ha perfils de totes les edats i de tots els nivells. I et pots trobar dins de classe, doncs, amb algú que ja ha entrenat fa 5 anys, com algú que porta 10 anys assegut al sofà, com jo dic, sí? I venen de zero.
0: Molt bé. Uh-huh. I aquí funcioneu, diguem, per hores.
2: Sí, sí, sí, sí. Clar, tu has de citar una hora, sí? Una classe, diguem.
0: Bàsicament, ara ja va tot a partir d'aplicació, no?
2: Sí, funcionem amb una aplicació que es diu Mindbody, uh-huh. on treballa per tot el món, amb gimnasos de tot el món, i llavors, en aquest cas hauries de buscar el nostre gimnàs, i tu vas al calendari i t'apuntes a l'hora que vols, al dia que vols, uh-huh. I ja està. Tens una cita i has de venir a aquella hora.
0: Molt bé. I porteu 2 mesos, eh?
2: Portem, el dia 20 farem 3 mesos.
0: Sí?
2: El 20 d'aquest mes farem 3 mesos, i bé, la resposta ha sigut, crec que, bona.
0: Sí?
2: Estem contents. Tots els inicis, com ja m'havien dit, són durs. Són moltes hores, molt de treball, molta feina prèvia abans d'obrir, també, molt d'estrès. Però ara la cosa ja va rodant, estem fent hores, ja tinc un company amb nosaltres que es diu Artur, que per ser excusi meu i ja està donant classes a la tarda.
0: Sí.
2: I bueno, pues entre tots ens fem un cop.
0: Entre tu i l'Artur sou els que porteu les classes,
2: els que fem les classes, sí. Jo ara de moment, pues, estic amb ell a les tardes, sí. Estem formant una mica, ell ja té el títol també d'esports i tal, i estem fent una mica de guia, i jo em quedo amb ell, i el Marc, que no dona classes, però sí que també m'ajuda amb tota la part, pues, més de números, més de l'aplicació i, uh-huh. i coses tècniques.
0: Molt bé, sí. Passeu pel carrer Samarang, veureu, doncs, el Bilong.
2: Sí, a més a més.
0: Tots...
2: Exacte, es veu perquè hi ha una bona vidriera.
0: Que es vegi bé.
2: Nous, es veu, sí? Des del carrer, i també tenim una recepció molt, molt maca, que és, sí? Estil cafeteria, que si algú vol venir a prendre un cafè o li fa cosa, pues, començar de cop, pot passar per allà i xerrem una estona i els expliquem tot.
0: Una bona inversió inicial, doncs, no?, per reformar allò. Era un videoclub, entre altres coses.
2: Sí, sí.
0: Va tenir diverses utilitats.
2: Exacte, ha sigut més aviat en ficar coses i tal, perquè no és que hem hagut de tirar parets, no hi ha hagut una obra com a tal molt bèstia, però sí una instal·lació nova bastant gran, en tema aèries de condicionat, en tema dutxes, no són vestuaris, sinó que són dutxes individuals, però clar, tot això, pues, ha sigut, sí, el tema important de la inversió.
0: Molt bé. El Marc, que també té experiència amb el CrossFit, que no sé, hi ha passat el boom aquest de moda?
2: No, jo crec que el CrossFit...
0: Us manté, diguem.
2: El CrossFit perdurarà, jo, sí? Porto ja molts anys en el món del CrossFit, sempre defensaré el CrossFit com una metodologia molt bona per entrenar.
0: Sí?
2: Sí que és veritat que les males llengües parlen de que és molt lesiu, etc, etc, però jo com a entrenador de CrossFit que he sigut, i em considero encara, sempre defensaré que si un entrenador és bo i fa una bona classe i guia bé a la gent, no tens per què fer-te mal, i queda una mica així, però el lesiu no és l'esport, sinó és la persona. Vull dir, si tu passes els teus límits o estàs fent coses que saps que igual el teu cos no aguanta bé, no els has de sobrepassar. Llavors, crec que el lesiu és la persona i no l'esport que estàs fent. Pots anar a jugar a futbol i també et pots fer mal a la cama, o sigui que al final, si et mous, tens aquest petit risc.
0: Mm-hmm. I el boom de... que ho esmentaves, no? Tothom insisteix molt en treballar la força, mm-hmm. sobretot a partir d'una certa edat.
2: Sí, sí.
0: Sí que noto que hi ha més, potser molta més consciència ara, no?
2: Sí, jo crec que és essencial. A més, inclús si vas al metge, doncs ara t'ho diuen, no? Mal d'esquena o mal als genolls, les articulacions... Jo crec que és més aviat de no moure's que de moure's. I està demostradíssim que si tu et mous, aixeques càrregues amb cuidado, sempre, i al nivell de cadascú, arribaràs molt més lluny, et sentiràs millor. Jo puc posar exemples a famílies meus, o per exemple el meu pare, que porta 3 anys fent crossfit, i em sembla que no s'havia sentit mai tan bé. Ell no era un home de fer gaire esport, sí que havia fet molta muntanya i tal, però ara es nota molt més àgil, més fort, i se sent molt millor. Llavors jo ho recomano a tothom, tothom.
0: Bé, bé. Uh-huh. Helena, que estàs aquí molt
1: atenta. Escoltant, perquè... No, que em sembla bé que al final és el que diem, que és necessari, ells potser que comentaven, no?, que estaven mirant potser fora de Molins,
0: sí,
1: però que al final hi ha espai i hi ha hi ha demanda per tothom, saps? O sigui, que al final...
0: Sí, que tenim bastants gimnasos a Molins.
1: Sí, que ells potser a l'hora de mirar-ho es dius, ostres, és que hi ha molta oferta, sí, però és que hi ha molta demanda. Uh-huh. Primer que està arribant gent nova, no? Uh-huh. També estan arribant pues, moltíssima gent, i cada vegada hi ha més consciència d'això del moviment en actiu, de que la gent s'ha de cuidar i de la força. O sigui, sí que és veritat que hi ha un boom en què no és només treballar pues, l'aero, no? El cardio, sinó que exacte, també més la força. Uh-huh. I s'ha sentit molt també cap a la gent gran, que a vegades és com... Sempre els diuen, no, pues descansa, reposa, no? El que deies, ma mare l'acaben d'operada, sí, del genoll, i el primer que li han dit és t'has de moure com a mínim 10 minuts al dia.
2: I el bo és que nosaltres ens encarreguem de que si et diuen has de fer força, de quan vingui la gent no fer el boig. Uh-huh. Si tu et diuen vés a treballar la força, te'n vas a un gimnàs, no saps sí, entrenar, aquí està el problema. Per això diuen, ostres, que això, cuidao, que és molt lesiu. No, el tema és que algú et guiï i si no en saps, doncs per això estem per ensenyar-te, i amb grups petits doncs es controla molt millor.
1: Sí, hi ha molt loco, el gimnàs.
2: Clar, perquè... I després, doncs, bueno, la gent que és jove i tira i tira endavant, doncs està molt bé, sí, o la gent que vol competir està perfecte, però cadascú ha d'anar una mica al seu nivell i ser conscient d'on pot arribar.
0: Uh-huh. Com que heu obert fa poc, Marc, et deies que no tancareu a l'agost?
2: No, tenim obert tot l'any.
0: Si algú es queda per aquí us vol venir a veure.
2: I tant, estan les portes obertes, estem pràcticament tot el dia oberts, i qualsevol persona pot passar i preguntar-nos, i si té dubtes o el que sigui, poden venir, inclús apuntar-se a Playstiu, perquè estarem oberts i no tancarem, no.
0: Molt bé. Carrer Samaranc, Francesc Samaranc número 3, Belong Fitness Studio, allà els trobareu al Marc, als Marcs.
1: Els Marcs.
0: I en aquest cas el teu cosí també, que ja s'ha afegit a... també algun dissabte que he vist que...
2: Sí, els dissabtes estem oberts també. Sí. Diumenges encara no,
0: que encara no,
2: d'hores, hem de descansar, però sí.
0: Tot obert. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Marc Ullé, moltes gràcies.
2: Gràcies,
0: molta sort amb el projecte de Belong. I Helena Artacho, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
1: Gràcies.
0: Mig minut i les 11, una pausa i de seguida tornem amb l'última hora del programa. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant aquest dilluns en l'incendi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que hi ha indicis que el foc ha estat provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts. Mossos i agents rurals treballen amb aquesta hipòtesi també, en relació amb els altres incendis declarats aquesta setmana a Aiguamúrcia. Escoltem.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat? I per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
1: Protecció Civil ha ordenat evacuar preventivament prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. D'aquestes, una cinquantena de persones han estat acollides al casal de Vila-rodona, mentre que les altres han anat amb familiars. En educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, però els sindicats avisen que el conflicte continua obert. Vostè, que es reuneix aquest matí amb el departament, i reclama un canvi de model més enllà de reduir les ràtios. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama desplegar els acords pendents i que el 6% del PIB es destini a educació.
3: En primer lloc, el 6% del PIB, això és el que garanteix que puguem, doncs, fer els desplegaments necessaris. Li hem de traslladar moltes qüestions a la consellera, perquè és que si no continuarem amb un conflicte obert que no sabem el que pot durar.
1: Des d'USTEC també avalen la vaga convocada als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre, si Educació no posa més propostes sobre la taula. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per Vergés, Argimon i també per dos als excàrrecs de Salut. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys i la mateixa família ha resultat ferida greu. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1:00 PM. I en esports, el Barça comença avui la pretemporada amb les revisions mèdiques, encara sense els mundialistes, 10 en total, que s'incorporaran progressivament quan acabi la temporada. Serà la tercera de Hansi Flick a la banqueta. L'equip treballarà des de la ciutat esportiva i a finals de juliol farà estada al Regne Unit.
0: Notícies en xarxa.
4: Passen 3 minuts a les 11.
5: Informació local.
4: L'equip de govern continua la ronda pels barris per presentar el pressupost municipal d'aquest any i les inversions. En aquest cas, aquesta setmana, el dimecres i el dijous, hi ha trobada. El dimecres, al Centre Vila, es convoca la reunió al veïnatge del barri amb els responsables municipals per donar a conèixer aquestes qüestions econòmiques, inversions i pressupost 2026 i, evidentment, també escoltar les preguntes i dubtes dels assistents. El dimecres, a la Federació Obrera, a 6:45 de la tarda, i el dijous, es fa una reunió també pel veïnatge del barri Bonavista, al Mas, en aquest cas al local de l'Associació de Veïns, que està al carrer Bonavista, número 6, també a 6:45 de la tarda. I de cara a dijous, el Molei organitza un tast de cerveses artesanes al pati de la Peni. A 6:15, obertura de portes, i a 7:45 comença el tast de cerveses de projectes cervesers de la vila, com Zulo Garden i la Molinenca, i han convidat a participar-hi també el taller de cervesa casolana de Can Batlló. Per fer el tast heu de comprar un tiquet, val 17 euros, inclou 6 cerveses i 6 tapes, i els tiquets els podeu comprar a l'estanc Margarit. I també recordem que continuen les activitats d'estiu per infants i joves a 4 a 12 anys, totes les tardes, a l'Escola Pont de la Cadena, de 5 a 8, cada dia amb activitats diferents, com manualitats, jocs d'aigua, jocs de taula, tallers de cuina, etc. El preu per sessió és de 5 euros i per tota la setmana 20 euros. Les inscripcions a jugatlestiu@molinsderrei.cat. I per joves entre 12 i 17 anys, també activitats per aquest mes de juliol fins al dia 24, en aquest cas al Molí Jove. Són activitats gratuïtes, us hi heu d'apuntar, però a molijove@molinsderrei.cat, també amb activitats diverses de dilluns a dijous a les tardes de 5 a 8 i també els matins de dimecres i divendres de 10:45 a 12:45.
1: A
4: Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Roca, del carrer Major, 31.
5: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
6: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
7: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
8: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
9: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
10: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
6: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 11 del matí i 8 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora per explicar-vos que aquest dimecres 15 de juliol la companyia Vivim del Cuento presenta un dels seus contes desexplicats, El retorn de la sireneta, convidats per la llibreria 100 Vides. De fet, la proposta serà no a dins la llibreria, sinó just al costat, a fora al carrer, al carrer Bruc, i això serà 6:45 de la tarda. D'aquesta manera tancaran el curs pel que fa a activitats que han anat organitzant des de la llibreria de 100 Vides de la Marta. Un dels membres de la companyia Vivim del Cuento és, de fet, un excol·laborador d'aquesta casa i d'aquest programa de fa ja un munt d'anys, parlem, podríem dir ben bé, de 16 anys enrere, que és l'Oriol Toro, que el tenim uns minuts al telèfon. Què tal, Oriol? Bon dia i bona hora.
1: I Oriol, què tal? Com estem? Com va tot?
0: Bé, i tu com estàs?
1: Doncs molt bé, aquí.
0: Doncs molt bé.
1: Acabant encara amb les últimes activitats abans d'agafar també nosaltres uns dies de vacances.
0: Molt bé, que ara parlarem dels contes desexplicats, però mirava la història, em sembla que explicàveu que el projecte de Vivim del Cuento va néixer el 2006, per tant, 20 anys ja, no?
1: 20 anys enguany. No ens ho pensàvem pas quan vam arrencar i mira, escolta, anar fent, i doncs mira, ja fa 20 anys que vivim del cuento, com que
0: ell diu. Molt bé, escolta'm, parlem doncs d'aquests, del que veniu a fer Molins de Rei, però del retorn de la sireneta ja en parlarem, però què són els contes desexplicats?
1: Doncs els contes desexplicats, al final, és la primera col·lecció de contes que vam fer als Vivim del Cuento, on el que vam decidir va ser donar la volta als contes clàssics i tradicionals, jugar amb ells una miqueta, agafar i dir, ostres, doncs què passaria si el Patufet, en comptes de ser superpetit, fos un gegantot? Com canviaria la història, no? O què passaria si la Caputxeta decidís plantar-li cara al llop? O què passaria, per exemple, si la Bella Dorment, quan es despertés, tingués insomni i no pogués dormir gens? Doncs, bueno, doncs una miqueta és això, agafar els contes tradicionals de tota la vida i donar-los la volta per trobar una nova versió del conte.
0: Mm-hmm. I en aquest cas és El retorn de la sireneta el que veniu a fer aquí a Molins de Rei?
1: Sí, és l'últim conte desexplicat, és el número... diria que és el número 30 ja de la col·lecció de contes desexplicats, i és El retorn de la sireneta, perquè clar, la sireneta tots sabem la història de que va acabar doncs, convertint-se en humana i va anar a viure amb el príncep un castell, però un cop era allà, la sireneta pobra es va començar a enyorar del fons del mar, es va començar a enyorar dels seus amics, i el príncep diu, doncs ostres, doncs, intentaré ajudar-te a tornar a casa, però clar, són una mica desastres els dos, i els hi costa molt això, tornar a sota el mar. I bé, doncs veuran tota una aventura per intentar tornar sota el mar i ja veurem si ho aconseguiran o no. Uh-huh. Aquesta és una mica la història del retorn de la sireneta.
0: Vols dir que volum 30, tots els teniu editats, tots aquests contes desexplicats?
1: Sí, Oriol? Tots els contes desexplicats que expliquem nosaltres estan tots publicats, els tenim tots publicats amb l'editorial Baula.
0: Sí.
1: Són 30 títols. Vam dir, en el seu dia vam dir, ostres, hauríem d'anar parant, ja fa molt temps que... Perquè és una col·lecció que va començar l'any 2012 i que anem traient llibres, però escolta'm, la rebuda del públic és tan xula, la gent li agraden tant els contes desexplicats i funciona també la col·lecció, que vam dir, doncs mira, no podem parar i seguirem fent-ne. I de fet, el 31 ja s'està il·lustrant i el 32 ja l'estem escrivint. O sigui que els contes desexplicats de moment tenen llarga vida encara, de moment.
0: Molt bé.
1: Estan tots publicats.
0: Sí.
1: Sí, digues.
0: No et volia preguntar, en el cas del retorn de la sireneta del dimecres, però també de la resta, per quines edats recomanaries aquests contes, Oriol?
1: A veure, els contes desexplicats, és a dir, a veure, d'una banda hi ha el que és l'espectacle que farem ara el dimecres aquí a Molins, l'espectacle aquest, i nosaltres sempre diem, els espectacles són per tots els públics, per nanos, sempre diem, a partir de 3 anys, que si venen més petits no passa res, però sempre diem a partir de 3 anys perquè és un moment on el cervell està configurat d'una manera que pot seguir una narració sense perdre't i que et pot interessar més, no? De tota manera, el que són els llibres físics, el nen o la nena se'l pot llegir ell de manera autònoma a partir d'un primer, segon de primària. Ara bé, el pare o la mare sí que li poden explicar al nen molt abans, a partir dels 3-4 anys, i el nen ja entendrà perfectament la història. Vull dir que també ens costa molt marcar les edats, perquè al final hi ha nanos que van molt més avançats, nanos que triguen una miqueta més, però a partir dels 3 anys els nostres contes ja els enganxen.
0: I veig també, per cert, escoltant els companys de RAC1, que podem escoltar-vos al seu web, no? Com ha anat això i què és el que podem trobar, doncs, concretament a la web de RAC1?
1: Doncs mira, hi havia una cosa que nosaltres ja feia molt de temps que volíem fer, i era que els nostres contes estiguessin amb àudio, també. Nosaltres escrivim llibres, nosaltres fem espectacles en directe dels nostres llibres, i vam dir, ostres, seria molt xulo que la gent pogués tenir els audiocontes, diguem-ne, de les nostres històries, que la gent se les pogués posar al cotxe, que la gent se les pogués posar a casa, que la gent se les pogués escoltar sempre que volgués. I llavors, parlant amb la gent de RAC1, doncs, ostres, vam aconseguir de fer aquesta col·laboració per tal de gravar tots els nostres contes desexplicats. Però quan la gent vagi a buscar l'àudio, no trobarà el llibre pròpiament, el text del llibre pròpiament llegit, ni trobarà l'espectacle pròpiament. És una barreja. L'àudio és una barreja entre l'espectacle i el llibre, no? I llavors, doncs, el resultat, la veritat, és que com que el públic s'estima molt els nostres contes desexplicats, realment el resultat ha estat espectacular, perquè ja ha sigut un èxit el poder-los gravar, perquè la gent l'ha escoltat un munt, i els poden trobar tant a la web i app de RAC1 com a totes les plataformes d'àudio, o sigui que els pots trobar a Spotify, Apple Podcast, a iVoox, etc.
0: Molt bé.
1: I això són els contes desexplicats. Però ara, a més, com que ja els vam gravar tots 30, els 30 que teníem publicats ja estaven tots gravats, ara, de cara a aquest estiu, el que hem fet és que nosaltres tenim una altra col·lecció de contes, que són els contes de les fruites, que són unes fruites i verdures que viuen situacions quotidianes, com els nens i les nenes, i ara estem gravant també amb RAC1 els contes de les fruites, i aquest estiu, doncs mira, ja n'han sortit 6 i cada 15 dies anirà sortint un de nou també durant tot l'estiu perquè la gent els pugui escoltar.
0: Molt bé. Ara mateix a la companyia, que sou 8 rondallaires...
1: Sí, som els mateixos 8 que vam començar ara fa 20 anys.
0: Caram, molt bé.
1: Allà estem tots 8. Allà estem tots encara. I tant, i tant. Sí que és veritat que van canviant una mica les dinàmiques del grup, perquè de 20 anys tots hem anat també evolucionant, tenim càrregues familiars també diferents, etc. Però sí que som els mateixos 20 que vam començar. I ara arriba un moment que dius, ostres, ja no sé si som més escriptors o narradors, perquè, ostres, tenim 4 col·leccions de llibres en marxa, tenim altres llibres que anem fent i estem constantment escrivint llibres nous i fent espectacles, és clar. Però, ostres, ja arriba un moment que tenim aquest doble barret i no el sabem diferenciar massa, ja.
0: Quan dius que els escriviu, vol dir que ho feu sempre tot de manera coral?
1: Sí, clar, és una cosa que a la gent li costa una mica d'entendre, això, perquè tu dius, ostres, escriviu un conte a 8 mans? Com ho feu? Bueno, 8 a 16, no?, en aquest cas, no? Però com ho feu, això d'escriure? Doncs la veritat és que fa molt temps que tenim una dinàmica d'escriptura i de treball col·lectiva i que ens funciona molt bé. Jo sempre poso el mateix exemple. Quan tu vas a l'escola, els nens quan m'ho pregunten, tu vas a una escola i et pregunten, però com ho feu per escriure el llibre entre 8 persones? Jo els dic, vosaltres a l'escola feu treballs en grup, no? Doncs al final, en un treball en grup, tothom posa una miqueta de la seva part, i entre tots i totes un decideix una cosa, l'altre ho posa sobre paper, l'altre... Doncs nosaltres una miqueta ho fem així. Anem treballant entre tots i totes, i la veritat és que el llibre queda molt enriquit perquè al final tens 8 mirades sobre aquell text que el van corregint, modificant, ajustant, per tal de que al final el resultat final sigui el millor possible.
0: Molt bé. I el món dels contacontes, com el tenim? Creus que és un bon moment per vosaltres i la resta de companyies, Oriol?
1: Mira, jo crec que, sincerament, l'activitat de la narració oral, dels contacontes, és una activitat que passa molt desapercebuda,
0: sí,
1: però que n'hi ha moltíssima. És a dir, la gent dirà, bueno, un contacontes, a veure, què pot fer un contacontes, no? Vull dir, perquè al final, bueno, sí, a les biblioteques... No. Hi han contes a les biblioteques, hi han contes a les festes majors, hi han contes en diferents festes que organitzen els ajuntaments. Hi ha molts contes a les escoles. Ens fem un fart durant l'any d'anar a escoles, nosaltres i tota la resta de companys i companyes del sector, eh? Nosaltres, la veritat és que estem encantadíssims de la vida. L'activitat de la narració oral, realment... A casa nostra, a Catalunya, La veritat és que té molta tirada i la gent la valora moltíssim i nosaltres estem molt contents perquè nosaltres cada setmana la tenim plena d'activitats. O sigui que no ens podem queixar gens i estem superagraïts a la voluntat de les famílies, de les escoles, dels ajuntaments, de les biblioteques de seguir programant activitats de narració oral. O sigui que en aquest sentit, supercontents.
0: O sigui, cada setmana hi ha, bàsicament, arreu del territori català, no entenc?
1: Correcte. Bueno, nosaltres actuem a tot el que és Catalunya, Balears, sí, i Andorra, sobretot, són aquests tres territoris, i alguna vegada al País Valencià, però sobretot a terres catalanes, i sí, ens movem per tota Catalunya, nosaltres, allà on ens demanen, i és molt xulo, perquè vas descobrint moltes coses, i descobreixes que hi ha escoles, per exemple, que treballen al centre d'interès de tot l'any sobre els nostres llibres, o que han decidit al Carnaval disfressar-se dels personatges dels nostres contes, o que, ostres, des que han fet tot de projectes transversals durant el curs per treballar sobre els nostres llibres, etc. I la veritat és que és superxulo, perquè quan arribes a pobles remots del territori i dius no, perquè nosaltres us llegim, us seguim, és xulíssim. La veritat és que superbé.
0: Perquè a banda dels desexplicats i que em deies de fruites i verdures, teniu moltes més, molts més espectacles de creació, doncs, paral·lels?
1: Clar, ens ha passat una cosa a nosaltres, i és que sí que és veritat que al principi, quan vam començar, anàvem fent, ostres, recollíem contes i creàvem espectacles de zero, però el que ens ha passat és que quan hem anat tenint més producció editorial, a mesura que hem anat creant noves col·leccions, nous llibres, nous títols, etcètera, ha arribat un moment que els espectacles que fem, el 98%, jo diria, estan basats en contes nostres, en llibres que hem publicat nosaltres. Perquè al final, ja quan escrivim el llibre, ja va quasi... Pràcticament és una activitat paral·lela, que escrius el llibre però estàs pensant ja en el disseny de l'espectacle. I la veritat, totes les que expliquem és creació pròpia, per dir-ho d'alguna manera.
0: Molt bé. I ara parareu a l'agost o no?
1: Ara pararem. De fet, l'activitat que farem aquí a Molins el dia 15 és l'última activitat que farem, sí? Abans del peron de vacances. Sí. Serà com el tancament. I és curiós perquè és ja com una tradició, eh? Perquè aquí a la llibreria 100 Vides sempre tanquen l'any amb una activitat nostra,
0: sí?
1: I ja van 2 o 3 anys que venim a tancar el seu any i també tanquem el nostre. O sigui, quan acabem de fer l'activitat de 100 Vides a Molins, ens anem de vacances.
0: Correcte.
1: Com aquell qui diu.
0: I això també...
1: I parem això, parem un 4 setmanetes i ens hi tornem a posar.
0: Molt bé. Això no vol dir que tots els espectacles hi aneu tots 8, oi, això?
1: No. En absolut. És a dir, som 8 persones a la companyia,
0: sí.
1: Però sempre quan anem a actuar anem una o dues persones. Entre tots ho treballem tot, però a l'hora d'actuar sobre l'escenari, una o dues persones ja està bé. Més gent, t'acabes fent nosa.
0: Molt bé, Oriol, doncs recordeu aquest dimecres, la gent que us vulgui veure, 6:45 PM, al carrer Bruc, just davant de la llibreria 100 Vides, hi haurà l'actuació de la companyia Vivim del Cuento, amb els contes desexplicats, en aquest cas el retorn de la Sireneta, per tancar també la temporada tant vostra com d'activitats de la llibreria. Alguna cosa més?

0: Molt bé, un plaer, doncs, Oriol Toro, una abraçada ben forta i que vagi molt bé l'activitat el dimecres, eh?
1: Moltes gràcies, una abraçada per vosaltres i molt bon estiu.
0: Que vagi bé, bon estiu, adéu-siau. Adéu-siau. Ara mateix 7 minuts per sobre, un quart de 12. Continuem endavant el bon dia i bona hora i anem a obrir la penúltima màquina de la Penny de la temporada.

0: havíem que deixar-la a més a més avui anem força bé de temps, o sigui que...
1: Sí.
0: Bueno,
1: una bona manera de començar, no?
0: Jo crec que sí. Una bona manera de començar el programa, una bona manera de començar també d'alguna manera el dilluns pels que s'hi estan, pels que s'hi estan posant. Avui parlarem dels himnes de la nostra generació. I per descomptat, aquesta cançó de Led Zeppelin, Escala al cel, Stairway to Heaven, publicada el 8 de novembre de 1971, és un dels himnes de la nostra generació. Un tema que no es va publicar en single, per un tema de durada, una mica el mateix que parlàvem, comentàvem aquell dia a Motel California. Els Zeppelin tampoc eren massa partidaris de treure singles. El single, ben dic, ho explicaríem la setmana passada, era l'element que utilitzava la discogràfica per promocionar les vendes d'un àlbum. Molta gent comprava només la cançó single i molta gent aprofitava per comprar l'àlbum. El Zeppelin el que volien és que la gent comprés l'àlbum, no volien singles. Alguns singles van treure, i amb el Led Zeppelin 4 aquesta cançó és que no s'ho van ni plantejar. Un àlbum que va tindre 37 milions de vendes, el Led Zeppelin 4, i està considerada la cançó número 31 de les millors cançons de la història segons segons els seguidors de la revista Rolling Stone. Un clàssic de clàssics.
1: Sí. Té un increixendo, no?
0: Un increixendo. Jo recomanaria a la penya que es fiqués al YouTube, posés la frase "el dia que Robert Plant lloró" i li sortirà un vídeo homenatge a aquesta cançó de diversos músics d'estudi, un autèntic espectacle el que es veu amb aquesta versió d'aquest tema tan increïble dels Led Zeppelin, que jo fins i tot l'he posat i l'he proposat i l'he ensenyat a gent molt jove i amb algú se li ha posat la pell de gallina.
1: Bé.
0: Va, primer gran himne, recordem, Led Zeppelin, Escala al cel. Anem pel segon, va.

0: Has triat una versió en directe, aquí?
1: Sí, de fet, això és, suposo que tothom ho ha adivinat.
0: Un clàssic de clàssics,
1: un
0: també.
1: Un clàssic de clàssic, un altre gran himne de la nostra generació. Simon & Garfunkel, Sound of Silence, un tema original del 13 de setembre del 1965, però hem triat aquesta versió.
0: Sí.
1: Que es va gravar el... De fet, el Simon & Garfunkel van gravar diversos àlbums, es van separar a mitjans dels 70s i es van tornar a juntar el 19 de setembre de... Fixa't, sempre són setembres, eh? 19 de setembre de 1981 per gravar aquest disc, tot fent un concert benèfic al Central Park a Nova York, i van juntar exactament, bueno, exactament, van ajuntar la xifra de 500.000 persones amb aquest concert gratuït i benèfic que van fer el Simon & Garfunkel, i efectivament això és un dels grans himnes, que són aquelles cançons que quan l'escoltes se't queda aquella cara de ostres, què és això, no? De fet, jo no sé com una cançó de sobte és himne o no és himne, però realment pots reconèixer que és un tema que de sobte tothom i moltes generacions coneix o ha cantat alguna vegada. Fixa't, des de 1965 i estem al 2026. Simon & Garfunkel, Sounds of Silence.
0: Molt bé.
1: I la que ve ara, en fi, no sé pas què farem. No sé pas què farem. Hey.

0: no sé, els nens de, els nens de Liverpool, els Beatles, Hey Jude, una de les més grans cançons de Paul McCartney.
1: Sí.
0: Que a més a més és una cançó que no es va incloure mai en cap LP original. És a dir, es va publicar el 26 d'agost del 68 als Estats Units, el 30 d'agost, dos dies més tard, a Anglaterra, i es va publicar amb un àlbum recopilatori dels Beatles que es va publicar el 26 de febrer del 70, és a dir, amb els Beatles ja separats, i van incloure aquesta cançó amb altres èxits de la banda. El Hey Jude, hòstia, aquell del Hey Jude, tio, és la cançó que quan acabes una festa que ja has ballat, has cantat, has saltat, has rigut, estàs emocionat i has fet de tot, quan acabes dius, va, anem a posar l'última, posa el Hey Jude i la gent s'abraça, o sigui, seria El Amigos para Siempre, sí, en versió, diguéssim, més cool o més fina. Però és una cançó que en fi, em porta uns, a molts de nosaltres d'aquesta generació ens porta uns records realment increïbles.
1: Que bé.
0: Bueno, va, ara una altra, que aquesta tampoc podia fallar.

0: una cançó que de nou està a l'ordre del dia.
1: És dir, una mica explicar-ho el més comprimit possible. El més comprimit possible.
0: Sí.
1: Això és una cançó que va publicar Neil Diamond, segur l'artista, la cançó es diu Sweet Caroline, del maig de 1969. Es va publicar i va tindre el seu recorregut com moltes cançons. Per cert, Caroline no és referit a l'estat dels Estats Units, sinó a la filla del John Fitzgerald Kennedy, que es deia Caroline. Això ho ha explicat Neil Diamond en alguna ocasió. Aquesta cançó té el seu recorregut i aquesta versió que estem escoltant és la versió que posen al camp de futbol americà dels Penguins de Pittsburgh, que la van convertir en un himne.
0: Sí.
1: A l'Eurocopa del 2020 també els fans anglesos cantaven aquesta cançó. Varios equips l'han cantat. A l'any 94, a la pel·lícula Quatre bodes i un funeral, al final de la pel·lícula, els actors en un bar i han begut alguna copa de vesc i canten aquesta cançó. Però realment jo crec que l'èxit ve a partir d'aquesta versió dels Pittsburgh. El 2008, un DJ que es diu DJ Otzi em va fer una versió techno el 2008, que realment aquesta repercussió l'ha tingut els últims... O sigui, aquest himne que s'ha anat coent a foc lent des del 69 fins ara, és un autèntic himne als últims anys. És a dir, no sabríem ben bé quin és el motiu, però suposo que la suma de totes aquestes històries han provocat que tu ara, on vagis del món, posis el Sweet Caroline i tothom la canta.
0: I tant.
1: Vull dir, ha sigut realment una... És a dir, no és un himne de la nostra generació, però en canvi es va publicar la nostra generació.
0: Correcte, ha quedat molt clar.
1: Ara pujarem el to bastant.
0: Vinga.

0: Un altre clàssic de clàssics.
1: Un altre clàssic de clàssics. A més, aquesta cançó la vaig descobrir gràcies a que estava amb single a La Màquina de la Penny.
0: Ah, sí?
1: Aquesta és
0: sí,
1: una, una autèntica cançó de La Màquina de la Penny. The Who Bob O'Reilly, un tema publicat a l'àlbum Who's Next, 14 d'agost de 1971. O sigui, treure un disc a l'agost té els seus dasos, perquè cap companyia treia discos al mes d'agost. És un disc Who's Next que en vam parlar al dia de La Màquina de la Penny, que parlàvem de discs censurats per la censura franquista. Aquest era un que recordàvem la portada original. Eren els quatre membres dels Who, Roger Daltrey, Pete Townshend, John Ensville i el Keith Moon, que estaven amb una gravera i havien acabat de deixar la marca d'un pipi a una espècie de columna, i això era molt lleig, i a més s'havien carregat alguna cançó. Aquesta afortunadament no se la van carregar. I això va ser l'himne dels últims dos anys de Don Disco, del 2006 al 2008.
0: Sí?
1: Era la cançó que posàvem pràcticament per acabar i que era obligatòria de posar. I veies a nanos que els seus pares, quan es va publicar aquesta cançó, ni es coneixien, saltant com a bojos amb aquesta cançó, Bob O'Reilly, dels Who's, un tema que jo sé que hi haurà molt jovent que tenia entre els 18 i els 20 i pico d'anys, entre el 2006 i el 2008, que sempre que l'escoltin allà on estiguin s'han de recordar d'aquelles nits del disco The Who, Bob O'Reilly, amb aquest solo de final de violí realment increïble.
0: Molt bé. Aquí el teniu.
1: Va, anem per l'última, que ara flipareu, que també hi havia música disco.

0: Què?
1: També de música disco vivíem
0: sí,
1: nosaltres. Sí, Donna Summer.
0: A Donna.
1: Last Dance. Ostres, això de la música disco seria un dels himnes, si més no, per mi. Donna Summer, una definitivament la que van considerar com la reina de la música disco, Donna Summer, que va néixer el 1948 i ens va deixar el 2012. Aquesta cançó, Last Dance, va guanyar Òscar, la millor cançó de l'any 78. Es va publicar el 2 de juliol dintre de la banda sonora Por fi des viernes, que vindria a ser com una espècie de rèplica o remake del Fiebre de Sábado Noche. Va ser quan va començar el gran boom de la música disco. Precisament una cançó de Donna Summer produïda pel gran Giorgio Moroder, un dels primers productors que va utilitzar màquines, va utilitzar caixes de ritme i sintetitzadors per apoyar la música disco, que va ser el tema I Feel Love de 1977, li va donar aquest caràcter de ser considerat el primer gran tema de música disco, un tema de Donna Summer, un artista que entre altres va fer temes com Bad Girls, com Hot Stuff, com MacArthur Park, o Enough is Enough, que és una cançó amb la que va cantar duet amb la Barbara Streisand. O sigui que realment era un monstre dintre de la música de Donna Summer. Precisament ja fa temps, i això és una cosa molt personal, i suposo que alguns de vosaltres esteu convidats aquell dia, jo m'estic plantejant algun dia la meva retirada com a DJ. Jo, de fet, encara estic en actiu. I si el dia que sigui això, que no sé quan serà, el que sí tinc clar és que aquella festa es dirà Last Dance, l'últim ball, i segurament aquesta serà una de les cançons estrelles.
0: Molt bé.
1: Bueno, va.
0: Estic escoltant el popcorn.
1: Sí, deixat de sintonia de fons.
0: Ah, d'acord.
1: Perquè avui, en principi, és el penúltim programa
0: sí,
1: d'aquesta primera temporada.
0: Sí.
1: Ja estigueu tranquils que a Ràdio Molins de Rei,
0: Oriol,
1: Roger i companyia m'han renovat per la temporada que ve. Inclús s'han mig compromès a donar-me una miqueta més de minutatge.
0: Sí, ho farem.
1: El que sí és cert és que tancarem dilluns que ve amb un programa molt especial d'una hora. I com programa comiat tindrem una sèrie de convidats especials que, a més, ells portaran la seva música.
0: D'acord.
1: Val? És a dir, jo posaré una de les cançons i una sèrie de persones que coneixereu i sabreu qui són el proper dilluns a les 11 i tindrem una horeta de música per poder comentar coses de la Penny, de la màquina de la Penny, de la música dels 70s, etc, amb altres visions que no siguin únicament la visió
0: molt
1: que he tingut jo al respecte.
0: Això serà la setmana que ve.
1: Això serà el dilluns de la setmana que ve, si la gent que ens pugui seguir que sàpiga que començarem a les 11 i allargarem fins les 12.
0: Sí.
1: I serà el programa de comiat i espero que sigui molt, molt, molt especial.
0: Amb 7 o 8 convidats, eh?
1: Amb 7 o 8 convidats, sí. Hi ha algun encara per confirmar amunt i avall.
0: Molt bé. A Miquel Casas, moltes gràcies.
1: A vosaltres i fins dilluns que ve.
0: Bona setmana. Doncs 10 minuts i les 12 seguim. Llibres que han canviat el món.

0: Aviam, que la Glòria Massanet és aquí amb nosaltres per parlar, atenció, paraules majors, dels drets de l'home, aquest llibre de Thomas Exacte. Paine. Què tal, Glòria?
1: Molt bé, doncs acabem bé, la
0: acabem
1: temporada.
0: Acabem bé, perquè ens n'anem cap a... Ara ha fet 250 anys de la Declaració d'Independència dels Estats Units.
1: Correcte.
0: I tu em portes un dels pares fundadors de la Revolució Americana.
1: Exacte, i de fet us porto aquest Els drets de l'home, de Thomas Paine, nascut el 1737, va morir el 1809, va ser un dels pares fundadors, com deies, de la Revolució Americana, i va destacar, sobretot, pel seu suport constant a les causes radicals i a la independència. De fet, l'obra va ser una resposta directa a l'atac d'Edmund Burke contra la Revolució Francesa. Paine va escriure una declaració eloqüent de 90.000 paraules, estructurada en 31 articles, i es va publicar el 16 de març del 1791. Va causar una sensació internacional sense precedents va vendre 1 milió d'exemplars en només 3 setmanes. Això no ens fem a la idea, però això és una bestiesa.
0: Barbaritat, eh?
1: És una barbaritat, correcte. Sí. L'autor argumentava que el govern neix d'un contracte social per salvaguardar la individualitat i que si aquest interfereix en els drets naturals, la revolució està permesa. Aquesta és una mica la premissa, que de fet és una premissa doncs, molt americana, no?
0: Anem amb les curiositats de l'obra.
1: Correcte. Les seves idees li van costar molt cares, de fet, perquè va ser condemnat per sedició, per traïció, no? A Anglaterra, i va estar a punt de ser guillotinat a França durant el terror, durant l'època del terror. De fet, Paine no només parlava de la política, sinó que també va proposar una educació doncs, subsidiada per als pobres, és a dir, una educació pública, pensions per a la vellesa, beneficis per maternitat i impostos progressius per a les classes més benestants. És a dir, que veurem que són temes que encara ara s'estan debatent en molts casos, no? És a dir, que era d'una grandíssima modernitat tot el que proclamava. I aquesta publicació dels drets de Rights of Men va provocar un furor, com us deia, a Anglaterra, sobretot va ser jutjat en absència, és a dir, el van jutjar sense que ell hi fos, condemnat a mort per sedició, com us deia, contra la corona britànica. Però com que no es trobava al país i, per tant, no va poder ser penjat, ja que havia fugit a França, que es trobava en plena revolució, però ja sabeu que ahir a França també el volien guillotinar, o sigui que, de fet, s'hi va jugar la vida, per dir d'una manera. No va ser l'únic defensor dels drets naturals dels humans, sinó que també hi va haver-hi molts més autors que van lluitar doncs, per a aquesta aplicació d'aquests principis al Regne Unit, algun dels quals van titular la seva obra de la mateixa manera. El radical aquest de classe obrera, el Thomas Spence, també és un dels primers que va fer servir la frase com a títol a Anglaterra, no? Que el seu discurs es va anomenar, és aquest discurs que es va anomenar The Rights of Men, juntament amb, que després és la Declaració dels Drets Humans, com sabeu, i juntament amb el The Rights of Infants, que és una alternativa doncs, a aquesta idea de Paine. Com us deia, va tenir un impacte mundial enorme, perquè a més defensava que els drets naturals no poden negar-se per privilegis hereditaris o per tradicions inventades, i a diferència d'altres líders de l'època, l'autor Paine va mantenir el seu compromís amb els drets humans i la revolució política fins al final dels seus dies. És a dir, que els seus principis no se li van atemperar amb el temps.
0: A veure, anem a on trobar-lo, aquest llibre. Aviam, l'obra original...
1: L'obra original està publicada, com us deia, el 1791 i, a més, va ser dedicada... L'autor li va dedicar directament a George Washington. I, com us deia, tot i el furor que va despertar, el text es va convertir, doncs, com us deia, en un referent, i en castellà tenim una edició Aliança del 1984, o sigui que déu-n'hi-do, però bueno, és l'edició completa, per dir d'una manera, que es diu Derechos del Hombre, respuesta a l'ataque realizada por el señor Burke contra la Revolució Francesa, que aquest és el títol doncs, oficial, no? I és una edició doncs, amb notes comentada, és una de les edicions així en castellà que podem trobar més fidedignes.
0: Molt bé. L'obligació de la igualtat, aviam.
1: Correcte. Comencem, és a dir, acabem. Amb el fragment...
0: Acabem, sisplau.
1: Amb el fragment, doncs, més senzill, però jo crec que per això el més important, que és aquesta obligació de la igualtat, que així ho anomenava Paine, que, doncs, com us deia, a més, utilitzava una prosa, una prosa així intel·lectual, no?, que combinava la intel·lectualitat amb el llenguatge més planer. Això és molt important. D'aquí també pensar que tots aquests llibres també estaven molt pensats, com quan parlàvem dels clàssics llatins, per ser dits, no?, en aquests grans discursos, i per tant doncs tenen un llenguatge més planer, no? I doncs com aquest fragment que parla del dret mutu, i una mica són unes paraules que resumeixen l'essència de la filosofia de Paine sobre la convivència i el deure ciutadà.
0: I diu així, amb el soroll de fons de les obres del Foment: qualsevol que sigui el meu dret com a home és, així mateix, el dret d'un altre home, i es converteix en la meva obligació garantir aquest últim de la mateixa manera que posseir-lo.
1: Doncs aquesta frase precisament parla doncs d'aquest gran tema, que jo crec que és el gran tema de la llibertat, de què doncs la llibertat, la meva llibertat, doncs acaba on comença la teva, no? I és aquest el gran tema d'aquesta convivència, d'aquest pacte social, sempre respectant, que això és una de les dels principis, sempre respectant aquesta llibertat individual, que ja saps que hi ha altres corrents polítiques més que precisament aquesta individualitat, aquest respecte als drets individuals, el posen per sota dels drets col·lectius, que els posen com en un estadi més important. Doncs no és en el cas de Paine. En el cas de Paine podríem dir que és una mica potser la corrent de l'Europa democràtica, podem parlar doncs un estat subsidiari, però a la vegada respectant els drets individuals de cadascú de nosaltres, i sí que és, com tu bé deies abans, la gran llavor d'aquesta identitat dels Estats Units, no? d'aquesta individualitat que no pot ni tan sols l'Estat reduir.
0: Glòria, i amb això acabarem la temporada, eh?
1: Doncs acabem amb aquesta crida a la responsabilitat compartida i als drets universals. Em sembla d'una manera meravellosa d'acabar doncs aquest viatge que estem fent per aquests llibres,
0: sí,
1: que han canviat
0: que no
1: el món.
0: S'ha acabat el viatge,
1: no s'ha acabat
0: estem
1: el viatge,
0: al segle XVIII.
1: Estem al segle XVIII. De fet, tornarem d'una manera molt poètica, tornarem al setembre, precisament, ho podem avançar ja, amb la declaració dels drets, la vindicació dels drets de les dones.
0: Que bé. Doncs, Glòria Massana, et desitgem, en nom de tot l'equip del programa, un feliç estiu, eh?
1: Igualment.
0: Que vagi bé.
1: Gràcies.
0: Gràcies. Als oients, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ara us deixem amb la Sílvia, l'informatiu Molins de Rei al dia. Economia de butxaca amb la Jana Vera, fins a 1:15. Històries de la fotografia, 1:15 amb el David Rius, i les restes de sèrie amb el Josep Lluís Ravenga, de 1 a 2, per completar aquest matí de dilluns. Que gaudiu d'aquest primer dia de la setmana. I el bon dia i bona hora, tornem dimarts, demà, a les 8, en punt del matí, com cada dia. Adéu-siau.
2: Són les 12.
3: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
2: Bon dia. En l'àmbit polític, avui el portaveu dels comuns de l'Ajuntament, Lucas Ferro, ens ha explicat la situació electoral. Ja sabem qui és el cap de llista i també hem conegut de primera mà perquè ell no es torna a presentar, si més no, com a cap de llista. No sabem tampoc si anirà a la llista o no, però sí que continuarà donant suport a la formació. Més enllà dels temes polítics, també expliquem que avui comença un nou servei de recollida de restes vegetals i de poda, i que el Festival de Cine de Terror ja ha fet públic el leitmotiv del festival que es durà a terme al novembre. novembre. També expliquem que els Vivim del Cuento seran a la Vila aquest dimecres per fer un espectacle de contes amb els més petits, que els Matussers han fet Castells de Sis a Castelldefels i tanquen, doncs, no la temporada, perquè continua al setembre, però sí que ara faran un parèntesi vacacional. I en esports, a Kawasaki Català, l'equip d'Eduard Català ha acabat segon a les 24 hores de motociclisme que s'han disputat aquest cap de setmana a Montmeló. Aquests són els principals continguts informatius d'avui dilluns 13 de juliol. Comencem.

0: Comencem amb la informació de servei. Avui fa sol, dia tot i així una mica enteranyinat, fa una mica de ventet, que ja va bé, i les temperatures doncs continuen sent altes, 30 graus, ara a l'exterior de la ràdio. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens explica com ha de continuar el temps aquesta setmana. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. La calor, una vegada més, la protagonista, després d'un cap de setmana al qual hem tingut una lleugera davallada de les temperatures que ens ha permès respirar una mica millor, però avui pugen les temperatures, ho faran demà i ho faran també de cara a dimecres, i a partir de dijous, divendres, començaran a davallar una mica. Avui amb sol, amb la presència també de polsim d'origen saharià, és vent del sud que ens porta aquesta pols i que farà que la tonalitat del cel doncs sigui una mica marronosa. Aquesta situació també estarà també uns quants dies amb nosaltres, com a mínim fins aquest dimecres. De cara demà, augmentarà una mica més la nuvolositat, però de precipitacions no n'esperem, les temperatures seran altes, també augmentarà el grau d'humitat i, per tant, serà aquesta situació enganxifosa que ens acompanya durant molts dies de l'estiu. I més calor que farà de cara a dimecres. Els propers dies, tot i tenir una mica més de núvols, gairebé ni tan sols a les comarques del Pirineu, arribarem a tenir precipitacions i, de moment, de pluges, no en preveiem.
0: Bé, doncs veurem com ha d'anar aquesta calor. El Jordi Miralles cada dia ens ho anirà explicant. Gràcies, Jordi. I pel que fa al transport públic, tenim a la R1 de Rodalies, que hi ha retards d'uns 20 minuts per una incidència a Calella, i la resta de la xarxa viària de transport públic, en principi la resta va amb normalitat. Com dèiem, retards de 20 minuts de mitjana per aquesta incidència a la infraestructura de l'estació de Calella, i la resta amb normalitats més enllà de les alteracions per les limitacions de velocitat. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui és la Roca, que està al carrer Major 31. Lucas Ferro, portaveu dels Comuns a l'Ajuntament, surt de la primera línia política. De fet, fa uns dies que el partit va anunciar que el candidat de Molins en Comú Podem a les eleccions municipals de l'any que ve serà Jordi Pedrol. No s'ha concretat quin serà el paper dels actuals regidors que els Comuns tenen a l'Ajuntament, Lucas Ferro, que va ser el candidat a les últimes eleccions, i Gerard Corredera, que era el número 2. Doncs avui Lucas Ferro ha explicat el seu cas particular, per què no es presenta novament com a cap de llista.
2: Crec honestament que al final una d'intentar compaginar els seus moments vitals amb les seves responsabilitats públiques, i també que ha de saber cedir el pas, i els hi vaig plantejar, i fa mesos que treballem en aquesta línia, i estic molt content, molt satisfet que al final sigui el Jordi Pedrol, que crec que és una persona magnífica, el qui encapçali aquest projecte. I el Gerard i jo, com us vaig dir fa dues setmanes, hi serem, i empenyarem, i acompanyarem el Jordi en aquesta campanya, i acompanyarem a l'espai, perquè seguirem sent militants doncs en les decisions i en les reflexions que farem els propers 4 anys.
0: Al setembre serà pare per segona vegada, explicat, i això lligat amb que creu que hi ha d'haver un relleu fa que surti de la primera línia. Ara el candidat, com deia més, Jordi Pedrol, que era el número 6 a la llista a les eleccions del 2015. Després d'aquelles eleccions va obtenir el partit amb els resultats, va treure només un regidor, i llavors ell va assolir la coordinació d'Iniciativa, llavors era Iniciativa la part d'organització política del partit, i de moment mai ha ocupat un càrrec polític. Molins en Comú Podem actualment té 2 regidors a l'Ajuntament, formen part del govern municipal, fruit del pacte que van subscriure a principis del mandat amb el PSC. Fem ara un breu repàs a dues informacions que ens han arribat. Avui mateix, per exemple, comença un nou servei de recollida de restes vegetals i poda porta a porta. L'Ajuntament, a través de l'empresa pública Molivers, posa en marxa des d'avui aquest servei amb la intenció de facilitar la gestió d'aquest tipus de residu i contribuir a mantenir els espais públics més nets i ordenats. Les restes vegetals de poda i jardineria són un residu habitual a la vila i requereix una gestió específica i diferenciada de la resta de fraccions. La seva correcta separació permet destinar-les a plantes de compostatge, on es transformen, per exemple, en triturats orgànics per compost o per afavorint d'aquesta manera la gestió més sostenible dels residus. Amb aquesta iniciativa també es vol reduir l'abandonament de restes vegetals que es fa a vegades a la via pública i evitar desbordaments als punts de contenidors. El nou model funciona a través de cita prèvia i amb l'ús de saques reutilitzables. Les persones interessades han de fer servir un servei de missatgeria. Poden recollir les saques per començar a les oficines de Molivers de dilluns a divendres, 9 a 12. I per demanar que els hi reculli la sac, han d'enviar un missatge de WhatsApp a un número de mòbil, només és missatgeria, i aquí s'ha d'indicar el nom, els cognoms, l'adreça de recollida i el nombre de saques que s'han de recollir, amb un màxim de dues per cada vegada. I després es rep un missatge indicant tant el dia que s'ha de deixar la saca a la via pública com també el dia de recollida. Doncs un nou servei que entrarà en funcionament, s'haurà de veure l'evolució de com funciona. I per altra banda, també en l'àmbit cultural, el Festival de Cine de Terror ja ha explicat quin és el leitmotiv de la propera edició. El metratge Trobat serà aquest el leitmotiv, que és un tipus de cinema que fa ús d'un realisme brut, allunyat, expliquen, del cinema convencional. Són produccions de baix pressupost, històries mínimes i amb una proximitat inquietant als personatges. Un festival que es durà a terme del 6 al 15 de novembre i fan homenatge a aquest tipus de cinema, el metratge Trobat, que va revolucionar, doncs, el llenguatge cinematogràfic de cinema de pel·lícules de terror. Alguns títols destacats, doncs, de Blair Witch Project, Rec, per exemple, VHS o Crip. Doncs aquest és el lema del festival, i a més també s'ha obert fins al 21 de setembre la convocatòria del Premi Angoixa, el millor projecte per la producció d'un curtmetratge de terror en català. El guardó serà la segona vegada que es dona, però el festival estrena aquest nom de premi, Premi Angoixa. Els Vivim del Cuento seran a la Vila aquest dimecres per fer un espectacle de contes amb els més petits. La llibreria Sant Vides organitza aquesta sessió al carrer Bruc, just al costat de la llibreria, i explicaran el darrer conte de la col·lecció dels Desexplicats, El retorn de la sireneta. Els Vivim del Cuento són un grup de 8 rondallaires que van crear-se, van formar el grup el 2006, per tant fa 20 anys ja que van començar, i fan arribar els contes a petits i grans arreu del país. Creen i escriuen les seves històries per apropar els infants a noves realitats. Oriol Toro, un dels responsables del grup, ens parla dels contes desexplicats.
3: Els contes desexplicats és la primera col·lecció de contes que vam fer als Vivim del Cuento, on el que vam decidir va ser donar la volta als contes clàssics i tradicionals, a jugar amb ells una miqueta, agafar i dir, ostres, doncs què passaria si el Patufet, en comptes de ser superpetit, fos un gegantot? Com canviaria la història, no? O què passaria si la Caputxeta decidís plantar-li cara al llop? Què passaria, per exemple, si la Bella Dorment, quan es despertés, tingués insomni i no pogués dormir gens? Doncs, bueno, doncs una miqueta és això, agafar els contes tradicionals de tota la vida i donar-los la volta per trobar una nova versió del conte.
0: Fan espectacles al carrer i escenaris, publicar llibres, i també han fet audiollibres a la col·lecció Contes Desexplicats, i ara a l'estiu han començat també amb 6 contes nous de la sèrie de contes de fruites. Doncs aquest dimecres seran aquí a la Vila, en aquest acte organitzat per la llibreria 100 Vides, a 6:45 de la tarda, al carrer Bruc, just al costat de la llibreria. Els matussers fan castells de 6 a Castelldefels. D'aquest diumenge ha estat l'última diada castellera abans del parèntesi d'estiu, que comença just aquesta setmana. Descansaran fins a finals d'agost i no tindran assajos. Divendres van fer el sopar també de final de temporada al pati de la Federació Obrera, i dissabte a la tarda van fer un pilar al Festival de Música Metall, que ha organitzat Metal Defenders un any més. Salva Prat, president dels matussers, ens ha explicat com li ha anat la jornada d'ahir, que van compartir amb els castellers de Castelldefels i els de Terrassa.
4: Vam poder estrenar la Torre de 6, que no l'havíem fet aquest any encara, i era una mica una espineta. Llavors teníem una mica l'espineta de la torre i la vam poder fer aquest diumenge. La veritat és que va sortir molt bé, i res, la resta també, el 3 i el 4 de 6, molt, molt tranquils, molt parats, que estan per posar-los un pis més, però la veritat és que bé, el lloc, la temperatura ens va respectar una mica, vull dir, no feia una calor exagerada, i després doncs, la Valla se'n va poder anar a la platja que va voler, estàvem just davant del mar. I res, va ser una jornada més festiva i lúdica per acabar.
0: Doncs ha estat l'última actuació abans de les vacances. Tornaran els assajos el 28 d'agost i la temporada continua el 5 de setembre amb una nova actuació castellera.
5: Molins de Rei al dia.
0: Kawasaki Català Clam ha acabat en segona posició, han fet podi a les 24 hores de motociclisme que s'han disputat aquest cap de setmana al circuit de Catalunya. L'equip de la Vila ha lluitat per la victòria fins a l'última hora, després d'un dels duels més igualats que es recorden d'aquesta prova. La cursa es va decidir, com dèiem, a l'última hora. La victòria finalment ha estat per l'equip Yamaha de FR Moto. Durant pràcticament tota la cursa, el Kawasaki Català Clam i la Yamaha FR Moto han rodat separats per només uns segons o una volta com a màxim. I, per tant, hi ha hagut una competició intensa entre aquests dos equips, poc habitual, de fet, en una prova de resistència de 24 hores. L'equip de Molins de Rei ha hagut de superar diverses incidències mecàniques i tècniques al llarg de tota la cursa. Gràcies al treball dels mecànics i a la regularitat dels pilots, cada problema s'ha pogut anar solucionant i el temps perdut s'ha anat recuperant una vegada i una altra, mantenint intactes les opcions de victòria. Quan només faltava una hora pel final, un problema electrònic va acabar marcant la diferència definitiva. Eduard Català, líder del grup, ha fet aquest balanç a la nova edició d'aquestes 24 hores.
5: Ha sigut una edició molt i molt, molt, molt competida, molt disputada. Vam estar fins a l'hora 23 lluitant per la primera posició. Un petit ensurt electrònic ens va despenjar de la lluita. La valoració és molt bona, l'equip va funcionar molt bé, la moto va anar molt bé, els pilots molt bé. Estàvem a un nivell altíssim. El nostre rival, que són els que van guanyar els d'FR Moto, ho van fer molt bé, anaven molt ràpid, ens van exigir molt, però bé, nosaltres estàvem allà i apretàvem tot el que podíem i sabíem i realment teníem opcions bones de poder arribar a l'hora 24 davant de tot. La valoració és bona, jo estic content, l'equip també.
0: Doncs satisfacció per part de l'equip, que han fet el segon lloc, en aquestes noves 24 hores de motociclisme d'aquest cap de setmana. De fet, des del divendres que estaven ja al circuit, van fer entrenaments lliures, no? Des de dijous. Dijous van fer entrenaments lliures, divendres els classificatoris per la graella de sortida i dissabte a les 12 del migdia sortien per acabar ahir a les 12 del migdia. L'equip aquest any amb quatre pilots: Miquel Pons, Xavier Artigas, Àlex Toledo i Julien Pilot.

Dimecres hi ha un acte a la biblioteca dins del Congrés de Dones al Baix Llobregat, la 7a edició ja d'aquest congrés. El tema és la fàbrica Ferrer i Mora, com ha evolucionat aquesta fàbrica fins a l'actualitat, el que va ser llavors i com està la situació avui en dia. En parlaran persones vinculades doncs, al món del sindicalisme, al Centre d'Estudis Comarcals i inclús a la fàbrica Ferrer i Mora, com per exemple Elvira Bolos, que és extreballadora de la fàbrica i és infermera a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, també de l'Ina Cobos, que va ser exdirigent sindical de Comissions Obreres i és membre del Centre d'Estudis Comarcals, i també Vanessa Camacho, que és docent i coach a lideratge i gestió empresarial. Hi haurà una activitat introductòria a càrrec de Lucía López, de l'Observatori Comarcal. Doncs es parlarà en aquesta jornada de dones, dones que inspiren, de la fàbrica Ferrer i Mora fins a l'actualitat. El dijous, de 6 a 8, a la Biblioteca al Molí. És una activitat gratuïta, però abans us hi heu d'apuntar. Res més, punt i final per part nostra. Tornem demà amb més temes. Que vagi bé, bon dia.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més d'Economia de Butxaca. Avui arribem al penúltim episodi d'aquest espai i ho fem recordant un dels esdeveniments que més ha marcat l'economia mundial de les últimes dècades. Ens hem de situar a principis de l'any 2020. En qüestió de poques setmanes, el món va canviar completament, els carrers van quedar buits, els avions van deixar de volar i els comerços van abaixar la persiana i milions de persones es van veure obligades a quedar-se a casa. Tot havia començat uns mesos abans, quan, segons sembla, a la ciutat xinesa de Wuhan es van detectar els primers casos d'un nou coronavirus, la Covid-19. En un primer moment semblava un problema localitzat, però el virus es va propagar amb una rapidesa inesperada i en molt poc temps ja s'havien detectat contagis a desenes de països. Davant d'aquesta situació, l'11 de març de 2020, l'Organització Mundial de la Salut va declarar oficialment l'estat de pandèmia.
1: And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
0: A partir d'aquell moment, molts governs van adoptar mesures extraordinàries per intentar frenar la propagació del virus. Confinaments domiciliaris, restriccions de mobilitat, tancament de fronteres, suspensió de classes presencials i limitacions per una gran part de l'activitat econòmica. El que havia començat com una emergència sanitària es va convertir en qüestió de setmanes en una de les crisis econòmiques més importants de la història recent. Sectors sencers van quedar pràcticament paralitzats, milions de persones van deixar de treballar temporalment i els governs van haver d'aprovar ajudes econòmiques sense precedents per evitar que la situació derivés a un col·lapse encara més gran. Espanya va ser un dels països europeus més afectats. La forta dependència del turisme, l'hostaleria i els serveis van fer que l'impacte econòmic fos especialment intens i que la recuperació plantegés grans reptes. Avui, a Economia de Butxaca, analitzarem l'impacte econòmic de la Covid-19, descobrirem com una crisi sanitària es va acabar convertint en una crisi econòmica d'abast mundial, per què Espanya va ser un dels països més afectats i quines conseqüències econòmiques va deixar aquesta pandèmia. La crisi provocada per la Covid-19 va ser molt diferent de l'última que vam parlar, la de l'any 2008. Recordem que en aquella ocasió el problema va començar als mercats financers i al sistema bancari. En canvi, l'origen de la crisi del 2020 no va ser econòmic, sinó sanitari. Per primera vegada en dècades, l'activitat econòmica es va aturar de manera voluntària. Governs d'arreu del món van decidir limitar la mobilitat de les persones i tancar temporalment bona part dels negocis per contenir la propagació del virus, el que va provocar que les conseqüències fossin immediates. Milions d'empreses van haver de reduir o suspendre la seva activitat, nombrosos treballadors van deixar de treballar temporalment i el consum es va desplomar. La incertesa era tan gran que moltes famílies van ajornar compres importants i moltes empreses van paralitzar les seves inversions. Al mateix temps, el comerç internacional també es va veure greument afectat. Les restriccions de mobilitat i el tancament temporal de fàbriques van provocar interrupcions a les cadenes de subministrament. Això va provocar que moltes empreses no podien fabricar els seus productes perquè els hi faltaven peces o matèries primeres procedents d'altres països. Un exemple molt clar va ser el dels microxips. La seva escassetat va afectar sectors tan diversos com la indústria de l'automòbil, l'electrònica o els electrodomèstics, provocant retards en la producció durant mesos. El turisme també va patir un dels majors impactes de la seva història. Amb les fronteres tancades i els vols pràcticament paralitzats, milions de viatgers van ser cancel·lats. Hotels, restaurants, agències de viatges i companyies aèries van veure desaparèixer gran part dels seus ingressos en molt poc temps. A més, la riquesa que generen els països, que és el que coneixem com a PIB, es va reduir dràsticament i milions de persones van perdre temporalment la feina o van veure reduïts els seus ingressos.

Després de veure com la pandèmia va afectar l'economia mundial, és el moment de posar el focus al nostre voltant. Espanya va ser una de les economies europees que més va patir les conseqüències de la Covid-19 i això s'explica en bona part per l'estructura del nostre model econòmic. Abans de la pandèmia, el sector serveis representava prop del 67% del Producte Interior Brut, segons l'Institut Nacional d'Estadística, que el coneixem com a INE. Dins d'aquest sector, el turisme tenia un pes fonamental, ja que generava aproximadament el 12% del PIB i donava feina a prop del 13% de la població ocupada. Per això, quan es van detectar els confinaments, es van tancar les fronteres i es van restringir els desplaçaments, una part molt important de l'activitat econòmica es va aturar gairebé de la nit al dia. Hotels, restaurants, bars, comerços, agències de viatges i companyies aèries van veure com els seus clients desapareixien pràcticament d'un dia per l'altre. Les dades reflecteixen pràcticament la magnitud d'aquest impacte. El Ministeri d'Indústria i Turisme informava que l'any 2019 Espanya havia rebut 83,7 milions de turistes.

seva activitat, mentre que molts treballadors i autònoms van veure disminuir o fins i tot desaparèixer els seus ingressos. Davant d'aquesta situació excepcional, les administracions públiques van posar en marxa un conjunt de mesures econòmiques sense precedents per protegir l'ocupació, donar suport a les empreses i garantir uns ingressos mínims a moltes famílies, les quals anomenem a continuació. A Espanya, una de les eines més importants van ser els ERTO, és a dir, els expedients de regulació temporal d'ocupació. A diferència d'un acomiadament, un ERTO permetia suspendre temporalment el contracte o reduir la jornada laboral sense trencar la relació entre l'empresa i el treballador. Durant aquest període, era l'Estat qui assumia una part important dels ingressos dels empleats. Aquesta va ser una mesura fonamental perquè en els moments més crítics de la pandèmia, més de 3,5 milions de treballadors van arribar a estar protegits per un ERTO, evitant una destrucció encara més gran dels llocs de treball. Al mateix temps, també es van posar en marxa els crèdits ICO, és a dir, eren préstecs avalats, en part per l'Institut de Crèdit Oficial, perquè empreses i autònoms poguessin continuar fent front a despeses com els salaris, els lloguers o els proveïdors. En total, es van mobilitzar més de 140.000 milions d'euros en avals, convertint-se en un dels programes de suport empresarial més importants de la història recent d'Espanya. La resposta també va arribar des de la Unió Europea, perquè l'any 2020 es van crear el programa Next Generation de la Unió Europea, un fons extraordinari de 750 milions d'euros destinat a impulsar la recuperació econòmica dels estats membres. Espanya va ser un dels principals beneficiaris d'aquest programa, amb la possibilitat de rebre fins a 140.000 milions d'euros entre subvencions i préstecs. L'objectiu no era només recuperar l'economia, sinó també aprofitar aquesta oportunitat per modernitzar el país, impulsar la digitalització, accelerar la transició econòmica i fer les empreses més competitives. Si ens hi fixem, totes aquestes mesures tenen un element en comú, que és que l'Estat va assumir un paper molt actiu en l'economia. I això ens recorda a les idees que fa pocs programes explicàvem quan parlàvem de Keynes, que davant d'una crisi excepcional molts governs van optar per augmentar la despesa pública i intervenir en l'economia per evitar que la recessió fos encara més profunda. A poc, gràcies a les vacunes i a la retirada progressiva de les restriccions, l'activitat econòmica va començar a recuperar-se. Els comerços van tornar a obrir, les empreses van reprendre la producció, els avions van enlairar-se de nou i els turistes van començar a tornar. Tot feia pensar que l'economia recuperaria ràpidament la normalitat, però la realitat és que va ser molt més complexa. Durant els mesos de confinament, moltes famílies havien acumulat estalvis perquè no podien consumir amb normalitat. Quan les restriccions van desaparèixer, la demanda va augmentar de manera molt intensa. Moltes persones van tornar a viatjar, a sortir als restaurants i a comprar béns que havien ajornat durant la pandèmia. El problema era que l'oferta no podia respondre amb la mateixa rapidesa. Les cadenes de subministrament continuaven patint dificultats. Encara hi havia escassetat de determinades matèries primeres i productes, com, per exemple, els microxips, que seguien sent insuficients per satisfer la demanda mundial. Aquest desequilibri entre una demanda molt elevada i una oferta limitada va provocar un fort augment dels preus. És el que coneixem com a inflació. A Espanya, la inflació va arribar a superar el 10% l'any 2022, una xifra que no es veia des de feia dècades. Els aliments, els carburants i sobretot l'energia van experimentar increments molt importants, afectant tant les famílies com les empreses. I quan l'economia encara intentava estabilitzar-se, va aparèixer un nou factor d'incertesa, i és que el febrer del 2022 Rússia va envair Ucraïna, desencadenant una guerra que va agreujar encara més els problemes de subministrament i va disparar els preus del gas, del petroli i de moltes matèries primeres. Davant d'aquest escenari, els bancs centrals, com el Banc Central Europeu, van començar a pujar els tipus d'interès amb l'objectiu de frenar la inflació. Aquesta decisió va contribuir a moderar l'augment dels preus, però també va encarir les hipoteques, els préstecs i el finançament de moltes empreses.

Sis anys després de l'esclat de la pandèmia, podem dir que l'economia ha recuperat bona part del terreny perdut. A Espanya, el turisme ha tornat a assolir xifres rècord, l'ocupació es manté a nivells històricament elevats i el producte interior brut ja supera el que tenia abans de la Covid-19. Ara bé, això no significa que tots els problemes hagin desaparegut, perquè moltes famílies continuen notant els efectes de l'augment del cost de la vida, com l'accés a l'habitatge o l'encariment de la cistella de la compra. La pandèmia, però, també va deixar algunes transformacions que han vingut per quedar-se. El teletreball s'ha consolidat en moltes empreses, les compres per internet formen part del dia a dia i tant les administracions públiques com les empreses han accelerat els seus processos de digitalització. I com sempre, acabem el programa amb una anècdota curiosa. Durant els mesos més durs de pandèmia, el preu del petroli va arribar a ser negatiu. Un barril de petroli dels Estats Units es va arribar a negociar a menys $37. Això va ser possible perquè, en mig món confinat, pràcticament ningú consumia petroli. El problema era que els dipòsits d'emmagatzematge estaven pràcticament plens, el que va provocar que alguns venedors preferissin pagar perquè algú es quedés el seu petroli abans d'haver-lo de continuar emmagatzemant-lo. Va ser una situació completament excepcional, que mai no s'havia vist en aquella magnitud, però que reflecteix fins a quin punt la pandèmia va arribar a paralitzar l'economia mundial.

fins aquí l'episodi d'avui. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més i per dedicar aquests minuts a entendre una mica millor com funciona l'economia que ens envolta. La setmana vinent arribem a l'últim capítol d'aquesta aventura. Per acomiadar-nos, farem un recorregut pels conceptes, les idees i les lliçons més importants que hem anat descobrint al llarg d'aquests mesos. Gràcies per ser a l'altra banda i ens veiem la setmana vinent.

Benvinguts i benvingudes a un nou Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una setmana més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I feta la presentació, anem a explicar el que escoltareu a continuació. Doncs bé, avui us oferim el segon episodi d'aquesta sèrie que vam iniciar en l'anterior i on vam començar a descobrir parts de les diferents vides de Lee Miller, una dona que mai no va acceptar el paper que els altres li havien reservat i que s'hi va revelar. Una fotògrafa valenta i decidida que va ser testimoni privilegiada d'algun dels episodis més tràgics del segle XX. En aquesta segona part, sobre la vida de Miller, us continuem explicant la seva biografia des del moment en què decideix narrar fotogràficament la Segona Guerra Mundial. Una etapa dura que la va portar pels principals escenaris de la devastació i la barbàrie absoluta. Una història extraordinària sobre talent, llibertat, supervivència i memòria. Anem a conèixer aquestes Històries de la Fotografia.

Els primers mesos de 1944 respiraven una estranya barreja d'esperança i d'incertesa. Els aliats preparaven en secret una operació militar sense precedents que havia de canviar definitivament el curs de la guerra. Milers de soldats s'entrenaven al sud d'Anglaterra mentre desenes de periodistes esperaven el moment d'acompanyar-los cap al continent europeu. Lee Miller insistia una vegada i una altra als responsables militars perquè li permetessin treballar tan a prop del front com fos possible. Sabia que aquell conflicte marcaria el futur d'Europa i estava convençuda que la fotografia tenia el deure moral de preservar-ne la memòria. Finalment, va obtenir els permisos necessaris per desplaçar-se amb les forces nord-americanes després del desembarcament de Normandia. Tot i que les restriccions inicials impediren que fos present a les platges el mateix 6 de juny de 1944, poc després ja es trobava documentant les primeres conseqüències de l'ofensiva aliada. Quan va trepitjar territori francès, va descobrir un paisatge molt diferent del que havia imaginat. Pobles destruïts, carreteres plenes de vehicles militars, camps abandonats i ciutats encara fumejants componien l'escenari d'una Europa exhausta després de 5 anys de guerra. A diferència de molts corresponsals que centraven la seva feina en les operacions militars, li dirigia sovint la càmera cap als civils. Li interessava observar el retorn de la vida quotidiana en aquests indrets acabats d'alliberar, els retrobaments entre famílies i les expressions d'incredulitat d'una població que començava a recuperar la llibertat. Els seus reportatges mostraven dones abraçant soldats aliats, infants que observaven els convois amb una barreja de curiositat i alegria, pagesos que reprenien les feines del camp i carrers on, malgrat les runes, començaven a reaparèixer els primers signes de normalitat. En aquells primers desplaçaments va coincidir amb nombrosos corresponsals internacionals, però ben aviat va establir una relació especialment estreta amb un altre fotògraf nord-americà destinat a la revista Life, David Sherman. Sherman compartia amb Lee una manera molt semblant d'entendre el fotoperiodisme. Tots dos creien que una fotografia no havia de limitar-se a informar, havia d'ajudar a comprendre. Aquesta complicitat professional es transformaria ràpidament en una sòlida amistat basada en la confiança mútua. Treballaven sovint plegats, compartint vehicles, allotjaments improvisats i interminables jornades de carretera rere les columnes de l'exèrcit nord-americà. Quan un descobria una escena significativa, avisava immediatament a l'altre. Més que competidors, actuaven com dos testimonis complementaris d'una mateixa història. La presència de Lee entre soldats i periodistes continuava despertant sorpresa. Encara hi havia qui pensava que una dona no suportaria les condicions extremes del front, però ella demostrava cada dia una resistència física i emocional extraordinària, suportant llargues caminades, manca de descans, fred, pluja i constants situacions de perill. Després de l'alliberament de París, Lee va tornar breument a una ciutat que havia estat fonamental en la seva joventut. Va retrobar alguns antics amics, però moltes absències passaven tant com les presències. Alguns havien mort, altres s'havien exiliat, i molts arrossegaven les conseqüències físiques o psicològiques de l'ocupació nazi. Pocs dies després, reprenia el camí amb les tropes aliades. L'avenç cap a Alemanya era lent i dur. Cada quilòmetre conquerit deixava al descobert noves proves de la devastació provocada per la guerra. Durant aquell recorregut, Lee va començar a percebre rumors inquietants. Soldats, metges i membres de la resistència parlaven d'uns camps de presoners immensos on el règim nazi havia empresonat i assassinat milers de persones. La magnitud del que s'hi explicava semblava gairebé impossible de creure. Ni ella ni David Sherman podien imaginar encara l'abast real d'aquelles informacions. Pensaven que trobarien presons militars o camps de treball. Ningú estava preparat per descobrir l'horror sistemàtic que el règim nazi havia ocultat durant anys darrere dels filats. A
Els esdeveniments que viurien durant la primavera de 1945 superarien qualsevol experiència anterior. Ja no es tractaria només de documentar una guerra, sinó de posar imatges a l'inimaginable. Les fotografies que realitzaria durant les setmanes següents no només canviarien la seva vida, sinó també la manera com el món recordaria per sempre els últims dies del Tercer Reich.

La primavera de 1945 avançava amb una velocitat desconeguda fins aleshores. Després del fracàs de l'ofensiva alemanya a les Ardenes, el Tercer Reich començava a esfondrar-se definitivament. Lee Miller i David Sherman viatjaven gairebé sempre darrere les primeres unitats nord-americanes. Els dies transcorrien dins de jeeps militars, camions improvisats o edificis abandonats convertits provisionalment en allotjaments. Dormien poc, menjaven quan podien i revelaven els negatius sempre que trobaven un laboratori mínimament operatiu. La guerra havia deixat de ser una successió de grans batalles. Ara es manifestava en infinitat de petits escenaris. Pobles silenciosos, ponts destruïts, carreteres plenes de refugiats i columnes de soldats alemanys que començaven a rendir-se davant l'evidència de la derrota. Li observava aquells homes amb una barreja difícil de descriure. Alguns encara lluïen amb orgull els uniformes del règim nazi, d'altres caminaven amb la mirada perduda, exhaust després d'anys de combat. A mesura que avançaven, els corresponsals trobaven ciutats devastades pels bombardejos aliats. Mannheim, Frankfurt, Colònia o Nuremberg apareixien reduïdes a enormes extensions de runes. Lee caminava entre aquelles runes amb un silenci cada vegada més profund. Molts anys abans havia fotografiat edificis destruïts durant el Blitz londinenc, però ara contemplava una destrucció d'una escala completament diferent. Barris sencers havien desaparegut. Malgrat la devastació, la vida insistia a continuar. Entre les muntanyes de maons apareixien dones buscant aigua, nens arrossegant carretons improvisats o ancians asseguts davant del que havia estat casa seva. David Sherman sovint comentava que Lee tenia una manera molt particular de mirar. Els dos compartien també una mateixa obsessió: explicar els fets amb honestedat. Durant aquelles setmanes van retratar hospitals improvisats, convois de presoners alemanys, civils desplaçats, infants orfes i soldats esgotats després de mesos de combat. Però, de manera gairebé imperceptible, començaven a aparèixer indicis molt més inquietants. En alguns pobles, els habitants evitaven parlar de determinades instal·lacions situades als afores. En altres llocs, soldats nord-americans comentaven haver trobat presoners en condicions extremes. Les informacions eren fragmentàries, confuses, difícils de verificar. Un matí, mentre seguien una columna de la 7a Armada dels Estats Units, Lee va observar un grup de presoners caminant lentament per la carretera. Portaven roba massa gran, els rostres estaven profundament enfonsats i els seus cossos semblaven haver perdut qualsevol força. No eren soldats, tampoc refugiats. Eren antics presoners acabats d'alliberar d'un camp proper. Lee gairebé no va disparar la càmera durant els primers minuts. Va quedar profundament impressionada per la seva aparença física. Aquells homes caminaven, però semblaven ombres. Un d'ells va intentar explicar què havia passat darrere els filats. Parlava molt a poc, amb una veu gairebé imperceptible. Feia referència a morts diàries, fam, malalties i treballs forçats. Lee escoltava en silenci mentre David prenia algunes notes. Tant ella com Sherman pensaven que aquelles històries devien correspondre a un cas excepcional. Encara no sospitaven que formaven part d'un sistema immens, planificat amb precisió burocràtica i estès per tot el territori controlat pel règim nazi. Els comandaments nord-americans començaven també a comprendre que estaven descobrint alguna cosa molt més gran del que havien previst.
Les ordres dels corresponsals eren clares. Calia documentar exhaustivament qualsevol prova que pogués servir en futurs processos judicials. Lee entenia perfectament la importància d'aquella missió. Les seves imatges podien convertir-se en documents històrics, en proves materials davant del món dels crims comesos pel nazisme. Aquella responsabilitat modificà encara més la seva manera de treballar. Cada enquadrament era meticulós. Cada rodet es conservava amb una cura extrema. Sabia que qualsevol detall podia adquirir un valor immens amb el pas del temps. Durant els dies següents, Lee i David van continuar avançant rere les tropes americanes. El nom d'un indret començava a repetir-se entre els soldats: Buchenwald. Ningú dels presents imaginava encara que aquell nom acabaria ocupant un lloc permanent en la memòria de l'humanitat. Quan els vehicles militars nord-americans avançaven pels boscos de Turíngia i s'apropaven a Buchenwald, Lee i David van començar a percebre un silenci estrany. Era un silenci espès, gairebé físic. Com si el mateix paisatge resistís a explicar el que havia succeït durant aquells anys rere els filats. La gran porta metàl·lica continuava dreta. Sobre el ferro forjat podia llegir-se la inscripció en alemany «Jedem das Jena», a cadascú el que es mereix. Una frase cruel que els responsables del camp havien convertit en una macabra burla dirigida als milers de presoners que hi havien estat empresonats. Lee va travessar aquell portal amb la càmera penjada al coll, però durant uns instants no va poder premer l'obturador. El que tenia al davant escapava qualsevol experiència anterior. Els primers supervivents caminaven molt lentament. Alguns pesaven poc més de 30 quilos. Els uniformes ratllats penjaven dels seus cossos com si fossin roba massa gran. Molts no somreien, tampoc ploraven. Havien sobreviscut durant tant de temps a l'horror que les emocions semblaven haver quedat suspeses. Lee es va acostar a un grup de presoners asseguts davant d'una de les barraques. Parlaven en diferents llengües, però compartien la mateixa expressió d'esgotament absolut. Quan van comprendre que aquella dona americana era periodista, alguns van començar a explicar-li les seves històries entre llargs silencis. Li parlaven de la fam, dels treballs forçats, de les malalties, de les pallisses, de les execucions públiques, de companys que desapareixien sense deixar rastre, dels crematoris que funcionaven gairebé sense descans. Cada testimoni confirmava que aquell lloc havia estat construït per destruir sistemàticament la dignitat humana. Mentre escoltava aquests relats, Lee fotografiava molt poc. Abans de cada imatge et demanava permís amb una mirada o amb un gest discret. David Sherman, per la seva banda, recorria el camp buscant una visió més àmplia de les instal·lacions. Els dos fotògrafs treballaven gairebé sense parlar. No feien falta paraules. Compartien la mateixa consciència que estaven documentant un dels descobriments més importants de tota la guerra. En alguns racons, encara hi havia cossos sense identificar. Els soldats nord-americans intentaven organitzar les primeres tasques sanitàries mentre metges militars examinaven els supervivents. Lee va escriure més tard que el més difícil no havia estat veure els morts, sinó mirar els ulls dels vius. Aquelles mirades concentraven anys de sofriment, però també una pregunta silenciosa: com havia pogut passar tot allò davant dels ulls del món? En un dels edificis del camp va fotografiar objectes confiscats dels deportats: sabates infantils, ulleres, maletes, roba, petits records familiars. Cada peça parlava d'una persona concreta, d'una vida interrompuda, d'un projecte que mai no arribaria a completar-se. Durant hores,
Lee i David van continuar recorrent Buchenwald. Cada nova barraca, cada document recuperat i cada conversa amb els supervivents confirmaven que el que estaven descobrint no era un episodi aïllat, sinó part d'un sistema de persecució i extermini organitzat amb una eficàcia aterridora. Aquell vespre, asseguda sobre una caixa de munició convertida improvisadament en tamboret, Lee va començar a escriure les notes que acompanyarien les seves fotografies. Les paraules sortien amb dificultat. Com descriure allò que semblava indescriptible? Com explicar als lectors de Vogue una realitat que ni tan sols els mateixos corresponsals aconseguien comprendre del tot? Aquella nit gairebé no va dormir. Els rostres de supervivents tornaven una vegada i una altra a la seva memòria. L'endemà al matí, abans d'abandonar Buchenwald, Lee va tornar a mirar enrere. Va observar una última vegada les torres de vigilància, els filats i les barraques. Sabia que deixava aquell lloc físicament, però intuïa que una part d'ella hi romandria per sempre. El seu treball encara no havia acabat. Les tropes americanes continuaven avançant cap al sud d'Alemanya i un altre nom començava a circular entre els corresponsals de guerra. Aquell nom era Dachau. Pocs dies després de deixar enrere Buchenwald, les notícies que arribaven des de Baviera eren inquietants. Les tropes nord-americanes havien descobert un altre gran camp de concentració als afores de Múnich. El seu nom era Dachau. Fundat l'any 1933, Dachau havia estat el primer gran camp de concentració estable creat pel règim nazi. Amb el pas dels anys, s'havia convertit en un model per a molts altres camps i en un dels principals centres de repressió. Quan Lee Miller i David Sherman hi van arribar amb les unitats de la 7a Armada nord-americana, els soldats encara intentaven organitzar el recinte. L'olor era penetrant. El silenci només es trencava pels motors dels vehicles militars, les ordres dels metges i les veus apagades de supervivents. Res no podia preparar ningú per a qui hi trobaria. Els corresponsals van començar a caminar lentament entre les instal·lacions. Les vies del tren conduïen fins a uns vagons de mercaderies abandonats. A l'interior, encara hi havia nombrosos cossos de deportats que no havien sobreviscut al transport. Aquelles imatges colpiren profundament tots els presents. Lee va decidir treballar amb una enorme contenció. No buscava l'impacte fàcil ni la fotografia espectacular. Preferia construir un testimoni que expliqués els fets amb dignitat i respecte cap a les víctimes. Va retratar els superviments mentre recuperaven les primeres forces. Els metges atenent els malalts i els soldats intentant comprendre la dimensió del que acabaven de descobrir. També va fotografiar les instal·lacions del camp, les barraques, els filats, els crematoris i els espais on la maquinària de la persecució havien funcionat durant anys. En diversos moments, Lee va abaixar la càmera. Hi havia escenes que preferia observar abans de decidir si les fotografiava. Cada vegada era més conscient del pes moral de prémer l'obturador. David Sherman compartia aquesta mateixa preocupació. Tots dos parlaven poc mentre treballaven. Havien après que el silenci era sovint la millor manera de respectar els supervivents. Només comentaven qüestions tècniques o s'avisaven mútuament quan descobrien alguns detalls especialment significatius. A Dachau van comprendre definitivament que el que havien vist a Buchenwald no era una excepció. Formava part d'un sistema immens de persecució, explotació i extermini organitzat pel règim nazi. Les seves fotografies havien deixat de ser simples reportatges de guerra. Eren proves documentals destinades a preservar la veritat davant qualsevol intent futur de negar-la. Quan abandonaren el camp, Lee caminava en silenci. Els seus quaderns de notes gairebé havien quedat buits.
Hi ha experiències que desafien el llenguatge. I ella començava a comprendre que la fotografia, per poderosa que fos, també tenia límits davant l'horror. Aquell mateix dia, els dos corresponsals reberen permís per continuar fins a Múnich. La capital bavaresa havia estat considerada durant anys el bressol polític del nazisme. Ara apareixia ocupada pels exèrcits aliats, amb els edificis oficials abandonats i els símbols del règim desapareixent dels carrers. Entre els objectius militars hi havia la residència privada que Adolf Hitler utilitzava quan es trobava a la ciutat. L'habitatge havia estat inspeccionat per soldats i es trobava pràcticament intacte. Lee i David hi van entrar amb la curiositat inevitable de qui accedeix a un espai carregat d'història. L'interior contrastava violentament amb tot allò que acabaven de veure als camps. Mobles elegants, catifes impecables, quadres penjats a les parets, llums delicades. Tot transmetia comoditat i refinament. Aquella normalitat domèstica resultava gairebé insuportable després de les jornades viscudes a Buchenwald i Dachau. En un dels banys hi havia una banyera blanca de porcellana. Lee es va quedar uns instants contemplant-la. Portava dies coberta de pols, fang i suor. Però el que realment la va impulsar a prendre una decisió inesperada no fou la necessitat de rentar-se, sinó la càrrega simbòlica del lloc. Abans d'entrar a l'aigua, es va descalçar. Les botes continuaven brutes. Encara conservaven el fang dels camins que conduïen a Dachau. Lee les va deixar expressament damunt de l'estora, al costat de la banyera d'Adolf Hitler. Aquell detall no era casual. Era tota una declaració visual. Volia que aquell fang hi fos, perquè aquell fang explicava tota la guerra. Lee s'introduí dins la banyera i adoptà una postura absolutament natural. No somreia. Tampoc interpretava cap paper. La seva expressió era serena, gairebé reflexiva. Al costat de la banyera hi havia una petita fotografia marcada d'Adolf Hitler. Sherman va decidir incloure-la dins l'enquadrament. També hi apareixien les botes enfangades, una tovallola blanca i alguns objectes quotidians del bany. Tot plegat construïa una composició d'una extraordinària potència simbòlica. David Sherman va aixecar la càmera i en aquell instant va néixer una de les fotografies més importants del segle XX. La fotografia es va prendre el 30 d'abril de 1945. Aquell mateix dia, mentre Lee Miller es banyava a l'apartament de Múnich i David Sherman prenia l'obturador, Adolf Hitler es suïcidava al seu búnquer de Berlín. Els dos fotògrafs no podien saber encara que aquell instant coincidia amb la mort del dictador. La notícia arribaria hores més tard. Aquesta coincidència convertiria la imatge en un dels símbols més poderosos del final del Tercer Reich. Quan abandonaren l'apartament, Lee va mirar una última vegada cap al bany. Sense adonar-se'n, acabava de protagonitzar una de les fotografies més importants de tota la història del fotoperiodisme. Una imatge que sintetitzava, en un únic enquadrament, la derrota del nazisme, la dignitat dels que havien sobreviscut i el paper fonamental de la fotografia com a testimoni del segle XX.

I fins aquí aquest episodi de l'Històries de la Fotografia, el segon de la sèrie d'episodis dedicats a descobrir les vides de la fotògrafa Lee Miller. Us hem explicat la vida de Miller com corresponsal de guerra, la seva relació professional i d'amistat amb el fotoperiodista David Sherman, les fotografies que realitza de la barbàrie i l'horror als camps de concentració de Buchenwald i Dachau, i, per últim, el moment de la famosa fotografia de la banyera de l'apartament de Hitler a Múnich. Esperem que us hagi agradat aquest segon episodi de la sèrie anomenada Les vides de Lee Miller. Abans de finalitzar aquest episodi, us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 9:45 del vespre en remissió i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat a la carta el Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar a les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. Per últim, us convidem a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adeu!

0: L'incendi destrueix completament una casa de fusta a la urbanització Tordera Park. Els equips d'extinció han perimetrat les flames per evitar que arribés a la zona forestal. Des de Ràdio Tordera, Albert Sabater, bon dia.
1: Bon dia des de Tordera. Un aparatós incendi ha calcinat totalment una vivenda de fusta situada al carrer La Manxa, a l'urbanització de Tordera Park. Segons els testimonis, els veïns de la zona, el foc hauria començat a la zona del porxo de l'immoble i a causa dels materials de construcció s'hauria estès amb gran rapidesa per tota l'estructura fins a afectar la totalitat de la casa. Per sort, els propietaris han estat avisats i evacuats abans que el foc s'estengués per tot l'immoble. Un dels veïns de l'immoble, en Marcos, ens explicava que s'havien despertat amb l'olor de fum. Havien pogut avisar els ocupants de la casa i evacuar-la a temps per tal de que ningú prengués mal. En aquells moments, els bombers han arribat al cap d'un quart d'hora, 20 minuts, i han acordonat la zona. Han evacuat, han perimetrat i han confinat els veïns a les cases per tal d'assegurar que el foc no s'expandís. Els equips d'extinció, com dèiem, han evitat l'expansió d'aquest foc, que no saltés a la zona forestal a tocar de l'urbanització. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat un total de 4 vehicles dels bombers de la Generalitat, així com efectius de la policia local i protecció civil.
0: I els bombers continuen treballant en l'incendi d'aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, que encara no s'ha donat per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que hi ha indicis que el foc està provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts. I Salvador Illa espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avali de manera clara la llei d'amnistia i demana als tribunals espanyols que l'apliquin amb diligència. En un acte a Madrid, el president de la Generalitat ha defensat que l'amnistia és constitucional i ha reclamat al Poder Judicial que respecti el Congrés. Illa també ha advertit que l'alternativa a un govern de Pedro Sánchez és la involució en referència a un possible govern del PP amb el suport d'extrema dreta. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de les policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon i per a dos alts excàrrecs de salut. I menjar fruits secs de manera regular pot millorar la fertilitat masculina, ho apunta una recerca liderada per la Universitat Rovira i Virgili, que ha analitzat els hàbits alimentaris de més de 200 homes sans d'entre 18 i 40 anys. Segons l'estudi, consumir almenys racions de fruita seca a la setmana s'associa amb una millor qualitat espermàtica i menys alteracions en la mobilitat dels espermatozoides. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Informació local.
3: L'equip de govern continua la ronda pels barris per presentar el pressupost municipal d'aquest any i les inversions. En aquest cas, aquesta setmana, el dimecres i el dijous, hi ha trobada. El dimecres, al Centre Vila, es convoca la reunió al veïnatge del barri amb els responsables municipals per donar a conèixer aquestes qüestions econòmiques, inversions i pressupost 2026 i, evidentment, també escoltar les preguntes i dubtes dels assistents. El dimecres, a la Federació Obrera, a 6:45 de la tarda, i el dijous, a fa una reunió també pel veïnatge del barri Bonavista, al Mas, en aquest cas al local de l'Associació de Veïns, que està al carrer Bonavista, número 6, també a 6:45 de la tarda. I de cara a dijous, el Molei organitza un tast de cerveses artesanes al pati de la Peni. A 6:45, obertura de portes, i a 7:45 comença el tast de cerveses de projectes cervesers de la vila, com Zulo Garden i la Molinenca, i han convidat a participar-hi també al taller de cervesa casolana de Can Batlló. Per fer el tast, heu de comprar un tiquet, val 17 euros, inclou 6 cerveses i 6 tapes, i els tiquets els podeu comprar a l'estanc Margarit. I també recordem que continuen les activitats d'estiu per infants i joves a 4 a 12 anys, totes les tardes, a l'Escola Pont de la Cadena, de 5 a 8, cada dia amb activitats diferents, com manualitats, jocs d'aigua, jocs de taula, tallers de cuina, etc. El preu per sessió és de 5 euros i per tota la setmana 20 euros. Les inscripcions a jugatlestiu@molinsderrei.cat. I per joves entre 12 i 17 anys, també activitats per aquest mes de juliol fins al dia 24, en aquest cas al Molí Jove. Són activitats gratuïtes, us hi heu d'apuntar, però a molijove@molinsderrei.cat, també amb activitats diverses de dilluns a dijous a les tardes de 5 a 8 i també els matins de dimecres i divendres de 10:45 a 12:45. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Roca del carrer Major 31.

0: de cuina i no saps per on començar?
1: No!
0: Nosaltres t'ho posem fàcil.
2: Yuhu!
0: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
3: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
3: Els divendres, faves tendres.

0: demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba,
2: ja no,
1: i te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

Hola, joves, estic molt content de debò pel fet de retrobar-vos novament, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei, en aquest espai de les restes de sèrie per escoltar temes musicals gens actuals i que avui està dedicat a cançons relacionades amb la propietat, que, segons ens diu el diccionari, és un mot que té diferents definicions segons el context on s'utilitzi. La definició general és la següent: qualitat peculiar o característica que descriu un element, o bé el dret legal de posseir alguna cosa. En l'àmbit jurídic i econòmic, podria considerar-se com el dret de possessió, és a dir, la facultat legal de gaudir i disposar d'una cosa sense més limitacions que les que marca la llei. Per exemple, en Felip té diverses propietats immobiliàries. En l'àmbit científic i físic, la propietat és l'atribut o qualitat pròpia d'un cos o d'una substància, com ara quan es parla de les propietats del ferro. En l'aspecte de la medicina, el mot en qüestió es refereix a la capacitat o virtut d'un element per generar un efecte. Per exemple, les propietats curatives d'un determinat producte. I pel que fa a l'àmbit lingüístic, parlem de l'ús correcte, és a dir, de l'adequació exacta i precisa de les paraules segons el seu significat real. Com ara quan diem, en Pere parla sempre amb propietat. I ara que ja sabeu tant com un servidor sobre el tema d'avui, el comencem, sense més explicacions ni retòriques i musicalment parlant, amb el cantautor del Lluçanès, Ferran Orriols, que l'any 2023 va enregistrar l'àlbum Plata, una de les cançons del qual es titula justament Propietat, i en la que l'home manifesta que no li agrada que tot sigui d'algú i que potser el més maco podria ser mirar el cel, que no és de ningú, de moment. Va, us convido a escoltar-la ara mateix.

La pobresa, com sabeu prou bé, és la situació de no poder satisfer les necessitats físiques i o psicològiques bàsiques a causa de la manca de béns materials o immaterials suficients per portar una vida digna. Aquest hauria de ser, clarament, el cas de l'artista veneçolà José Luis Rodríguez, també conegut com El Puma, que l'any 1982 va enregistrar el seu 14è àlbum d'estudi titulat Dueño de Nada. És a dir, que no disposava en absolut de res. Tot i que, segons que he llegit, d'aquest disc se'n van vendre més de 15 milions de còpies a tot el món. El més venut de l'esmentat Puma, que, a més, va arribar al número 1 a les llistes d'èxits d'una bona pila de països, com ara l'Argentina, el Brasil, Bolívia, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Equador, Espanya, Uruguai, Mèxic, els Estats Units i Itàlia. Vaja, que, contràriament al que semblava, l'home deuria rebre uns bons calerons per allò del copyright.

El titular d'una propietat és el propietari. I alguns sinònims d'aquest mot en català podrien ser, entre d'altres, els següents. Amo, jerarca, mestre o mestressa, senyor o senyora, posseïdor o hisendat. I en espanyol, amo, poseedor, hacendado o dueño. I ves per on que el cantant i guitarrista madrileny Manzanita, que en realitat es deia José Manuel Ortega Heredia, caracteritzat per la seva veu trencada i una especial habilitat tocant la guitarra, i que ens va deixar als 48 anys, el 6 de desembre del 2004, a causa d'una aturada cardiorrespiratòria, havia enregistrat, 4 anys abans, el disc Dímelo, una de les cançons del qual, que podem escoltar tot seguit, era la titulada Dueño de tu amor.

Marie-Juliette Gréco, coneguda artísticament com Juliette Gréco, sense el marí, nascuda a Montpellier el 7 de febrer de 1927 i traspassada a la localitat de Ramatuel, a la regió francesa de Provença-Alps-Costa Blava, el 23 de setembre del 2020, va ser una cantant i actriu francesa a qui la premsa va atorgar el títol de Musa dels existencialistes. Es veu que la senyora va començar la seva carrera com a actriu de teatre i ràdio, però molt aviat, seguint els consells d'Anne-Marie Casalis i Jean-Paul Sartre, va decidir cantar professionalment. Del seu repertori, us convido a escoltar a continuació la cançó titulada La Propriétaire, amb lletra d'Ivan Edouard i música de Charles Dumont, enregistrada l'any 1963.

L'eternitat, en llenguatge comú i com ningú no ignora, significa el temps infinit que no s'acaba mai. Doncs bé, el cantant i compositor dominicà José Luis Green, conegut artísticament com Chelion, va enregistrar l'any 2011 l'àlbum Angelic, que incluïa la bachata titulada Tu dueño eterno, cosa que suposa que per anys, dècades o segles que passin, l'home no deixarà de voler ser l'amo i senyor de la persona a la que va dedicada la peça en qüestió, que podeu gaudir i ballar, si esteu en condicions de fer-ho, ja!

0: Esteu escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Ravenga.
1: Tothom sap que una carretera és una via de transport de domini i ús públic projectada i construïda fonamentalment per a la circulació de vehicles. Sense anar més lluny, els que ja tenim una edat, de les avingudes de Barcelona i de València de la nostra estimada vila en diem la carretera. En el cas de les carreteres estatals, la Direcció General de Carreteres, adscrita al Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible, és l'encarregada de gestionar i mantenir les carreteres a tot l'Estat. Tot i que, segons l'albaceteny Elias Soler, cantant de copla, flamenc, sevillanes, rumbes, fandangos, a més de guitarrista i cantautor, els Dueños de la Carretera, la cançó que podeu escoltar tot seguit, són realment els camioners.

De ben segur que compartiu amb mi el fet de que el masclisme és el conjunt d'idees, actituds i pràctiques basades en una atribució cultural apresa de superioritat de l'home, com a mascle, sobre la dona. Una ideologia que fonamenta un tipus de masculinitat que autoritza i justifica actituds i accions agressives, controladores i subordinants d'alguns homes contra dones i nenes. Els nois de Canet, altrament coneguts com la Trinca, van enregistrar l'any 1977 el disc Trempera Matinera, una de les cançons del qual, la titulada Propietari, és una clara mostra, en el seu sempre característic to humorístic, del concepte a què acabo de referir-me. De ben segur que coneixeu a més d'un, i potser a més de dos, que, si no són com el protagonista d'aquesta peça, poc se n'hi falta.

José Antonio Labordeta va ser un cantautor, escriptor, polític i professor saragossà que, a més, va exercir de diputat al Congrés per la Junta Aragonesista en les legislatures setena i vuitena. I d'aquells anys és més que recordada la seva arenga al Parlament espanyol, quan va engegar a la merda a la resta dels membres del Congrés que no feien, com deia aquell, ni punyetero cas el que l'home estava dient des de la trona. De la discografia d'aquest enyorat aragonès us proposo escoltar ara la cançó Señor Propietario, inclosa en l'àlbum Valla 3, que l'home va enregistrar l'any 2009 amb Joaquín Carbonell i La Bullonera, un duo format per Javier Mestre i Eduardo Paz.

Lamentablement, no és pas infreqüent que una dona maltractada per la seva parella es resisteixi a trencar aquesta relació tòxica per una incorrecta interpretació del que és l'estimació o simplement per por a unes possibles represàlies encara pitjors. El grup de tecnorumba Camela, compost pels cantants Dionisio Martín Lobato i María de los Ángeles Muñoz Dueñas, originaris del barri madrileny de San Cristóbal de los Ángeles, van enregistrar l'any 2014 la cançó Se acabó el tener dueño, en la que intenten convèncer a una senyora o senyoreta que engegui a pastar fang el seu maromo, tot i que ella sembla resistir-se. Quina pena i quins collons els de l'home!

Com molt probablement sabeu, Pimpinela és un duo musical argentí format pels germans Lucía Galán i Joaquín Galán, nascuts a Buenos Aires, però que ja des de petits es van sentir atrets per Espanya, on es veu que passaven temporades de 6 mesos visitant la seva família. Pel que he llegit, van ser els seus pares, Joaquín i María Ingracia, el primer asturià, i la segona lleonesa, els primers a aconsellar-los que iniciessin la carrera de cantants. Com a tafaneria, i a nivell purament anecdòtic, es veu que en Joaquín se'n va anar l'any 1948 a l'Argentina i durant 4 anys va mantenir el seu festeig amb la María Ingracia a través de correu postal, fins que per fi, el 26 de juliol del 1952, la noia va arribar en vaixell al port de Buenos Aires i van poder casar-se. Bé, tornant al tema de Pimpinela, que amb una trajectòria artística de més de 40 anys ha editat més de 20 àlbums, pels quals han rebut 100 discos entre or, platí i diamant, convertint-se en un dels duos més importants de Llatinoamèrica i el món, resulta que, sempre segons la informació que he consultat, s'estima que els esmentats germanets han venut més de 40 milions de discos a tot el món, cantant en diverses llengües, a més de l'espanyol, com ara l'anglès, l'italià i el portuguès. Doncs bé, el dit duo, als efectes d'aquest nostre espai radiofònic d'avui, ens interpreta Yo, dueña de la noche. Tot un drama en què la senyora, que sospita que el seu home, que dorm de nit amb ella, de dia està amb un altre, no pot suportar la gelosia. De manera que, com deia en Cruyff, en un momento dado, quan ell s'acostava per acaronar-la, va i el mata. I el més trist és que, un cop consumat l'assassinat, comprova que tot plegat eren suposicions seves. Vaja, que l'home no li era pas infidel ni de bon tros. Bé, amb aquesta cançó, enregistrada fa 41 anys, us dic adéu, aprofitant la vinentesa per convocar-vos des d'ara mateix per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals relacionades amb les camises. Tot desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'incendi d'Aiguamúrcia al Alcamp podria haver estat provocat, és la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Pel que fa a les tasques d'extinció, els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre, així que les 220 persones evacuades podran tornar a casa. Ara lluiten contra un altre nou foc forestal que s'ha declarat a Lladurs, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta a 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca, de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogor que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior, amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns 13 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament plantejat des de Catalunya. Sònia Kerr.
4: En un esmorzar informatiu a Madrid s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
5: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen no lo quiero, no, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
4: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Eduard Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
4: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. Les acusacions particulars, en canvi, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
4: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
0: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
4: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
0: Els esports, Anna Freixa, el Barça comença ja la pretemporada i serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
6: Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques de la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a un estat del Regne Unit.
0: El control de Soivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia a l'Alcamp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona en els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat. Anem fins al centre de control, situat a Sant Jaume dels Domenys. Domenys Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'aigua Múrcia que crema des d'aquest diumenge té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat aquestes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
8: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
7: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergències.
9: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
7: Ara no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
0: Gràcies per aquesta última hora. Des de Domenys Ràdio, Laia Batlle, els bombers, però, en les últimes hores han hagut de derivar efectius d'Aiguamúrcia cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal declarat poc abans de la una crema amb força una zona boscosa que ja es va veure afectada per un llamp la setmana passada. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia.
10: Bon dia, el foc s'ha declarat cap a tres quarts d'una, com dèiem, a la zona del Vilar de Timoneda. El camí coneix el torrent de Riart amb el cap del Pla. És en una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF i fins a 19 dotacions dels bombers treballen en les tasques d'extinció d'un foc que ha anat prenent força. Preocupa especialment el flanc nord per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
0: I s'eleven a 13 els morts per l'incendi d'Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. S'afegeix tot plegat al balanç de persones que continuen desaparegudes. El foc que va començar divendres esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui, aquest matí. Ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Pola, bon dia.
11: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
12: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
11: Hi ha diversos ferits han estat molt crítics arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
0: I a Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys. Aquest cap de setmana ha perdut la vida mentre es banyava a la Font Calda en un despreniment. 21 Ràdio, Aleida Bas.
13: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
14: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, doncs mos ha colpit molt. Des de l'Ajuntament de Gandesa, els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués esta pedra i que malauradament doncs, passés el que ha passat.
13: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència a la cúpula judicial en l'aplicació de la llei d'amnistia, que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
15: Salvador Illa fixa l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE, que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
16: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Digo, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
15: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
16: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
17: ¿Cree que no pasa siempre?
16: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos... Pues fíjese, casi 3 años y, bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
15: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
0: Des de Catalunya, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte als pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar pressupostos.
19: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
18: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
20: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
18: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Novetat important en el darrer dia de judici contra l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació i, per tant, la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. El judici ha acabat fa pocs minuts i ja està vist per a sentència. Marc Pijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
22: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
21: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha adoptat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies, un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
23: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas. Pero en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona. Salirse del procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido, que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
21: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
0: A Mataró avui han començat les obres perquè el bloc de pisos del barri de Cerdanyola, que no té llum des de fa gairebé dues setmanes, recuperi l'electricitat. A l'edifici viuen 26 famílies que no disposen de servei elèctric des del dia 30 de juny, després que un comerciant del mateix bloc manipulés el quadre elèctric de manera indeguda i provoqués un incendi. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: La companyia elèctrica ha inspeccionat l'immoble aquest dilluns al matí i ha acordat amb els operaris que un cop es facin les reparacions mínimes i s'aporti la documentació que ho acrediti, es tornarà a l'electricitat amb la màxima celeritat possible. Endesa reconeix que el cablejat, que era molt antic i ha quedat molt malmès, requerirà una segona fase de treballs. Segons el veïnat, tot i que el pagament no haurà de ser immediat, l'import total de la reparació, que serà de més de 40.000 euros, recaurà sobre els propietaris. Núria Moreno és la regidora de Mataró Segura.
3: La previsió és que aquestes obres per part de l'instal·lador de reparació del quadre de llum doncs, duri uns dies i que un cop doncs, estigui ja en plenes condicions i complint normativa, Endesa permeti que es doni d'alta la llum a la comunitat.
2: Dels 31 immobles entre pisos i locals, 23 disposen de contracte amb la companyia elèctrica i 8 estaven connectats il·legalment a la xarxa elèctrica. Un cop es recuperi el fluid elèctric, únicament recuperaran el corrent aquells immobles que tinguin els contractes en regla.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
17: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
5: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
0: La Generalitat obre la porta a estudiar l'arrencada de vinyes, però condicionada a criteris que encara s'han de concretar. Ho ha afirmat el conseller d'Agricultura en una visita que ha fet avui a Vilafranca. Òscar Ordeig ha presidit la 14a taula del Cava, on s'ha presentat per 5è any l'estudi sobre els costos de producció del raïm i d'elaboració del vi base Cava de l'any 2026. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
24: En aquesta taula del Cava, però, s'ha parlat també de possibles solucions per millorar la salut del sector en un moment difícil. El conseller comentava que, tot i que no és l'opció que més els agrada, des de la Generalitat estudiaran l'arrencada de vinyes que demanen des d'Unió de Pagesos, però amb condicions.
25: Ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats.
24: Pel que fa als preus que s'han marcat, donada la incertesa en el moment de realitzar l'estudi, que s'ha fet el juny, no es tenen previsions que puguin indicar encara possibles rendiments. Tanmateix, l'estudi planteja el cost per quilo indicatiu a partir de mitjanes dels rendiments de les últimes 6 campanyes de Catalunya. Així, han calculat que el cost de producció per a la varietat Macabeu és de 53 cèntims al quilo, per a la Xarel·lo també 53 cèntims i 56 cèntims per a la parellada amb mà d'obra familiar inclosa.
0: I una cinquantena d'infants i adolescents d'Ucraïna passaran aquesta setmana a la Seu d'Urgell. L'estada forma part d'una acció solidària impulsada per la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa. Els joves acollits provenen de zones ucraïneses afectades per la guerra amb Rússia. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
4: La iniciativa amb el lema Vacances a Sant Pau ha tirat endavant gràcies al suport de l'Ajuntament de la Seu i el Bisbat d'Urgell. Sor Lucía Caram, la directora del convent de Santa Clara, agraeix la col·laboració per oferir esperança a uns nois i noies que aquests darrers anys han viscut situacions molt traumàtiques per la guerra.
6: Nens que han nascut en un país en guerra i que tenen la desgràcia de que han perdut els seus pares, amb una història que pesa molt per la seva edat. Molts d'ells són orfes. Altres tenen els pares que estan en el front, que han estat mobilitzats. Molts d'ells han vist com els missils o les bombes han destruït casa seva i altres han après massa aviat el que és el so d'una sirena.
4: Des de fa anys, la Seu d'Urgell ja participa en l'acollida de nens saharauis, però aquesta és la primera vegada que rep infants ucraïnesos. Aquest darrer any, la ciutat també ha col·laborat en la Caravana de la Bondat, que organitza igualment Sor Lucía Caram, mitjançant l'apadrinament d'una ambulància que ha portat recentment a Ucraïna el voluntari urgellenc Pere Mentruit.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. I comencem amb una última hora. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
7: La policia local va detenir aquest diumenge a la tarda l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i l'exregidor de Junts al Parlament, Pere Albó, per masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. L'home es va colar a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, per cert, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
0: Detingudes quatre persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França, bona part d'ella, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
7: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles, situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
0: I els treballadors de Leche Pascual a Gurb, a Osona, anuncien noves mobilitzacions.
7: Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica per aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol, amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines de l'empresa.
0: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícips als espectadors. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyonet, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
9: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida o porque incluyen desnudos masculinos o porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones i de fer partícipe a l'espectador.
8: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
0: I abans dels esports, una banda sonora ben coneguda, perquè us hem d'informar de la luctuosa notícia de la mort de l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a la pel·lícula Jurassic Park, mort als 78 anys.
7: Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Crimea.

0: futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'havien anunciat 9 fitxatges és a l'Espanyol femení. L'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patri Ojeda, procedent de l'Eibar.
1: Creo que es un muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosa y ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
0: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys, i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa, amb un breu pas pel Breogán. Escoltem-lo.
2: Veus la història del club, la ciutat, expliquen les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
0: Cares noves també al CB Tarragona. Arriba al bas a Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona, Diat Tella.
3: Barcelona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscaïl i Stefan Utón, continuen, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Loras. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
4: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada. Así como conocer a todos mis compañeros, entrenadores y el resto de miembros del equipo.
3: El tècnic blau, Toni Larramona, també s'ha mostrat molt satisfet amb l'arribada d'un jugador que ha de donar un salt de qualitat a l'equip.
5: Doncs fins aquí la informació esportiva. Gràcies, Anna Freixa. Pocs minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: No facis més dietes. Et proposo que si estàs motivat o tens ganes de realitzar algun canvi, et plantegis modificacions d'hàbits que et permetin mantenir un estil de vida més saludable i sentir-te millor amb tu mateix. Primer de tot, cal evitar els tòpics com m'he portat malament, no em puc controlar, he pecat, avui no sopo per compensar o això no m'ho mereixo. Has de gaudir del que menges en plena consciència i evitar que l'alimentació sigui un o tot o res. Pots començar fent petits canvis com modificar el rebost de casa i comprar productes més frescos, augmentar el consum de verdura, hortalissa i fruita o reduir el de processats amb molt de sucre o sal, canviar els cereals refinats per integrals o reduir la velocitat a la que menges. També pots optar per introduir alguna activitat física o bé d'assegurar-te una correcta hidratació al llarg del dia o un bon descans. El que cal tenir en compte

0: compte és que per mantenir una alimentació saludable no has ni de passar gana ni de patir. Del que es tracta és d'evitar patrons alimentaris que no podràs mantenir amb el temps i que et provocaran un efecte rebot. Marca't objectius que t'apropin a cuidar-te més, estimar-te i alimentar-te de manera més saludable.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'incendi d'Aiguamúrcia al Camp podria haver estat provocat. És la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. De fet, sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi. I per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre i que les 220 persones evacuades puguin tornar a casa. Ara lluiten contra un nou foc forestal a Lladús, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta a Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca, de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint a aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogor que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior. Amb més calor que avui, a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns, 13 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament que planteja Catalunya. Sònia Kerr.
4: En un esmorzar informatiu a Madrid, s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
5: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar, y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero... Pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
4: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
4: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. El judici ha quedat vist per sentència.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
4: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interior interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
0: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
4: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
0: En esports, Anna Freixa, el Barça comença la pretemporada. Serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
6: Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a on està el Regne Unit.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia al Camp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat de moment 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat al perímetre. Domenys Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'Aiguamúrcia que crema des d'aquest diumenge a la tarda té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat unes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
8: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
7: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergència.
9: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
7: Ara mateix no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
0: Gràcies, Laia Batlle. Des del centre de control situat a Sant Jaume dels Domenys, els bombers, però, han hagut de derivar efectius del foc d'aigua Múrcia cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal declarat poc abans de la una del migdia crema amb força una zona boscosa que, per cert, ja es va veure afectada la setmana passada per la caiguda d'un llamp. Anem allà també en directe. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia. Com està la situació?
10: Bon dia, doncs el foc continua actiu. Com bé deies, és una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF, i ara ja són 26 les dotacions dels bombers que treballen les tasques d'extinció d'un foc que ha anat agafant força. Hi ha dos flancs, el sud no preocupa tant, però el que preocupa especialment és el nord, per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, en tractar-se d'una zona bastant dispersa, amb masies disperses, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
0: Gràcies, Roser Clotet. Des de Solsona FM i s'eleven a 13 els morts per l'incendi a Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. El foc, que va començar divendres, esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui. Aquest matí ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
12: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
11: Hi ha diversos ferits, han estat molt crítics arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
0: A Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys, aquest cap de setmana ha perdut la vida en un despreniment de pedres mentre es banyava a la Font Calda. Ara s'investiguen les causes d'aquest sinistre. 21 Ràdio, Aleida Bas.
13: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
14: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, pues mos ha colpit molt. Des de l'Ajuntament de Gandesa, els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués esta pedra i que malauradament pues, passés el que ha passat.
13: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, titlla de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
15: Salvador Illa ha fixat l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE, que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
16: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no lo quiero. No, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
15: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
16: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
17: ¿Cree que no pasa siempre?
16: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos... Pues fíjese, casi 3 años y, bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
15: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
0: De la seva banda, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte dels pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez i en realitat no vol aprovar pressupostos.
19: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
18: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
20: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
18: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ha quedat vist per a sentència el judici a l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació en aquest últim dia de judici i també la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Marc Bijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
22: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
21: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha adoptat els arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies, un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
23: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas. Pero en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona. Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
21: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espai amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
2: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
0: Són 3:15. Avui ha començat la votació del procés participatiu perquè els veïns de Roda de Ter, a Osona, decideixin quina de les opcions els agrada més per solucionar la problemàtica del trànsit rodat que travessa el municipi. Una votació que s'allargarà fins dijous. El 9FM, Xènia Danés.
5: Ja fa anys que tant balcons com mobiliari urbà de Roda de Ter llueixen pancartes amb el lema "Urgeix la variant", un missatge que transmet el malestar d'alguns veïns amb el trànsit que suposa el pas de la C-135 pel mig del poble. Ara el consistori fa un pas més i posa en marxa una consulta popular. Toni Mas és l'alcalde de Roda de Ter.
17: És una problemàtica que la tenim, que hi és des de fa anys, que ha passat per diferents governs, tant municipals com de la Generalitat, i que principalment afecta la travessera de Roda de Ter, que és de titularitat de la Generalitat.
5: Totes les persones majors de 18 anys empadronades a Roda de Ter poden participar en la consulta i escollir fins a 2 de les 7 propostes plantejades. La consulta ha començat aquest dilluns i es podrà votar fins dijous, 16 de juliol, tant de manera presencial a l'Ajuntament com telemàticament.
0: El Manel Segrià ha inaugurat aquest matí el nou centre d'atenció primària. Substitueix les antigues dependències sanitàries que des de feia anys presentaven importants deficiències estructurals, així com limitacions d'espai. Amb un FM, Arnau Vila.
24: Una reivindicació llargament esperada que avui s'ha fet realitat. En aquest sentit, el regidor de Salut de la Paeria d'Almenar, Eduard Martí, s'ha mostrat molt satisfet per veure realitat el projecte i a la vegada per poder donar la cobertura sanitària adequada.
25: Estem contents de que finalment s'ha fet realitat. Avui és el primer dia que entra en funcionament i, bueno, en principi tot en funcionament, tot correcte, i a començar a posar en un nou espai amb molt millor servei que abans i uns espais més dignes de lo que necessitem els usuaris, no? de tot lo que és l'àrea bàsica del CAP d'Almenar.
24: El nou CAP disposa de consultes per als diferents serveis d'atenció primària, incorpora nous espais per a professionals especialitzats i compta també amb una zona destinada a l'atenció d'urgències. Entre l'obra i l'equipament ha suposat una inversió de 3,3 milions d'euros en una actuació finançada pel Ministeri de Sanitat.
0: Els millors astrònoms de l'Estat es donen cita aquests dies a Tarragona, a menys d'un mes per a l'eclipsi solar total. Entre d'altres temes, aborden la possible instal·lació de nous telescopis, com per exemple el de 30 metres a les Canàries, o bé l'impacte de la intel·ligència artificial en la física solar. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
26: La Societat Espanyola d'Astronomia celebra la 17a reunió científica al Palau Firal de Tarragona. Ho farà fins divendres. Una trobada que se celebra cada 2 anys i que compta amb més de 560 professionals, quan queda un mes per l'esperat eclipsi. Un aparador que és perfecte per explicar els avenços científics i tecnològics en astronomia dels últims anys i la participació espanyola en tots ells. N'ha parlat Mercè Romero, copresidenta del Congrés.
27: Tenim simposis que van des de la computació de formacions de galàxies o l'astroquímica de l'univers o nous telescopis que han sortit fa poc com el James Webb o, per exemple, futurs telescopis com l'Extremely Large Telescope.
26: Entre d'altres, també es tractarà la possible instal·lació del telescopi de 30 metres a l'Observatori del Roque de los Muchachos a l'illa de la Palma.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
4: Es tracta de Pere Albó, a qui va detenir aquest diumenge a la tarda la policia local de Santa Susana. L'home s'hauria colat a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si.
0: Detingudes 4 persones per enterrar 46.000 tones tones de brossa procedent de França a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
4: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
0: I els treballadors de Leche Pascual de Gurb a Osona anuncien noves mobilitzacions.
4: Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines.
0: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partir-se l'espectador. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que, a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyonet, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
7: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida o porque incluyen desnudos masculinos o porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones i de fer partícipe al espectador.
6: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
0: I abans dels esports, una banda sonora ben coneguda perquè l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a Jurassic Park, ha mort als 78 anys.
4: Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres.
0: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, però això sí, clar, amb pocs efectius.
8: Bon dia, Marta, sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí, 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'han anunciat nou fitxatges des de l'Espanyol femení, l'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patri Ojeda, procedent de l'Eibar. Escoltem-la.
9: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosas e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
8: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa, amb un breu pas pel Breogán. Escoltem-lo.
10: Veus la història del club, la ciutat, expliquen les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
8: Cares noves també al CBT, al Tarragona. Arriba al base Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
11: El Club Bàsquet Tarragona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscaíl i Stefan Utono, continuen, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Lores. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
12: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada, así como conocer a todos mis compañeros.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen perquè el canvi de direcció del vent d'aquest dilluns al migdia no generi noves revifalles i així poder estabilitzar l'incendi forestal d'Aiguamúrcia al camp. Almenys això intenten entre aquesta tarda i el vespre. Després de la feina feta durant la matinada i aquest matí s'ha aconseguit estabilitzar-lo en un 95%, en aquest cas del perímetre del foc. Tot això preocupa perquè la marinada no pugui reproduir altres focus en l'interior. Durant el matí s'ha hagut d'actuar per contrarrestar-ne dos. Un incendi que, recordem, podria haver estat provocat. És la hipòtesi en què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. A més, sospiten que els altres dos també podrien haver estat provocats. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic plantejat des de Catalunya. En un esmorzar informatiu a Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència a la cúpula judicial a l'ampliació de la llei d'amnistia d'aquesta setmana que arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Escoltem el que ha dit Illa en reflexió sobre el finançament.
2: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ya basta. O sea, Cataluña no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Digo, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado. ¿Y usted qué ha hecho?
1: I minut de silenci avui davant de l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Fontcalda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada en aquest terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luf, toca esperar ara el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra. Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions a tota aquesta zona. Més qüestions. Ha tingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana al Maresme. Es tracta de Pere Albó, a qui van detenir diumenge a la tarda la policia local d'aquest municipi. L'home s'hauria colat a una piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i també fora de si. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: L'equip de govern continua la ronda pels barris per presentar el pressupost municipal d'aquest any i les inversions. En aquest cas, aquesta setmana, el dimecres i el dijous, hi ha trobada. El dimecres, al Centre Vila, es convoca la reunió al veïnatge del barri amb els responsables municipals per donar a conèixer aquestes qüestions econòmiques, inversions i pressupost 2026 i, evidentment, també escoltar les preguntes i dubtes dels assistents. El dimecres, a la Federació Obrera, a 6:45 de la tarda, i el dijous es fa una reunió també pel veïnatge del barri Bonavista, al Mas, en aquest cas al local de l'Associació de Veïns, que està al carrer Bonavista, número 6, també a 6:45 de la tarda. I de cara a dijous, el Molei organitza un tast de cerveses artesanes al pati de la Peni. A 6:15, obertura de portes, i a 7:45 comença el tast de cerveses de projectes cervesers de la vila, com Zulo Garden i la Molinenca, i han convidat a participar-hi també el taller de cervesa casolana de Can Batlló. Per fer el tast heu de comprar un tiquet, val 17 euros, inclou 6 cerveses i 6 tapes, i els tiquets els podeu comprar a l'estanc Margarit. I també recordem que continuen les activitats d'estiu per infants i joves a 4 a 12 anys, totes les tardes, a l'escola Pont de la Cadena, de 5 a 8, cada dia amb activitats diferents, com manualitats, jocs d'aigua, jocs de taula, tallers de cuina, etc. El preu per sessió és de 5 euros i per tota la setmana 20 euros. Les inscripcions a jugatlestiu@molinsderei.cat. I per joves entre 12 i 17 anys, també activitats per aquest mes de juliol fins al dia 24, en aquest cas al Molí Jove. Són activitats gratuïtes, us hi heu d'apuntar, però a molijove@molinsderei.cat. També amb activitats diverses de dilluns a dijous a les tardes a 5 a 8 i també els matins a dimecres i divendres a 10:45 a 1:45. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Roca, del carrer Major 31.

0: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
4: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
3: Ah, sí?
4: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
3: Així tot va més de pressa.
4: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
3: Molt bé.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
5: Generació Chic.
6: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
7: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
8: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
9: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
8: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
9: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
8: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
9: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
5: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Bona tarda i benvinguts a Cafè Drom. Què passa quan algú aconsegueix que dubtis de la teva pròpia memòria, de les teves emocions, o fins i tot de la realitat que estàs vivint? Soc la Virgínia Drom i la meva companya aquí a la dreta, la Margarita Barranco. Bona nit i benvinguda.
1: Hola, bona nit a tothom.
0: Et sembla que arrenquem?
1: Sí, sí.
0: Doncs som-hi, arrenquem Cafè Drom.

0: Doncs no totes les formes de manipulació són evidents. Alguns són subtils, silencioses, es construeixen dia rere dia fins a fer que la víctima perdi la confiança en ella mateixa. Aquest fenomen té un nom, en aquest cas, que serà el que jo tocaré, però tocarem conjuntament, la meva companya i jo, que és el gaslighting, una manera de manipulació psicològica que pot arribar a destruir l'autoestima i la capacitat de prendre decisions. Com podem identificar-ho? Per què hi ha persones que manipulen d'aquesta manera? Quines conseqüències té per a qui ho pateix i, sobretot, com es pot trencar aquest cercle? Doncs a mi m'agradaria començar amb l'experta de la taula, que ella és psicòloga clínica. Jo sóc coach, però ella és psicòloga clínica, que és molt superior a el que jo sóc. I a mi m'agradaria, Marga, que parléssim en general de tot el tipus de manipulacions que existeixen.
1: Clar, a veure, és un tema, a més, superample.
0: Molt ampli.
1: Perquè toca pràcticament, jo diria, que tots els actors que existeixen a la vida, no? Aleshores, clar, la manipulació per què s'exerceix, no? S'exerceix perquè, precisament, el que algú fa és intentar aconseguir que una persona o un grup de persones facin el que, bueno, pues, aquella persona vol. Sí, ja dic, amb els diferents àmbits, perquè estem parlant d'àmbits personals, estem parlant d'àmbits laborals, estem parlant d'àmbits familiars, parlem d'àmbits de la comunicació i la política, parlem d'àmbits de les addiccions, de les sectes, vull dir, clar, és que aniríem desglossant i en tots els àmbits s'utilitza la manipulació. El problema és quan aquesta manipulació, evidentment, la seva finalitat és que només hi hagi una persona o... Sí, normalment acostuma a ser una persona que el seu objectiu és aconseguir, bueno, siguin diners, sigui que aquella persona faci el que vol la persona que manipula, el manipulador, o dic manipulador perquè majoritàriament són homes.
0: Això ho parlàvem abans també tu
1: sí.
0: I jo.
1: Sí, exacte. Vull dir que crec que també és una cosa que hi ha que aclarir, no? Normalment, vale, majoritàriament són homes, però, ojo, perquè també hi ha moltes dones que manipulen. Tenen les seves, diguem, característiques diferents, vale, perquè ho fan des d'una forma molt diferent, però, evidentment, la manipulació existeix. I, evidentment, parlem ja, tot això és, a veure, parlar de les manipulacions que ja són extremes, vale? Clar, fora d'això, tots manipulem en un moment determinat.
0: Evidentment.
1: Per aconseguir petites coses, per aconseguir...
0: Hasta els bebès.
1: Ah, exacte, tal qual. Els bebès ploren.
0: Exacte.
1: Tal qual, no? Vull dir que...
0: Vull dir, és algo innat també en el ser humà, el poder manipular per aconseguir allò que finalment volem. L'únic que, clar, és el que deies tu, quan manipulem per fets o coses que són petites, a petita escala. A veure, clar, quan són episodis aïllats, no passa res, però clar, també quan són episodis continus, tampoc està bé.
1: No.
0: Es té que prendre un control d'això.
1: Exacte, i perquè aquests episodis continus el que comporten és que es faci mal a molta gent.
0: Exactament.
1: Vale, llavors, clar...
0: Però inclús quan una criatura plora constantment per aconseguir alguna cosa, això es té que rectificar també
1: sí.
0: Amb una criatura, perquè també no és bo per ell ni és bo per les persones que després, ja no només els pares, sinó posteriorment que estiguin al voltant d'aquest noi o aquest nen, doncs...
1: Sí, el problema el tenim els adults, en aquest cas dels nens, vull dir, perquè els nens és l'única manera que tenen de comunicar-se i, per tant, utilitzen la manipulació de plorar per aconseguir...
0: O la pataleta, no?
1: O la pataleta quan ja són una miqueta més grans. Vale? El problema és que els pares són els que acabem caient en les garres dels nens, en aquest cas, no? Perquè, evidentment, ploren, no aguantem el plor, agafem els nens, els tenim molta més estona de lo que correspondria, diguem que costa més donar-los aquesta... anar ensenyant aquesta independència que el nano necessita, no? Per això dic que a vegades és més de dificultat de pare que no pas de nens. Però sí, la manipulació existeix des de sempre i hi ha graus. Vale, llavors, diguem que hi ha uns graus que considerem que pot ser més o menys normal perquè és el dia a dia de pràcticament tothom i ja comencem a posar les senyals d'alerta quan ja són situacions que s'escapen d'aquest dia a dia i que, evidentment, com deia abans, no, comporta unes conseqüències cap a les persones que estan sota aquesta manipulació. No?
0: Mm-hmm. Et sembla que fem una mica de desglòs del tipus de manipulacions que ens podem trobar?
1: Sí, mira, jo et diria, a veure, tenim manipulacions en l'àmbit familiar, vale? Moltes vegades per aconseguir coses materials, inclús pues perquè hi ha herències, perquè hi ha hagut uns diners que han aparegut de mil formes diferents.
0: Una joia.
1: Unes joies, exacte. Vale? Llavors, bueno, pues es manipula per veure qui se les queda o a qui li correspondrien, etcètera, etcètera.
0: No? A més, en aquest cas, potser també estaríem parlant de manipular persones grans, no? Que potser sí. Estan al final de la seva vida, no? Per aconseguir allò que aquestes persones han aconseguit.
1: Tal qual, no? Tal qual. Vull dir, diguem que la manipulació no té edat. Vale?
0: Seria un abús de poder.
1: Seria, exacte. És l'abús cap a aquelles persones uh-huh. que són, diguem, més vulnerables. Uh-huh. També és veritat que tots som vulnerables, o majoritàriament tots podem ser vulnerables en moments determinats, vale? Perquè les circumstàncies de la vida ens fan ser... Bueno, ens toquen, ens fan sentir malament... Uh-huh. I, evidentment, si tenim al nostre costat algú que abusa de la situació, pues, evidentment que ens pot manipular perfectament. Uh-huh. Vale? Com dèiem, no? Amb la família, no? A nivell familiar també hi ha el sentiment de culpabilitat. Vull dir, fer sentir a la persona culpable si no fa allò que d'alguna manera nosaltres volem, no? Perquè no et dediques, perquè no fas suficient, perquè no aportes, perquè tot em recau a mi... Que aniria molt lligat moltes vegades a ser...
0: Víctima. Un victimisme, no? Seria en aquest cas.
1: Exacte, tal qual.
0: Que
1: no?
0: Això es dona molt.
1: Sí.
0: Això
1: sí,
0: es dona molt.
1: Dintre dels perfils hi ha qui és realment la víctima del manipulador i moltes vegades hi ha manipuladors que utilitzen el victimisme per aconseguir que la víctima, vale, faci el que vol. Vull dir, per tant, estaríem jugant amb dos tipus de victimisme, un real i un altre que és fictici per aconseguir coses, no? Tenim en l'àmbit laboral, vale? Famosament conegut com a mobbing, que no deixa de ser un procés de manipulació que es fa sobre les persones que estan treballant dintre d'una empresa. Pot ser a nivell horitzontal, pot ser vertical, de dalt a baix, de baix a dalt... Depèn, vale? Depèn de la persona que manipula, quins objectius tens i què és el que vol. Però que pot implicar... evidentment, coses, situacions molt, conseqüències molt, molt complicades.
0: A més, l'altre dia, justament, que vam tenir aquí un cas de mobbing, no? Uh-huh. En el que, es manipula a totes les persones que treballen en una feina, no? Perquè facin el buit en aquella persona, i això és una cosa molt, molt greu, que tu trobes habitualment, també.
1: Exacte. Vull dir, aquest és el problema, que no és només... en aquest cas, una víctima. Mm-hmm. Diguem que hi ha una víctima que rep i després hi ha les altres víctimes que són les que el manipulador aconsegueix fer que aïllin, vale? I que col·laborin amb ell per aconseguir que aquella persona acabi marxant, sortint o patint. Bueno, pateixen moltíssim, no? Certes situacions de... Bueno,
0: de maltracte.
1: De maltracte, perquè no deixa de ser una forma de maltracte.
0: Mm-hmm. Això, tal com vam parlar l'altre dia, i jo crec que més tu i jo em parlem moltes vegades, tindria que haver-hi més denúncies d'aquestes coses, perquè n'hi ha moltes persones maltractades a les feines, moltes tenen que abandonar la feina perquè no ho suporten més.
1: Exacte.
0: I es troben molt desemparades.
1: Sí.
0: Molt,
1: perquè,
0: desemparades.
1: Perquè el sistema...
0: no contempla.
1: Contempla molt poquet.
0: Sí.
1: Vull dir, en situacions ja molt extremes...
0: Sí. Com el bullying a les escoles.
1: Exacte. És que aquest és un altre dels àmbits on la manipulació succeeix, perquè en aquest cas parlem de gent més jove, perquè normalment són nanos o adolescents, que són els que hi ha una persona, un d'aquests nanos que manipula la situació per aconseguir que els altres nanos que estan amb ell, pues, facin conductes que converteixen en un altre nano, en una víctima, vale? I que evidentment hem viscut que a l'extrem és aconseguir que molts nanos, i dic molts perquè hi ha més dels que es pensem,
0: molt trist, i a més que, molt trist, i alguns que s'han suïcidat, els hem entrevistat els pares, vull dir, molt dur això.
1: Exacte, això que facin intents de suïcidi, que tinguin que abandonar escoles, i la veritat és que amb això el sistema educatiu en alguns moments patina...
0: Sí, hi ha algun foradet per ahí.
1: Patina massa.
0: Sí.
1: Vale.
0: I escolta, també ho trobem a la universitat, això, no?
1: Sí,
0: fa poc també. A més vam tenir també una entrevista que tenim pendent, fer una altra, d'un grup que està a la universitat i que manipula.
1: Exacte. Ha manipulat els alumnes, ha manipulat a
0: professors,
1: vale? I clar, tot això també hem de tenir en compte que són els futurs educadors que tenen que sortir en aquest cas, perquè una universitat on l'educació és el tema principal, i que també hi ha, pues això, una persona que fa creure als altres el que vol que creguin, ¿vale? Perquè la gent deixa de qüestionar-se, que és una de les tècniques. Tenim també tot el tema de la manipulació en l'àmbit de les addiccions, no? Sobretot, a veure, pel que fa a les persones que consumeixen, el com manipulen els seus familiars per aconseguir pues, diners o aconseguir bueno, el que l'addicte, la persona que té el problema de consum, vol aconseguir d'aquelles persones. No? Vull dir que també aquí hi ha una gran manipulació que, a més, jo sempre dic que si aquesta manipulació que fan servir per aconseguir la substància la utilitzessin en altres àmbits, serien genials.
0: Sí, però realment és veritat. O sigui, les persones que tenen alguna addicció, el que sempre fan és fer sentir culpable a l'altre perquè li doni pues, la necessitat, en aquest cas, que quasi sempre és diners,
1: sí.
0: Que li doni diners per poder aconseguir allò que necessita. I entra en aquesta situació de victimisme, no? I de dir, jo estic aquí perquè és culpa teva, jo consumeixo perquè és culpa teva, tot el que me passa és culpa teva, tu ets culpable de tot el que m'ha ocorregut i m'ocorrirà a la meva vida. Això... Jo crec que està molt bé que parlem d'això perquè hi ha moltes persones que ens escolten i que aquest problema el tenen a casa.
1: Clar,
0: no, igual que el mobbing i el bullying.
1: Exacte, vull dir, són eines que utilitza la persona per aconseguir principalment diners, com tu deies, vale? Però és que a més és, clar, si no em dones diners no podré comprar-me... Perquè, clar, la manipulació és no podré comprar res per menjar, no podré menjar, estic al carrer, és que no et dones compte... Vale, clar,
0: no, però a més
1: això...
0: estic al carrer per culpa teva.
1: Ah, clar, sí,
0: o sigui, tot això que em passa és per culpa teva.
1: Totalment.
0: O sigui, en cap moment prenen ells, no?, l'autenticitat de dir estic aquí perquè
1: tinc
0: he triat
1: un problema.
0: Això, o perquè tinc un problema, o per el que sigui.
1: No.
0: És a dir, aquesta fase de l'addicció, que pot ser d'alcohol, drogues...
1: Sí,
0: moltes més coses, moltes més coses, addicció a la prostitució, al joc...
1: Exacte.
0: Perquè, clar, a vegades, quan parlem d'addicció, no, Marga, sembla que només parlem de drogues.
1: De les que es posen a dintre del cos, i n'hi ha moltes addiccions que no estan
0: Exactament.
1: Dintre del cos.
0: És a dir, inclús a videojocs.
1: Sí.
0: No em puc, ara no em puc comprar un videojoc, necessito diners, me'n tens que donar, perquè, clar, jo com ho faré, perquè jo a mi això em relaxa, perquè no...
1: Tal qual.
0: Prendre consciència de les addiccions, que són moltes.
1: Són moltes, no? La gent només normalment associa consum de substàncies que es fiquen a dintre del cos. I no, hi ha moltes que no.
0: Inclús, fixa't tu, però ara se m'ocorreix, que aquest matí just he anat a fer una volta per les botigues, de comprar-se coses.
1: Sí.
0: No? De dir, ara no em puc comprar això, doncs els altres no em miraran igual, em faran el buit, serà culpa teva, com ho faré...
1: No, i
0: això també existeix.
1: I que l'objectiu és aconseguir diners i acaben enredant a tothom pues, bueno, per poder cobrir la seva necessitat en aquell moment. Vale? I hi ha una altra addicció que també entraria en les no fiquen substàncies, que serien els grups sectaris, els grups coercitius, vale? Que també generen molta dependència. Evidentment, el funcionament és totalment manipulador, perquè hi ha tots els trets, totes les eines que utilitzen els manipuladors estan presents en els grups sectaris. Vale? Vull dir que, perquè, clar...
0: Cuidado! I que n'hi ha molts.
1: N'hi ha uns quants.
0: I que n'hi ha molts.
1: Aquí a Espanya...

0: vale, a l'àmbit de la parella, que és un altre dels àmbits on hi ha molta manipulació.
1: Mm-hmm. Tornant a això que parlàvem de les sectes, que a vegades és un àmbit que tu ets una gran professional i t'entrevisten a diferents emissores de televisió, etc. Les sectes abarquen molt. És a dir, nosaltres al llarg de tots els anys que hem treballat juntes hem entrevistat a molts grups a persones que han sigut víctimes de grups sectaris, en aquest cas, perquè els grups sectaris no han vingut a parlar, sinó han vingut les víctimes. L'altre dia vam tornar a entrevistar a víctimes de testigos de Jehovà.
0: Testimonis de Jehovà, sí.
1: Que més... hem de dir que va ser molt interessant, vam parlar de l'ostracisme, que això realment entraria dintre d'aquesta manipulació, és un grau molt important a l'ostracisme.
0: Clar, clar, per això, perquè estem parlant dels extrems del continuum de la manipulació, precisament.
1: Exacte, o sigui, l'ostracisme, perquè la gent també una mica es faci, entengui una mica, és quan ells decideixen sortir... que se suposa que té que ser una sortida lliure, sense cap tipus de repercussió, doncs es troben que totes les persones que els envolten, inclosos pares, amics, tot...
0: Germans, tot, fills...
1: Tot, els hi deixen de parlar.
0: Exacte, els hi giren la cara i deixen de... Vull dir, tot el que tu tenies fins aquell moment, en el moment que tu decideixes marxar, vale, diguem que ells et fan un judici, on tu ja no ets persona grata i per tant ets un expulsat i llavors ja no se't pot parlar, no se't pot... Això molta gent quan marxa no vol que l'expulsin precisament per intentar evitar el
1: aquesta
0: no poder
1: solitud.
0: Tornar... Exacte.
1: Perquè això passa molt, entenc, no? O sigui, els grups sectaris, les persones acaben convivint diguéssim aïlladament només amb les persones que estan dintre del grup sectari, no? O sigui,
0: és
1: estan aïllades, no?
0: És una de les tècniques. Vale? Una de les tècniques de la manipulació és aconseguir l'aïllament del seu entorn. Llavors, ja no només amb els grups sectaris, vull dir, si mirem el tema de maltracte, que evidentment els maltractadors són manipuladors, una de les coses que fan és intentar aïllar a la persona del seu entorn, dels seus familiars, dels seus amics, de tot l'entorn. Si mirem el tema del bullying, tres quarts del mateix, vull dir, el tema laboral és el mateix, vull dir, l'objectiu és aïllar. Per què? Perquè si t'aïllen, no tens amb qui parlar, no tens amb qui contrastar, no tens amb qui poder dir m'està passant això, vale? Llavors intenten, bueno...
1: Això, saps, quan ho parlem, és molt dur. Això, hi ha persones que viuen situacions de la seva feina molt dures.
0: Sí.
1: Molt dures, és a dir, hores d'estar sols o soles, sense que ningú els parli, de dinar o esmorzar sols... Com es pot suportar una cosa així?
0: Bueno, perquè...
1: Perquè això té que tenir després una resposta en el cos, amb la part emocional.
0: Evidentment, vale? Vull dir, a veure, el que acaba succeint és que aquella persona acaba caient normalment amb una depressió, amb un nivell d'ansietat molt elevat i que necessita recolzament a nivell professional, vale? Perquè si no li és molt difícil poder... diguem, sobreviure a aquestes situacions. El ser humà pot aguantar un temps, però després d'aquest temps es comença a derrumbar, es trenca i, per tant, comença a tindre problemes. I amb això juguen, precisament.
1: Però amb això, fixa't tu, jo trobo que, en aquest cas, la Seguretat Social, no?, que és on van a parar i on al final es fa, diguéssim, aquest tribunal... està molt poc, com diria la paraula, està molt poc protegit, no?, a la víctima en aquest cas.
0: Sí.
1: Perquè, clar, primer que no pot provar.
0: Aquí està el problema.
1: No? Però entenem que els professionals que fan els informes no se'ls hi tindria que qüestionar.
0: Però es qüestiona.
1: Però es qüestiona.
0: Es qüestiona. Aquest és un
1: dels... I entren en joc les mútues laborals.
0: Clar.
1: Que són les que, de repent, volen donar l'alta molt ràpid a aquestes persones.
0: Clar, perquè consideren que el que els està passant no passa res, poden treballar. És una qüestió també econòmica, cuidado.
1: Clar,
0: que evidentment hi ha interessos econòmics molt, molt, molt elevats. Però sí que és veritat, home, pensem, per exemple, una de les situacions de

0: gran manipulació amb totes les àrees, que és el tema del maltracte, sobretot a la dona, vale? Que cuidado, que també hi ha maltracte a l'home, però sobretot amb el tema de la dona. El gran problema és si té aspectes de maltractament físic perfecte perquè es pot demostrar, vale? Però si són psicològics, aquí tenim el gran problema.
1: I tant.
0: Que llavors no es pot demostrar, i quan no es pot demostrar tens dificultats inclús per posar denúncies, tens dificultats per poder... Bueno, tu pots treballar perquè tu estàs veient amb aquella persona i saps que evidentment han estat jugant, maltractant-la i manipulant-la, però no hi ha sintomatologia externa física que avali el tema del maltracte i la manipulació que s'ha fet amb aquella persona. Vale? Llavors, aquí són els professionals, són els que tenen que valorar, donar-se en compte, i, evidentment, a nivell, diguéssim, legal, on es tindria que, evidentment, donar un suport important als professionals que treballen en tots aquests temes, sigui a l'àmbit que sigui. Perquè hem parlat de tot això, però és que també hi ha la part sexual. Vale? Vull dir, també hi ha manipulació a nivell de sexualitat, i sobretot en molts casos es juguen menors, parlem menors, dones, homes, perquè també n'hi han. Llavors, clar, tot això és important de...
1: Bueno, de fet, avui hi ves una notícia, ara no me'n recordo on era, no sé si era Alemanya, crec que era Alemanya o Àustria, potser Àustria, bueno, d'un noi que a través de les redes socials, bueno, un noi, un home, perquè ja era un home, a través de les redes socials, contacta amb una adolescent, se l'emporta a casa seva i les càmeres filmen com entra l'ascensor amb ella i surt amb una maleta. Aquesta seqüència ja l'han vist amb un altre assassinat i no és la primera vegada que passa. Al final això és una manipulació, perquè aquest senyor, fins que ha aconseguit que aquesta nena anés amb ell, hi ha hagut una manipulació segura.
0: Totalment, totalment, totalment. Aquest és el perill de la manipulació, és perquè no es veu. Vull dir, no és una cosa... costa molt de detectar
1: molt, sí,
0: que t'estan manipulant. Vale? Perquè, clar, la manipulació depèn de quin és l'objectiu de qui manipula. Aleshores, clar, moltes vegades és que no veus l'objectiu, ni saps l'objectiu, fins que ja te'l trobes totalment en funcionament bueno, doncs amb les persones amb les que se les aplica. No?
1: I a vegades també pot haver-hi la manipulació per, no sé com es diu en català, però, bueno, per ràbia d'algú que t'hagi ocorregut, no? És a dir, t'han fet alguna cosa, tu tens molta ràbia i manipules contra aquella persona.
0: Sí, encara que aquí estaria més un tema de probable venjança, més que,
1: venjança.
0: Més que de manipulació com a tal, no? Vull dir, perquè en aquell moment...
1: Sí, però la venjança seria una mica més personal, no?
0: Sí,
1: és a dir, si tu a l'entorn d'aquella persona el poses en contra, estàs manipulant també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, això està clar, no? Com parlàvem abans, no? Els nivells dels mitjans de comunicació o a la política.
1: Evident,
0: a veure, el guardar-te informació, no donar tota la informació, perquè així tu pots aconseguir del públic, ¿vale? Perquè és de la gent, pues, certs beneficis. No? Llavors, bueno, ens trobem en moltes situacions que a nivells polítics i a nivell... I aquí sí que jo diria que és igual del partit polític que
1: sigui. Sí, jo crec que no té res a veure això.
0: Aquí
1: sí.
0: No té res a veure. Té a veure amb els que porten aquells partits polítics, vale? Que les seves característiques siguin les de manipular fins al punt de mentir, enganyar, no dir la veritat, donar missatges a mitges... bueno, hi ha moltes maneres per aconseguir, no? que la gent, a base de repetir, s'acabin creient, bueno, pues allò que se'ls està venent, encara que sigui la mentira més gran del món.
1: Doncs ara m'agradaria anar a lo que parlava al principi de tot, no? Tu, com a experta en psicologia, doncs em vens molt bé, no? Perquè tot i que jo he donat moltes classes parlant del gaslighting, no? O luz de gas, que es diu en castellà, i que a més hi ha una pel·lícula que s'ha fet diverses versions i és molt maca per veure-la, no? Perquè allà, en els cursos que jo he fet, sempre poso aquesta pel·lícula, o si no, una part de la pel·lícula, o els dic que realment la vegin, no? Perquè posa de manifest com una dona s'enamora d'un home i aquest home utilitza tots els mitjans per enamorar en aquesta dona, no? I després ell comença a actuar d'una manera que és molt curiosa, que es continua fent avui dia. Això tu saps perfectament, Marga, que existeix. Pues això no ho vas posar aquí, això no és com tu dius, vols dir que això estava aquí? No, t'estàs equivocant. O, per exemple, això no m'ho havies dit, o això ho vas dir. Tot això...
0: És la manera d'aconseguir que la persona, la dona en aquest cas que expliques, no, dubti de la seva realitat, de les seves vivències, de lo que experimenta, perquè clar, arriba un moment que t'han anat canviant les versions que un no sap realment què ha passat o què ha deixat de passar o com ha passat o de quina manera ha passat.
1: Vale? I a més ella inclús, en aquest cas és dona, suposo que també deu passar amb homes, sí. Menys segurament, no ho sé això,
0: Passa menys, però perquè, passa també.
1: Sí, perquè normalment la que sempre sol demanar més ajut és la dona, no? Perquè es pensa que està malalta o que li passa alguna cosa perquè s'oblida molt de les coses.
0: Exacte.
1: No? Llavors un home moltes vegades, bueno, prefereix no pensar-ho tant.
0: Sí, a veure, principalment la gent demana ajuda perquè comença a tindre dificultats i amb això sí que és veritat que la dona tendeix més a buscar aquesta ajuda i l'home és més d'empassar-s'ho, tragar-s'ho i no reaccionar, no?
1: I no reaccionar. Però sí que jo crec que està molt bé que parlem d'aquest cas en concret, no? Perquè estic segura que hi haurà moltes persones que ens escolten que els hi pot estar passant, no? És a dir... aquesta frase tan típica de l'home a la dona, no? És que no te'n recordes mai. És que això no m'ho vas dir, això no m'ho vas explicar. Això quan ressona moltes vegades, no?, dintre del cap d'una persona, algú està passant.
0: Clar, però quan t'ho diuen tantes vegades, moltes vegades el que passa és que tu creus. Que el problema és que tu acabes creient, amb la qual cosa et comences a dir a tu mateixa... És que és tonta, és que no sé què, és que necessites ajuda, és que t'he adonat de jolines.
1: Això que dius d'és tonta, fixa't tu, Marga, a mi molesta molt perquè jo sento dones que s'ho diuen.
0: Sí.
1: És que soy tonta. Mira que sóc tonta, eh? O sigui, això és algo que tenim que descodificar.
0: Clar, però el problema és que tenim algú que ens ho està codificant. Aquest és el problema.
1: Sí, o bueno, és que portem ja molts anys, no?, que ens diem això. És a dir, potser és algú que vam codificar en el seu moment i que s'ha quedat allà, no?, en el nostre dia a dia. Sí. I això ho escoltem molt, eh?
0: Sí, però és el que et deia. Vull dir, a veure, si tu tens una persona que t'està dient constantment... Jolín, mira que ets tonta, eh? Mira que no sabe això. Jolín, es va, ostres, que ja és grandeta, eh? Que sembla mentida... Vale, t'està reforçant constantment que no te'n recordes perquè ets tonta, perquè t'oblides, perquè ets una despistada, perquè ets... I a poc a poc va introduint certes paraules que el que fan és descalificar-te, que el que van fent és convertir-te en una situació molt minoritària.
1: Petita, et fan petita.
0: Clar, et fan petita.
1: Et fan petita. Vale,
0: llavors, què passa? Que aquí el maltractador o el manipulador creix. Creix perquè ja sap que, vale, ja tinc guanyat una part del terreny, vale? Vaig a per més.
1: A més que quan et dones compte, ja ha passat molt temps.
0: Sí.
1: O sigui, no és una cosa de dir, avui et dic, no et dones compte, no t'has fixat, això ho has deixat allà, ara... a més, aquestes persones solen utilitzar aquesta tàctica de fer-ho ells també. És a dir, ells saben que tu poses cada dia el got aquest sobre la taula i quan tu no t'hi fixes, doncs te'l posarà a l'altra punta de la taula. I quan tu diguis, ai, el got a la taula... Doncs no, si l'has posat allà, llavors et fa, ell mateix fa que tu dubtis.
0: Exacte.
1: De la teva realitat. Per això es diu lo de gas, no?, pels nostres oients, lo de gas o gaslighting, perquè en aquell moment tu prens la consciència, no? És com una sombra, algú ha passat, no?, i algú s'ha mogut que tu no has pres aquella consciència.
0: Clar, això... hi ha moltes pel·lícules que s'han fet al respecte, no?, de... homes que han anat fent creure a la dona que està a casa, que sent sorolls, que posa les coses a llocs diferents, que ha canviat coses quan la dona ni les ha tocat ni les ha... Però que es va treballant precisament per això, que la fan sentir que estàs embogint, vale? Ets una boja. Com dius totes aquestes tonteries? Vale? Per la qual cosa és el que deia, no? A poc a poc van fent entrant un vocabulari que cada vegada... el manipulador els utilitza més i a més et fa sentir malament, et fa sentir dubte, et fa sentir culpable, et fa sentir víctima, evidentment. Són molt, entren en joc moltes eines i moltes eines que et fan sentir molt malament com a persona. Com a persona, com a dona, amb el cas dels nens com a nen, amb el cas de la gent gran com a gent gran, vull dir, i cada vegada juguen més amb això, perquè tenen un objectiu. El problema és que moltes vegades, per no dir un percentatge molt elevat, no saps mai quin és l'objectiu que té aquella persona. I que en molts casos, a veure, el manipulador té un problema d'inseguretat, té un problema d'autoestima, que el que fa és, bueno, pues per sentir-me segur, tiro i aboco contra l'altra persona, sigui la parella, siguin pares, mares, és igual. Ells, diguem que pateixen poc, però per guanyar la seguretat, pues, aboquen contra.
1: A més, fixa't, amb tot això que estem parlant aquesta tarda, que és molt important per totes les persones que ens escolten, estem parlant de violència, en el fons.
0: Sí.
1: En el fons, tot i cada un de les parts que hem parlat amb la manipulació és violència.
0: Sí, sí.
1: És a dir, si parlem en l'àmbit laboral, estem parlant de violència. Si estem parlant en l'àmbit de l'escola, violència. Si parlem de les persones grans, és violència. Si parlem d'això que parlàvem del gaslighting, no? D'aquesta manera de manipular a la persona que
0: les
1: viu
0: parelles.
1: Amb tu, les parelles, és violència.
0: Clar, perquè estem generant una situació molt límit.
1: I a més està generant que l'altra persona es trobi vulnerable i indefensa, amb la qual estàs impartint violència.
0: Clar. Sí, sí. Vull dir, és que la violència, moltes vegades pensem que la violència té que ser física, no necessàriament.
1: Exacte.
0: Vull dir, hi ha vegades que sí, evidentment, però moltes vegades no hi ha una violència física. És més de tipus psicològic, és més de tipus emocional, hi ha manipulació a nivell econòmic, hi ha manipulació a nivell d'entorn. Clar, tot això fa que la persona cada vegada estigui, diguem, amb menys recursos per poder sortir per si mateixa.
1: Uh-huh.
0: Llavors, clar, tot això és violència, capa. Violència a nivell de sexualitat, evidentment, vale? Ja no parlem de temes de prostitució
1: no,
0: o
1: no, amb
0: de,
1: la
0: o
1: parella, amb el matrimoni.
0: Exacte.
1: Amb el matrimoni, que aquesta és una de les coses que també hem parlat moltes vegades, que el dir no és no, o sí és sí, no només té que ser una persona que no sigui la teva parella, és a dir, tu estàs amb el teu marit o la teva dona i tu no vols tenir sexualitat.
0: Exacte.
1: I tu tens tot el dret a dir que no.
0: Tal
1: i això
0: qual.
1: Durant molts anys no s'ha vist d'aquesta manera.
0: Mm-hmm.
1: Perquè les dones estaven sotmeses als desitjos dels seus marits, no? Era com
0: Clar.
1: Si la seva obligació com
0: Clar.
1: A dona.
0: Sí, sí, per això dic, no? que la violència s'exerceix en molts àmbits i en moltes situacions. No tenen que ser les que normalment veiem pels mitjans de comunicació. Hi ha moltes que no surten als mitjans de comunicació, però que estan presents. I per tant, ja que continua treballant perquè la gent no manipuli, perquè no se'ls ensenyi que les coses es aconsegueixen a base de manipular a unes persones o a les altres per aconseguir, bueno, el benestar que un... No? Hem d'ensenyar que no, que aquest no és l'objectiu ni molt menys. Vull dir que les persones no tenen que estar manipulant constantment els que estan al seu costat per treure benefici. El que es plantegin, vull dir, però l'objectiu és treure un benefici.
1: Parlant també, abans de començar, del love movie. Love bombing. Que justament tu em deies que això va començar com inicia les sectes, aquest termini, no? De definir.
0: És un termini que ve de fa molts anys, i sobretot el que li va donar molt bombo en el seu moment, perquè era on s'utilitzava, era tot el tema de lo que es diu el love bomber, que és el bombardeig de l'amor, no? Clar, això, evidentment, a les parelles existeix, però amb els grups coercitius existeix moltíssim, perquè d'alguna manera tenen que atraure lo suficient, vale? Llavors el que es fa és, quan una persona nova arriba a un grup, bueno...
1: Totes les atencions.
0: Tothom, exacte, està pendent d'aquella persona, se la fa sentir el més còmode possible, se la fa sentir que a partir d'ara tindrà molts amics, molta gent al seu voltant, que podrà aconseguir moltes coses. Clar, bombardeo de l'amor, clar, a qui no li agrada que li facin això? A tothom. Què passa amb una parella, no? Parlàvem abans, no? De, a veure, la diferència de quan és una parella normal al principi són dos persones que s'enamoren i una a l'altra, evidentment, que hi ha tot aquest donar amb aquella persona. Clar, quan estem parlant ja de situacions de manipulació, hi ha un dels membres que sí s'enamora, que acostuma a ser la víctima, però el manipulador normalment no s'enamora. El que està fent és un joc on utilitza totes aquestes eines per aconseguir conquistar a la seva possible víctima. Vale? Llavors, clar, vull dir,
1: I a més, o sigui, jo entenc que al llarg de, quan passa un temps, no, d'aquest bombardeig emocional, la víctima es queda totalment descol·locada, aïllada, vulnerable, perquè aquella persona que contínuament l'ha estat adulant, no, de repent és su peor enemigo.
0: Deixa de fer-ho.
1: És el seu pitjor enemic.
0: Sí, sí.
1: No? Això passa també amb els estafadores de l'amor, no?
0: També. També,
1: que
0: també
1: tenen aquesta tàctica, també, no?
0: Clar, el bombardeo d'amor és la eina que s'utilitza per poder captar, sigui una parella, sigui per treure diners, els estafadors, sigui pels grups coercitius, per lo que sigui, vull dir, és la tècnica que acostuma a funcionar molt bé perquè, jo diria que per desgràcia, tots estem necessitats d'amor, vale? Llavors, d'alguna manera, ells ho saben, el que fa la manipulació ho sap perfectament, amb la qual sap que té que detectar a veure quines persones són vulnerables i llavors va per aquelles persones. Per
1: en aquest cas, també perquè els oients ho sàpiguen, el psicòleg i el coach treballem de diferent manera. Uh-huh. Us m'agradaria saber com treballes tu, més o menys, perquè ells ho entenguin també, i jo explicaré també com ho faig jo.
0: Clar, a veure, quan nosaltres, el psicòleg, el que fem és que quan detectem que hi ha alguna situació de manipulació, intentem ajudar a la, diguem, a la persona que tenim davant, vale? Que en aquest cas són víctimes, ja dic que és igual homes, dones, més grans, més petits, no? Però el que intentem fer és explicar-los com es posa en marxa tot aquest procés, què fa el manipulador, quines coses poden utilitzar per poder ajudar a lo millor a la víctima, perquè són familiars, a vegades són familiars que venen a demanar les ajudes, vale? Se'ls ensenya, pues mira, això pots dir-ho, això no pots dir-ho, millor entra per aquí o entra per allà. Per què? Perquè evidentment sabem com el manipulador utilitza per poder fer que hi hagi tot un procés d'aïllament de la persona, no? Llavors, bueno, pues intentem també ensenyar-los als familiars, però després, quan és la pròpia víctima, que entengui què és el que han fet també amb aquesta víctima, què és el que li han provocat, quines conseqüències pot tenir, no? Perquè si no, el problema, sobretot quan són de parella, jo diria que moltes vegades és difícil de... els costa molt acceptar-ho, ¿vale? Perquè, el que dèiem abans, la víctima sí s'ha enamorat de... ¿vale?
1: Però a part de,
0: clar, però a part d'enamorat, li han generat una dependència total
1: emocional
0: cap a el manipulador. Llavors li costa molt veure que realment el que li estan fent és...
1: emocional i econòmica, perquè també normalment les aïllen de manera econòmica també, perquè tenen més poder.
0: Totalment.
1: Per la qual és complicat que busquin també ajut, perquè clar, tenen aquesta dependència econòmica amb la qual elles no tenen aquesta llibertat, no? D'anar i dir vull pagar un psicòleg o un especialista que m'ajudi amb això, perquè no tenen aquesta economia.
0: Exacte.
1: Que per ells, per el
0: manipulador,
1: el manipulador és una eina molt valiosa.
0: Mm-hmm.
1: Perquè d'aquesta manera sap que aquella persona no sortirà d'allà. Primer, la té lligada emocionalment i segon, econòmicament.
0: Clar.
1: Amb la qual és una víctima perfecta.
0: Clar, i a més, control, vull dir, el que fan és controlar.
1: Total.
0: Controlant absolutament tota la vida d'aquella persona.
1: Uh-huh.
0: Què fa, amb qui va, amb qui no va, amb qui es mou, si es vincula o es relaciona amb algú.
1: Uh-huh.
0: Mira, ahir a la tarda a mi em va vindre un cas que, evidentment, ha sigut la mare de la noia, una noia de 19 anys, que estava sortint amb un noi de 22, estem parlant de gent molt jove, portaven, crec que, si no recordo malament, em va dir cap a un any més o menys sortint i semblava tot molt bé, el noi havia estat a casa, tot fantàstic, meravellós, fins que l'altre dia la mare va anar amb la seva parella, van sortir, els van deixar amb ells dos sols, doncs com altres vegades, i per un tema del mòbil que el noi no estava d'acord, li va donar una pallissa a la noia brutal, vale? Amb Mossos, perquè els veïns van sentir els Mossos, bueno, tot, no? Ella és conscient en el moment de la pallissa, perquè evidentment ha rebut cops, ha rebut moltes Clar. Coses, però en el moment de fer la denúncia no pot fer la denúncia, perquè emocionalment estem parlant d'una nena de 19 anys.
1: Sí, sí.
0: Vale?
1: Sí,
0: la mare va ser d'esbrinar, pues esbrina que aquest noi controla el telèfon des de fa mesos d'ella, cada vegada que rep un missatge...
1: Que això es fa molt ara.
0: Sí, cada vegada que rep un missatge la noia o una trucada... A veure, dona'm el telèfon.
1: Sí, sí, això passa molt avui, eh? Això passa molt. Tenen les contrasenyes uns dels altres, quan això és una cosa privada.
0: Exacte.
1: I saben inclús la localització de l'altra persona perquè li posen el mòbil.
0: Tot
1: i
0: això...
1: aquestes coses s'haurien d'anar amb cuidado.
0: Sí, tot això és un tema que hi hauria ensenyar-lo.
1: Sí, totalment, estic d'acord amb tu.
0: Amb la gent jove, perquè si no, si això ho tenim, parlem 18, 19, 20, 21, 22 anys, què no passarà? Quan siguin grans.
1: Sí, absolutament, absolutament d'acord, això és molt greu. A mi m'agradaria també, a part de la nostra professional, la Margarita Barranco, que és psicòloga clínica, parlar com els coach abordem també totes aquestes coses. El primer i el més clar de tot és que quan nosaltres veiem que hi ha alguna cosa que com a coach no ens toca abordar, sinó que és de psicòleg, immediatament es té que posar en contacte el coach amb el psicòleg, en aquest cas per mi seria la meva referent, la Margarita Barranco, i doncs parlar amb ella i dir-li, mira, tinc aquesta persona que està venint com a client a la meva consulta, però té que passar pel teu despatx. I després una altra cosa important, que és quan hi ha un tema de maltractes, hi ha que denunciar, hi ha que posar-ho en coneixement dels Mossos d'Esquadra, i per això doncs, es té que firmar un document que tu tens confidencialitat, però quan hi ha un cas, en aquest cas, no. No tindries confidencialitat. Després a mi m'agradaria parlar de com treballem nosaltres, no? Com ho fem? Doncs nosaltres intentem ajudar les persones amb les pròpies eines de les persones. És a dir, nosaltres no treballem com el psicòleg, no us donarem resultats, no us direm el que teniu que fer, tot això no ho té que dir el coach. El coach no treballa així. El coach l'únic que intenta és que tu, a través de les teves eines, no, puguis donar-te compte de les coses que t'estan passant. És a dir, pues en el cas del gaslighting, no, per exemple, pues, tu li podries dir a la persona què et sembla si cada dia que poses el got allà doncs poses una creu a sota. Prova-ho, per exemple. O tu t'has donat compte si, no sé, si això que et fa sempre és a la mateixa hora? O sigui, tu li pots fer preguntes a la persona que ella mateixa té que contestar. Però tu en cap moment li tens que dir el que té que fer. És a dir, doncs tu el que tindràs que fer és agafar i dir-li a aquest senyor això o fer-lo altre. Això no ho té que fer un coach. I si tu està fent, està malament. Llavors, exacte, hi ha que diferenciar entre un coach, que és un entrenador, un acompanyament a les coses que et passen, i moltes vegades acompanya el psicòleg, perquè moltes vegades el psicòleg, quan veu ja que aquella persona ha superat el procés i pot passar amb un coach per continuar i no quedar-se tan sol i tan desprotegit, doncs moltes vegades doncs el que fa el psicòleg, és a dir, amb mi has acabat, però pots continuar un temps amb un coach per acabar de tancar això.
0: Uh-huh.
1: És així, Marga?
0: Sí, sí, a veure, són dues professions que es poden complementar perfectament i que més que és important que es complementin, vale? Uh-huh. Perquè si no... malament que no podem ajudar, aleshores.
1: Doncs, Marga, com sempre ha sigut un plaer estar juntes en aquesta taula i poder-nos complementar. I res més, qui tingui necessitat de parlar amb la Margarita Barranco, doncs ja ho pot fer directament per les xarxes socials o contactar-me amb mi o el que sigui. I és que el David m'està dient que ja tenim que marxar. Així que gràcies, David. Sí, són 58. Margarita Barranco, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Virginia Drum s'acomiada. Fins la setmana que ve. Moltes gràcies. Adéu-siau. Bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comencem pendents d'aquest incendi que crema Aiguamúrcia a l'Alt Camp i que sembla que els bombers esperen tenir estabilitzat aquesta tarda. Entre aquesta tarda i aquest vespre recordem que hi ha 220 veïns evacuats i que s'han calcinat 142 hectàrees. Allà hi ha el nostre company de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique. Bona tarda, Eric.
2: Bona tarda, Mercè. Doncs, com molt bé explicaves, els bombers de la Generalitat calculen que aquesta tarda o vespre podria estabilitzar-se aquest incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Després de la feina feta durant tota la matinada i el matí d'avui, s'ha aconseguit estabilitzar un 95% del perímetre del foc, que ha cremat més de 142 hectàrees. L'inspector dels bombers, Ricard Espósito, ha volgut també tranquil·litzar les persones evacuades, que 67 d'elles s'han traslladat al centre d'acollida de Vila-rodona. La resta han aprofitat per marxar a cases de familiars o coneguts. Si es confirma l'estabilització del foc, els evacuats podrien tornar a les seves cases al llarg d'aquesta tarda. A més, també cal remarcar que l'incendi de Solsona també ha provocat que el d'Aiguamúrcia disposi de menys efectius dels bombers. Recordem que aquest es tracta del tercer incendi en una setmana al municipi d'Aiguamúrcia i que la principal hipòtesi que es treballa és que hauria estat provocat.
1: Moltíssimes gràcies, Eric. Doncs ja ho sentíem, estarem molt atents a veure com evoluciona, però és que els agents rurals han ampliat avui a 76 dels municipis de 16 comarques en nivell 4 del Pla Alfa pel perill d'incendi forestal. Es tracta de poblacions de l'Alt Camp, com és el cas d'aquest d'Aiguamúrcia, el Penedès, l'Urgell, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Baix Penedès, Garrigues, Moianès, Segarra, Solsonès, Vallès Occidental, també de la Noguera, Pallars, Jussà, Priorat i Ribera d'Ebre. També hi ha 141 municipis de 19 comarques a nivell 3 per perill d'incendi. Es manté la restricció també a diversos espais naturals. Recordem que són concretament 8. I el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, ha admès que va tenir intervinguts els telèfons dels exdirigents de la CUP, Carles Riera i David Fernández, amb autorització del jutge del Tribunal Suprem encarregat de supervisar les intervencions de drets fonamentals al cos. En concret, Riera va tenir intervingut el mòbil 2 anys i David Fernández 6 mesos. Així ho revela la desclassificació portada a terme avui pel Consell de Ministres que s'ha fet pública després que Riera i Fernández presentessin una querella per espionatge a través d'aquest programari del Pegasus. I la cantant Aitana i Antonio Díaz del Mavoc Pop han anunciat avui la compra del Teatre Aquitània de Barcelona. Amb aquesta iniciativa, els dos artistes realitzen una aposta, diuen, decidida per les arts escèniques i per la ciutat. Impulsaran un projecte per generar, diuen, noves oportunitats per creadors i professionals del sector.
3: Informació local. L'equip de govern continua la ronda pels barris per presentar el pressupost municipal d'aquest any i les inversions. En aquest cas, aquesta setmana, el dimecres i el dijous, ja trobada. El dimecres, al Centre Vila, es convoca la reunió al veïnatge del barri amb els responsables municipals per donar a conèixer aquestes qüestions econòmiques, inversions i pressupost 2026 i, evidentment, també escoltar les preguntes i dubtes dels assistents. El dimecres, a la Federació Obrera, a 6:45 de la tarda, i el dijous es fa una reunió també pel veïnatge del barri Bonavista, al Mas, en aquest cas, al local de l'Associació de Veïns, que està al carrer Bonavista, número 6, també a 6:45 de la tarda. I de cara a dijous, el Molei organitza un tast de cerveses artesanes al pati de la Penya. 6:15, obertura de portes, i a 7:45 comença el tast de cerveses de projectes cervesers de la vila, com Zulo Garden i la Molinenca, i han convidat a participar-hi també al taller de cervesa casolana de Can Batlló. Per fer el tast heu de comprar un tiquet, val 17 euros, inclou 6 cerveses i 6 tapes, i els tiquets els podeu comprar a l'estanc Margarit. I també recordem que continuen les activitats d'estiu per infants i joves a 4 a 12 anys, totes les tardes, a l'Escola Pont de la Cadena, de 5 a 8, cada dia amb activitats diferents, com manualitats, jocs d'aigua, jocs de taula, tallers de cuina, etc. El preu per sessió és de 5 euros i per tota la setmana 20 euros. Les inscripcions a juga@lestiu@molinsderei.cat. I per joves entre 12 i 17 anys, també activitats per aquest mes de juliol fins al dia 24, en aquest cas al Molí Jove. Són activitats gratuïtes, us hi heu d'apuntar, però a molijove@molinsderei.cat, també amb activitats diverses de dilluns a dijous a les tardes de 5 a 8 i també els matins de dimecres i divendres de 12:15 a 12:15. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Roca, del carrer Major, 31.
0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
4: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
7: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, anem a començar doncs el programa d'aquesta setmana i el començarem escoltant cançons catalanes en aquest començament, que serà la veu de Dalmau González acompanyada al piano per Liliana Mafiotti. Escoltarem en primer lloc dues peces de Frederic Mompou. Aquestes dues peces que cantarà Dalmau González tenen la peculiaritat de que són amb lletra del mateix Frederic Mompou. Això no acostuma a passar, a vegades hi ha la música, però la lletra és d'un altre personatge, doncs no. Aquestes dues les va escriure Frederic Mompou. La primera és molt curiosa perquè diu: tot dorm a l'hora grisa, els arbres, les muntanyes, i diu que solament el fum fa son camí lentament. I després la segona és Neu, que també és la lletra de Frederic Mompou. Aquesta, no sé, sembla una mica com bastant trista. Diu: no és neu, són flocs del cel, cor meu, com totes fulles, són fulls de ma vida esquinzats. Bé, ja l'escoltarem perquè el Dalmau González se l'entén perfectament. Les cançons, musicalment, ja sabem que Frederic Mompou té una música molt fina i molt bonica. Escoltem, doncs, a Dalmau González i Liliana, acompanyat per Liliana Mafiotti, amb aquestes dues cançons.

Era del Mau González, acompanyada al piano per Liliana Mafiote, que ens ha ofert aquestes dues cançons de Frederic Mompou. Era L'hora grisa i Neu. I ara ens cantarà dues cançons més, podrem escoltar dues cançons més. Ara serà el compositor, és Enric Morera, i el poeta, el que va fer la lletra, és Joan Llonguera. També és una, seran una mica, la lletra és una mica, doncs, enyoradissa. El primer pregunta: on ets, amor, ai mia, ma vida desfalleix. I la segona també, cançó tardoral, que també enyora, doncs, la companyia de la seva estimada. Sentim, doncs, a Dalmau González amb aquestes dues cançons, On ets, amor, i Cançó tardoral.

Hem sentit aquesta segona, aquestes dues últimes, segones cançons, que tot i tenint també un tema una mica així molt, podríem dir una mica trist, la música, sens dubte, la música doncs, ha sigut doncs, una mica més animada, una mica més animada que la de Frederic Bonpou, perquè Enric Morera tenia una altra manera de compondre, però les dues eren, han sigut, tant les dues primeres com aquestes, han sigut dues cançons que no es coneixen gaire i que val la pena anar-les sentint, perquè és del nostre folklore i val la pena anar-les sentint. I ara continuem també amb música de... Ara tornarem a sentir música de Frederic Bonpou. Potser, sens dubte, una de les coses de Frederic Bonpou, el més conegut és aquell cèlebre Combat del Somni, que són unes cançons en el que Josep Janés va fer unes poesies que la lletra sol ja és molt, molt bonica, perquè a més és tot ella que sembla que no lligui, perquè és clar, és un somni, i amb els somnis ja sabem que veiem coses impossibles, veiem llums blaves i coses estranyes, doncs que és el que va desxifrant una mica amb aquesta obra Josep Janés. El que vull destacar del que escoltarem avui és que de Combat del Somni normalment se'ns presenta com a tres cançons. Jo et presentia com el mar, aquesta nit un mateix vent i la, sobretot la més coneguda, damunt de tu només les flors, però en realitat són cinc i per tant escoltarem aquestes cinc cançons. Escoltarem el Jo et presentia com la mar, ara no sé si et veig encara, aquesta és de les noves, ja veiem que el títol diu ara no sé si et veig encara, els ulls et miren i voldria que això fos veure't, si sabia que et veig i et sé. D'alguna manera, doncs, és clar, és una mica de misteri. I acaba aquestes tres cançons amb aquesta nit, un mateix vent, que aquesta també és de les conegudes. I l'escoltarem amb la veu de la mezzosoprano Anna Ricci, acompanyada al piano per Àngel Soler.

Bé, hem escoltat aquestes tres primeres cançons de Combat del Somni i hem vist allò que deia al començament de la poesia, que té uns frasets i unes coses que sembla que no lliguen, però esclar, és un somni. Això que diu al final d'aquesta cançó, que diu que amb flames blanques i un sospir d'acariciar sedes de llir. Aquestes coses, doncs, esclar, només es poden imaginar amb un somni. I ara el que farem serà escoltar les dues últimes cançons, i en quedar que eren 5,

I per tant escoltarem una de les que no són massa conegudes, que és Fes-me la vida transparent, i l'última, sens dubte, la més coneguda, que és aquell Damunt de tu, només les flors. Sentim, continuem sentint Anna Ricci, la mezzosoprano Anna Ricci, acompanyada al piano per Àngel Soler.

Així s'acaba les cinc cançons de Combat del Somni, aquest poema que va escriure Josep Genés i que va musicar Frederic Mompou. Les hem pogut escoltar totes cinc per la mezzosoprano Anna Ricci, acompanyada al piano per Àngel Soler. Aquestes dues últimes eren Aquesta nit, perdó, Damunt de tu, Només les flors, i l'anterior era Fes-me la vida transparent. Bé, i ara canviem, podríem dir canviem d'idioma, no d'estil. Ara passem de cançó, passem a lit, que és el mateix, però dit amb un altre idioma. Passem a escoltar un enregistrament que hem sentit moltes vegades, cançons d'aquest disc, que és aquell en què van cantar tres personatges molt coneguts, com és la Victòria dels Àngels, Elisabet Swarkoff i Dietrich Fischer-Dieskau, en el comiat del que fou un gran pianista acompanyant, sobretot acompanyant de cantants, que va ser Gerald Moore. Van fer un concert en directe, sentirem aplaudiments, sentirem de tot, però que realment va ser un concert molt bonic. Escoltarem en primer lloc una peça de Mozart, Pion on s'hi troba, no? Que el canten els tres cantants que hem anomenat, la Victòria dels Àngels, Elisabet Swarkoff i Dietrich Fischer-Dieskau, i també escoltarem una cançó de Schubert, que és el Violetes del Jardí, que aquesta només se cantarà Dietrich Fischer-Dieskau. Tota l'estona qui acompanyarà els cantants serà Gerald Moore.

Bé, ja he dit que sentiríem aplaudiments, és un enregistrament en directe i ara el que escoltarem, escoltarem ara a continuació també d'aquest mateix enregistrament, d'aquest mateix concert, escoltarem unes dos lits de Schumann. Serà el lit Aire de dansa i el segon és Ella i ell. I aquesta ocasió cantaran Elisabeth Schwarzkopf i Dietrich Fischer-Dieskau. Sentim-ho.

Eren aquests dos lits de Schumann que acabem d'escoltar, Aire de dansa i ella. I ell, ja l'hem sentit amb les veus d'Elisabeth Schwarzkopf i de Dietrich Fischer-Dieskau. I ara anem a escoltar Dietrich Fischer-Dieskau, però en aquesta ocasió a qui té de companyia és Victòria dels Àngels. L'escoltarem amb tres lits de Felix Mendelssohn. Seran concretament Jo voldria el meu amor, la segona salut i l'última serà la cançó de Ruiz Blas. Escoltem doncs aquests tres lits de Mendelssohn que, com he dit al començament, sempre estan acompanyats al piano per el gran pianista Gerard Mohr. Sentim-ho.

Bé, així alegrament amb aquesta cançó tan bonica hem acabat el programa d'aquesta setmana. Ara hem escoltat tres cançons, tres leads de Mendelssohn, aquests tres, Jo voldria, El meu amor, Salut, i sobretot aquesta més alegre, curteta, perquè en realitat és una pinzelladeta, era la cançó de Ruy Blas, i hem pogut escoltar les veus de Victòria dels Àngels i Dietrich Fischer-Dieskau en aquesta ocasió. Primer també recordem que hem escoltat en aquest concert, hi havia la veu també de l'Esguarkov, perdó, ara ben callada, Elisabeth Esguarkov, que també l'hem sentida acompanyada al piano, tot per Gerald Moore. Recordem que era el dia que Gerald Moore, ja gran, s'acomiadava dels concerts, i que va ser un gran acompanyament, un gran acompanyant de cantants. Per això se li va fer aquest homenatge. Espero que el concert, el programa d'avui, els hi hagi agradat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Un home d'uns 60 anys ha mort aquesta matinada a Barcelona en un incendi al carrer Comte d'Urgell, al districte de l'Eixample. Els bombers de la ciutat han rebut l'avís poc després de les 4 i s'han desplaçat al lloc dels fets 13 dotacions. Les causes del foc es desconeixen i s'estan investigant. Les flames s'han originat en un pis de la quarta planta d'aquest immoble. I no deixem el tema dels incendis perquè els bombers han aconseguit reduir la intensitat de les flames de l'incendi forestal de Lladurs. De moment el foc estaria encerclat i la capacitat de propagació s'hauria vist disminuïda. Es comencen a retirar alguns dels recursos que s'hi han utilitzat fins ara i han treballat fins a 26 dotacions dels bombers. Canvi de tema, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, es pronunciï dijous de forma clara i contundent sobre l'amnistia. Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament d'aquesta llei aprovada al Congrés, ho ha dit en un esmorzar informatiu de Televisió Espanyola.
2: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
3: ¿Cree que no pasa siempre?
2: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos, pues fíjese, casi 3 años, y, bueno, usted tiene que respetar al Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en una razón pura kantiana para entender una sentencia.
1: I a Mataró avui han començat les obres perquè el bloc de pisos del barri de Cerdanyola, que no té llum des de fa gairebé 2 setmanes, recupera l'electricitat. Hi viuen 26 famílies que no tenen llum des del 30 de juny després que un comerciant del mateix bloc manipulés el quadre elèctric de manera indeguda i provoqués un incendi. I llibertat a disposició del jutge per l'exdiputat i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols investigats per exhibicionista. Pere Albó va ser detingut aquest diumenge a la tarda per la policia local de Santa Susana. L'home s'hauria colat a la piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a masturbar-se. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si. I una 50ena d'infants i adolescents d'Ucraïna passaran aquesta setmana a la Seu d'Urgell. L'estada forma part d'una acció solidària impulsada per la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa. Els joves acollits provenen de zones ucraïneses afectades per la guerra amb Rússia.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació local.
5: Aquesta setmana hi ha una jornada, segona jornada, Dones que inspiren, de la fàbrica Ferrer i Mora fins a l'actualitat. És en el marc del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat i és una jornada que es farà aquest dijous a la tarda a la Biblioteca El Molí. Una taula rodona a Madalena Cobos, sòcia del Centre d'Estudis Comarcals, exmembre de la Junta i exdirigent sindical de Comissions Obreres. També hi haurà Elvira Bolos, extreballadora de la fàbrica Ferrer i Mora i infermera de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. I finalment, a la taula rodona també hi haurà Vanessa Camacho, docent i coach de lideratge i gestió empresarial especialitzada en desenvolupament del talent i transformació d'organitzacions. Hi haurà una activitat introductòria amb Lucía López de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Doncs aquest dijous a la tarda de 6 a 8 a la biblioteca. Podeu fer la inscripció a través d'un codi QR en aquesta activitat que organitzen des del grup de dones i el Consell Comarcal, a diferents ajuntaments i la Diputació de Barcelona. De cara a altres activitats, altres propostes de dimecres a la tarda, doncs a 6:45 a la llibreria 100 Vides, al carrer Verdaguer, hi haurà contacontes amb els Vivim del Cuento, al carrer Bruc, just al costat de la llibreria 100 Vides, que és qui organitza aquest acte. Us explicaran contes desexplicats, el retorn de la sireneta, en aquest cas, aquest dimecres a 6:45 al carrer Bruc, just al costat de la llibreria. I divendres es fa l'últim concert de les nits musicals del SEM al pati de Can Ametller, en aquest cas amb Ismael Arroyo. Ressonàncies del romanticisme és el títol d'aquest concert, que comença 9:15, abans però a 8:00 obertura de portes, per si voleu fer sopar de carmanyola. El preu de l'entrada és de 17 euros pels socis del SEM, 12, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Hi haurà també servei de beguda aquest divendres al pati de Can Ametller. I dissabte continuen les activitats de l'estiu als parcs que organitza l'Ajuntament. Dissabte a 10:00 PM a la plaça 1 d'octubre, cinema a la fresca amb la pel·lícula Jurassic World. I també dissabte Al vespre, a partir de les 9, l'Associació de Veïns del Barri del Canal continua amb les activitats d'estiu. En aquest cas, hi haurà ball a la plaça Vicenç Fernández. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Roca del carrer Major 31.

0: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes, només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
3: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
4: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
3: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
4: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
3: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
1: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Patrícia Carniques Isidro. Molt bona tarda, Patrícia.
1: Molt bona tarda, Bego.
0: Molt contenta que estiguis aquí.
1: Gràcies.
0: Patrícia és directora financera d'Autopistes Grup Abertis, que suposo que deuen haver diferents... Es diu Autopistes, no?
1: Sí, és Autopistes. Sí.
0: I seccions, volia dir, no? Que devien
1: ser... Sí, després... diferents unitats de negoci.
0: Això, després ens ho explicaràs.
1: Sí, sí.
0: I aficionada a una cosa que a mi m'ha semblat super singular, que és la natació amb aletes, que és una especialitat molt poc coneguda.
1: Molt poc
0: coneguda. I em deies preparant l'entrevista, perquè no és olímpica.
1: Clar, és que al final els esports minoritaris, si no tenen repercussió, no s'acaben coneixent, i la natació amb aletes és un esport que és superinteressant, molt divertit, però continua sent un esport familiar que també fa que hi hagi caliu, no? I que ens el sentim molt, molt propi. És un esport molt xulo.
0: Després ens ho explicaràs també una miqueta més, perquè ara has tornat a competir amb això.
1: He tornat a competir en natació clàssica, que li diem als d'aletes, a natació normal, però segueixo totalment vinculada a la natació amb aletes i tornaré a competir. Sí, sí.
0: Ah, mira, això és un anunci,
1: primícia.
0: Una primícia. Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs la Patrícia, que ens acompanya avui, ella és Baix Llobregat, tenc, és del Barcelonès, perquè és hospitaler, tot i que ara vius a Cornellà, per tant sí que vius al Baix Llobregat, d'on estem ara, de Molins de Rei, i del barri de Bellvitge, que és un barri amb molta personalitat.
1: Sí,
0: trobo.
1: Sí, sí,
0: no?
1: És un barri...
0: Els de fora, potser no coneixem altres llocs, però el barri, potser per l'hospital, no sé.
1: No sé, sempre... A mi m'agrada dir que sóc de Bellvitge, ho dic amb molt d'orgull. Al final, tothom té llums i ombres, no? I jo poso en valor les llums de Bellvitge, que a mi m'encanta com a barri, m'encanta com a ciutat o barri familiar, encara... Jo continuo passejant per allà i continuo trobant-me gent que conec, i crec que això és molt engrescador, i és un barri que s'ha de conèixer, també.
0: Sí, pels que no coneguin Hospitalet o Bellvitge, perquè jo sempre dic que això és Ràdio Molins de Rei, però ens poden escoltar de qualsevol punt del món avui en dia amb la tecnologia. Diguem-ne que va ser un barri que va créixer amb l'època de la immigració i molt dens.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí, sí, es va formar arrel de la immigració, no? Sobretot famílies d'Andalusia. Exacte, la SEAT estava molt a prop i era una ciutat dormitori.
0: Sí.
1: I bueno, però hi ha gent molt arrelada ja. De fet, jo ara, com tu has dit, visc a Cornellà, però jo tinc molts amics del col·le. Jo vaig estudiar a Bellvitge fins segon de batxillerat, o sigui, menys la carrera, ho vaig fer tot allà a Bellvitge, i jo tinc molts companys d'escola que s'han quedat a viure a Bellvitge i que porten els nens al col·le, i que, vull dir, és un barri...
0: Amb personalitat,
1: sí.
0: Vull dir que s'han reconvertit, no?, amb els anys. I
1: és un barri que té molts espais verds, que és molt important, i molt d'aparcament, que també està molt bé.
0: I un club de natació.
1: Amb aletes, ara.
0: Amb aletes, que és molt interessant. Que tu tens dues filles que també practiquen la natació.
1: Sí, així és. Elles han tirat per la natació. No sé ben bé per què, suposo que algú deu haver de genètica, perquè sí que és cert que de més petites han provat altres esports. Inclús la gran va provar futbol, que jo li deia, hòstia, doncs futbol femení és xulo, però ha acabat amb una addicció al cloro quasi brutal. Li encanta la natació.
0: Doncs mira, jo no vaig començar l'entrevista parlant de la teva feina, però parlarem de la teva vida. Per tant, comencem per aquí. Tu, ho hem explicat, vas néixer a Bellvitge, vas créixer a Bellvitge, i com connectes com recordes aquella infantesa, aquella connexió, aquella primera vegada que et tires a la piscina?
1: Doncs,
0: amb el sentit positiu, amb el sentit positiu.
1: Sí, sí. A mi sempre m'ha agradat molt l'aigua, però sí que és cert que jo tenia la sort que la meva escola tenia piscina pròpia i teníem una assignatura que era natació. I a part de l'assignatura de natació, a les tardes, quan s'acabava l'horari lectiu, doncs feien extraescolars, i una de les extraescolars que hi havia era la natació amb aletes. I, bueno, pues, digue-li per facilitat, digue-li per proximitat o afinitat, doncs vaig acabar fent extraescolar de natació amb aletes, i fins que vaig acabar la carrera, diria que quasi fins que vaig ser mare de la meva filla gran, vaig estar d'una manera o altra nadant, competint, o si no, vaig ser també delegada de l'excel·lació espanyola de natació amb aletes, representant Espanya a un mundial, a Hongria, etc. O sigui que sempre...
0: Quina diferència? Jo, quan m'ho vas dir, la vaig haver de buscar, Ara estem a la ràdio, la gent no ho pot veure, ho poden buscar, perquè avui en dia és fàcil, però explica-ho tu, què vol dir això de la natació. O sigui, quina diferència hi ha amb la natació, diguem-ne, tradicional, que tots tenim al cap, i que hi ha diferents estils, també?
1: Sí, doncs jo els animo que ho busquin, perquè realment, doncs aquí una imatge val més que mil paraules, no? Però la natació amb aletes és un esport que està, bueno, que es practica dins una piscina també, però que té altres elements externs que no té la natació normal, la natació tradicional.
0: L'olímpica.
1: Clàssica, nosaltres li diem clàssica,
0: la
1: no?
0: La clàssica.
1: I aquests elements, bàsicament, és una monoaleta de fibra de vidre, perquè vas amb els dos peus junts i al final l'estil de nada és quasi com una sirena. Vas movent els peus, no? Tots dos junts, com si donessis una patada de sirena o de dofí alhora. Exacte, perquè està. Llavors li diuen que és la Fórmula 1 de la natació, perquè realment s'assoleixen velocitats molt, molt ràpides. Per fer-nos una idea, i potser no és del tot precisa, però, bueno, o un exemple que sí que sé, la setmana passada abans dels campionats d'Espanya hi va haver un noi d'un club d'Aragó que es va fer 14 segons en 50 metres. El rècord del món de natació clàssica em sembla que són 21 segons. O sigui, imagineu-vos la diferència, no?, que hi ha entre una cosa i l'altra. Llavors és la Fórmula 1 de la natació. I bueno, és molt divertit, hi ha la modalitat d'això de la natació amb la monoaleta, amb els dos peus junts, però també nadem escafandre, que és amb una ampolla d'aire comprimit, i vas per sota l'aigua, o 50 metres apnea, que és sense respirar directament 50 metres. I ara han afegit una variant, que és amb dues vialetes, amb peus, i llavors nedes crawl, com si nedessis lliures, no?, el crawl de natació normal, però amb vialetes, i també està dintre la modalitat de la natació amb aletes.
0: Clar, els esports no són olímpics si no es competeixen en els... Bueno, clar, jo l'altre dia discutim amb el meu nebot si ara tenim 7 o 5 continents, com jo vaig estudiar, vaig saber de... Bueno, ara no sé on estem, si en 5 o en 7, però en tot cas, l'olimpisme, no?, demà que per ser olímpic has d'estar a tots els continents. Aquest és el problema, suposo?
1: I jo crec que hi ha un tema de federacions així que no vull entrar gaire, sí, però realment aquí a Espanya és poc conegut, però a nivell d'Àsia, per exemple, Xina o els russos, inclús els Estats Units, són potències. Sí, ja està molt bé.
0: Ui, i tu amb l'aigua què trobes? A veure, explica'm això.
1: Doncs per mi, que sí que podríem dir que és la meva teràpia, no? És el meu moment de desconnexió, de tornar a ser la Patrícia, no? No la Patrícia ni mare, ni la Patrícia directora, ni la Patrícia, no? La Patrícia que sóc jo. I és una manera de d'esvergir-me. I ara, amb l'edat encara més, perquè quan ets més petit ja estàs entrenant a nivell competició, doncs clar, hi ha una pressió afegida, hi ha uns requisits que ara, doncs, amb l'edat, no?, t'ho prens d'una altra manera i la veritat és que ho estic gaudint moltíssim. I no nado natació amb aletes, nado natació clàssica a la ciutat d'on soc ara, que és el Cornellà, que té un club fantàstic de màsters, que ara ens han donat el premi també de la ciutat de Cornellà, l'equip mixt. O sigui, té un equip superxulo de màsters, és un club preciós i m'encanta, perquè el caliu i el mundillo de natació pues, segueix sent petitó, no? I la veritat és que està... M'ho passo molt bé i gaudeixo molt.
0: Sí, quins valors apliques de la natació i de l'esport a la teva feina, que ara hi entrarem?
1: Doncs crec que són moltíssims. Crec que la natació, els esports en general, però la natació en concret dona una disciplina i una constància que després en el dia a dia, qualsevol feina, no només a la meva, qualsevol feina, és molt valuós. Et dona una capacitat d'organització molt, molt, molt important, perquè la natació és un dels esports, jo crec, més durs en quant a requeriments d'entreno. S'entrenen tots els dies de la setmana, alguns dies es dobla pel matí abans d'anar els nens a escola, van a entrenar, després van a escola, per la tarda tornen a entrenar. Amb la qual cosa, la gent que es dedica a la natació i que es dedica, entre cometes, perquè arriben molt pocs, però la gent que estima la natació té una devoció tal que necessita, si vol fer altres coses, organitzar-se moltíssim. I després el fet de que no sigui un esport majoritari, no?, perquè al final tampoc hi ha tanta gent que fem natació, sigui la que sigui, dona un sentit de família, no?, i de jo quan parlo amb algú que em diu pues jo també nedava quan era petita, connectes d'una altra manera, no? És com, ostres, aquest ha patit com jo vaig patir, no?, i està aquí posant la natació per bandera.
0: El valor de la proximitat seria.
1: Molt, sí.
0: en aquest sentit.
1: Sí, i de l'equip, tot i que és un esport individual, té molt més d'equip que el que la gent es pensa, en el fons.
0: I en... Des del club, seria, no?
1: I en una el mica. Club, hi ha aquest sentit de pertinença d'un esport petitó que et fa treure pit, no? I després hi ha proves que són en equip, hi ha els relleus, les classificacions als campionats són també per equip femení, masculí o club, amb la qual tu sempre sumes pel teu club. Evidentment tindràs una medalla individual o de relleus, que són quatre, però sempre estàs sumant, inclús que sigui la medalla individual, pel club, amb la qual hi ha una sensació d'equip també molt, molt, molt arraigada, no?
0: Sí, sí, sí. Mira, també és veritat que jo no ho hagués dit mai, també t'ho he dit, pensava que era molt més individual. La Patricia Carniques i Isidro, dèiem, ara estàs dirigint un departament molt important amb una de les
1: unitats
0: de negoci d'una de les empreses més importants d'Europa, diria jo, no? Perquè a nivell d'infraestructures, a veure si hi ha autopistes dins d'això. Com arribes a encarar-te amb aquesta professió? Comencem pel principi. Tu de joveneta, que eres bon estudiant, no eres bon estudiant, sí?
1: No, jo sempre he sigut bon estudiant. Jo sempre he sigut molt formigueta, molt treballadora. Crec que és una de les coses, també parlant de la natació abans, que no, fa que tinguis aquests hàbits, com deia, de constància i de dedicació. I la veritat és que sempre he sigut bona estudiant en aquest sentit, els meus pares, i no han tingut cap problema amb mi. Vaig treure molt bones notes a l'escola, al batxillerat, a la universitat, i
0: bueno... I vas tirar cap a ADE.
1: I vaig tirar cap a...
0: Que és administració...
1: I direcció d'empreses.
0: A la Universitat de Barcelona.
1: Exacte, vaig tirar cap a ADE, a la Universitat de Barcelona, una mica de rebote també, perquè sí que és cert que jo sempre he sigut bon estudiant i sempre m'han agradat els números, però també m'han agradat molt les lletres. De petiteta sempre he estudiat anglès, alemany, francès, no? És una miqueta picoteo, no, d'anglès bé, però dels altres, no? Com que picoteo una mica, però m'agrada molt la literatura i m'agrada molt el que és les lletres. Però a l'hora de decidir cap a on tirar, a nivell de quan havia de decidir la carrera, doncs, bueno, a casa meva jo sóc la primera que té títol universitari, els meus pares són molt treballadors, però no van tenir l'oportunitat, doncs, d'estudiar gaire.
0: Mira, amb això estem igual.
1: Sí.
0: Jo trobo que s'ha de dir sempre,
1: sí,
0: perquè es van fer un gran esforç.
1: No, hi ha molt d'orgull, per suposat, però, sí, però clar, en aquest... O sigui, m'han assessorat sempre.
0: Van assessorar, però diguem-ne, no?
1: Clar, des del seu... aquí se'ls escapava una mica, no?, de les mans, com si diguéssim. I sí que és cert que el meu pare tenia un amic, bueno, té un amic, de fet, que estava estudiant a la UB, ja de gran, i bueno, hòstia, doncs, Patri, per què no mires aquí? I de fet, doncs, mira, va ser la primera opció perquè aquest amic del meu pare estava per allà i també era una carrera que jo creia que no em tancava portes, no? Que era una carrera que era molt, molt àmplia, perquè després et pot dedicar, doncs, comptabilitat pura o més màrqueting o més economia, fer-te més especialista, etc. I vaig dir, doncs per què no? I al final, doncs, vaig acabar entrant a ADE, no? a la Universitat de Barcelona.
0: I aquí, quan vas acabar, vas entrar, però, amb el món de les auditories, primer.
1: Sí, durant la carrera... Jo
0: vas saber què triar quan vas acabar? Això sempre costa una mica, no?
1: Sempre costa, sempre costa. I jo, durant la carrera, vaig fer pràctiques a una empresa que es deia Caixa Holding, que ara és Criteria, del grup Caixa, i mentre estava fent les pràctiques, allà amb la directora de Recursos Humans que hi havia en aquell moment... Doncs estava just als últims anys de carrera, o l'últim any de carrera, i era el moment aquest que deies tu, no?, de que has de triar, no?, i sempre costa. I un dia, amb una conversa molt, molt sincera amb ella, perquè de fet volia que em quedessin allà, de més enllà de becària, no?, doncs volien fer-me un contracte, però a mi no m'acabava de fer el pes, li deia, ostres, es diu Imma, ella, dic, és que Imma, és que no sé què escollir o no ho tinc clar, potser dedicar-me a la banca. I em deia... Tu com ets, t'avorriràs a la banca, vamos, als dos dies. Diu, coneixent-te poc que et coneixo, diu, tu necessites algú que sigui més dinàmic, no?, que coneguis gent, que parlis amb gent, que coneguis altres maneres de fer. I aquesta noia havia sigut abans directora de Recursos Humans de Deloitte, que era on vaig acabar...
0: Que és una companyia de consultoria.
1: Consultoria i auditoria.
0: D'aquestes molt grans, també.
1: Que sí, és una de les Big Four que li diuen, no?
0: Que li diuen, sí, que estan a borsa i aquestes coses.
1: Sí, a nivell del món i així. Sí. I bueno, vaig fer les entrevistes i tot el procés de selecció, que és bastant intens, per les quatre Big Four en aquell moment. I Doncs em van agafar les 4 i al final vaig acabar escollint Deloitte, doncs, perquè la Imma em deia, no, de les 4 ella sentia els colors, no? També una mica, però va dir Deloitte. I a Deloitte vaig acabar entrant dintre de l'auditoria. Com tu deies, Deloitte té diverses branques, no? La consultoria estratègica, més temes de manell i l'auditoria. Jo vaig acabar entrant a auditoria. I a Deloitte vaig estar, doncs, quasi 4 anys de just... De fet, no havia acabat la uni, encara em quedaven un parell de notes d'exàmens per tenir la carrera i estava entrant a Deloitte en un procés que fan de 3 setmanes de formació, etc, per entrar allà.
0: O sigui que vas entrar de cop, o sigui no són vaig... molts números, auditoria.
1: Sí, molts, moltíssims.
0: És allò, sí. control.
1: Sí, i molt sentit comú també, que també està molt bé. A part de molts números, és molt sentit comú, és analitzar molts números, però posar-li molt sentit comú, perquè al final audites... tots júnior, no? Acabes d'entrar, acabes de sortir de la carrera, et posen, perquè te lanzan a los leones, aquí sí que no hi ha...
0: No, però això és una manera d'aprendre.
1: No hi ha miraments, és com un màster, pagat, però un màster. No hi ha miraments i la veritat és que el que és molt xulo és que veus moltes empreses, treballes amb molta gent, tens molts jefes i de seguida tu ja comences a gestionar equips, no? I et donen responsabilitat, amb la qual cosa, o sigui, aprens amb una velocitat espectacular. I amb una manera de fer, perquè l'any que ve, quan tu no facis aquest client, el farà un altre i ha d'agafar els teus papers de treball i els ha d'entendre. Vull dir, tu no pots estar tot un any fent traspassos a la gent que ve darrere, amb la qual cosa et fan treballar d'una manera que és molt estandarditzada, però que és molt universal, no? Per dir-ho d'alguna forma.
0: Amb molts protocols seria, no? Sí. Molt protocolitzada o molt d'una manera que es faci...
1: Sí, però t'estructuren el cap, no? Uh-huh. O sigui, t'estructuren que jo a dia d'avui encara parlo amb algú i sé si ve d'auditoria o no ve d'auditoria, perquè agafes uns papers de treball de qui sigui i dius, ostres, aquest és que el seu passat, saps? Encara que faci anys... Sí. Algú queda. I bueno, vaig estar 4 anys a Deloitte i la veritat és que molt bé. Jo crec que no estaria on t'estic si no hagués passat per Deloitte, sincerament. Deloitte o qualsevol Big Four, però jo dic sí, Deloitte perquè era on t'estava.
0: Sí, va ser un aprenentatge potent. I d'aquí sí. Ja vas saltar?
1: I d'aquí ja vaig saltar al grup Abertis, a la part de corporació.
0: Perquè algú que ens escolti, que molta gent coneix la paraula Grup Abertis, però potser no tothom sap exactament, és del sector de les infraestructures.
1: Sí, el Grup Abertis és un...
0: Fins i tot jo, que no sé exactament. Sí, que explica'm una mica.
1: Sí,
0: és un... sí, sí que ho sé una mica, però no molt. Per tant...
1: Sí, el Grup Abertis és un grup que es dedica a la gestió d'infraestructures, bàsicament a dia d'avui autopistes, no? de peatge. Fins ara, o fins fa uns anys enrere, tenia altres sectors, vale? Tenia pàrquings i aeroports, etc, però ara bàsicament és autopistes de peatge i és un grup que la matriu, la sede està aquí a Barcelona, però que té diferents unitats de negoci a diferents parts

0: és com a auditor intern anar a les unitats de negoci a revisar coses, amb la qual doncs viatjàvem bastant, i en una època de la vida que tens 24 o 25 anys, amb la qual doncs, tens tot el camí del món per viatjar i és molt divertit. Però sí que l'auditoria interna està més enfocada a processos i a protocols, a polítiques, i jo sóc de números. Llavors, tot això de redactar informes i així no m'acabava... Vull dir, em mancava alguna cosa, no? Em mancava alguna cosa
1: quan
0: més...
1: Quan descobreixes que ets de números? Què vol dir que sóc de números?
0: Doncs mira, jo crec que una de les grans coses va ser aquí, arrel de l'auditoria interna, perquè fins a llavors, com t'he dit abans, a mi m'agrada molt els idiomes, m'agrada molt... parlar, comunicar-me amb la gent, i per això jo crec que m'agraden els idiomes, perquè intento parlar amb tothom, no? de la manera que sigui. Però en el moment que vaig deixar l'auditoria externa, no? de Deloitte, i em vaig posar a fer auditoria interna, i lo que jo, el meu output, no? el que jo donava a l'empresa era un informe de 40 pàgines tot escrit, on no n'hi havia ni un número, pensava que aquí em falten coses, no? No m'acabava
1: d'encaixar.
0: D'agradar del tot. Bueno, al final, per coses de la vida dintre d'auditoria de Vertis conec una persona que és l'Anna Bonet, i un dia doncs explicant-li les meves penes, no? De, ostres, Anna, és que potser això no m'acaba d'encaixar, potser... Vam dir, Patri, canvia a control de gestió, que ja veuràs que...
1: Pues trobo que tens dones a la vida, que te n'han orientat.
0: Moltíssim, moltíssim. També molts homes, eh? Jo acostumo a treballar molt amb homes i moltíssim, però moltes dones que m'han marcat...
1: A mi m'agrada destacar, els homes també, però a mi m'agrada destacar les dones, perquè sobretot en mons empresarials com el vostre, no sempre...
0: No és fàcil.
1: No és fàcil.
0: No és fàcil fer-se un lloc i no és fàcil tenir un referent dona.
1: Femení, en aquest cas. Sí, sí. Per tant, era una jefa, l'Anna Bonet?
0: Sí, no era la meva jefa, era una jefa d'una altra...
1: Una cap, vaja, una directora, una directiva. Sí. Molt bé. I llavors ella et va dir cap aquí. O de suggerir més.
0: Sí, sí, em va dir, ostres, per què no ho proves? Al final, pertany a un grup gran, com el grup Avertis, també et dona la possibilitat aquesta, no? De dintre del mateix grup canviar i anar evolucionant, no? I anar provant diferents àmbits dintre de...
1: Sí, sí.
0: D'una línia, no? Però la veritat és que això és molt enriquidor, no? En un grup com el nostre.
1: I llavors vas entrar en l'àmbit de les finances.
0: Sí, control de gestió. Vaig entrar a control de gestió el 2010 i, bueno, fins ara, el que passa que des del 2010 fins ara, doncs he anat passant per diferents posicions, no? Per dir-ho d'una manera, sempre dintre del que és finances o el controlling, però des de doncs, controller d'una societat a controller d'un grup, després vaig ser mànager, no, de control de gestió, i ara sóc la directora financera.
1: Quasi
0: 5. Quasi
1: 5, anava a dir, no?
0: Setembre farà 5, que dona vertigen només de pensar-ho, no ràpid que passa
1: el
0: temps.
1: Això és una posició executiva en una gran empresa.
0: Sí.
1: No? I
0: sí,
1: per tant, diguem-ne que... Ara tu ets una referent.
0: Sí. A veure.
1: Sí? Home. I quan veus aquestes xiques joves de 23, 24, com eres tu, que entren a treballar, què? Quin consell els hi dones?
0: Bueno, sobretot el consell és que gaudeixin del que fan, perquè encara que gaudeixis passaràs moltíssimes hores fent-ho, no? Sigui el que sigui, amb la qual cosa quan realment ho disfrutes, les hores doncs pesen menys, perquè això jo me'n recordo que quan estava a auditoria deien no, és que hi ha vida després de Deloitte. No, sí, clar que hi ha vida, però hi ha una altra vida que és igual o més exigent que la que teníem a Deloitte. O sigui, sempre estàs a l'ull, no?, de l'huracà, si vols ser-hi, i amb la qual sobretot el consell és fes alguna cosa que t'ompli, no? I després, sigues fidel també a les teves intuïcions, no?, d'alguna manera, sigues fidel, perquè, bueno, el mateix, tot peta el mateix. Si li dediques moltes hores, si no ets coherent amb tu mateixa, no funcionarà.
1: No funcionarà.
0: No funcionarà.
1: Quin canvi has notat tu més de passar d'una posició, diguem-ne, de gestió o de mànager a una posició directiva? En què has hagut de... O per tu, quin ha sigut el principal repte? T'ho reformulo així.
0: Doncs el principal repte ha sigut la gestió de les persones. Al final, els números són números, no? I pots trigar més o menys en entendre'ls o en obtenir-los o com sigui. Però la gestió de les persones és complicada, perquè cadascú som com som, no? I al final hem de funcionar com un equip, i tu, si jo,

0: sóc la, la responsable de que això funcioni com un equip, amb la qual cosa doncs, aquest engranatge que no deixi de rodar és el més
1: el
0: complicat.
1: El repte més important.
0: Sí, jo crec que sí, amb diferència.
1: I estàs contenta?
0: Sí, sí, sí, molt contenta. Molt contenta perquè acabes coneixent aspectes de tu que desconeixies, no? I acabes influint en determinades persones d'una manera que bueno,
1: positiva,
0: sí,
1: com a
0: referent. Sí, que és molt enriquidor, sí, sí. I la gent també t'influeix a tu. Al final no és només ser escoltat, evidentment és escoltar, no? I clar, també se n'aprèn molt, i se n'aprèn molt de situacions, de perfils, de la gent, de coses externes que no pots controlar, pues, oye, chicos, pues esto no ho podem controlar, però hem de seguir endavant, el que sigui, no? Amb proximitat i amb tota la transparència que en aquell moment, en aquella situació, es pugui tenir. Però jo crec que sóc una persona que sóc de comunicar, que sóc d'explicar les coses, que tinc una màxima, que és que si demano coses, demano el... intento explicar el per què les demano, que jo crec que és molt important posar en context a la gent de les coses, i evidentment no sempre tota la informació es pot donar, perquè la informació potser ni siquiera jo la tinc, no? Però fins on es pot arribar, jo sóc del parer que s'ha d'explicar, i la gent ha d'estar... És l'única manera que la gent estigui en el teu barco. Sí, sí.
1: Per estar implicada. Tu portes un equip més o menys d'unes 37 persones.
0: Sí, sí, més o
1: menys. No sé si ho hem dit en entrevista o abans, però per si de cas ho tornem a dir, no passa res.
0: Sí.
1: I una mica la teva feina, què? O sigui, tu, si a mi m'has d'explicar què és això de ser directora financera d'autopistes, què fas?
0: Doncs dintre de la...
1: A mi vull dir que no tinc ni idea del món vostre, eh?
0: Sí.
1: Vull dir que segur que en el món empresarial tothom ho sap, però jo que...
0: Bueno, però cada direcció financera de cada empresa també és una mica diferent, no? I va en funció una mica de com estan organitzades les empreses. En el cas d'autopistes, la direcció financera té diverses potes.
1: Uh-huh.
0: Té una pota que és les compres, o sigui, totes les compres es fan de manera centralitzada des de la meva direcció. Després té una part que és bastant important, que és facturació, mitjans de pagament i frau, evidentment, doncs, tota la gent que passa per les nostres autopistes, tot el que requereixen en aquest àmbit. Després tenim una part que és anàlisis i estudis de mobilitat, que és una part molt important, perquè aquí doncs, fem coses molt novedoses, o analitzem tendències o analitzem comportaments d'infraestructures que ens poden interessar, o ara estem en un projecte molt, molt, molt novedor, com deia, d'intel·ligència artificial, per veure...
1: Dic, ara deu ser la moda,
0: sí,
1: la intel·ligència
0: sí, sí,
1: artificial.
0: Per anticipar, no?, tendències, anticipar respostes. O sigui, la idea és ser proactiu en comptes de reactiu, i tot això que estem treballant molt de la mà amb innovació, doncs es porta també des d'una part, tota la part de l'anàlisi de trànsits es porta des de la meva direcció. Després tenim la part del control de gestió, que aquesta sí que és el dia a dia, com si diguéssim que donem suport a totes les àrees de l'empresa, doncs perquè els números estiguin bé, relació amb auditors, comptes anuals, relació amb l'administració. Després tenim una altra poteta també que és molt important, que és, igual que nosaltres agafem totes les dades de tota l'organització, és com nosaltres reportem les dades a la corporació, perquè mm-hmm. som una unitat de negoci que pengem del grup Abertis, i els requeriments de reporting doncs són molt exigents, dades, informació, normativa, tot. I una àrea que és més de planificació i M&A, que és de desenvolupament, no? Que és de...
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: I això amb 37 persones.
0: Amb 37 persones, sí.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Només, no.
1: Sí, bueno, això bé. Sempre sí. A tot arreu, eh?
0: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do. I com gestiones una mica... pensàvem de mare, que no hi hem parlat, de la Margarita. Perquè a mi m'agrada parlar de les mares en aquest programa. I em deies, abans ma mare doncs segurament no va poder estudiar en el seu moment perquè és filla d'una època i d'un moment, com la meva, com moltes mares.
0: Sí.
1: Però després ens hem vist doncs, créixer, cadascú amb el seu sector, no? Perquè hem pogut estudiar, tampoc és important, o sigui, estudiar és important, però vull dir que al final sí. Tenir èxit no vol dir tenir només una carrera, però bueno, en tot cas, sí que té una filla directiva d'una gran empresa. I tu també ets mare. Llavors, com has gestionat tu... Ara m'he fet jo el lio amb la pregunta, però volia connectar ta mare amb els valors que tu tens de ta mare i que apliques ara mateix, i després també volia connectar tu com a mare amb un món tan exigent com has gestionat tota aquesta part de la conciliació i com arribes a tot, em deies abans, no? Ja sóc la mare, sóc la directiva, sóc la nedadora...
0: Amiga, no.
1: Les dues preguntes sí. Una mica, o sigui, comença per la que vulguis.
0: No, doncs jo crec que ma mare, si parlem de dones referents, és una de les persones que per mi és un referent. La meva mare és una persona molt íntegra, no? I que realment ha sabut estar en tots els moments que tant jo com un germà hem necessitat. Ella en el seu moment va decidir deixar de treballar perquè volia criar-nos a mi i a mon germà. Jo crec que, ella sempre diu que és el millor que ha fet a la seva vida, i jo realment ho crec també, perquè ha estat present, ens ha inculcat uns valors, ens ha donat la cultura de l'esforç. Vull dir, a casa mai hem anat molt sobrats de res, però tampoc ens ha faltat mai res, i ma mare sempre, no?, ha estat allà. I jo crec que això que deia abans de ser formigueta és bastant de ma mare. Ma mare és molt constant, de fet es va treure la EGB de gran, jo me'n recordo que ella va estudiar l'EGB de gran, és ara avui, doncs, quan no fa pilates fa no sé què, i quan no s'ha apuntat a no sé quin club cultural de lectura, vull dir, és un cul inquiet, però sempre ha estat tocant moltes vessants des de la part molt personal i molt d'això, de formigueta i de saber estar on li toca estar, no? I potser ha renunciat a coses que podria haver assolit d'una altra manera, però estic segura, de fet ella ho diu i no m'equivoco, que és el millor que ha fet mai, amb la qual cosa, doncs, superorgullosa de la meva mare i l'educació que ens han donat. I després, des de la meva vessant de mare, doncs intento una mica el mateix, intento transmetre que les coses tampoc són fàcils, que potser les meves filles tenen altres sorts que jo no vaig tenir o que els meus pares no em van poder donar, però vull que les aprofitin i vull que siguin molt conscients d'ella, i sempre les estic dient que les coses o no són de franc, o que les coses s'han de guanyar, i també estic molt orgullosa d'elles. Jo, la meva filla gran, que té 13 anys, la Mar, és una tia superorganitzada, és molt madura per la seva edat, és una crac, i la Berta, que és la petita, és un amor, i jo crec que arribarà on vulgui a la vida també aquesta, o sigui que dins del temps que pots estar amb elles i dins de l'educació que els hi pots donar, doncs el millor que pugui fer, i estan present.
1: Tu deies, jo tinc de ma mare a ser formigueta, la cultura de l'esforç. També em vas dir, preparant l'entrevista, tenir criteri, no? Si no recordo malament,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí,
1: aplicar
0: sí.
1: Criteri a les coses.
0: Sí. Saber escollir, no?, les
1: o
0: coses.
1: Saber escollir, sí, sí. Saber escollir. I què vols que tinguin les teves filles de tu? O què t'agradaria que, si jo els hi fes una entrevista d'aquí no sé quants anys, diguessin, jo de ma mare... Tal.
0: Doncs mira, a mi m'agradaria que tinguessin el sentit de la responsabilitat. Jo em considero que sóc una persona molt responsable, que si a mi em dones una tasca, una fita, un objectiu,
1: vas per allò.
0: És això.
1: No cal que t'ho diguin dos cops, vaja.
0: No, és això. I a mi és una cosa que m'agrada, no?, el sentir-te responsable, perquè després, quan et sents responsable de les coses, és quan realment, doncs, les portes a terme. Llavors, el sentit de la responsabilitat, i després que, el típic, no?, que siguin bones persones i que siguin unes nenes felices. No sé, però la responsabilitat crec que és important, la implicació, no?, en tot, en el que sigui, en l'amor, en la feina, en el que sigui, no?, que hi hagi aquest punt de compromís.
1: Sempre diuen que hi ha poques dones directives perquè ens costa renunciar a la vida, diguem-ne, al rol de mare o al rol de...
0: Conciliació, no?
1: Sí, a la conciliació. Ha estat el teu cas, aquest? Bueno, tu que ets una dona directiva, creus que això s'ajusta o que ha anat canviant la cosa amb els anys que tu portes? Tu estàs en una gran empresa que suposo que fa plans d'igualtat com totes les grans empreses.
0: Sí, jo crec que, mica en mica, doncs, les coses... que hi ha molt de camí per recórrer encara, hi ha molta estigmes, no?, que trencar, i molta cultura que trencar. Tot i que penso que les coses van canviant, i que també és veritat que va per barris, és diferent una petita empresa que una gran empresa, però en el meu cas, a nivell de l'empresa, jo no he tingut mai cap però ni cap problema, però també és veritat que he tingut molta ajuda externa dels meus pares i de la meva parella. O sigui, al final també és veritat que doncs, criar dues nenes o les que siguin, doncs, es necessita que s'estiguin per elles, i en el meu cas Ha sigut una mica així, ha sigut doncs, que jo les porto al col·le pel matí, però després a la tarda les recullen els meus pares, extraescolars, llavors ja les vaig a buscar jo, però a casa està la parella, vull dir, al final és un treball en equip també, al final no vull dir èxit, però l'èxit d'un és treballar en equip de molta gent, no? Perquè si no és molt complicat, és molt complicat.
1: I on te fixes tu cap a futur?
0: On em fixo?
1: Sí.
0: Doncs, bueno, a nivell empresarial tenim molts reptes. Estan tornant a canviar les coses i el discurs de les infraestructures i aquí doncs, segur que se'n sobra un món interessant, no?, per tornar a explorar. I després, doncs, algú que tinc així una espineta clavada és que bueno, jo no he fet mai un Erasmus, quan vaig fer la carrera vaig fer ADE, com us he explicat, encara no havia acabat ADE, vaig entrar a Deloitte, Auditoria Interna, Auditoria Externa, vull dir, no he fet... I sí que és una cosa que m'agradaria viure d'alguna manera, una experiència internacional, que és cert que, bueno, que tinc el terreny perfecte, no?, estar en un grup com en el que estic, però bueno, també s'ha de trobar l'oportunitat i el moment, i ara ja no vaig sola, potser, com quan estava a la uni, vaig amb una motxilla i evidentment ha d'encaixar a tota la família.
1: Sí. Quants idiomes parles?
0: No, parlo català, castellà i anglès, de parlar, no parlo... Però sí que vaig estudiar 4 anys alemany a l'Escola Oficial d'Idiomes, sí, però és molt divertit l'alemany, és molt interessant, i francès, em defenso en francès.
1: El francès és xulíssim, sí. A mi m'agrada molt. Jo et deia al principi, abans, fora de micro, començaré preguntant, amb lo difícil que és gestionar, bueno, i és petita, una economia domèstica, no m'imagino gestionar una economia d'una empresa tan gran, no? I em deies, no, potser a vegades és més fàcil.
0: Sí.
1: Les finances fan por, però no. O sí? A tu no, clar, òbviament, no?
0: No, respecte, no? I s'ha de ser molt, molt, molt curós, no? Perquè al final, doncs, en funció d'això, una part de, o gran part de la meva feina és donar directrius, no?, al Consell d'Administració, que jo formo, bueno, o al Comitè de Direcció, que jo formo part del Comitè de Direcció, però vull dir, moltes decisions es prenen en base
1: als
0: també
1: números.
0: Als números, no?
1: Clar,
0: el qual, un número equivocat pot ser un desastre, i la fiabilitat ha de ser absoluta, no? I això sí que és rigorositat 100%, aquí sí que no hi ha manera d'equivocar-se, o sigui, no, per aquí no passem. Però fora d'això, fora de ser rigorós i de tal, no han de fer por, han de ser una eina que ajudi a prendre millors decisions i poca cosa més. I a nivell d'empresa, doncs, evidentment, els números són molt més grans, però no deixa de ser un 1 amb més zeros, no?, que el que tens a casa, i també està tot molt protocolitzat, molt estandarditzat, vull dir, hi ha altres mecanismes i altres coses que podríem detectar, no?, errors. L'economia familiar és més difícil.
1: És més difícil,
0: sobretot
1: amb
0: dos nenes.
1: Segurament. I com gestiones quan tens un moment d'atenció? Que això sempre ho pregunto. Quines eines tens? Els que esteu en posicions directives, que suposo que són... Bueno, jo, com a mínim, quan veus gent que esteu a grans empreses, evidentment, en un món tan canviant com el que estem ara, no?, i amb estructures tan grans, deuen haver moments d'allò de...
0: Sí, d'atenció.
1: De molta atenció. Sí, sí. Com ho gestiones? No parlo de les coses concretes, parlo tu a nivell personal, com ho gestiones?
0: Doncs jo sóc una persona que sóc molt, molt... que raono molt, no?, que sóc molt, molt racional, més que sentimental. Intento que el cor no me nuble, no?
1: Sí.
0: Llavors... Soc molt analítica, també, i jo, si m'ho escric, m'ho poso en una balança, pros, contres, etc., no?, m'ajuda molt a prendre decisions i m'ajuda molt a relativitzar les coses. Últimament, soc del parer de que si no està dins del teu àmbit de control, tampoc no t'amoïnis gaire, perquè no podràs fer molt. Però sí que analitzar la situació i posar raó més que cor, doncs a mi m'ajuda molt. I després, doncs, tota la sang freda que es pugui, quan prens decisions en calent, normalment no són les millors decisions o no és la millor opció.
1: Sí, ho deixes reposar, normalment?
0: Jo deixo reposar, deixo medito.
1: Una mica d'espai.
0: Sí, i després, doncs, ja... parlo. Sí,
1: poc a poc.
0: Tot i que també tinc pronto, si l'he de tenir, a vegades...
1: Home, jo crec que per dirigir una edat tenia una mica de caràcter, però tu vas dir que tu no eres delegada de la teva classe.
0: No, no, perquè jo em moria de vergonya, jo mai he sigut...
1: I ara ets directiva d'una empresa gran.
0: Sí. Bueno, si em diuen que estaria aquí en el meu jo de fa 15 o 20 anys, et diria que ni de conya, no?
1: I aquí on va haver el clic?
0: Pues no sé, m'he fet gran, no sé, m'han empujat això, no sé com ha acabat aquí, però aquí estic i estic aquí a la ràdio, que tampoc ho hagués dit mai, o estic anant a donar conferències per allà o fent classes a la uni, saps? O sigui que bueno...
1: Ah, dones classes?
0: Potser és una mica agosarat, sí. Hi ha un curs...
1: Bueno, com a associada o com a...
0: Hi ha un curs que és de col·laboració público-privada i jo sóc una de les docents del curs.
1: Si
0: dones, de l'UB.
1: Encara que donis una classe en una universitat, no ets evidentment professora universitària,
0: no.
1: Però sí que dones classes.
0: Sí.
1: Que a vegades ens costa de dir les coses, també. No. I això em connecta amb la dona amb història que m'has portat, que has dit, dono conferències, doncs com ella.
0: Sí.
1: Com ella. Com l'Edurne passaven Liza River, si he dit bé el seu cognom, perquè he buscat el segon. Sempre m'agrada donar el segon cognom.
0: La mare,
1: cognom.
0: No? Sí.
1: Sí, sempre, sempre. Ella, que, és una la única dona, no? O la primera dona, perdó, de la història que va cronar els 14.800 les muntanyes més altes de la Terra, del planeta Terra, el 17 de maig del 2010, amb el Sigma Pagma, va ser la primera dona de la història en cronar els 14.800, i una dona que ara mateix està donant conferències, és coach, és enginyera, he vist que té un currículum.
0: Sí, és una passada.
1: Bastant important. Enginyera tècnica industrial, màster en direcció d'empreses, màster en coaching executiu professional, i ara està fent la conferència de lideratge i motivació empresarial, guia de muntanya, perquè això no ho deixa, i dissenyadora de roba tècnica de muntanya per a dones, que això també m'ha semblat molt interessant. Sí. L'Edurne passaven, per què l'has triada?
0: Doncs, mira, per tot això que has dit, però vaig tenir l'oportunitat d'escoltar-la en una conferència que va donar ella, i saps d'aquestes persones que t'arriba, que connectes, que no sé si és per també l'àmbit o la vessant de l'esport, no? De l'esport d'èlit. Vaig connectar moltíssim amb el seu discurs i amb la seva manera de pensar i d'entomar les coses. Ella, com t'ho has dit, va ser la primera dona del món al fer els 14.800, però ho va intentar...
1: Venia d'una depressió molt forta.
0: I ho va intentar més de 20 vegades. Llavors el seu discurs està molt centrat en... És que no importa les vegades que caigui, el que importa és les vegades que t'aixequis, no? I jo crec que és una cosa que és molt, molt important, perquè al final... tenir èxit no va només de tenir èxit, va d'intentar-ho, no? I va de saber-te aixecar i aixecar-te amb més força. A més, ella és nascuda a Tolosa, que és un poblet molt, molt petitó del País Basc.
1: Conec, que és molt bonic.
0: Sí, és preciós, sí. Doncs té un club de natació maletes estupendo, Tolosa.
1: Què em dius?
0: Sí, llavors hem anat a competir moltes vegades allà, tenen unes sidreries fantàstiques, però, ella ha sigut capaç, no, també de reconduir la seva vida, perquè al final dius, una carrera d'enginyera, però et dediques a l'alpinisme, però quan ja fas la teva fita o arribes a una certa edat, et recicles i passes per una depressió, però una depressió
1: al 2006. Sí.
0: Bueno, però al border, no, del suïcidi, inclús, sí. Vull dir que una depressió molt bèstia. I la naturalitat amb la que parla de tot això que ha aconseguit, que és tan brutal, de com se n'han sortit d'una depressió, que al final els temes de salut mental jo crec que no estan del tot visibilitzats, que ens falta prendre molta consciència a tots, que són temes que són molt complicats i que com a societat hem de parlar i hem de posar remei, i ha sabut donar-li la volta a tot i fer conferències i treure-li la part positiva, no? de tot això, perquè li ha tret la part positiva, li ha donat la volta al mitjó, de dalt a baix. I capaç d'explicar-ho amb la naturalitat que ho explica, perquè de veritat, des d'aquí, si teniu l'oportunitat, escolteu-la, està a Instagram, hi ha un munt de posts a internet, escolteu una conferència seva, se't posen els pelos de punta, no?
1: Sí, sí. Bueno, ella parla de la gestió de la incertesa,
0: sí,
1: amb els seus...
0: Sí,
1: no?
0: Sí, el lideratge d'equips, de com és important. Clar, ella deia en aquesta conferència que jo la vaig escoltar, deia, és que va haver un moment que, clar, quan jo ja era famosa i ja em faltaven 3 8.000 o 4 8.000, no ho sé, clar, jo tenia cua de gent que volia venir amb mi perquè volia sortir a la foto. I eren els millors, però no eren els que per mi m'ajudarien en un moment en què, si jo estava a punt de morir-me, m'aixequessin d'allà. Què és el que li va passar? És que ho explica d'una manera que ella va estar... O sigui, la van baixar, sí, arrossegant, sí. I deia, clar, jo, és que jo no volia els millors, jo volia els que...
1: Bueno,
0: donarien
1: de fet,
0: la vida
1: li van amputar dues falanges dels dits, sí, dels, sí, peus, perquè es va quedar al K2.
0: Sí.
1: El K2, que es va quedar... Bueno, i de fet, ella, quan era jove, als seus inicis, ella explica, no?, que hi havia un menyspreu total i desconfiança dels companys d'expedició. Ella és jo sóc una mica més gran, però és del... Té
0: 53, sí, sí. 53, sí, sí.
1: Som
0: de la quinta.
1: De la quinta dels 50. I en la nostra època jove, ara s'ha avançat molt, jo sempre ho dic, en temes d'igualtat, falta molt, molt de camí per recórrer, per això també fem aquest programa, però,
0: sí, sí,
1: però s'ha avançat per moltíssim. Sort, en, sí, aquella època, una dona que feia un 8.000, o era la parella d'algú, o era, no era la líder, la, no, líder, diguem-ne, no? No? I llavors...
0: No. Ella va ser capaç de crear el seu equip, de ser la líder d'aquell equip, de continuar i ser fidel als seus principis, no? I aquella, sí, gent que l'havia ajudat des del principi i pelante, no?
1: M'ha impressionat el tema que va haver de congelar... No ho sabia, eh? Ho he descobert arran de que me l'has proposat.
0: Mica, sí,
1: sí, lo dels seus òvuls, no? Que els 38, que no podia ser mare o no volia ser mare en aquell moment perquè volia...
0: Continuar,
1: clar,
0: sí,
1: perquè,
0: sí,
1: té una limitació temporal física a pujar un 8.000. I va congelar els seus òvuls als 38, no sabia... com podria parar de competir, i finalment als 43 va ser
0: sí,
1: mare.
0: Sí.
1: Que no és el més important a la vida, ser mare, que si una no és mare, tampoc passa,
0: no passa res.
1: Però el problema és que a vegades gestionar això
0: que
1: és molt difícil.
0: Que ho vulguis ser, clar, i no puguis.
1: És,
0: o...
1: és molt difícil, molt difícil. I me mirava també la gestió de les expectatives i l'acceptació del canvi. Tu creus que això és important?
0: Molt,
1: també?
0: Molt. I més en el món on estem, vull dir, estem en un món que és incert, vamos, des que surts per la porta de casa teva, sinó dintre de casa teva, ja, és totalment incert. Llavors, la gestió d'expectatives és molt important, perquè allà on tu posis la línia, no?, et semblarà o l'hòstia o un absolut, sí, desastre, i la gestió del canvi també, al final, adaptar-se a la resiliència, no?, al saber tenir cintura, al saber canviar, modular-te, canviar el discurs també dintre del teu, no?, de la teva essència, però modular-ho tot és molt important.
1: De com et parles a tu mateixa.
0: Sí.
1: No? Que... I després la fragmentació de l'objectiu, això també m'ha semblat interessant, no?
0: Sí.
1: De, que a vegades...
0: Sí, sí, no, perquè potser et poses una fita que és llunyaníssima, no?, i que dius, ostres, jo aquí no arribo, però si aquesta fita la divideixes en 10 parts, en X parts, i vas miqueta a miqueta, doncs les coses es fan molt fàcils. I això, les que som formiguetes, doncs ho fem bastant bé.
1: Això m'agrada molt. Doncs
0: sí. Pues
1: mira, això em va... Entrem... El toc final, queden 5 minutets per acabar de parlar amb la Patrícia Càrniques Isidro, directora financera d'Autopistes, per acabar de parlar de quatre coses més, perquè estem arribant al final, sembla que no, però...
0: Sembla que no.
1: Sembla,
0: sí,
1: que,
0: sí,
1: no, eh? Sembla que no. Ah, ara faré un secret. A la Patrícia no li agrada cuinar, que no cal tampoc cuinar la vida, no cal tampoc cuidar la vida. Era una broma, perquè et vaig preguntar, més enllà de nedar, més enllà de treballar, què més li agrada a la Patrícia?
0: No, m'agraden moltes coses. M'agrada estar en família, m'agrada viatjar, m'agrada llegir, m'agraden molt els esports en general, no només la natació. La natació, doncs, ho practico amb més constància, però tots els esports m'agraden. M'agrada molt la platja, m'agrada també molt la muntanya. Bueno, m'agraden moltíssimes coses, però no m'agrada cuinar, no? Si és on anaves...
1: Era una broma.
0: M'agrada molt menjar m'encanta, a mi se'm conquereix per l'estómac moltes vegades i m'agrada molt menjar, però cuinar no m'agrada pensar en què cuinar, haver de cuinar, No m'agrada dedicar-li més temps a lo que cuino que a lo que trigo a menjar-m'ho. És un tema de gestió d'expectatives, també, sí, potser, sí, o de temps.
1: Sí, no sé. Em sembla super. I com t'organitzes? Tu ets més de matí, de tarda?
0: Jo sóc de matí, de dematí.
1: Matines molt? Sí, allò, sí, de les 5 del matí dels directius, que diuen que és,
0: bueno,
1: un secret de
0: l'èxit? No, però mira, jo a les 5 del matí m'aixeco per anar a nedar. O sigui, vaig a nedar abans d'anar a l'oficina. Sí, sí, m'aixeco a les 5 i mitja del matí i a les 6 estic a la piscina nedant. No tots els dies, evidentment, i no totes les èpoques de l'any, perquè hi ha vegades que no es pot gestionar, però no m'ha costat mai matinar. Soc més diurna que nocturna. Anar-me'n a dormir tard i això no m'ha agradat mai. De fet, ma mare sempre m'ho diu, que era de les que es girava i em trobava adormida sobre del sofà, perquè ja era l'hora de dormir i m'era igual on t'estigués, que jo era l'hora de dormir i dormia. No és que dormi molt, dormo poc, però sí que m'agrada anar-me'n a dormir d'hora per aixecar-me d'hora.
1: Aixecar-te aviat.
0: Sí.
1: I què més t'agrada? M'has dit llegir? I quan fas totes aquestes coses? Perquè la teva feina és molt exigent d'horari i, a més, competeixes amb natació. I, a més, gestiones la teva vida, diguem-ne, domèstica, perquè tens dos nenes que encara depenen de tu.
0: Sí, sí, sí, però bueno, amb una mica d'organització hi ha temps de tot. Evidentment, no li puc dedicar ni 5 hores a la lectura, ni 5 hores a l'esport, ni 5 hores a cuinar, però, bueno, vas picotejant. I després també tinc èpoques de tot. Ara l'estiu acostumo a llegir moltíssim, doncs perquè tinc més lliure. Durant l'any, doncs, potser llegeixo menys novel·la i llegeixo més informes, no?, perquè és el que em toca llegir de la feina, però al final hi ha moltes hores al dia que, si t'organitzes una mica, intento passar poc de temps en el telèfon, no?, més que ja passo bastant temps davant de pantalles per la feina, amb la qual...
1: I si t'hem de buscar un dia, que hem dit, si s'ha perdut la Patrícia, on està? On està? On te trobem?
0: Doncs potser a una platja de Blanes.
1: Ah, mira. El mar també t'agrada molt.
0: Molt.
1: Més que la muntanya.
0: Sí.
1: Nadar amb el mar és més difícil.
0: Bueno, és diferent, però és molt maco. I aquí tenim unes platges,
1: també,
0: no?
1: També fas allò, travesses.
0: Travesses ja no les faig. Les havia fet moltes travesses. Mm. No m'he enganxat encara al món de les travesses. Aquest any farà una travessa a Banyoles, que no és el mateix que
1: clar,
0: el mar.
1: Clar, és un llac.
0: Però bueno, sí, al final tot el que sigui aigua, allà m'hi trobareu, segur.
1: I què fas, cafè o te?
0: Te.
1: Sí?
0: Sí.
1: Ai, nena.
0: Què?
1: Molt bé, et veig molt sana, no? No? Faig esport, prenc un te.
0: No. Te, sí, sí.
1: Molt bé, Patrícia, doncs escolta, m'agrada molt conèixer-te que vinguis al programa. Com deia l'Edurne, que ho he vist aquí, això diu, crec que la vida és una muntanya que s'ha d'anar escalant a poc a poc.
0: Efectivament.
1: Amb això també vas amb la calma.
0: Sí.
1: Mica a mica, s'omple la pica. M'agrada molt que hi hagin dones referents i líders. Sí. I a les empreses més. Espero que la teva, no la conec, però espero, si un dia miro, que hi hagin moltes, que suposo que sí, i si no, que n'hi hagin més, perquè tinguin referents com tu o l'altra companya que m'has dit, no?, l'Anna Bonet.
0: Sí.
1: O la teva, la Imma, no?, que era, sí, l'altra noia, sí, que m'has presentat al principi, i et desitgem molta sort.
0: Moltes gràcies.
1: I molts èxits.
0: Un plaer haver estat aquí i compartir aquesta estona amb tots vosaltres.
1: Doncs sí, aquí, aquest és un programa que hi ha amb la Eli Arjona, que aprofito per donar-li les gràcies, com sempre, que és tècnica, que sempre ho explico, que de dones tècniques també hi ha molt poques. Heroïnes quotidianes, com sempre dic, estem al segle de les dones, però queda molta feina a fer, i des d'aquí seguirem fent xarxa per anar fent visibles històries de dones referents com la teva, i, com deia, molta sort.
0: Moltes gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Continuem molt pendents dels incendis que a aquesta hora cremen a Catalunya, Aiguamúrcia, l'Alt Camp i el de Lladurs, al Solsonès. El nostre company de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, ens porta la darrera hora. Com està la situació? Bona tarda.
2: Bona tarda, Mercè. Doncs mira, els bombers, com dèiem ja les darreres connexions, calculen que seria més al vespre quan es podria estabilitzar l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Encara no està estabilitzat al 100%, però sí que han pogut atacar ja gairebé el 95% del perímetre del foc, que recordem un incendi que ha cremat més de 142 hectàrees. La darrera notícia és que s'ha estabilitzat l'incendi de Lladurs, al Solsonès, que això permetrà centrar els esforços en l'incendi d'Aiguamúrcia i recuperar efectius del cos de bombers. Recordem també que l'inspector dels bombers, Ricard Espósito, ha volgut també tranquil·litzar les persones evacuades d'algunes urbanitzacions afectades, i és que recordem que 67 persones s'han traslladat al centre d'acollida de Vila-rodona. La resta han aprofitat per marxar a cases de familiars o coneguts. Si es confirma al llarg del vespre aquesta estabilització, podrien tornar a les seves cases. Recordem que aquest es tracta del tercer incendi a una setmana al municipi d'Aiguamúrcia i la principal hipòtesi és que hauria estat provocat.
1: Moltíssimes gràcies, Eric. Doncs continuem pendents a veure com evoluciona. I continuem al camp. La Generalitat obre la porta a estudiar l'arrencada de vinyes, però condicionada a uns criteris que encara s'han de concretar. Ho ha dit el conseller d'Agricultura en una visita avui a Vilafranca. Ordeig ha presidit la 14a taula del CAVA. L'escoltem.
3: Ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats.
1: I els treballadors de l'Etxe Pasqual a Gurb a Osona anuncien noves mobilitzacions. Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços en l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat de la direcció de l'empresa. Hi ha jornada de vaga prevista pel dia 20 de juliol. I detingudes 4 persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França a Sant Esteve Sesrovires al Baix Llobregat. Ho ha fet aquesta detenció la Guàrdia Civil amb la participació de Europol, i la Gendarmeria Francesa. I parlem ja de Barcelona, que acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb la precisió tècnica, l'artista va crear l'obra pensada per transmetre sentiments d'autor i fer-ne l'espectador.
4: Informació local. L'equip de govern continua la ronda pels barris per presentar el pressupost municipal d'aquest any i les inversions. En aquest cas, aquesta setmana, el dimecres i el dijous, hi ha trobada. El dimecres, al Centre Vila, es convoca la reunió al veïnatge del barri amb els responsables municipals per donar a conèixer aquestes qüestions econòmiques, inversions i pressupost 2026 i, evidentment, també escoltar les preguntes i dubtes dels assistents. El dimecres, a la Federació Obrera, a 6:45 de la tarda, i el dijous, a segon una reunió també pel veïnatge del barri Bonavista, al Mas, en aquest cas al local de l'Associació de Veïns, que està al carrer Bonavista, número 6, també a 6:45 de la tarda. I de cara a dijous, el Molei organitza un tast de cerveses artesanes al pati de la Penya. A 6:15, obertura de portes, i a 7:15 comença el tast de cerveses de projectes cervesers de la vila, com Zulo Garden i la Molinenca, i han convidat a participar-hi també el taller de cervesa casolana de Can Batlló. Per fer el tast heu de comprar un tiquet, val 17 euros, inclou 6 cerveses i 6 tapes, i els tiquets els podeu comprar a l'estanc Margarit. I també recordem que continuen les activitats d'estiu per infants i joves a 4 a 12 anys, totes les tardes, a l'Escola Pont de la Cadena, de 5 a 8, cada dia amb activitats diferents, com manualitats, jocs d'aigua, jocs de taula, tallers de cuina, etc. El preu per sessió és de 5 euros i per tota la setmana 20 euros. Les inscripcions a jugatlestiu@molinsderrei.cat. I per joves entre 12 i 17 anys, també activitats per aquest mes de juliol fins al dia 24, en aquest cas al Molí Jove. Són activitats gratuïtes, us hi heu d'apuntar, però a molijove@molinsderrei.cat, també amb activitats diverses de dilluns a dijous a les tardes de 5 a 8 i també els matins de dimecres i divendres a 10:45 a 12:15. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Roca, del carrer Major, 31.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
7: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
6: Ah, sí?
7: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
6: Així tot va més de pressa.
7: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
6: Molt bé.
8: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
9: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
8: Generació Chic.
9: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
5: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
10: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, eh?

0: Bona tarda, molinencs, molinenques, matussers, matusseres, gent de la comarca i del món casteller que ens escolta. Som una tarda més a Ràdio Molins de Rei, mirant el cel. Bona tarda, Adrià.
1: Molt bona tarda, Cristian, com estàs?
0: Pues bé, avui he arribat jo el primer. M'he sentit estrany, perquè sempre arribes tu el primer. I m'he sentit raro.
1: És per delegar també, per delegar una miqueta la puntualitat.
0: Bona tarda, Lola.
2: Bona tarda.
1: La Lola mai arriba a la primera, és una cosa amb la que ella no es
2: trobarà. No jugo al joc de la puntualitat.
0: Ha arribat, que sonava de sintonia.
2: Però puntual.
0: Però puntualíssima. Saludem també al David, a les vies de so. Doncs això, estem una tarda més aquí a Ràdio Molins de Rei. Avui farem ja quasi els últims programes del primer tram. Ahir vam fer l'última temporada del primer tram a Castelldefels. Us parlarem de l'actuació i de la postdiada, que va estar molt xula. També us farem una mica de valoració de tot aquest primer tram. I poca cosa més, perquè... Ah, i el Pilar que vam fer el dissabte al MUF.
2: Move your breaking ball.
0: Doncs això, us parlarem de tots aquests temes i ja la setmana que ve ja tancarem fins al setembre. Així que, de moment, tanquem pinya i comencem.

0: Doncs, com dèiem, estem tancant ja el primer tram.
1: Tancant
0: Pinya. Tancant el primer tram. Un primer tram amb no moltes actuacions, tranquil·let.
1: Bé, està bé.
0: Ha estat bé per arrencar, perquè la tècnica comenci a agafar sensacions i a saber el que és la pressió de plaça i dels assajos. I això, farem una mica de valoració de tot aquest primer tram. Però primer anem a fer un repàs dels assajos de la setmana passada, del superet d'estiu, que també va haver-hi, i del Pilar, que vam fer.
2: I de la diada d'ahir.
0: I de la diada.
1: Aquest,
0: això ja ho englobava
2: en el repàs de la setmana.
0: En el repàs del primer tram.
2: Molt bé.
0: Sí. Assaig de dimecres, primer. Un assaig... Tu vas venir? Sí, tu
2: jo
0: vas venir.
2: Jo crec que sí.
0: Vas venir.
1: Jo també.
0: I l'Alora també, és veritat. Érem els tres. Érem els tres.
2: Com es nota que aquí al sector educació esteu de vacances...
1: Jo estic acomiadada, de fet. I sense cobrar res.
0: Sí, doncs això, un assaig de dimecres, típic de dimecres, encara que ja estem de vacances. Va ser un assaig tranquil·let, vam fer alguna prova, vam fer la prova del 3 de 7, el 4 no el vam fer. I... Proves de
2: pilar de 5, sí. Una miqueta a la línia del
0: Cadena Nacional del dimecres
2: aquesta temporada.
1: Proves de resistència del coll de l'Adrià, també.
2: Proves de resistència del coll. Sí. I he de dir que feia temps que no em queia un pilar de 5 pel
1: cap.
2: Mira,
1: és que de tant, saps, perquè no se t'oblida el que se sent.
2: Evidentment, esperem que no n'hagin de caure masses més, però mira, si tot el que va de caure han de ser la Jana i la Duna, absolutament pesos pluma,
1: tot bé.
2: Ho firmo ara mateix.
0: La Jana i la... Ah, sí, és veritat, va ser la Jana i la Duna. Sí, és veritat. Doncs això, un assaig tranquil·let de dimecres.
2: Sí.
0: I divendres, parleu vosaltres, perquè jo no hi vaig venir.
1: Vaja.
0: No vaig venir.
2: Lola, tu mateixa?
1: Bueno, jo vaig arribar una mica tard, perquè em va trucar una persona que m'ha tenit un al telèfon, i llavors vaig arribar
0: que
1: tard.
0: Es diu.
1: Que es diu Pepe.
2: Epa.
1: Que vull anar a la metge, per cert. Estic esperant que em contesti que tal el seu ull, perquè li va tornar a fer mal, tot mal. Llavors, vaig arribar a 9:15 o així. Sí que és veritat que per ser assaig de divendres hi havia poca gent. O sigui, per ser assaig de divendres, ser l'últim assaig del primer tram de temporada, tenir actuació diumenge i ser sopar d'estiu, hi havia poca gent.
2: O sigui,
1: sí, que potser és atònica, no sé.
2: Jo anava a dir, ho dius tu, clar, des del teu punt de vista.
1: Però els divendres, algun divendres he vingut. O sigui, si he vingut algun assaig, ha sigut divendres aquesta temporada i hi havia més gent de la que hi havia el passat divendres.
2: Jo vaig veure una miqueta la línia del que ha vingut venint, del que ha vingut sent el primer tram,
1: Bueno, pues fa falta més gent.
2: 5 persones amunt, 5 persones avall, però...
1: Doncs no tenen aquestes 5 persones a Valle.
0: Sí, no sé si hi havia gent que també va faltar perquè hi havia Mundial.
1: Estava veient el local.
2: El teníem allà en retransmissió en directe.
1: Sí, després teníem en directe i teníem el Mitchell que anava una hora endarrerit.
2: Un mig de tipo, i es caig.
1: Llavors li feia més spoiler, però bueno, todo bien.
0: I les proves de divendres?
2: Jo crec que una miqueta... És que saps que porto 10 anys ara aquesta colla i sóc absolutament incapaç de recordar-me un dia de lo que s'ha assajat el dia anterior?
1: Bueno, es va fer la torre.
2: És veritat.
1: Que va anar bé.
2: Sí.
1: Després el diumenge ja parlarem, però bueno, va ser una torre lluitada.
2: Sí. I proves, jo crec que una miqueta...
1: I llavors, sí, en funció de l'actuació que teníem aquest diumenge, es van fer hasta el 3 i el 4. No sé si hi havia alguna torre alguna prova de...
2: Jo crec que vam fer alguna prova de 7,
1: d'agulla. Sí, això segur. Però d'agulla crec que no em vol sonar mateix.
2: No em vol sonar, igual durant les 7 de canalla...
1: No t'ho puc dir.
2: Ui, tenim tots el cervell en modo vacances, ja. Mare meva, estem fosos. Però bueno, assajos una miqueta en la línia del que
0: m'està sent aquesta temporada. Un últim assaig, tranquil, també, i per acabar ja el primer tram d'assajos.
2: Sí, també és bé que, vist el que havien vingut sent alguns, bueno, com a mínim un, assaig d'aquests prediada, aquest va ser molt més tranquil i molt menys drama, la qual cosa doncs, sempre ajuda, no?, doncs, a enfocar l'actuació.
0: Ja, assajos ja hem acabat fins...
2: Sí, fins al 28 de setembre.
1: Fins al 28
2: d'agost.
0: Jo el 28 no vindré.
2: El president.
0: Ja us ho dic, el 28 no vindré.
1: Perquè està a Maldives.
0: Perquè me'n vaig a Maldives.
1: Es va comprar una casa allí, el Cristian. Vale? Que sapigueu. Rumore.
0: Vaig a fer submarinisme.
1: El Cristian es va comprar una casa a Maldives.
2: Així que allà van tots els ingressos del Mirant al Cel. Tots els sponsors aquests que no parem de fitxar, però que no ens arriba ni un euro.
1: No ens arriba ni un punyet
2: d'euro. Ni per poder tenir una càmera aquí gravant, no se'n va a la casa del Cristian a Maldives.
0: Correcte. I llavors torno el 29. El 28 no...
2: Doncs el 28...
1: Al 93-68-6161.
0: Però igual us truco a les 6...
2: Igual ens envies un WhatsApp al 691-438-847.
1: No me calcula que sigui...
2: No cal, Cristian, que ens truquis, perquè tu tornes al 29, però és que aquí el Mirant al Cel tornem el dilluns dia 7 de setembre, per tant, ja estaràs ja, t'haurà passat el jet lag, t'haurà passat la morrinya.
1: Saps qui no tornarà el dia 8 de setembre a la feina? Els que treballem als col·les.
0: Perquè hi ha vaga. Vaga educativa el dia 8 de setembre, ja us ho diré.
2: Ja, és el primer dia?
1: Ja. Sí.
0: Primer dia de nens, hi haurà vaga educativa.
2: Molt bé. Per la gent que no fem vaga i que sí que estarem aquí el dia 28, és important venir a l'assaig el 28 de setembre. Per què? Perquè el dissabte, dia 5, tenim la primera diada del segon tram. Llavors això vol dir que tenim tres assajos,
0: no?
2: Exacte.
0: Tenim el 28, el
2: 2 i el 4.
0: I el 4.
2: Exacte, tres assajets per preparar la primera diada, que pot semblar, ostres, la primera diada després de l'estiu, quina mandra, no? Ens ho prenem amb calma. No, perquè és dues setmanes abans de la nostra festa major. Sí. No hi ha temps aquí per despistar-se i per dir que ja ho prepararem quan toqui.
0: Tenim aquesta a Sant Celoni, tenim Caldes.
2: Caldes, el dia 13.
0: I després ja la nostra diada de festa major.
2: El dia 20.
0: Hem d'apretar aquests assajos.
2: Començarem el setembre tres dies en tres setmanes. Correcte. Així que tothom a descansar aquesta segona quinzena de juliol i a l'agost, però a la quinzena de setembre a tope, a totes.
0: Tope.
2: Queden set diades de segon tram, per tant...
0: Sí, apretar. Setembre, octubre i principis de novembre és a full, o sigui, ho tenim carregat.
1: Però que també és quan coincideix que també comencem ara nosaltres cap amunt.
0: Sí, cada temporada ens passa, o sigui, això ho sabem.
1: Ens agafa el subidón a final d'any.
0: Ens agafa les preses, comencem a fer castellassos, però bueno.
2: Clar, és veritat que d'aquestes set diades que ens queden, dues són a Molins, que és una festa major i la nostra diada.
1: Correcte.
2: Una és la trobada de colles, que és un lloc on intentem anar una miqueta també a Màxims i a lluir-nos, i de les altres quatre, una és Esparreguera, que és una diada que portem
1: també
2: molt al cor, al Curaçao. I les altres, una és Sarrià, que de fet...
1: Avui ha vingut, no ho veieu, David Porta, ens estàs escoltant, aquí el teu màxim fan, Adrià Rius Pla, porta la samarreta de Castells de Sarrià.
2: Exacte, avui. És que avui m'he llevat i he pensat, avui el dia se'm farà llarguíssim, avui això no ho remunto si no és amb la samarreta de Castells de Sarrià.
1: Clar,
2: i per tant...
1: Et queda amb el moronet que vas agafar a la platja ahir, et queda molt bé.
2: Gràcies.
1: Aquest color és un
2: color. Farem una foto
1: molt.
2: I la penjarem a...
1: Vinga, i etiquetarem el Porta.
0: Només perquè s'havia quedat bon moreno, Molt bé.
1: Etiquetarem el Porta.
2: Segur que em van dir que està molt blanc?
1: Sí.
2: Em van dir...
1: Em vas ficar al costat de la Tània, de fet, i la Tània estava més morena que tu. Angelet meu del meu cor.
0: Vam fer una competició tu, la Tània i jo,
2: És que... I vaig perdre.
0: Sí, perquè jo em vaig posar el moreno de seguida i la Tània...
1: Però tu tens molt moreno paleta. Tens molt moreno pati,
0: no,
1: va dir paleta.
0: Ara millor,
1: tens moreno paleta.
0: Ara m'està començant ja... Bé.
2: No, jo tinc un moreno Windows 11 que no...
1: Moreno fluorescent.
2: No enganxa res, mare meva.
0: Bé,
2: dramàtic.
0: Sopar d'estiu.
2: Sopar d'estiu, sí.
0: Va haver-hi cocteleo.
2: Va haver-hi coctelcitos d'aquí de la comissió...
1: Amb Taylor Swift.
2: Coctelaire, amb Taylor Swift de fondo.
1: Que no crec que tenies el Carlos, també et dic.
2: Sí.
1: Sí, ho va triar ella.
2: És que tu deixes a dos homes fent coses molt masculines, una vegada sense que ningú els miri, i la banda sonora és...
0: Sí, High School Musical.
2: Exacte.
0: I...
1: Perdó, és un temazo, High School Musical és top.
2: Sí. Llavors sí, vam tenir sopar d'estiu, sopar de Carmanyola, no? Que cadascú es portés el seu sopar, i després, aprofitant una miqueta sobrants que teníem al local, vam organitzar uns quants còctels així ben estiuencs, no? Per vendre a breus populars, mentre teníem una mica de musiqueta de fons, i així vam passar... Així vam passar l'últim vespre d'aquest primer tram de diada.
1: Força animat,
2: sí.
1: Anàvem de hawaianos. Ella ha dit que molt fan del traje de Lilo que portava la Júlia. I es veu que pel Pau hi havia el traje de Stitch, però no li havien pogut posar.
2: La Júlia, evidentment, no la Júlia Aragall.
1: No, perdó, la Júlia Petita.
0: Ojalà.
1: És que som molt de Júlia.
0: Ojalà hagués estat la Júlia Aragall.
2: Exacte, és a dir, una cosa divertida i Júlia Aragall a la mateixa frase, sense un no pel mig, era complicat.
1: Que t'estarà escoltant, no escoltis.
2: No ens està escoltant i, evidentment, no era la Júlia Aragall.
1: No, realment no ens escolta.
2: Per això us ho dic.
1: Em sona fatal.
2: Jo sé, us ho dic, aquí podem anar tirant pollites i...
1: I ningú ens escolta.
0: L'any passat que era cap de colla, sí, que ens escoltava.
1: Walter, una salutació.
2: El nostre arqueòleg de confiança, que ahir ens va venir a veure.
0: Sí, sí.
2: Va dir, a veure si aquesta gent desenterra la Torre de Sis, no?
1: Mira,
2: en plan arqueologia,
1: ens va donar bona sort.
2: Ens va donar bones vibres.
1: És el nostre bolet.
2: Walter, vine, ens a veure més, a veure si descarreguem, si desencallem més coses del passat.
1: Em va dir, de fet, quan el tornàvem a convidar a la ràdio.
2: Ah, quan ell vulgui.
1: Bueno.
2: Hi ha un, dos, tres, quatre micros per ell.
1: I, de fet, li vaig dir que si venia a rajar, sí, però si venia a tornar a fer de...
2: Exacte, no.
1: De modosito, no.
2: Exacte.
1: Aquí, saber rajar.
2: Exacte.
1: I punto. Ui, m'està trucant una persona.
2: Aquí, per anar de políticament correctes, ja estem la resta.
1: Exacte. Bueno, no.
2: Els convidats, no.
1: No. Nosaltres tampoc parlem políticament correcte. De fet, després parlarem del hater de Castelldefels.
2: De fet, quin... bueno...
1: Ja, després parlarem.
2: Parlem
1: de l'actuació, parlem del hater.
2: Val, després parlarem. Això, el sopar...
0: La pista de Fede va ser el...
2: A la pista de Fede allà mateix, sí. Bones vibres...
1: S'estava molt bé. Jo vaig sopar amb jersei, he de dir. s'estava molt bé.
0: A veure,
2: jo ja. anava amb camisa màniga curta i s'estava de Rockies in the Night amb màniga curta.
1: Per això dic, no sóc un bon baremo, però vull dir que la temperatura era bona.
2: Sí, no feia aquests 38 graus els que estava acostumat.
1: Per mi era fred, perquè soc fredolica. No, sempre ha sigut així, perdona. Sempre ha sigut així.
2: Molt bé. És un sopar d'aquests que estàvem també allà assentats, que, clar, com sempre, no tenim permís fins a les 12, perquè a més també hi ha soroll, veïns i demés, i més ara a l'estiu que tothom està amb les finestres obertes, però hosti, és un sopar d'aquest que, si haguéssim pogut, ens haguéssim quedat allà xerrant, saps? Així, que estava molt bé, de veritat. Temperatura ideal, amb els còctels aquests, allà xerrant una miqueta fent sobretaula.
0: De moment tenim aquest local, el proper local, hem de deixar amb terrassa.
2: Amb terrassa.
0: Amb solàrium.
1: Amb piscina.
0: Bueno, piscina ja...
2: Que jo no me n'havia assabentat. Es veu que ja ens ha vingut la policia a donar algun toque en aquest nou local?
0: Ah, sí? Si no hem estat.
2: Sí, sí. El dia, jo no hi era, pel dia del sopar amb Sant Feliu m'han dit que ens van venir a veure els urbanos.
1: Ah, pot ser que sí, però no, però vam venir, sembla que bon rotllo, eh? Ah. En plan, venim per fer veure que estem fent la nostra feina.
2: És que jo no me n'havia enterat i em va arribar així un comentari de refilió i em vaig dir, epa.
1: Diria que sí que va ser això. Que també suposo que es deuen ficar bastant per aquí, callejón, perquè...
2: Ja, és un callejón una mica tramòlico.
0: Els veïns del Passeig de la Pau.
1: Complicat. El problema és que són els altres. Ens molestaven a nosaltres, els veïns.
0: Bueno, molt bé.
2: Molt bé, el sopar molt bé, la veritat.
1: Va estar guai. Jo pensava que no participaria molta gent en el tema hawaiano. La veritat que poc o molt tothom portava alguna cosa.
2: Sí.
1: La veritat.
0: Portava la teva pulserita de...
2: La vaig delegar.
0: Home.
2: Perquè hi havia gent amb menys coses que jo, llavors jo vaig dir... Vaig anar delegant.
1: Molt bé.
2: Vaig fer una mica del Doraemon. Molt bé. I vaig repartint cosetes.
0: Bé,
2: però molt doncs, bé, superet.
0: Molt sí. Bé. Doncs l'últim acte social del primer tram, també... Llavors dissabte van col·laborar amb una entitat que ens estimem moltíssim, que són els Metal Defenders.
2: Sí.
0: Tenien el
2: Move Your Fucking Brain.
1: Això, no Breaking Ball.
0: No tornaré a dir perquè no. Dic malament. 20
2: aniversari.
0: El 20è aniversari del Move, i llavors vam parlar amb ells, vam parlar de fer una col·laboració i òbviament els hi vam dir que sí, perquè ens han ajudat en 1000 actuacions. Llavors estem encantats de poder-li tornar una mica del que ens donen sempre. Llavors bueno, nosaltres de la prèvia no podem parlar perquè vam arribar justet.
1: Literal que estaven entrant al Correbars, no, al
0: Cercavila.
1: Cercavila. Estaven entrant al Cercavila, sí. I nosaltres entràvem pel cantó contrari corrent per darrere la barra. Va ser molt èpic, la veritat.
0: Sí, vam creuar tota la barra per darrere i ens vam incorporar al Cercavila. I això vam fer Cercavila de...
1: Bueno, però va estar guai com entrar, va estar guai perquè va haver-hi el silenci absolut, sí, i tots els heavies estaven allà a tope amb el Cercavila.
0: Estaven sonant, bueno, heavy. La copa es va parar el concert, o bueno, va acabar el concert que hi havia.
1: Tocava, sí.
0: Van començar a sonar gralles pels altaveus.
1: Sí, correcte, és veritat. Van ficar
0: que jo pensava, això com ho estan fent?
1: Sí.
0: Però no, era per anunciar que començàvem
1: la sorpresa, nosaltres. La sorpresa.
0: Sí. I llavors, per l'altra banda del MUF, va entrar la colla en Cercavila. I vam fer un pilaret allà davant, una mica allunyat de l'escenari, però que tenia molt de públic.
1: Tothom que estava al principi de l'escenari, tothom va venir cap al darrere per veure... Ui, la gent entregadíssima, va ser xulíssim.
0: Sí. Vam fer un pilar, que va pujar la Paula, la Berta i la Duna, que va fer l'aleta
1: fent els cuernos heavy.
0: I un dels pilars que més ens han aplaudit.
1: Sí, sí, la història, és que a veure, el detall de la Duna va estar molt bé, també.
0: Sí, sí.
1: Suposo que algú li va...
0: Al nivell d'Albi, o sigui, déu-n'hi-do. Ens van aplaudir moltíssim. La gent que... Perquè és un festival que ve molta gent de fora. De l'estranger. I això, molta gent que estava al·lucinant amb aquell pilar de 4. I res, després ja vam baixar, vam estar parlant amb els nostres companys de Metal Defenders i va haver-hi gent a la barra, abans i després. Sí. Jo després vaig veure a José Luis, vaig veure...
1: La Paula Lari,
0: l'Òscar,
1: el Miquel...
0: El Miquel, el JR, pot ser que també estigués. No sé.
1: Sabia que la Missa ella
0: també havien estat, o sigui que sí, vam col·laborar també a la barra i encantats de col·laborar amb el Metal.
1: Són molt guapos.
0: Molt bé.
2: A mi no em segueix d'al·lucinar que un festival així que és top a nivell europeu, saps? S'estigui celebrant a Molins de Rei i no és en aquell carrer, saps? Allà, apartats...
1: Bueno, a veure...
2: I quina edició? És que em flipa molt.
1: És bèstia. No, a més, el que era molt guai és que és el típic festival que no t'ho esperes massa, però que és un festival familiar, també.
2: Sí, sí.
1: Hi ha molta canalla.
0: Molta canalla,
1: i de fet
0: sí, sí.
1: Tenien pistoles d'aigua perquè feia molta calor. Tenien pistoles d'aigua i tu veies de tant en tant a xavalillos fent guerra de pistoles d'aigua amb els cascos posats. era bastant graciós,
0: sí,
1: de veure.
0: Sí, sí. Jo he estat diverses vegades i és aquí, Lola. Sempre hi ha molta família amb la canalla i gent de moltes edats. Mm. És un festival...
1: Molt xulo. T'hi sents molt bé, realment. Sí, sí, sí. Jo anava de rosa, sí, i no em vaig sentir mai mal mirada.
0: No, allà tothom és...
1: És molt lliure.
0: Ben rebut.
2: La nostra canalla, per inputs que em van arribar diumenge, van al·lucinar?
1: Bueno, clar.
2: No s'acabaven de creure que això existís i això fos possible.
1: Que són més de Bad Bunny, aquesta, la nostra canalla. És un tema.
0: Sí, o de Bad Bunny o de Ginesta.
1: Correcte. Tenen els dos vessants.
2: Sí. Diumenge estaven una miqueta extasiades de... What the fuck? Què és això?
1: No, però va estar molt guai, la veritat que va estar molt guai.
0: Sí. Bueno, contents de seguir col·laborant, de tenir aquest contacte amb les entitats locals, que ja en tenim, déu-n'hi-do, o sigui, ja col·laborem amb moltes entitats d'aquí, que és una cosa que ens havia costat, i els darrers anys doncs estem aconseguint fer aquesta,

0: Sí, sí, sí.
1: Això també portem molts anys que poc o molt ells venen o que hem anat alguna vegada a ajudar les barres. Mm-hmm. I quan una relació surt fàcil...
0: Sí, sí, sí, no, són gent que és molt com nosaltres.
1: Som molt,
0: sí, molt, molt planers i la veritat és que és el que diu l'Ona. És molt fàcil estar en contacte amb ella i col·laborar perquè t'ho posen fàcil. T'ho posen fàcil, realment. És agradable.
1: Molt.
2: Molt bé. Sí, sí.
1: Els estimem molt.
2: Doncs fantàstic.
0: I això, i d'ahir doncs, vam tenir actuació, l'última.
2: Última actuació del primer tram.
0: L'última del primer tram.
2: I Vacances Castelleres.
1: Que no sé vosaltres com ho plantegeu el dia, però jo m'estava esperant uns 40 graus al
0: jo
1: sol.
0: Jo me'l vaig plantejar amb roba de casteller, bueno, i no va sortir.
1: Lo teu, Cristian, és pamear i no ser anigota. Però jo m'ho esperava molt pitjor de calor i la veritat
0: sí,
1: que va
0: sí,
1: estar
0: sí, sí.
1: molt bé.
2: No, la
0: a més,
2: sí.
0: Teníem en el record la de fa 4 anys...
1: Que
0: allò
1: no
0: va ser escandalós.
1: No sé
0: gent tirada per terra, desmallada.
2: Va ser, sí, sí,
0: la Síndria que s'havia d'agafar d'una galleda amb les mans.
1: Sí.
0: O sigui, teníem aquell record. I no, o sigui, realment va estar molt ben muntada, ens va acompanyar molt el dia, perquè estava mig ennubulat, va passar aire.
1: Tota
0: en alguns castells anava passant l'aire i deies, ostres...
1: S'estava bé.
0: Bé. Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí. A més, van tenir un tret molt maco amb la canalla. Clar, no sé si sí. fa 4 anys ho havíem fet, vull tenir mal el cubaquet de Síndria, però ens van portar per cada una de les colles, diguem-ne, com una caixa amb gel i amb fruita.
0: Sí.
2: Diferents
0: sí.
2: tipus de fruita. Cireres, Síndria, cireres,
1: maló... Vull dir,
2: molt bé, molt bé. Per tenir també cuidat
1: no, no,
2: amb la canalla.
1: Molt bé, molt bé, la veritat.
2: L'aigua també és gelada,
1: sí.
2: cosa que
1: s'agraeix.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: S'agraeix moltíssim. I, de fet, al final d'actuació també vam tenir el nostre vol individual amb la nostra Macedònia allà a tope, amb la forquilleta dintre. Vull dir, va estar superben.
0: Sí, sí, molt ben organitzat, la veritat. Hem vist una millora en aquesta organització de la diada
1: i
0: va
1: estar...
0: I en la diada en si. Sí, va estar molt bé. I res, doncs nosaltres molt bé. Vam fer un pilar d'entrada, un pilar de 4, amb el Claret i la Mar i l'Abril, diria que era. I jo crec que era l'Abril.
1: Pot ser.
0: Jo crec que era l'Abril. Després un 3 de 6, tranquil·let.
1: Dintre un femení, o sigui, excepte els baixos.
0: Jo, dels 3
2: confirmem 6, que era l'Abril.
0: Era l'Abril, no? El 3 de 6, paradíssim, o sigui...
1: Sí, no, era estat completament. Sí, sí.
2: Realment, vull dir, es nota que és un tronc del 3 de 7 traient segons
0: sí, sí.
2: o baixant un pis.
0: Sí, sí.
2: Llavors, clar, aquelles nenes treballen pràcticament soles.
0: Sí, sí.
2: Vull dir, les terces, no, que estan de segones, sí que pràcticament t'han de cridar que no les toquis. Ja, no facis força. Vull dir,
1: sí, de fet, la Isona ho crida, literalment.
0: I la Júlia.
1: La Júlia també, és veritat.
0: La Júlia no l'estava tocant encara, ningú ja estava dient, no m'apreteu tant d'aquí.
1: No m'apreteu, no m'apreteu, no m'apreteu. Sí, bueno, com la Isona, igual.
0: Sí, sí. Un 3 de 6, un 4 de 6... que va pujar el Mitchell, que ja
1: havia la família, té la regla familiar.
0: Sí.
1: La tenia la Berta i la va.
0: El Mitchell, la Berta
2: perquè
0: sobre
2: és una representació de la família, no, del
1: claro.
2: del pare aguantant.
1: Treballen aquí.
2: De fet, igual haguéssim hagut de tenir l'Helena
0: a l'Helena.
1: Jo
0: sí
1: ho vaig pensar,
2: no com qui realment porta tot el pes familiar, però està invisibilitzat perquè està dintre la pinya, no?
1: Molt bé, el raig feminitzador,
0: Adri,
1: com es nota.
0: Gràcies.
2: Però no va passar. Per tant, teníem el Mitchell.
1: Proposem a la tècnica. Sempre proposem coses de la Junta, doncs proposem a la tècnica. Volem un castell Zabal-Zabasteiro.
2: Exacte.
1: I la volem ja.
2: Perquè Zabalza i jo, el Mitchell... De fet, jo crec que igual ja hi ha estat aquí Molins, com a pilar, en format pilar.
0: Sí, el pilar sí que era.
1: Però tota la família, no?
0: No tot, no, perquè hauria de ser de 5.
1: Estaria guapíssim, eh?
0: Hauria de ser de 5, sí, sí. Però el pilar que vam fer aquí amb el Mitchell, sí. la Berta i la Sabela, estava l'Helena de baix. Sí, sí.
1: Aquell ens pilar falta...
0: Era... Col·locar la mare allà enmig.
1: 100%, Castellzabal-Zabasteiro.
0: Aneu practicant a l'estiu el pilar de 5?
2: Exacte.
0: Que... final de temporada el fem.
2: Bueno, a veure, no serà per proves de pilars de 5 que s'han fet aquesta temporada. Vull dir que posats a fer alineacions com s'han anat veient,
0: sí.
2: una més. Vull dir que ja no ve d'aquí.
0: Doncs això, un 3 de 6, un 4 de 6 que va pujar el Mitchell i la Berta també va pujar de terça. La resta no els diem perquè són peces que habitualment ja pugen.
1: No sou especials, no sou especials.
0: I per últim, teníem allà... estaven allà a la tècnica discutint a veure... quin era l'últim castell, i al final van decidir sortir amb la torre a l'última ronda. Primera torre de temporada. Bueno, segona torre de temporada, primera descarregada.
2: Primera carregada i descarregada.
0: Sí, la primera va ser un intent d'apuntat a Cornellà.
2: A Cornellà, correcte.
0: I amb el Carlos, no? Era el segon, el Carlos.
2: Amb el Carlos, sí, devia estar segon, i teníem també un pom de canalla diferent.
0: I era un pom diferent. I ahir doncs, van fer la torre de 6... bastant bé. A la pinya sí que va estar lluitada.
2: La pinya va ser... Bueno. A mi em va sorprendre. Vull dir, va ser més moguda del que...
1: Sí. Va ser tot molt mogut, en general, trobo.
0: Mogut. Bueno, l'Adriana em va dir que no és de les torres més mogudes que ella ha viscut. Però
1: la pitjor va ser a Sant Vicenç.
0: Que
1: allò no
0: va caure.
1: Allò no va caure perquè Déu no va voler. I perquè era prou un torre de 7.
0: I perquè la portava jo.
1: I perquè sí. Perquè vas mentir molt bé.
0: No sé de què m'està parlant.
2: Ja.

0: sí, el Manel estava de primeres. I
1: aquí
0: pobre,
1: li agraïm infinitament
0: Manel, la assistència. Va aparèixer allà, jo no m'ho esperava, i va aparèixer per allà pel passeig marítim. Dic, ostres.
2: Vestit de Matusser.
0: Vestit de Matusser, no com altres. I va estar de primeres a la torre. I el pobre va patir. Vam haver de deixar de fer de laterals per ajudar-lo amb el colze perquè s'enfonsava. Però anava dient, no puc. Però al final sí que va poder.
1: I va poder.
0: I, bueno, mogudeta, treballada, però primera torre. Primera torre de la temporada.
1: A la butxaca.
0: Que ja tocava recuperar-la també, aquesta torre.
2: Jo he de dir que vaig estar fent les fotos de tot el procés. I en el procés de descàrrega, hola Oriol, estimat, els veu la cara de la Berta superfeliç, molt feliç, la cara de la Martina una mica apurada i després la cara de la Ivet i la Júlia, que els he fet una seqüència de fotos que no he pujat al Flickr perquè m'ha semblat cruel. Però fan una cara de dir, madre mía de mi vida, el que acabo de patir, sort que eren elles dues, perquè si no, bueno, hauria acabat diferent la diada, trobo. Es va patir moltíssim. Home, des de fora, des de dins, des de dalt, des de baix.
0: La torre ja sabem que és un castell que bueno, és el més inestable després del Pilar. I costa.
2: O sigui... De fet, l'Abril s'estrenava de cotxadora. Mm-hmm. Diu, es movia molt. L'idea valia de l'Adriana i l'Adriana. És que no havies mai una torre, tu hi fas, no? Clar, com a cotxadora és una posició molt complicada. Al final has d'estar una estona allí parada, acotxada... T'ha de passar l'enxaneta.
0: I és diferent amb 3 o 4, que encara veus...
2: Estabilitat, clar.
0: Veus cert, alguna regla pel voltant. La torre no. La torre estàs allà i
1: veus la pinya. Les
2: anava davant, endarrere, a l'esquerra, a la dreta, pobra. O sigui, anava... Sí. Bueno,
1: però és una heroïna, la veritat.
2: I va baixar molt finet.
0: Tota la canalla són heroïns. I,
2: 100%.
1: Heroïnes.
0: Herois.
2: Heroïnes.
0: Herois.
2: Ara tenim molt pocs nens. Ara ja hem de parlar
0: en femení. Sí, podem parlar en femení perquè no en tenim.
2: Totes.
0: Sí.
1: Molt bé, la torre.
2: Molt bé. Vull dir,
1: molt bé haver-la tret.
2: Sí, abans de vacances que hem tingut aquest plus, la veritat que jo crec que ens farà... Ens ha fet marxar.
1: Reconeixements a la Ivet i a la Berta, que fa dues setmanes, quan vau decidir agafar-vos vacances, elles van venir aquí i elles ja van predir o elles ja van apostar que després del 3 de 7, el següent castell que s'havia de veure aquesta temporada a la plaça era la torre. Així que, molt bé, nenes, en dues setmanes l'hem vista.
2: Ja ens ho pregunta. Llavors, el següent serà el Pilar de 5?
1: Bueno, a veure el que diguin elles.
2: El que diguin elles dues.
1: Ara teniu tot l'estiu
2: per recapacitar.
1: Llavors, pel dia 7 de setembre us preguntarem què és el següent que veurem a plaça, Pilar de 5 o el 4 de 7?
2: El dia 5 de setembre descartem, eh?
1: És que...
0: Sí, Sant Celoni.
1: Si els hi preguntem el 7 pel 5, ja ho haurem vist.
0: El Sant Celoni.
1: I no té molta pinta que veiem ni cap de les dues coses a Sant Celoni, la veritat.
2: Escolta, potser donar un superhype.
1: Bueno, a veure, igual aquest estiu tenim sorpreses per TikTok pensades, igual... Tothom s'apunta perquè creem FOMO.
0: T'imagines que el 28 d'agost...
1: Espeta el castell.
0: 118 al castelldrum.
1: Ah, podria ser.
0: Sense comptar-me a mi.
2: Ah, clar, perquè tu no estàs.
0: Perquè no estaré.
2: Estaria guapíssim, eh?
1: Bueno, nenes, aneu pensant. Pilar de 5, 4 de 7 o alguna altra cosa. No sé ben bé què, però alguna altra cosa.
0: Home, jo crec que ara... El 4 de 7 és l'objectiu següent. Pilar de 5 s'ha de seguir treballant. Però 4 de 7 sí que són peces que ja l'han fet. I... Bueno...
2: I falta pinya.
0: Falta pinya, això sí.
2: Esperem que al setembre tornin tots els que estan a la banqueta, que són uns quants.
1: Exacte. Per tant, al setembre tothom a descansar, anar al fisio, anar a quiros, descansar, recuperar-se de les lesions, i al setembre... I sense fer borrades, eh? Ni surfs, ni coses perilloses, ni trekkings, gelat, patates braves i tinto de verano.
2: Molt bé.
1: A cuidar-se.
2: Ara estic esperant el teu tinto de verano, a veure quants en fas.
1: La setmana que ve, que és festa major, Papiol.
2: Vinga.
1: Bueno, dia de... Bé, vam acabar amb un altre pilaret de 4, també bé.
0: Sí, amb el David, la Ivet i... La Tuna?
2: No, la Inés.
1: La Inés,
0: és veritat. Que feia temps que no pujava la Inés.
2: Sí. Bueno, va fent aquests pilarets així, de mentre toca el Tabal, que ja ens va dir també.
0: Sí.
2: Si no sé pas tant el que sol.
0: Però...
1: Així que, molt bé, amb això ja donem per acabar el primer tram de la temporada. Sí. Dilluns que ve.
0: Ai... Hi havia un casteller de
2: Santiago.
0: De Brussel·les.
2: Bueno, de Brussel·les.
0: Dels castellers de Brussel·les.
2: Que està formant
0: que
2: la
0: està
2: colla
0: formant
2: de Santiago.
0: Que està formant una colla de Santiago.
1: Epa, Santiago de Compostela.
2: Sí, perquè Xile ja n'hi ha una, recordem. És aquella que es diu Castells del Prado.
1: Los del Prado, que no és el Prado de Madrid.
0: I es va posar totes les nostres pinyes, de fet.
1: Era el senyor amb el cabell blanc?
0: Sí, aquell.
2: Que anava amb la camisa marró, molt bé. Diu, mira aquest senyor.
0: Sí, no, que de fet es va posar a les nostres pinyes i a les altres... també, però
2: no,
0: principalment
2: veníem nosaltres,
0: veníem nosaltres.
2: Parc és amic del Mitchell.
0: Sí.
1: I va dir, si he de muntar una colla, serà més aviat una colla de 6, per tant vaig a veure com es fan castells amb un cordó i mig.
0: Exacte.
1: Que no pas aquesta penya amb 3 i 4 cordons.
2: Sense crosses.
1: Exacte.
0: Exacte. I això, doncs, agrair-li també l'interès i posar-se a les nostres pinyes. I, bueno, tenim el contacte. A veure si podem fer una...
2: Seria xulíssim.
0: Quan ja es posin en marxa, a veure si podem fer una...
2: intercanvi.
0: Un intercanvi.
2: Tenint en compte que la meitat de la colla ja estarà allà.
0: Exacte, no tenim molta...
2: Apadrinaments... A veure, Cristian, tu...
0: Quan més lluny, millor. Els apadrinaments.
2: No aprens.
0: La propera a Tonga.
2: Oh, Tonga seria xulíssim.
1: I es diran Castellers de l'Eixample.
0: De l'Eixample.
1: Per enganyar la gent. Castellers de l'Eixample de Tonga.
2: Estaria xulíssim.
0: Sí. Doncs això.
2: Molt bé.
0: Benvingudes quan es formi aquesta nova colla.
1: Molt bé.
2: Sí. Parlem-ne.
1: Sí, sí.
0: El dilluns, què? Què dilluns?
1: Dilluns que ve, vull dir, estem ara parlant una miqueta de la temporada, podem fer, si voleu, unes pinzelladetes,
2: sí.
1: Però recordem que dilluns que ve és el nostre últim programa, nosaltres seguim treballant, quan ni la tècnica ni la junta treballen, aquí, miren el cel, seguim aquí donant el callo, i ojo, és dia abans de vacances, i què passa el dia abans de vacances, vosaltres que veniu del sector de l'educació?
0: Què es
1: dona?
0: Notes.
1: Què es dona?
2: Les notes, no, ens posem malalts, perquè sempre que agafem vacances...
0: Informe d'avaluació.
1: No, no ens hem
2: però
1: de posar
2: sí,
1: malalts.
2: No, no. Notes d'avaluació.
1: Hem de passar
0: parcial,
1: les notes.
0: Parcial.
1: Exacte.
0: Parcial.
2: Sí.
1: Les notes finals venen a novembre.
2: Es podrà recuperar al setembre.
1: De moment ara enviarem a la gent a setembre.
2: Vale.
1: Literalment els enviarem a setembre.
0: Correcte.
1: No? I llavors, això...
2: Ningú té passidor, eh? Tothom a setembre.
1: Dilluns que ve, veurem què passa. Fins i tot nosaltres, eh? Nosaltres també ens hem d'autoavaluar a l'equip del Mirant al Cel. Vull dir que aquí no se n'escapa ningú.
2: Començar molt amunt amb guions i coses.
1: Aquí no s'escapa ningú. Bueno, doncs, tot això, Lola, pren notes per dilluns que ve.
0: Amb personatges, no?
1: Exacte, que
2: seran... Esperem que tornin els personatges,
1: miqueta,
2: eh?
1: Amb aquests personatges han fet una miqueta el que han anat fent la gent de la colla,
2: sí.
1: Que és...
0: Han anat desapareixent.
1: Correcte.
2: S'han relacionat.
1: S'han relacionat, també.
2: S'han relacionat i no han anat desapareixent.
1: Exacte,
2: vale.
1: Van aixecar una pesa i la pesa se li va caure el peu.
0: Home,
1: i s'ha trencat el
0: peu. Josué no pot...
1: Josué està molt lesionat.
0: No, no pot agafar baixa perquè no. És autònom, o sigui, no pot agafar baixes.
2: Té molta feina.
1: Josué se li va travessar un torrezno i ja han hagut de fer un triple bypass.
0: Igual està al local allà fent feina.
1: Allà pica bé, eh?
2: S'està col·locant una piscina.
1: Ja el trucarem. Trucarem a Josué.
2: Josué, sisplau.
1: A veure, un dia d'aquests. Un dia d'aquests a partir del setembre, perquè ens queda un programa i ja està.
2: Sí.
1: I avui no el trucarem amb aquests 20
2: no,
1: minuts.
2: No, no, no cal.
1: Molt bé. Això, diríem, això sí que tanquem la temporada, el primer tram de la temporada. Ho va comentar l'Oriol a l'speech final d'ahir. De moment, aquest primer tram de temporada és igual, és evident, no?, que igual ha sigut més complicat del que la tècnica hagués esperant. Volgut o hagués previst, però de moment tanquem un primer tram de temporada sense caigudes.
2: Això està molt bé.
1: Vull dir,
0: sí,
2: això
0: a veure,
2: és el que s'ha de tenir molt en compte.
0: Sobretot una colla petita, és important no caure, perquè som els que som, i a la mínima caiguda que tinguem, un pilar, un 3 de 6, és igual, la canalla ens agafa por, ens pot lesionar algun efectiu i som les peces comptades.
1: I anem justos.
0: És a dir... Llavors, no caure sempre és una molt bona notícia.
1: No, no. Sí, a més, sí. Està molt bé, perquè jo crec que segueix una miqueta, no?, la filosofia aquesta de la colla. Sí. Recordem que la temporada passada
2: vam guanyar el premi.
1: Vam guanyar el premi a una de les colles més segures.
2: Jo no m'has cardats, crec.
1: Per tant, bé, està molt bé seguir amb la línia de no intentar no ser temeraris.
2: Estaria guai revalidar el títol aquest any.
0: Sí.
1: De moment anem bé.
0: Sí, no és la primera temporada, eh? O sigui, som
2: no,
0: una
2: no,
0: colla
2: no,
0: que ja... Ja tenim aquesta filosofia, com deies tu, d'anar per les coses segures, treure les a plaça quan realment estan. De fet, la Torre és un dels...
2: Un exemple.
0: És un exemple que ha costat treure-la, però perquè no estava. Llavors no l'hem tret.
1: Bueno, també és veritat que no estava, vull dir, fins a Cornellà es venia practicant. Després de Cornellà també és una prova que va desaparèixer dels assajos.
0: Sí.
1: Fins ara fa
0: bueno, algun n'hem anat fent, però sí que
1: sí,
0: no amb
1: no
0: la constància d'abans.
1: Per exemple, veus els pilars de 5?
0: Sí.
1: Es fan pilars de 5 que de fet, jo el del pilar de 5 sí que necessitaria un dia, Cristian, tu que has estat tècnica o algú m'ho expliqui, perquè, hòstia, portem veient... Jo crec que pilars de 5 és la prova que més hem fet aquesta temporada.
2: Sí.
1: Cada dimecres, a més, vull dir, anem provant, anem rotant troncs, és evident que som poca pinya i quan la pugem a pinya tenim un cordonet raspau. Evidentment, això és una cosa que s'ha de tenir en compte, però, hòstia, però de veritat que amb el meu poc coneixement casteller no entenc com... És una prova que hem espanyejat tant i hem esgotat aquesta prova fins a la societat.
2: I no l'hem acabat
1: veient. I és que jo diria que no està ni més a prop de que el novembre.
2: Ja.
0: Sí, potser... També no sé es va relacionar amb... Carlos, que també l'estava provant. Potser, doncs, això, provar altres peces de segons, de terços, anar variant les alineacions per veure...
2: Per trobar l'alineació correcta.
0: L'alineació correcta.
1: Jo crec que hi ha hagut molta rotació.
2: Ja, però potser no s'ha acabat d'acordar bé
0: sí.
2: Les peces.
0: Ja.
2: Sí. Que el facin segur. Segur 100%. Que segur 100%, evidentment,
0: sí,
2: no, però...
0: Sí, i s'ha descarregat, saps? Però sí. No amb la solvència que ha d'estar un pilar de 5 per sortir a plaça.
2: Exacte.
0: Segons el nostre criteri. Altres colles l'haurien tret ja.
2: Sabent que a plaça també els nervis sempre juguen molta mala passada. Sí. I la pressió també, òbviament.
1: Sí, que segurament un pilar de 5 no és una, com una alguna altra prova que igual les altres colles se t'apropin més a voltar, no? O sigui, una cosa que dius, hòstia, vols trobar un pilar de 5?
2: Exacte.
1: Doncs allà tu.
2: Exacte. Totalment.
0: Jo potser seria això. intentar variar alineacions, tant introduint peces diferents. Per exemple, es va introduir la Jana fa uns assajos. Doncs això, anar jugant amb altres peces, que potser et trobes una sorpresa.
2: Sí, clar.
0: Una peça que no la contemplaves o que ho ha fet alguna vegada i no acaba de sortir, doncs potser surt aquesta prova. Mm-hmm. I després les peces que estan fent al Pilar 5, doncs també anar variant-les entre elles, a veure si trobem una combinació.
1: Mm. Molt bé, doncs això en tot cas seran també deures que ja posarem, o que queden pendents, no nosaltres els posem, que queden pendents pel segon tram de temporada.
2: Sí.
0: Ja està.
2: Jo el que volia dir també de Castelldefels, sí, que he dit apartat abans.
1: Ho pots dir moltes coses, sí, perquè tenim un quart d'hora, eh?
2: No, sí. és que no sé qui va ser que fa uns dies em va recordar que havíem tingut un hater aquí a la ràdio de Castelldefels. Mm. Cosa que a mi m'ha fet molt feliç, perquè quan tens un hater significa que ets suficientment important com perquè el teu missatge arribi més enllà.
1: Espera, no m'ha quedat el concepte. Hi havia una persona de Castelldefels que no li agradava aquest programa.
2: Sí,
1: que
0: no, no li agradava.
2: No li agradava a Lola
0: perquè... Però una cosa... Així va dir kamikazes als de Castelldefels.
1: Sí, anava a dir sí. Lola, jo crec que té amics i enemics a tot arreu, vull dir que tampoc seria aquí una gran...
2: Fins i tot dins de la colla, imagina't.
1: Fins i tot dins de la colla, vull dir que tampoc seria una gran sorpresa, no? Dir que algú ha hatejat a la Lola.
2: No, però a veure, no, sí, però jo em vaig sentir molt important.
1: Al mirar al cel.
2: Jo em vaig sentir molt important perquè un senyor que no recordava en absolut ens va escriure
1: fa
2: uns
1: coneixes.
2: Mesos...
1: No.
2: Jo no recordava ni aquesta història i això que em va implicar a mi perquè sóc jo la que em porta les xarxes de mirar al cel. No me'n recordava, però algú m'ho va recordar.
1: Vale.
2: Tampoc recordo qui m'ho va recordar. La qüestió, que sí que és veritat, que jo m'havia ficat molt a Castelldefels perquè al llarg dels anys havíem vist moltes proves suïcides. I com que tenim aquest tarannà, i jo individualment també tinc el tarannà de no anar a lo loco, perquè estàs jugant amb moltes persones i moltes possibles ferides i trencamentes de coses, doncs jo em reafirmava en el meu discurs que Castelldefels eren uns kamikazes. Què passa? Que des de la trobada de colles de l'any passat vaig dir, de la mateixa manera que dic les coses dolentes d'una colla, també dic les bones, quan es fan les coses bé, i el 4 de 8 de la trobada del Baix
0: estava
2: era
0: impecable.
2: De postal. O sigui,
0: impecable.
2: Semblaven robots el sí. que estava fent allà.
0: Així com el 4 de 8 aquell que van intentar pel Raporíssima
2: allò
0: de fa
2: ser,
0: 4 anys.
2: Kamikazes.
0: Allò va ser...
2: Kamikazes? O el 5 sí. de 7 del concurset de fa...
1: del 2022.
2: De fa 4 anys.
0: Sí, sí.
2: Clar, vull dir, tenim...
0: No, el 4 de 8 de l'any passat, la trobada, va ser
2: era una postal, era perfecta. Mm. Doncs aquesta actuació també ens han demostrat que, tot i que en un passat haguessin pogut ser kamikazes, ara estan portant a la plaça coses molt ben fetes, com va ser el 5 de 7 o com va ser la Torre de 7, que també estava impecable, tot i que és una de les més difícils. No direm quina
1: segur,
2: és la...
1: Lola?
2: No parlarem d'això. La qüestió, que sí que van intentar el 4 de 8 i no estava 100% com havia d'estar en 4 de 8 i van decidir baixar-lo. I des d'aquí els vull aplaudir, que van demostrar moltíssima maduresa.
1: Sí.
2: Després ho vam comentar en el grup de Matusers. Tothom opinava igual, que Castelldefels havia sigut una colla molt kamikaze.
0: No,
2: i que aquesta
0: evolució.
2: Actuació havia d'aplaudir.
0: Hi ha hagut una evolució en Castelldefels i molt bé.
2: Parlant a la plaça també van dir que al final potser també havien arribat on estaven perquè prèviament havien sigut kamikazes. Aquí ja no entro.
1: Jo crec que és possiblement
2: és possible,
1: sí.
2: És perquè possible.
1: Possiblement hi ha un moment que tens la gent amb una moral una miqueta penjim-penjam
2: yeah.
1: i dius, mira, me la jugo i et surt un 7 o et surt un 8 i pues, sí, pues, doncs no anaves a rascar res, saps? Com a mínim guanyes moral del yeah. personal.
2: Totalment.
1: Mentre que la nostra filosofia no és anar a arriscar per a veure, igual rasquem un 7, no, és més anem a ser conservadors, anem a rotar peces no perquè tothom pugui pujar en un o altre.
2: Exacte.
1: Bueno, són trenes.
2: Sí,
1: també he dit, Lola, que si algú... Que això no és el 324, eh? Que això no és, això no és Can Basté. Aquí som nosaltres tres, o qui fóssiu a l'alineació d'abans, parant de les nostres merdes. Saps que si
2: sí,
1: algú s'ha de prendre aquí les coses...
2: A mi m'ha fet il·lusió,
1: eh? Mirant el cel de Molins han dit... Pues, saps? Tens dos problemes a la vida. Prendre-t'ho sèrio i enfadar-te i desenfadar-te.
2: No, si jo... I a mi no va treure la son, llavors tu que se m'havia oblidat fins i tot aquest senyor, o no, i no sé què és.
1: És que ara ens estarà escoltant i dirà... A sobre s'han oblidat de mi. O sigui,
2: perdó,
1: no només relaxant de la meva colla, sinó que ara s'oblien
2: de la meva
1: existència.
2: Persona de Castelldefels que va escoltar aquell programa random en què us vaig dir kamikazes.
1: Cuyo nombre no nos acordamos.
2: Després ho podem buscar, perquè està als DMs de Mirant al Cel. ho sento, no pretenia oblidar-me de tu. És que tinc moltes coses al cap. I sóc una mica TDA. Llavors, cosis. Però bueno, que ara ho he tret una altra vegada perquè algú m'ho va recordar. I volia dir que tant com vaig dir aquella vegada allò, i ho deia, crec que en fundament, ara també tinc en fundament, que Castelldefels ha fet una passa endavant i que realment
1: sí, sí.
2: és per aplaudir-los.
1: Fantàstic.
0: Sí, sí.
2: Ja està.
1: Dit queda.
0: Sí, jo els vaig veure com a colla de 8.
2: Sí.
0: És a dir, tot i que ahir
2: no
0: van fer el 4 de 8, van fer la Torre de 7, però el 4 de 8 no, els vaig veure amb un tarannà de colla una mica, bueno, més gran.
2: Amb el cap més ben posat, sí, apuesto.
0: Sí, sí. Sí, així que enhorabona.
2: Sí, va estar molt bé, la veritat. I Terrassa també, que no estem dient res pobres, però Terrassa molt bé Terrassa, també la cosa que van fer.
0: Terrassa ja estem acostumats
2: molt,
0: que...
2: Molt segurs i molt, molt bé tot.
0: No, sempre fan castells.
1: Que venien de festa major.
0: Sí.
2: Correcte, sí, sí. Venim de ressaca, que també s'ha de produir això.
0: Una actuació una mica més tranquil·la del que seria Terrassa, però molt bé.
1: Sí. Venien de festa major i venien de caiguda.
2: Van caure.
1: No, van caure per festa major.
0: No
2: pot ser.
1: Jo crec que... No crec
0: sé,
1: que alguna,
0: no sé.
1: Que,
2: pot ser. Jo és que ara només tinc el pensament, el 4-7 per sota de les plugues, que sí. M'ha deixat... La pell de gallina, he vist el vídeo avui.
1: Pues, la pell de gallina. De la Sònia.
2: Sí.
0: Sí, 4-7
2: per sota, sí.
0: Que
2: sí.
0: Era el primer de la seva història. Sí, que també
2: l'última pujada és de dir, buah, sí, sí, va, sí. La, i la gent cridant el públic i com ho lluiten i com ho aguanten és, t'ho juro, la pell de gallina se m'ha posat. Així que sí, enhorabona, Cargolins.
1: Un intent de 4 de 8.
2: Mm-hmm. Els hi va caure, vale.
1: Bueno. Fer primer un intent desmuntat de 4 de 8 i després un intent de 4 de 8.
2: Bueno, suposo que també actua a Terrassa, tenint en compte que tens la colla a l'altra banda, et fica molta més pressió de la que... De la que ja sí. De normal hi ha una actuació.
0: Bueno, també és el que diem, més anys de concurs, tothom vol anar a màxims.
2: Sí, passa i... que has d'anar en compte perquè pot ser un arma de doble filo, sí. Això. Perquè sí, et pots lesionar i pots no tenir peces importants sí, sí. Pel concurs, que tampoc queda tant. Segons la lesió que tinguis, cuidao.
0: Sí, sí. Doncs ja està. Última actuació del primer tram acabada. Després vam anar a la platja alguns.
2: Quants?
0: Alguns de colla vam anar a la platja amb entrepans i pizzas i coses
1: varies. Parlant de platja, si ens estàs escoltant Marza Balza, el Rius no oblidem, tu acabaràs al mar tard o d'hora, vale?
2: Vull dir... Ah, perquè se la van portar. Això no ho veurà molt
1: d'ell. És un missatge que queda mar. Acabaràs al mar tard o d'hora. Vale?
2: Mar al mar,
1: La mar acabarà al mar tard o d'hora.
2: Quin tancament de cicle més bonic.
1: Passarà. Vale?
2: Passa que no era el dia perquè hi havia bandera groga.
1: No era el dia perquè havien de marxar el Mitchell i l'Helena a buscar la Sabela, que els hi tornava de campaments.
2: Sí, i anaven a casa els iaios.
1: Encara que fos bandera groga o bandera vermella,
2: ui, escolta, no?
1: La mare es mereixia anar al mar. Per tant, ja està, no passa res. Per deferència, el Mitchell i l'Helena i a la Sabela, pobreta, que l'havien d'anar a buscar.
2: I
1: la Berta, pues, que estava per allà, també.
2: Ah, vale.
1: No va acabar al mar, però mar...
2: Vas al mar.
1: Acabaràs. Tant o d'hora, acabaràs.
0: Doncs això.
2: Home, estaria quan tornava aquells d'una sortida de la platja.
1: I després nosaltres també vam acabar al mar. Nosaltres sí que vam acabar al mar.
2: Correcte, fent castells i fent...
0: Bueno, intentant, perquè...
2: Aquello era...
0: Hi havia unes onades que...
2: De fet, vam patir per la vida del Cristian bastant, perquè Cristian no sap nada. I tenia sus vigilantes allí posades a la voreta del mar, vigilant tota l'estona que el Cristian digués a cap fora.
0: S'anaven donant el relleu i quan em vigilava una, em vigilava una altra.
2: Va ser bastant greu.
0: Sí, perquè jo sé fer submarinisme, però no sé nada.
1: Bueno, si fes no submarinisme, bolla... nada és com fer submarinisme, però per sobre l'aigua.
2: Se li dona millor per baix, al Cristian. No. Dóna-li una bombona, dóna-li un neopreno, llavors ell bien.
1: No, correcte. El tema és que no té flotabilitat, no? Llavors...
2: No massa. Per això vol la bolla, sempre. Sí. Això li comprem uns panguitos, el proper dia.
0: I ens va picar el sol una estoneta, sí que va sortir el sol, però després vam estar prou bé. Sí.
1: Va estar molt bé. Va ser un bon dia.
2: Un campamento gitano allí.
1: Bon dia per aquí també, amb la Martina. Jo vaig deixant coses aquí, factous, per quan tornem a la platja. De moment la Martina i jo som els primers i únics guanyadors del concurs de pilars matossos aquàtics, perquè som la parella que més vam aguantar.
0: Què va? Pilar.
1: Evidentment, qui si sí, no?
2: La Ivete
0: i jo vam estar...
2: Amb una persona que és una competidora nata.
1: Però tu, quan et va pujar tu la Ivete a sobre?
0: Vam estar una bona estona, si vam fer...
1: Però quina mentida! Vam fer un intent de torre, és veritat.
0: Vam fer un intent de torre.
1: I qui va caure abans?
0: Però quan estàvem esperant...
1: La Martina i vam fer molts més pilars. Un molts més pilars i dos van durar molta més estona.
2: Bueno, i ens sembla la idea de fer sortida al mar, a fer la revanxa.
1: Bueno, exacte, la Martina i jo...
2: Perquè la mar acabi al mar.
1: La Martina i jo llancem aquí
2: el guante. El guante del...
1: Som campions invictes. De moment som campions invictes, hem guanyat el 100% de concurs a pilaners. Ja està, aquàtics.
2: Jo no em ficaré, jo sóc suïssa.
1: Ja està. Adriana, divendres li pots posar aquest podcast a la Martina quan estigueu tornant de tren.
2: Correcte.
1: Perquè estan de colònies aquesta setmana.
2: Quina
1: per tant,
2: sort,
1: Tenen 2 hores i mitja de tornada de cotxe, així que amb aquest podcast ja fa 50 minuts. Només els hi quedaran 1 hora i 50 més.
2: No, però estarà molt cansada de dormir, pobra, segur.
0: Doncs bé, última actuació.
2: Estàs tornant al tema, has dit ja 3 vegades l'última actuació.
1: I 4 i 5.
2: I 4 i 5.
1: És que és el nostre tema d'avui, última actuació.
2: Última actuació.
0: Tornem el dia 28 d'agost.
2: Tu no.
0: Jo no. Llavors tenim 5. Era 5?
1: El dia 5?
2: Sí, Sant Celoni,
0: que anem a tornar a veure l'actuació als companys i a les companyes de Baix Montseny. Després anirem a Caldes.
1: Correcte. Jo crec que és el diumenge 13, però... Sí. O és el, si no
0: sí,
1: és el 13,
0: sí.
1: És el
0: 12. Jo crec que és el 13, sí.
1: Pues ja m'ho apuntaré.
0: Amb els companys de Caldes. I diria que Sagrada Família, també.
2: És que no ho sé, perquè com que ens han tret les actuacions de l'Aleta no ho podem mirar.
0: I la següent ja és Festa Major, que és el dia 20, diria, el dia 20.
1: Correcte, diumenge dia 20.
0: Amb una actuació potent. Poble Sec, Esparreguera i... Castelldefels.
2: És que ho vam mirar l'altre dia amb el Camp Claret.
0: Venen...
2: Per diada. Foix?
0: No.
2: Bueno, i una...
0: No, Castellers i Foix venen per diada.
1: No ve Lluçanès?
0: No, Lluçanès també ve per diada. Poble Sec, Esparreguera.
2: Esparreguera.
0: Poble Sec...
2: Cornellà no tornava a estar? No, Cornellà a Molins no.
0: No me'n recordo. Mira que he fet jo calendari, eh?
2: Està molt bé, això. Ja t'has de confonir amb l'any que ve i... És que justament aquesta conversa la vam tenir el dimecres quan vaig arribar a assaig amb el Claret i amb
1: el José Luis, perquè estàvem mirant el tema dels dinars.
2: Correcte.
0: Bueno,
2: que estarà molt bé la diada de Festa Major.
0: No, és una diada potent, eh? O sigui que hem de treballar per fer castells mínim el 3 de 7 una altra vegada.
2: I el 4 estaria molt bé.
0: I el 4 doncs, estaria molt bé també tornar a treure la plaça.
1: I tant. Ja matarem el mes de setembre amb la nostra
2: amb la barra.
1: Ja tradicional barra de Festa Major, si és que aquest any ens la concedeixen també.
2: Esperem que sí.
1: I el Pilar ha pujat per les cales, que també hem de començar a practicar-lo.
2: Correcte.
1: Que també vam fer un parell de proves en algun moment del primer tram. En plan, sí, que així no ens agafin els pixats del ventre i també ja ha tornat a caure de l'alineació. Però
2: bueno,
1: ja està.
2: Es recupera.
1: I això és... Evidentment, ja quan hagi d'arribar al mes d'octubre ja en parlaríem.
0: Estic intentant mirar a veure amb qui és, però ara us ho dic.
2: Vale. Jo és que jo no puc ajudar. I mira que vam tenir aquesta conversa, literal, que tinc
1: sí.
2: Però ja se m'ha oblidat.
0: Podem anar fent repàs del primer tram.
2: Sí, has fet aquí un treball de recerca durant una estona.
1: Periodisme d'investigació, que evidentment ja farem també dilluns que ve. Utilitzarem aquestes dades per posar les notes.
2: Sí.
1: De moment, aquest primer tram... Evidentment, això serà més números tècnica. Després ja la setmana que ve ja parlarem també una miqueta de la feina de la Junta, no?
2: Mm-hmm.
1: O del que s'ha trobat la Junta. Però de moment, a nivell tècnic, han sigut 9 diades, de les quals una es va anul·lar per
2: la gràcia de tots.
1: Per la gràcia de Déu Nostre Senyor.
2: Perquè vam fer unes migdiades increïbles aquell dia.
1: Exacte, a mi l'Anna ens va permetre allargar el dia a l'IKEA i és la diada de Sant Cugat que va ploure torrent, una pluja torrencial,
2: literal.
1: I la van anul·lar. Per tant, han sigut 8 diades efectives. En aquestes 8 diades hem vist un total de 23 castells, evidentment la gran majoria de Gavà de 6, menys el 3 de 7 de diada.
0: Sí. Badalona.
2: Era un groc.
0: Badalona, Poble Sec i Esparreguera.
2: Xulíssim. Molt bé.
1: Diada completa. Pues quatre colles...
0: Podeu seguir.
1: Aquesta temporada, això, primer hem vist 23 castells carregats.
2: Molt bé.
1: És un intent de la torre.
0: Descarregats.
1: Descarregats, perdó.
2: Carregats.
0: Carregats. Imagina't 23 carregats.
1: 23 carregats. A veure, han estat carregats.
0: Sí.
1: I també descarregats.
2: Sí.
1: Hem vist 6, 3 de 6.
2: Molt bé.
1: Hem vist 6, 4 de 6.
2: Ai, que bonic. Molt bé.
1: Hem vist 4, 3 de 6 de magulla.
2: Molt bé.
1: Hem vist 3, 4 de 6 de magulla.
2: Vale.
1: Hem vist 2, 5 de 6.
2: Molt bé.
1: Hem vist un 3 de 7.
2: Molt bé.
1: I hem vist una torre de 6 descarregada i una que es va quedar en intent.
2: Molt bé.
1: I si m'he descomptat i falta alguna cosa, doncs la veritat
2: truqueu
1: és que no cal que ens ho corregiu. Ja està, ho sabeu, felicitats, us donarem un gomet per tenir les dades correctes, però això és una mica...
2: I una estrella,
1: el que fet...
2: perquè vol dir que heu vingut a totes les actuacions.
1: Exacte. Jo de moment tinc estrella.
0: Jo no.
2: Jo crec que també.
1: De fet, aquesta temporada... Evidentment, encara queda el segon tram. Crec que ja arribem, en aquest moment de temporada, amb més gent amb potencial estrella que l'any passat.
2: Pot ser.
1: L'any passat va haver-hi molt poques estrelles.
2: Jo.
0: I aquesta temporada no la tindré.
2: Molt malament.
1: Jo dels 6 anys que m'he tirat a Junta només n'he pillat una.
2: Jo de 12 anys que fa que estigui a Castellà només en tinc una, també.
1: Així que...
0: Jo de les 4 que tinc, 3 era tècnica.
2: És un tema.
0: Que llavors...
2: Que està feo. Doncs,
1: que és el seu.
0: Tu obligues una mica més a anar-hi.
1: És un
0: seu. I una sí que la temporada passada no era tècnica i llavors sí que...
1: Bueno, pot ser, he fet bé els números o no? Perquè era 8 per 3 no haurien de ser 23, la veritat.
0: Pues
2: no,
0: perquè
2: Lluçanès...
1: Ah, 8 per 3, 24, però clar, de Lluçanès només vam fer...
2: Un castell menys.
1: Exacte. Ah,
2: per la calor.
1: Exacte. Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Guiny, guiny, cot, cot.
2: Cot, cot.
1: Doncs molt bé, això ha sigut una miqueta el resum casteller del que ha vingut sent el primer tram. Evidentment, jo crec que... Bueno, és una base sobre la qual treballar de cara al segon tram.
2: És un aprovat.
1: És un...
0: Sí.
1: Bueno, això ho veurem la setmana que ve.
2: No, és un
1: possible
2: aprovat.
1: És un possible aprovat, exacte. Vale. O és un possible notable, és un possible excel·lent. Vull dir que la setmana que ve veurem què és.
2: També actuarem. També puntuarem actitud.
1: Home, jo... En quin sentit?
2: Perquè tu quan anaves al col·le fent la prevaluació i aquestes coses et comptaven els exàmens i els treballs que entregaves, però també l'actitud que tenies a classe.
1: Clar.
2: Pregunto.
1: Home, jo crec que és important valorar...
2: És el conjunt.
1: L'actitud en aquest cas, que seria l'actitud que tens davant de la colla? Durant els assajos, durant les diades?
2: Jo estic suspesa. Les assistències d'assaig...
0: per assistència estàs suspesa.
2: Però tu, jo ni a setembre,
1: però, vaja. Però, bueno, crec que no has acabat de... No sé, igual no tenim... Tu què penses? Que valorem persona per persona?
2: Estaria guapíssim, però no acabaríem mai.
1: No, no acabaríem mai.
0: Hem de fer tres programes, eh?
1: Exacte.
2: Bueno, tampoc tants.
0: David, la setmana que ve, tot l'estudi...
1: Tot l'estudi nostre.
0: L'estudi tota la setmana per nosaltres.
2: Tota la ràdio.
1: No perquè no som tanta gent, llavors.
0: Ja, de veritat, tampoc.
2: Per això, que tampoc hi ha per tant.
0: Sí.
1: Però no, o sigui...
2: Bueno, quan fem la valoració personal també ens podem autopuntuar.
1: Nosaltres...
2: Jo m'autopuntuo baix.
1: Nosaltres som un mitjà de comunicació. Els mitjans de comunicació, i aquí el David i l'Oriol s'està per allà fora em donant la raó, serveixen per fiscalitzar el poder. Per tant, nosaltres hem vingut aquí a donar notes aquí.
0: O per col·laborar-hi.
1: O per col·laborar-hi, exacte. I com que jo aquí encara de moment no estic veient un pernil ni un mòbil que ens estigui gravant, Salva, no ens has corromput com ens havies de corrompre. Per tant, nosaltres de moment encara estem fiscalitzant el poder, no? Quan ens arribi el pernilet ja en parlarem, exacte. Però de moment fiscalitzarem per lo dolent, serem equànimes.
2: Vale.
0: Estupend.
1: Us sembla bé?
2: Sí.
1: Fantàstic.
2: Oh, vaja.
1: A més, mira, sí, jo crec que al David no li ha agradat molt això de que no siguem corruptes i ens ha decidit fer-nos fora.
2: I visca la corrupció.
0: Doncs bé.
1: Molt bé.
0: Doncs això, nosaltres ens queda un programet que farem la setmana que ve, el dia 20, i ja tornem després d'estiu.
2: S'acaba l'any. Sí. S'acaba l'any i tornem a l'any nou, perquè tornem. Això funciona així.
0: Sí. El setembre és any nou.
2: És any nou.
0: Per profes.
1: I vida nova.
2: I per tothom.
0: Sí. Doncs això, ens veiem la setmana
1: Fantàstic.
0: Que ve, Adri.
1: Ens veiem dilluns que
0: moltes
1: ve.
0: Gràcies. Moltes gràcies, Lola.
2: A tu, Cristian.
0: Moltes gràcies al David, com sempre.
1: Ai, fem spoiler, aquest cap de setmana és festa major de Corbera. Per tant,
2: Correcte.
1: Si algú vol passar-s'hi, divendres tenim la Ludwig Band.
0: Correcte.
1: Val?
0: Doncs moltes gràcies a tots i fins la setmana que ve.
1: A vosaltres.
2: Adéu, adéu, bona fira.

0: han aconseguit estabilitzar l'incendi d'aigua Murcial al camp fa tot just mitja hora. Més de 270 efectius i una setantena de vehicles, 6 mitjans aeris també, han treballat per l'extinció d'aquest incendi forestal que ha mantingut a 220 persones evacuades. El foc ha calcinat 142 hectàrees d'aquest terreny forestal i, recordem, podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han tingut lloc els darrers dies en aquesta zona. I satisfacció a l'Associació Catalana de Micropobles per l'anunci que ha fet aquest cap de setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, de la posada en marxa d'un pla de pobles amb què pretén injectar 400 milions d'euros en 4 anys als municipis més petits de Catalunya. Joan Solà, president de l'Associació de Micropobles i alcalde de Riner, ha explicat a la xarxa que la proposta s'adequa molt a les necessitats dels pobles petits.
1: Sí, no només és per als micropobles, sinó que va molt més enllà el pla, però sí que estem en compte els micropobles d'una forma molt especial, doncs, per poder-s'hi acollir. I sí, doncs, de què el ventall de possibilitats que ofereix com invertir aquests diners sí que és d'una forma molt clara i directa, doncs, pensada cap a aquesta realitat, no? Que moltes vegades se'ns fa difícil de dir no només obtenir els recursos, sinó poder-los executar, doncs, per les manques tècnico-administratives que aquests ajuntaments tenim.
0: La primera convocatòria del pla de 100 milions es posarà en marxa aquest mes de juliol. Justament avui, que hem sabut que Barcelona presenta Ciutat Meridiana la propera convocatòria de pla de barris de la Generalitat i proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'illes, instal·lació d'ascensors, espais d'ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. I Junts anuncia que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic respecte als pressupostos. El portaveu de Junts, Josep Rius, assegura que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-lo, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. I avui ha començat la votació del procés participatiu perquè els veïns de Roda de Ter a Osona decideixin quina de les opcions els agrada més per solucionar la problemàtica del trànsit rodat que travessa el municipi. Una votació que s'allargarà fins al proper dijous. I el Barça comença pretemporada, serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant. Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a una estada al Regne Unit.
2: Informació local.
3: Aquesta setmana hi ha una jornada, segona jornada, Dones que inspiren, de la fàbrica Ferrer i Mora fins a l'actualitat. És en el marc del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat i és una jornada que es farà aquest dijous a la tarda a la Biblioteca El Molí. Una taula rodona a Madalena Cobos, sòcia del Centre d'Estudis Comarcals, exmembre de la Junta i exdirigent sindical de Comissions Obreres. També hi haurà Elvira Bolos, extreballadora de la fàbrica Ferrer i Mora i infermera de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. I finalment, a la taula rodona també hi haurà Vanessa Camacho, docent i coach de lideratge i gestió empresarial especialitzada en desenvolupament del talent i transformació d'organitzacions. Hi haurà una activitat introductòria amb Lucía López de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Doncs aquest dijous a la tarda de 6 a 8 a la biblioteca. Podeu fer la inscripció a través d'un codi QR en aquesta activitat que organitzen des del grup de dones i el Consell Comarcal, els diferents ajuntaments i la Diputació de Barcelona. De cara a altres activitats, altres propostes de dimecres a la tarda, doncs a 6:45 a la llibreria 100 Vides, al carrer Verdaguer, hi haurà contacontes amb els Vivim del Cuento al carrer Bruc, just al costat de la llibreria 100 Vides, que és qui organitza aquest acte. Us explicaran contes desexplicats, el retorn de la Sireneta, en aquest cas, aquest dimecres a 6:45 al carrer Bruc, just al costat de la llibreria. I divendres es fa l'últim concert de les nits musicals del SEM, al pati de Can Ametller, en aquest cas amb Ismael Arroyo. Ressonàncies del romanticisme és el títol d'aquest concert, que comença 9:15, abans però a les 8 obertura de portes, per si voleu fer sopar de carmanyola. El preu de l'entrada és de 17 euros pels socis del SEM 12 i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Hi haurà també servei de beguda aquest divendres al pati de Can Ametller. I dissabte continuen les activitats de l'estiu als parcs que organitza l'Ajuntament. Dissabte a les 10 de la nit a la plaça 1 d'Octubre, cinema La Fresca amb la pel·lícula Jurassic World. I també dissabte al vespre, a partir de les 9, l'Associació de Veïns del Barri del Canal continua amb les activitats d'estiu. En aquest cas hi haurà ball a la plaça Vicenç Fernández. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la Roca del carrer Major 31.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
4: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
3: A la nostra edat estem fets uns tequis.
5: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
2: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Aquí estem com cada dilluns a Tot Teatre. Avui ens anem corrents al Teatre Romea perquè volem parlar amb el Jordi Cornudella, que és el director musical i composició de la banda sonora d'aquest retrat de Dorian Gray que fa dies que ja que es fa al Teatre Romea, però que no podeu perdre, metge, que teniu canari, que està molt, molt i molt bé. Senyor Jordi Cornudella, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Bé, i tu?
1: Doncs bé, estupendament.
0: Com va la calor? Quines coses d'ahir volia aquests dies, oi?
1: Està apreta fort. Sí, bueno, sí. Anem sobrevivint com puguem.
0: Jordi, ara que estic aquí davant de tothom, et diré que a part de l'espectacle que em va agradar molt, tinc que dir-te que la banda sonora, poques vegades, m'ha entrat tan bé com amb aquest retrat de Dorian Gray. Que trobo que està fantàsticament posada, que és quasi un altre personatge.
1: Que bé, moltes gràcies, sí. T'ho agraeixo.
0: M'agrada molt, no t'has compte, i et porta allà on vol el Dorian Gray.
1: Doncs mira, al final, amb això, una de les coses que teníem molt clares des del principi és que el que estàvem explicant entre tots era una història, vull dir que més que lluïments personals, tot havia de sumar en la mateixa direcció, llavors almenys amb la música el que vaig intentar fer, és que jo...
0: Doncs...
1: Explicar la història, ajudar-la, acompanyar-la, per tant, t'agraeixo el comentari.
0: Sí, sí, molt, em va agradar molt. Escolta'm, com va arribar a tu a les teves mans aquesta proposta?
1: Doncs mira, a través del Marc Rosic, que és
0: el... Que dolent que és el Marc, Que dolent que és el Marc.
1: Va ser ell que em va explicar que això en un primer moment havia de ser, segurament era un monòleg sense música, però llavors hi havia estat pensant i que li agradaria que tingués música, i llavors va pensar en mi i ja està, vam començar a parlar. A mi de seguida m'agrada molt la idea, perquè el retrat de Dorian Gray m'encanta. Amb el Marc havíem fet coses molt petites junts, però mai una cosa de creació plegats. I més a més també em va dir que la idea és que ho fes l'Àngels Bunyalons, i això a mi em va semblar...
0: Ja va ser, oi? Ja.
1: Clar, imagina tu. Sí.
0: I com diuen allò, i la inspiració d'on la vas treure?
1: Això sempre em costa molt de respondre, perquè et diria que, per tornar una miqueta al mateix, amb això d'explicar una història, la primera explicació més gran sempre ve del propi text. És a dir, que si el text ha de dir, la primera frase que es canta és Perfum de roses. Perfum de roses ja té una mètrica, ja té una accentuació pròpia.
0: I després, llavors, hi surten els lilàs, també,
1: Sí, els lilàs i les orquídies, també, que són les quantes flors. Però, no, és a dir, hi ha una cosa que parteix del text pròpiament, que el text ja té una musicalitat, i llavors el que m'agrada és intentar-la traslladar a la música pròpiament, però sense perdre la naturalesa del text. Llavors, que és per això que hem aconseguit aquesta integració de la música i el text tota l'estona que va viatjant, perquè una cosa i l'altra són, en el fons, la mateixa. I, per altra banda, clar, l'altra gran inspiració té a veure com amb l'ambient de tot plegat, no? És a dir, que és una història que comença plàcida... i amb això, amb olor de roses i no sé què, i que tu saps on acabaràs, que acabaràs als inferns, no? Llavors, com aquesta idea com de poder acompanyar o il·lustrar, és a dir, que la música fes el mateix recorregut que fa la novel·la, no?
0: Una cosa
1: plàcida i lluminosa, i a poc es anés tornant una mica carregada, una mica adicionant, una mica d'allò, fins que acaba realment... xunga, per entendre. Doncs aquesta va ser com l'altra inspiració. Llavors,
0: Tu dius que...
1: Molt, però...
0: Tu dius que et vas inspirar, entre cometes, només llegint el text.
1: Sí.
0: I et va ajudar, a més, després veure ja posat en escena, o ho has acabat de lligar estava lligat ja?
1: Ja venia d'abans, sí, la feina ja venia feta d'abans.
0: Sí.
1: Clar, perquè quan ens vam posar a assajar al principi de tot, el primer que vam fer va ser muntar la música. Llavors hem anat ajustant coses, però vull dir, de vegades, un cop ho escenificaves, te n'adonaves que aquí necessitem dos compassos de més, o aquí ens en falta un, però l'esquelet gran ja hi era, sí, quan ens vam posar.
0: Sí. Tu has dit aquí que l'Àngels Gullons, que està esplèndida, no podria ser d'altra manera... Està també ben acompanyada pel Jordi Vidal, el Pau Oliver, el Pol Blancafort, i un quintet de corda.
1: Efectivament.
0: L'Eos Quintet.
1: Sí.
0: I això que també va ser idea teva, no? Posar-ho així.
1: Sí, a mi el...
0: Res gravat, en directe tot.
1: Ah, sí, és tot en directe. No hi ha res que no surti de la gent que és escena. És una cosa que també teníem molt clara al principi, perquè teníem aquesta idea de fer... una obra de cambra, realment. Mm-hmm. És a dir, allò, en música clàssica tothom entén què vol dir això, però en el cas del teatre és una mica més estrany o difícil de trobar. Però tenia moltes ganes que fos això, una obra que expliquéssim entre tots, malgrat, òbviament, l'Àngels porta el gran pes de l'obra. Ja, mm-hmm. Tothom està pendent de tothom per anar enllaçant. De fet, és una mena de gran puzzle, sí, a la música aquesta. Sí. Si fixeu-vos que ho heu vist, haureu vist que no hi ha un director al davant donant entrades als cantants. És a dir, els cantants es refien de la música i els músics es refien dels actors. Mm-hmm. Llavors, funciona d'aquesta manera. I el que em comentaves d'això de la corda, sí, el Marc va ser el que va sembrar la llavor al principi, perquè em va dir, m'ho imagina amb un quartet de corda.
0: Jo, ai, el Marc, això no té el culpa el Marc de tot, tot el culpa el Marc.
1: Bueno, és un dels grans culpables, sí. Al principi sí que pensava, ostres, potser tenir un instrument harmònic, com pot ser un piano, no? Sempre ajuda a vestir-ho més, però sí. Llavors em vaig llegir la novel·la del Dorian Gray i vaig dir, hòstia, és que crec que realment li va molt bé aquesta sonoritat de la corda. D'entrada perquè és molt diferent del que la gent pot tenir al cap com a musical. Sí. Això que fem del Dorian Gray, en el fons, en essència, com a definició, sí que és un musical. El que passa que no té res a veure amb els musicals que normalment veiem.
0: No, que va.
1: Un text i una cançó. Aquí com la música i el text van molt de la mà, entren, desapareixen, i hi ha moments que no saps si estan cantant o estan parlant. I, per tant, buscar una sonoritat que fos diferent del que estem acostumats al musical ja em va semblar molt bona cosa. I llavors això de la corda, tenir aquest punt, no ho sé, una mica més clàssic, era una cosa que m'entroncava molt bé amb Oscar Wilde, amb els personatges de Lord Henry, de Dorian Gray. I llavors, donant-hi unes voltes, vaig dir, d'acord, un quartet de corda bé, però jo vull un quintet, vull un contrabaix també, que ens doni greus i que ens doni turbulència, que és el que en el fons necessitem, sí, al final d'aquesta peça, no?
0: Sí. Després ja també hi ha un quintet també, que és moviment, escenografia, vestuari, il·luminació i caracterització, que també és la pera.
1: Sí, home,
0: la escenografia és la pera i l'il·luminació, sí, és la pera. La escenografia, sí, tot.
1: Tothom ha fet molt bona feina, tot, crec. Tot, tot, i tots tot, hem rematat la mateixa direcció, que crec que és l'important. Fer un bon equip i que tothom entengui això, el que et deia abans, eh? Sí. Més que d'anar a cadascú lluir-se amb el seu departament, de remar tots a favor de la mateixa idea. Sí.
0: Escolta'm, el retrat de Dorian Gray, fins quan es treu el Romea?
1: Estem al Romea fins al 2 d'agost.
0: Del 2 d'agost. I després, al desembre, no hi ha alguna cosa?
1: Sí. De fet, a la tardor hi haurà uns quants bolos, si no m'equivoco, per Catalunya, però crec que a Mallorca també, ara no sé si és... Sí. Catalunya o Països Catalans, diguem, sí, i després el desembre efectivament tornaran al Romea. Mm-hmm. Però ara no em facis dir les dates perquè no me'n sé de memòria.
0: Doncs apunteu-vos-ho, el retrat de Dorian Gray del immortal Oscar Wilde al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Jordi, moltes gràcies per la teva atenció. Ha estat un plaer. Ens anirem saludant per ahir als teatres que ens hem trobant. Escolta'm, la pregunta del milió, quins projectes tens que es puguin explicar?
1: Quins projectes tinc? Sí. Després d'això, jo, com, a part d'escriure música, també sóc músic, intèrpret, i faig algunes coses d'actor. Ara estaré amb un espectacle que s'estrena al Lliure, és l'obertura de temporada del Lliure, que es diu Tot fent la vella Helena, sí, que és un homenatge, sí, a la vella Helena mítica del Teatre Lliure.
0: Però això serà Gràcia, no?
1: Això serà Gràcia, efectivament, sí. I després també estic en un espectacle que es diu Jo Travesti, que estarem al Teatre del Raval dues setmanes al novembre.
0: Això ja vaig veure, no? Jo vaig veure fa anys.
1: Pot ser, sí. Guillermota, no sé si l'has vist.
0: Sí, dues vegades o tres l'he vist, sí.
1: Ah, molt bé. Doncs mira, tornem al Maldà també a la tardor. I després, de cara a l'any vinent, estaré en una Mare Coratge al Teatre Nacional.
0: Ah, sí.
1: Justament el Teatre Maria Mestres, que just ara l'acaben de fer, sí, director del TNT. Així que...
0: Pues sí.
1: Bé, una temporadeta...
0: Bé, molt bé, doncs tu, m'alegro molt. Doncs sí. Escolta, ens anirem veient, eh?
1: Oh, i tant, espero que sí.
0: Anem saludant. Jordi, molta merda i moltes gràcies altra vegada. Bona tarda.
1: A vosaltres. Arreu, que vagi bé.
0: Adéu.

Bé, bé, bé, ja heu vist que avui tenim la música, les cançons de la gran Barbra Streisand, i avui tindrem moltes cançons de diferents musicals, i avui hem començat pel South Pacific, que ha obert el programa, i més endavant us aniré dient el nom de cada cançó. Aquí som fans de la gran Barbra Streisand. Doncs ara, d'aquí un ratet, hem quedat per parlar doncs, amb dues grans actrius, joves, però hi ha grans actrius, que és la Júlia Bonjoc i la Miranda Gas, que estan al Poliorama amb l'obra de Batista Abman i dirigida per Ferran Utzet, La Truita. Fins a llavors, una cançó més de la Barbra Streisand. En aquest cas, tindrem el Michael Crawford i el Fantasma de l'Òpera.

0: Bé, doncs deixem a la Barbra Streisand i les seves magnífiques cançons, que canta ella, clar, i ens anem al poliorama. Ja sabeu, baixant a les Rambles, a mà dreta, les Rambles estan que estan totes passades per arriba, però bueno, ens anem al poliorama perquè ens ho volem passar molt bé veient una gran obra, una obra del Baptiste Atman, dirigida pel Ferran Utzet, La Truita. I volem parlar, de moment, amb una de les intèrprets, la Miranda Gas. Miranda, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal? Què tal? Com va això?
1: Molt bé.
0: Sí,
1: molt
0: la bé, calor bé, se suporta, s'aguanta, no?
1: Es porta, es va portant com es pot, amb paciència.
0: Què me'n diem de la truita?
1: Com?
0: Què me'n diem de la truita?
1: Com
0: en
1: diem? Què
0: me'n dius?
1: Què te'n dic? Doncs mira, doncs que estic molt contenta de formar part del repartiment d'aquesta obra.
0: De l'elenco, que jo, no? De l'elenco.
1: De l'elenco, del repartiment, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Que està anant molt bé el Teatre Poliorama, estem molt fresquets i molt contents d'això, d'aquest text, d'aquesta companyia i d'aquesta meravella de públic que ens està omplint la platea cada vespre.
0: Normal, normal.
1: Que està rient amb nosaltres, plorant amb nosaltres, pensant amb nosaltres.
0: Molt bé, molt bé. Em sembla que ja tenim la teva companya, la Júlia, també. Júlia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Què tal? Com va això? Bé?
2: Doncs aquí, aguantant la calor com podem.
0: som tants aguantant la calor, tu. Estic aquí amb la Miranda.
2: Home.
0: Hombre, per favor.
2: Ja l'has felicitat. Hola,
0: germana. Ah, sí? Doncs felicitats, ves? Ah,
1: no, va ser ahir l'aniversari.
0: És igual,
1: ja està, no ho podem fer. Dura tant.
0: La truita, aquesta obra del Baptiste Atman, com va arribar la proposta a les vostres mans? Vull dir, qui és el culpable?
1: En el meu cas, el Ferran Utzet.
0: Sí.
2: Exacte.
0: Ja el coneixíeu?
2: El culpable de tot és el Ferran.
0: Ah, sí? ja li diria alguna cosa quan el vegi. Escolteu-me, com van anar els assajos?
1: Bé, van anar molt bé els assajos, van ser molt divertits, van estar molt ben organitzats per part del Ferran, perquè és una obra molt difícil de muntar, perquè barreja molts tons i perquè està escrita d'una manera que sembla que sigui tot molt casual i molt pim-pam i molt naturalista, i en realitat és molt complexa, i va ser molt interessant i molt

0: actors, perquè la companyia és meravellosa. Mm-hmm. I vam anar com desentranyant tota aquesta barreja de llenguatges, sí, i de missatges amagats darrere la quotidianitat, tots plegats, i aquesta cosa bonica que té el teatre, que estàs treballant, però estàs reflexionant sobre tot el que t'envolta alhora, i és pues molt, sí, enriquidor.
1: I la gent que surt, és de les que dius que sortirà pensant que bé que tinc una família.
0: No ho sé, Júlia, tu què creus?
2: Home, sí, espero que la gent pensi...
1: Depèn, no?
2: Que clar, és delicat.
1: Sí.
2: Home, jo crec que a totes les famílies hi ha draps bruts, que es poden netejar o no, i llavors hi ha cadascú que gestioni,
1: sí,
2: els seus problemes. Però crec que també, ahir ho parlàvem, no?, de que al final nosaltres estem fent una obra de teatre, que nosaltres ens podem tirar els plats a la cara i dir-nos les veritats, i després anem a casa tan tranquils i no ha passat res, saps? Uh-huh. Vull dir que no sé si en una família veritable dir aquestes coses, no sé fins a quin punt. Sí, a vegades potser és millor callar, no? No ho sé, no ho sé.
1: Això, cada família, aquestes coses quasi sempre passen, com diuen sempre, als sopars de Nadal, no?, quan es troben tothom.
0: Sí, però també quan l'alcohol està fent una mica així que tot emulsioni, també és més fàcil que passi. Això, al Nadal, com bé dius, passa, sí, i en aquest dinar també passa.
1: També passa. Escolta, quant de temps heu trigat des de... No sé si vau fer allò que diuen treball de taula fins al dia de l'estrena. Com de temps ha passat?
2: Doncs vam fer primer una lectura,
1: sí,
2: que va ser... Doncs vam estar com una setmana fent la lectura.
1: Sí.
2: I llavors ja després vam agafar... Va passar un mes sencer sense fer assajos ni res. Mm. I després ja vam fer els assajos d'un mes i mig, més o menys, mirant-la.
0: Mm. Sí. Sí, sí,
1: sí. I ja aquest dia que va començar a fer assajos amb espai físic, ja et van dir, el Ferran va dir, vull que vingueu amb el text après. És
0: bueno,
1: així?
0: Sí, no. L'intenció era com tenir-ho el màxim treballat, sí, però després també molt flexibles de fer molts canvis de text, a retallar...
1: Mm. Sí. El Ferran és d'aquests que corten i peguen?
0: Bueno, a l'obra li calia per una qüestió de durada també, sí, i de que l'original em sembla, no ho sé, Júlia, tu potser m'ho pots dir, que l'original no sé si durava 3 hores i mitja.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, durava 3 hores i mitja i feien com una mitja part, o sigui, feien l'entreacte així com toca, i aquí nosaltres per poliorama, perquè és un teatre de multiprogramació, no podien allargar-se molt.
1: Ja. Yeah.
2: Llavors el Ferran va agafar com l'essència de cada, no, de cada escena, i hem anat com retallant una mica, però no perds res, saps? És a dir, nosaltres hem llegit sencera l'obra. I realment no et perds una cosa així o un missatge fonamental. No, vull dir, està tota l'essència i totes les coses que passen estan.
1: Estan. I aquí dura 2 hores, no? Més o menys? Sí. Uh-huh. 2 hores. Parlem una mica dels vostres companys d'escena.
0: Parlem-ne.
1: Va, parlem-ne. El Marc Bosch, què tal?
0: Bueno, és menyspreable. Doncs a veure, el Marc Bosch...
1: L'Arnau Puig...
0: Estic fent broma, per favor, deixa-m'ho dir, perquè
1: sí,
0: si no...
1: Sí, clar, ja.
0: No, el Marc Bosch, doncs si voleu contesto jo, perquè és qui fa de la meva parella, doncs...
1: Sí.
0: És, ja ho sabeu tots els que l'heu vist treballar, és un molt bon actor. Jo us dic a més que és un molt bon company amb qui és molt fàcil jugar, com si diguéssim. I que està fent dins d'aquesta constel·lació familiar, fa que hi ha uns pares, unes filles i les parelles.
1: Mm-hmm.
0: Aleshores, sí, el Marc fa d'una de les parelles, que és molt recent arribada. Mm. I, per tant, no té el currículum que té l'Arnau Puig, per exemple, que deia, que és parella de tota la vida.
1: Mm-hmm.
0: I passa el mateix amb la teva parella, no, Júlia?
2: Amb la Tai, sí, la Tai també és meravellosa, és una gran actriu i ostres, també ens ho passem molt bé nosaltres, el que passa que, com que tardem més estona en sortir en escena,
1: sí,
2: fem moltes coses a dins, i fem llegim...
1: Mm.
2: Juguem a jocs de taula, anem fent coses com també per conèixer-nos.
1: També, perquè també, sí. Final, doncs, mm-hmm. I la Sara Espígol, fa que la Sara Espígol...
2: Ai, la Sara Meravellosa també és la germana mitjana i és la que va repartint el bacallà.
1: I la cosa va de truita.
0: I la cosa va de truita. Sí.
2: Exacte.
1: Després ja els pares ja ni te cuento, el Jordi Buixaderes i la Emma Vilassau, ja ni te cuento.
0: La presentació, humanament i professionalment, sabem bé que són un 10.
1: Mm. Molt bé, després del programa, quan acabeu?
2: Doncs acabem, o sigui, fem una pausa el 8 d'agost.
1: Sí.
2: Llavors tornem des del 8 de setembre fins al 18 d'octubre, més o menys.
1: Ah, bé. Bé, doncs tenim truita per temps, no? Que bé.
0: Sí.
1: Que bé.
2: I després també hi ha
0: una gira programada també molt bonica. Sí. Mm.
1: Fantàstic. I ara, particularment, tu, Miranda i la Júlia, a part de la truita, què teniu? Que es pugui dir. On les veurem després?
2: Ai,
1: el que es pugui dir, eh? El que es pugui dir.
2: Per què la feu sempre? No ho entenc. O sigui, és com algo de que no n'hi ha prou, no?
1: Clar que no en tenim prou.
2: L'altre dia també ens la vam fer. Ja, però a vegades és delicat, perquè potser no... I si no tenim feina després de la truita?
1: Sí,
2: què
1: diem? Què dius?
2: Que no tenim feina o que sí que en tenim?
1: Que sí, però que no es pot dir, ja està.
2: Ah, doncs que sí que, però que no es pot dir.
1: Clar, i quedes de marxa bé.
2: O vacances expulsades pel musical, això també...
0: Has de tenir en compte que quan tens un compromís tan llarg,
1: sí.
0: una producció amb la fortuna que tenim amb aquesta,
1: sí.
0: que és que hi ha un període d'assajos consistent, una primera temporada, una segona temporada i una gira, també és difícil. O sigui, tenir feina, estem parlant de gairebé un any, o almenys una temporada vista.
1: Sí.
0: Aleshores, jo crec que això, pues, sí, tothom té coses emparaulades, coses que s'estan movent, coses que es poden parlar, coses que no, però realment aquí la singularitat és tenir un projecte amb un recorregut tan llarg.
1: Sí, totalment d'acord.
2: Jo crec que sigui una cosa com excepcional. No és la norma.
1: Doncs a la truita fins quan m'has dit...
2: com 18 d'octubre.
1: Déu-n'hi-do. Molt bé, molt bé. Això vol dir que hi ha unes expectatives de venda d'entrades, però que no... I ara parlo aquí als nostres oients que no s'hi treguin, eh? No s'hi treguin. Que si tenen que anar-hi ara... Ara.
0: Està funcionant molt bé. Sí. És que és veritat, és al·lucinant. Amb això tampoc estem acostumades. Realment, l'anticipament és bastant potent. Això també diu que dintre d'un panorama que en principi no pintava molt saludable a la teixit de les espectadores i espectadors teatrals, sembla ser que sí que hi ha algunes coses que fan que la gent tingui agenda, tingui això, tingui vista d'això, de planificació, de voler anar al teatre.
1: Sí.
0: O sigui, aquí ningú s'adormi.
1: Això.
0: Podeu muntar autocars des de Molins de Reis.
1: Escolta, el més de tot sempre és el boca orella. Això és el millor.
0: Sí.
1: Encara que hi hagi aquestes redes socials,
2: realment,
1: el millor és el boca orella.
2: Es nota que la Gea està parlant bé de la truita, perquè la rebuda està sent boníssima, i el públic també és un personatge més.
1: També, sí. També. Molt bé, Júlia, Miranda, Júlia, moltes gràcies per les vostres paraules. Heu estat molt amables. Molta merda. Que duri molt la truita, eh? I ja ens anirem veient per aquests teatres de Dios.
0: Molt bé.
1: Molt bona tarda i gràcies.
0: Bona tarda.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: cançons de musicals cantades per la gran Barbra Streisand. Ara sentim Speak Low del musical One Touch of Venus. Després sentirem el famós Sunset Boulevard. Però ara ens anem doncs, a parlar amb una gran actriu, amiga nostra, que hem tingut la sort de parlar amb ella moltes vegades i veure's a l'escenari. Ens anirem ara a la sala Atrium, que em sembla que és el dia 14, s'estrena l'última entrevista. Com si això fos un Montserrat Roig i el Maria de Campmany. Parlem amb ella, ens ho confirmarà. I em sembla que ja la tenim al micròfon. Anna, bona tarda.
1: Hola, Dani, bona tarda.
0: Com va això?
1: Molt bé, i tu?
0: També, mira, passant calor, com és normal d'aquests dies.
1: Calla, no em parlis, quin horror, quin infernet. Sí.
0: Com ho tenim, això, de l'última entrevista?
1: Bueno, aquí fent el xup-xup.
0: Sí, ja a finals, no, ja? Està a punt, ja?
1: Sí, ja estem amb les últimes coses. Bé, contentes, animades, crec que tenim una cosa molt bonica a les mans. I a veure si li sabem donar el bluff final per poder obrir al públic.
0: Molt bé, molt bé. L'última entrevista, amb la Montserrat Roig i la Maria de Campmany? Sí, un text del Marc Monegal.
1: Marc Monegal, sí.
0: I a partir de la idea d'Atrium, però això d'Atrium tindrà altres noms, no?
1: Sí, el Raimon Molins va fer una creació.
0: Aquí ocupaves ell.
1: Sí, sí, ell s'anava aquí darrere d'Atrium.
0: Sí.
1: Perquè després com que firma la direcció i no sé què té, i dius, bueno, això posem aquí un genèric. Però sí, un text preciós. Un text preciós. Molt currat per la Mar Monegal, perquè la Mar és un coco, a més una dona amb una quantitat d'idees i aportant una quantitat de material, i s'ho ha llegit tot, ho ha revisat tot, ho ha vist tot, i ens ha anat fent propostes, i vinga propostes, i escenes, i ara d'un dia per l'altre et canviava les escenes, els hi donava la volta.
0: Ostres.
1: I
0: vosaltres contentes, no?
1: Bueno, de vegades no, però... De vegades no, però el resultat és molt bonic. És molt bonic.
0: La durada, 90 minuts. Del 14 de juliol fins al 31 de juliol.
1: Sí, exacte. Fins del grec.
0: Sí.
1: I després em penso que tornarem.
0: Això anava a dir jo.
1: Si tot va bé, el projecte seria aquest.
0: Molt bé. Els horaris de dimarts a dissabte a 8:15 i diumenges a 6:00. El dimarts 21 de juliol no hi ha funció.
1: No hi ha funció, perquè hi ha un acte a la Filmoteca sobre la jornada de les dones.
0: Sí.
1: I ens han convidat, com que en l'obra es parla sobre aquestes jornades, perquè les dues estaven molt involucrades, participem en aquesta trobada de la Filmoteca.
0: I a més, clar, el 21 de juliol és el meu sant i clar, s'ha de celebrar.
1: Ah, clar. Home, ves? I tant. T'esperem a la Filmoteca.
0: Montserrat Roig, Maria de Campmany, dues dones que han marcat una època dintre de la nostra societat.
1: Sí, una època meravellosa i dues dones que són dos...
0: Eren meravelloses, també.
1: Sí.
0: Que se'n van anar massa d'hora.
1: Molt d'hora, sobretot la Montserrat, no? I una mica aquesta trobada també serveix com a comiat de les dues, no? És una trobada fictícia, no és una entrevista que es realitzés mai, però és què passaria si, en aquest cas, es posa sobre l'any 92, abans de les Olimpiades, una mica, i es fa una mica de resum de lo que les dues han compartit i del futur també de Barcelona. Es parla de Barcelona, es parla de feminisme, es parla d'escriptura. Clar, són dones amb tantes temàtiques, han tocat
0: capes,
1: tantes,
0: no?,
1: tecles, tantes capes i tantes tecles, no? I tantes temàtiques, que això les fa les dues molt interessants. I per tant, són petites escenes.
0: Sí.
1: I jo crec que cada escena és com una petita... com un petit, no sé, parlàvem amb la Berta Giralt, la meva companya, que fa de Montserrat Roig, que són com petites joies o petits poemes, no?, cada escena, d'alguna manera.
0: I la Berta,
1: evoluciona i es desenvolupa i es tanca, sí.
0: Anna Güell i Liz Montfort.
1: Sí, la Cris...
0: Cuéntame.
1: Sí. Tenim una pianista en directe i una mica, com que això és una entrevista que, a més, es realitza en directe, és com un programa de televisió, tenim càmeres, i aleshores la Liz ens fa de pianista, ens fa de regidora, ens fa de càmera, és una actriu estupenda. I ara s'ha afegit amb nosaltres l'Alexia, que també està porta una càmera, porta una de les càmeres,
2: sí.
1: I així.
2: Molt bé, molt
1: bé. Ja som unes quantes dones.
2: Bé, normal. Sí. Escolta, tu creus que...
1: Bueno,
2: que...
1: fem patir una mica el director, però bueno, s'espavili.
2: Això anava a dir jo.
1: I ell ho ha organitzat, això.
2: I el Raimon Molins, què tal com a director? Ara
1: estupendo,
2: que no ens sent, suposo.
1: Estupendo.
2: Sí, Digues.
1: És un home amb molta paciència, que et sap fer entendre molt bé les coses, que te les explica, que... Bueno, i a més que ho controla bastant tot, saps què vull dir?
2: M'agrada això que dius del Raimon.
1: Sí.
2: Que té molta paciència.
1: Perdona?
2: Que em fa gràcia que dius tu del Raimon Molins, que té molta paciència.
1: Té paciència, ha de tenir paciència.
2: Com voleu dir amb això? Que sou entremaliades?
1: Bueno, és que els personatges ho són una mica.
2: Sí.
1: I aleshores se'ns encomana una miqueta.
2: Sí.
1: Ens ho hem passat molt bé, hem rigut molt. Hem rigut molt, ens ho estem passant molt bé i jo crec que serà una funció que disfrutarem.
2: Tots ho farem. Escolta'm...
1: És complicada, té la seva complicació perquè per les càmeres, perquè són escenes molt curtes, perquè cada escena és un canvi, és un canvi nostre, diguéssim, no? I no és fàcil. Ha sigut complicat arribar-hi, però jo crec que ara que ja li tenim una miqueta... Ja hem posat una mica el vis en el seu lloc.
2: Sí.
1: Ja comença a lliscar i és molt bonica de fer.
2: Escolta'm, Anna, suposo que tu deus ser de Campmany, no?
1: Jo faig de Campmany.
2: Parla'm una mica de la Campmany. La vaig conèixer personalment?
1: No la vaig conèixer, l'he vist, o sigui, la vaig veure, perquè vaig coincidir amb ella quan estava a l'Ajuntament en algun dels actes culturals. Vam ser coetànies en aquell moment i jo he estat en algun dels actes que ella ha presidit o presentat i l'he vista de lluny, però conèixer-la personalment no l'he coneguda. No, després sí que he tingut la sort de que m'han introduït en el seu món i ja no me n'he pogut escapar, perquè ja porto uns quants espectacles amb les seves paraules... I agraeixo moltíssim que em posin la seva paraula a la boca perquè ha estat una dona meravellosa.
2: Sí.
1: Meravellosa, un pensament brutal. Bueno, no sé,
2: sí.
1: És una dona que m'apassiona.
2: Sí, deixen petja, que diuen.
1: Sí.
2: Tant que com a Montserrat, igual.
1: Sí.
2: Igual.
1: A part que ha deixat molt material escrit i aleshores... Sí. I moltes i entrevistes televisades i coses a la ràdio. I
2: sí, em sembla que va fer mica de teatre i de cinema, no, també?
1: Sí.
2: Em sembla que sí.
1: Sí. Va fer d'actriu a l'Adrià Gual, va participar en alguna pel·lícula, i va escriure moltíssim, i es va bellugar des de la qüestió política fins a la qüestió dramatúrgica, a la novel·la, vull dir que va tocar moltes branques. I la política, evidentment,
2: també, sí,
1: des de la Conselleria de Cultura de l'Ajuntament, amb el Maragall, a l'època Maragall.
2: Sí. Molt bé, Anna, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
1: Moltes gràcies a tu.
2: Ens veiem a l'Àtrium.
1: Ens veiem a l'Àtrium.
2: I ens abraçarem i ens patronjarem.
1: Perfecte.
2: Valents?
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies, guapa.
1: Abraçada ben forta.
2: Igualment, gràcies per tot.
1: Adéu.
2: Adéu.
1: Adéu.
2: Adéu.
1: Adéu.

Aquí a Tot Teatre d'aquest dilluns, espero que us hagi agradat força, entrevistes, espectacles molt interessants per no perdre's ni un, i us deixem amb la veu meravellosa de la Barbra Streisand i el seu Sunset Boulevard. Fins dilluns que ve, bona tarda, vespre, i porteu-vos bé. Bona nit, adeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per estabilitzar l'incendi d'aigua Murciel al camp, un foc que ha afectat també els municipis de Querol i Pontons a l'Alt Penedès, sobretot superfície forestal. Protecció Civil ha aixecat el confinament de tots els municipis afectats i ja permet el retorn de les persones evacuades pel foc de les urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. Tot i això, es manté tallada la carretera T244 i es restringeix l'accés a la zona. Ara, a les 9, hi ha prevista una compareixença dels bombers per actualitzar l'estat de l'incendi. I Esquerra Republicana aspira que la sentència del pròxim dijous del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia posi l'Estat davant del mirall i evidenciï el boicot judicial a la democràcia. O així ho ha confirmat la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
2: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
1: I el Consorci Hospitalari de Vic ha presentat un projecte per millorar el benestar de la gent gran amb jocs sensorials interactius. El nou FM, Ona Fàbrega.
3: El Cercle 6 Epson i la Fundació El Llindar han impulsat un projecte per millorar el benestar emocional i l'autonomia de la gent gran a través dels jocs interactius i estímuls sensorials. La prova pilot s'ha presentat avui a la residència Aura de Manlleu, on els usuaris ja han pogut experimentar amb el material pensat per estimular la memòria, l'orientació i la psicomotricitat. Sentim a la directora de la residència Aura, Imma Cantizano.
4: Són uns jocs que fan que els nostres usuaris, quan ells estan jugant, doncs els hi canvia la cara. Tant usuaris que estan adormits, que els estimules, com aquestes persones que a vegades estan una mica alterades, a baixar una mica el seu llindar d'estrès o ansietat.
3: Els jocs i els elements sensorials han estat creats per alumnes de la Fundació El Llindar amb el suport tecnològic d'Epson, combinant així innovació i també impacte social.
1: I el grup d'experts creat per la Comissió Europea per avaluar els riscos de les xarxes pels infants recomana a l'executiu d'Ursula von der Leyen establir un marc comú a escala europea que restringeixi les plataformes en línia als menors de 13 anys i condiciona així l'accés a partir d'aquesta edat en cada plataforma. La presidenta ha anunciat aquest dilluns que Brussel·les presentarà després de l'estiu una proposta per incrementar la protecció dels menors en línia basada en les recomanacions d'aquests experts. I ha mort amb 100 anys l'artista transformista Hilda Love, segons ha anunciat a les xarxes. Love era el nom artístic d'Eduardo Enrique, nascut al 1926 a San Fernando Carris. La major part de la trajectòria es va tenir, la va fer a Barcelona i portava el nom de Hilda per Rita Hayworth.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
2: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
1: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
2: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
1: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
3: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:45 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Hola.
5: Hola.
4: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
5: La de fora.
6: La de dins.
4: La que escriu.
7: I la que parla.
6: I la que parla.
4: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
2: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
8: No!
2: Nosaltres t'ho posem fàcil.
8: Yuhu!
2: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
3: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquí comença Joc per Randa, un espai en català d'informació, opinió i debat sobre els videojocs a Molins de Rei a la 91.2 de la FM. Diferents generacions de jugadors i creadors són aquí per explicar-vos l'actualitat i compartir coneixement del passat. Mirarem de divertir-vos, actualitzar-vos i segurament que aprendreu alguna cosa nova durant la propera hora de tot el que envolta els videojocs. I què tenim avui al menú?
1: Doncs avui, roda de notícies. Ens aturem a Esoteric Ep, fem una volteta per Deltarune i acabem amb un viatge en el temps al Japó de 1983. A Japó, per Randa.
0: Però no tot és que d'aquí. Estem per les xarxes socials, busqueu-nos com Joc per Randa Ràdio, el pare escrit amb una X. Ens podeu tornar a escoltar a iVoox, Apple Podcast, Spotify i a la web de radiomolinsderei.cat. I perquè avui tot el programa surti rodó, la part tècnica controla David.

0: Ben trobat, Javi.
1: Bones, què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé.
0: Sí, ben trobat, Dani.
2: Hola, buenas.
0: Què tal? Buenas.
2: Bé.
0: Bé l'estiu?
2: Sí, de moment sí.
0: Ben trobat, Arnau.
3: Molt bona tarda. Avui vinc marejat.
0: Marejat de què?
3: Fa 4 hores que em barallo amb una IA que no em fa cas.
0: Si no de calor, eh?
3: No, no. Coses modernes.
0: Quina IA?
3: M'he estat barallant amb el xat GPT que intentava que m'ajudés amb un programa, però es fa la pitxa, un lío.
0: Mare, és que ara l'han actualitzat, no? Ben trobat, Rafel.
4: Bones, bones. Jo no estic marejat. Em vaig marejar divendres de sortir del fisio, que em va... allò que et fa aquells meneos i tal, i vaig estar una hora sentat al sofà, allò de... no sé si beure aigua, vomitar o què fer. Vaig estar una mica raro. Però no, no, ara estava pensant en el de l'Arnau. Sí que és veritat que hi ha un update del, sí, del xat GPT, del xat de la I, de quin era aquest?
0: El GPT,
4: El GPT, que és l'OpenAI, no?
0: OpenAI, que han fet l'han actualitzat a Sol, Terra i Lluna.
4: I el Claudio, no et fa cas, el Claudio?
3: Home, em fa només una miqueta, però es veu que he de pagar.
4: Vol diners. Sí.
0: Bueno,
4: Claudio vol diners.
0: Clar, sí. Es pot fer servir un 5% del que pots fer servir Codex o GPT. I se t'acaben els tokens, ja. O sigui, és extremadament car.
4: Bueno, sempre es pot contractar un júnior, eh?
3: Que també farà servir, o sigui, el que diu.
0: Bueno, però si la paga ell...
4: No, però no és la història. Bueno, no sé.
0: Bueno, sabeu... Mira, aquí colo una notícia, que Apple ha denunciat a OpenAI.
4: Per què?
0: Sí, els han denunciat perquè es veu que han estat un dels tech devs que tenia Apple durant 20 anys... Es va emportar material d'Apple, va descarregar-se tota la informació i llavors va començar a contactar a gent d'Apple per emportar-se'ls a OpenAI.
4: Vale.
0: I els hi deien, porta't una bateria d'aquí, porta't no sé què d'allà, que no em vigilen.
4: Però vols dir que és material físic?
0: Sí, material físic i material...
4: Allò llavors, que m'emporto part de l'oficina a l'altra empresa, en sèrio?
0: El que estan dient és que han fet com... d'aquesta investigació inversa, com es diu això?
4: Enginyeria inversa.
0: Enginyeria inversa per treure el seu propi dispositiu.
4: Ah, vale, que s'han endut dispositius d'Apple. Pensava que m'estaves dient, porta't una cadira, porta't una taula, o alguna cosa.
3: També, també.
0: En plan informació, en plan, porta't aquest processador que no ha sortit, porta't aquesta bateria, tal qual. I s'han endut, no sé si deien, una barbaritat de treballadors com, no sé, 200 al cap...
3: Dins de caixes, amb una bossa, amb un sac.
0: Sí, sí, sí. Bueno, els han denunciat. I té pinta de prosperar aquesta denúncia.
3: Però han trobat, els treballadors que han raptat, els han trobat? O...
4: No, home, no, però els hi pagaven, no?
0: Els hi pagaven.
3: Ah,
0: sí, sí.
4: S'han portat, com es diu això, intel·ligència humana cap a l'altra empresa.
3: Això va car, últimament.
0: I física.
4: Això va car, no.
0: Això és espia, no? Espionatge corporatiu.
4: Espionatge industrial, sí, corporatiu.
3: Industrial.
4: De fet, hi ha clàusules a vegades de quan surts d'una empresa no pots estar uns quants mesos fins que no et contacti un altre per no...
0: Jo, en un any no podia treballar a... Bueno, quan em va passar, en un any no podia treballar a cap... Perquè, clar, portava seguretat informàtica.
4: Pues a jardineria, alguna cosa així més...
0: Tal qual.
4: Més bonica.
0: Bueno, què tal la setmaneta?
4: Sembla que moguda. Ja, jo no m'ho esperava. Avui he obert el guió i de tant en tant apareixen coses en el guió.
0: Sí.
4: I ja han aparegut notícies de Palworld. Què és això, Dani? Què passa?
0: Estem molt contents.
4: Què passa amb Palworld? Qui ho ha fet, això? Dani? Javi?
1: No, ho he fet jo.
4: Javi, però, què és això de Palworld?
1: Tu
4: parlant de Palworld?
1: Ja.
4: Explica'm-ho, això.
1: Palworld és, com ho dic, el Pokémon fet...
2: Sí, l'arc amb Pokémons, que és distint.
4: Què ha passat?
1: Bueno, que aquesta gent, finalment, després de no sé quants anys, han sortit de l'Early Access, aquest 10 de juliol, amb la seva primera versió 1.0, que suposo que hauran posat una nova actualització i coses guais, i han aconseguit fins a 855.000 jugadors simultanis a Steam, i s'ha convertit en el segon videojoc de Steam amb més jugadors en aquesta plataforma. El primer és Counter-Strike 2.
3: Déu-n'hi-do.
4: Carai.
2: Quan va sortir l'Early Access no va arribar fins al 1.5 milió de jugadors, em sona?
1: No, molt menys. Crec que eren 500 o 600 mil.
4: I Nintendo què diu?
2: Bueno, ara no sé si ha dit alguna cosa l'Early Access aquest. El que sí que sé és que per aquesta 1.0 han canviat alguns dissenys de pals, que són els bitxos, que sí que semblaven molt a Pokémon.
3: I abans no, eh?
4: Abans no,
1: gens.
4: No, però veig aquí una demanda de Nintendo a Pocket Pair.
1: Sí, hi va haver aquesta demanda justament de Nintendo cap a Pocket Pair, perquè, bueno, no es podien demandar per el tema dels parcs, que semblen molt a Pokémons, però sí que ho van intentar per el tema de llançar un objecte cap a un espai per capturar un bitxo.
0: Aquella patent, que al final la van cancel·lar.
4: Patento la Pokéball llançament, no?
0: No, ni la Pokéball. Això amb una xarxa i a cola, no? Llançar un objecte que capturi alguna cosa.
2: Llançar un objecte rodó, crec que era.
0: Llançar un objecte rodó que capturi una cosa.
1: Això patentat. Era molt genèric.
4: I què ha guanyat aquesta demanda?
1: De moment encara estan en ello, però... Clar, el que passa és que aquesta demanda afecta només a les versions antigues de Palworld, d'aquelles que s'han venut al Japó. Llavors, això què vol dir? Que no guanyaran massa calés, només uns 5 milions de iens, si guanyen aquest judici, que equivale més o menys a 30.000 euros. Bé, que per Nintendo és...
0: Costa més el judici...
4: És moral. Ja és moral. És jo ho guanyo i ja és una victòria.
0: Els hi costa més el judici.
4: Però la moral, què?
0: No, sí. I la por que fas a la resta de companyies. És, no fas això, Nintendo vindrà. Nintendo és com l'home del sac. Has de tenir en compte.
4: Això va així. Vaig a fer una versió d'algú d'un joc de Nintendo.
0: Vindrà Nintendo.
4: Sembla molt...
2: Però es pot fer una versió sense ser un... plagio, però bueno.
3: Clar, és que, aviam, algun límit hi ha d'haver.
4: Sí. Com es diu això? No és un plagio, és un homenatge.
1: Sí.
0: Un inspirat.
2: Sí. Una paròdia, no?
4: Una paròdia.
0: I, bueno. Però també tenim bones notícies, molt sí, bones quina? Notícies. Després de tots els rumors que van sortir la setmana passada, totes les notícies que van sortir sobre Xbox, que en el fons...
4: Xbox?
0: Sí, sobre Xbox. Ah. En part eren positives.
4: Sí, bueno, alguna era rumors.
0: Però la dolenta era que acomiadaven 1.600 empleats de tota l'empresa, no? Doncs es va comentar que el 75% d'ID Tech, dels que acabaven de treure un DLC de Doom, s'anava al carrer. Gent que portava 20-30 anys des dels inicis que havia fet els primers...
4: I era mentida!
0: S'anava al carrer.
4: Era mentida!
0: I que ID Tech quedava amb una oficineta molt petita fent només col·laborant amb altres estudis per donar-los recolzament.
4: Llavors però mentida o no?
0: És mentida.
4: Olé.
0: Han sortit els de ID Tech dient no, sí, s'han acomiadat a, no sé, 50 persones, però quedem 100 i pico persones aquí, encara estem treballant, tenim molts projectes i la cosa tira endavant.
3: Bueno.
0: I el que sí que és una miqueta més raro és que Microsoft li va dir, això és superbona notícia per mi, els hi va dir a Obsidian: deixeu-vos una miqueta d'estar de Bowet 2, recordeu el primer que va sortir fa un any més o menys i que a mi em va agradar molt, però no era un joc tan mainstream, és un joc RPG...
4: Va quedar un segon terme.
0: Sí, molt bé, però bueno. Doncs els han dit, deixeu de fer això i poseu-vos a fer un New Vegas, un Fallout New Vegas 2.
4: Ara.
0: O un Fallout a l'estil New Vegas, però nou, amb el director de New Vegas i tot, no? Pues perquè estava allà, el van fer ells, saps? I Obsidian ha dit, ok, i segueix treballant amb Mapauet 2, perquè està tan avançat que diuen, és que...
4: Ja el tinc fet,
0: ja, no? Ja el tenen quasi fet, diu, seguirem treballant amb el mateix equip petitonet i, escolta, si no ens el podran cancel·lar, perquè ja està quasi fet. Llavors també són bones notícies, almenys per
4: tu. Sí, ho és, bona notícia. I... no sé què anava a dir. Arnau, em faig gran, tio.
3: Me catxis. No, tothom bé. Nena.
4: Sí, d'aquí res em faig
0: jo,
4: molt gran.
0: Jo us volia preguntar què heu jugat aquesta setmana, si heu jugat alguna cosa.
4: Sí. Ah, veus?
3: Recordo coses.
4: The Messenger.
0: Ah, The Messenger, molt bé.
3: És un xat, no?
4: Sí, venia amb el Microsoft i feies bocinazos als altres.
3: Exacte, i tremolava.
0: El zumbido, allò que
4: vivim a tot. I tu, cara, la meva és a la merda. Quin any era això? 2000?
0: Sí.
4: Sí.
0: Això.
1: 2002, 2004.
0: Fa poc el van tancar.
4: Sí. The Messenger és un ninja,
0: sí,
4: pixelat.
0: Molt bo.
4: Molt xulo, està molt guai. Però crec que li roba tot el protagonisme la que porta la botiga del joc. La que compres les millores i vas fent coses.
3: Acostuma a passar.
4: Roba tot el protagonisme. És superdivertida. Els diàlegs que tens amb ella i tot el que passa dintre la botiga.
0: És molt bo.
4: Has mirat l'armari?
0: Sí, el vaig jugar fa molt...
4: Sí.
0: I
4: vaig perdre un quart d'hora amb el puto armari. És al·lucinant. The Messenger. És del 2013, em sembla, de Devolver Digital, si no recordo malament el que
0: va
4: publicar.
0: No, és el publisher, sí.
4: El publisher és Devolver Digital. Ah, sí, aquesta és la senyora, m'ho està ensenyant el Dani ara. La senyora que et ven coses. I què anava a dir? Ah, sí. a més, dintre del mateix joc fan meta de coses que poden passar, no? Que et publiqui Devolver o no. Bueno, una cosa, és molt divertit. El joc és igual. O sigui, la botiga és el millor de tot el joc.
0: Jo estic esperant un The Messenger 2, perquè després d'aquest van fer Sea of Stars, que va ser un per mi va ser un com un bull i no puc, no? Perquè era un bon joc, i sobretot per gent que no estava acostumada als RPGs, però la gent que els agradava l'RPG, el Javi, el jugar, si el juga el Javi, dirà... Està bé, però ja està. Però The Messenger...
4: Està molt xulo, brutal, està xulo.
0: És molt divertit, molt divertit.
2: Doncs al Neo li va agradar molt el Sea of Stars.
0: Perquè no és una persona, segurament, que ha jugat a 50.000 RPGs.
2: No ha jugat 50.000, però li agrada els RPGs.
0: Per mi és un RPG fluix, i és un joc que està bé. No puc dir que és un mal joc, però no és profund en cap mecànica RPG de les que tingui, no?
2: Entenc.
0: En canvi, The Messenger... És que crec
4: és un arcade, és arcade.
0: Crec que fa bé tot, no? Jo crec que els hi funciona molt millor aquest gènere.
4: Però parlem de més jocs.
0: Sí.
4: Parlem de jocs ràpid.
0: Sí.

0: Doncs jo aquesta setmana he estat jugant a dos jocs. Un que és, que no el diré, bueno, que és l'Assassin's Creed, aquest remake.
1: El Black Flag.
0: Sí, però el volia provar i m'he pagat un mes de Ubisoft Plus, el Resynced. Ja us en parlaré la setmana que ve, que avui tenim molta teca. Però...
2: L'últim programa la setmana que ve, eh?
0: Últim programa, ostres.
2: De la temporada.
0: Bueno, parlaré 3 minuts perquè tampoc val la pena parlar-ne més. Doncs
2: pues d'aquest parlen 5.
0: D'aquest, bueno, aquest m'ha agradat molt. Aquest
2: quin? De quin? Encara no és doncs, el nom.
0: Jo he estat jugant aquesta setmana també a Esoteric Ebb, que és un Ebb? Joc Ebb.
3: Ebb.
0: EBB.
3: Sí. Ah, això en van parlar.
0: EBB. De fet, em veu parlar?
3: Sí, no, bueno, ho vam comentar fa uns mesos.
1: Sí,
0: de fet,
1: no?
0: jo us vaig recomanar la demo, perquè va sortir al març la demo i em va agradar molt. Però, bueno, us en recordeu de Disco Elysium? I de l'empresa Zaum?
1: L'empresa no, de Disco Elysium.
2: El nom sí que em sona, no l'he jugat, però va ser, no polèmic, però sí molt famós, Disco Elysium.
0: Era un joc que per mi era molt, molt
2: narratiu,
0: bo.
2: Narratiu, molt narratiu.
0: Narratiu, en sí. Plan RPG, com si fos un joc de rol, amb converses, centenars de línies de text, molt, molt, molt divertit. I va néixer a Estònia, aquest estudi que el va fer, sobretot amb tres artistes, escriptors... Era un grup molt, molt creatiu. Va ser un èxit total a nivell de crítica i a nivell de vendes, i després de poc després de sortir el joc, l'empresa va fer com una espècie de xanxullito que ja us explicaré un dia la intrahistòria de Zaum, perquè és bastant llarga, però van fer com una espècie de xanxullo que els hi va robar l'empresa els que l'havien creat, no? Ah, exacte, i els van fer fora. O sigui, hi havia un petit inversor que hi havia allà ficat, que va fer un xanxullo dins per comprar les accions de la resta i fer-los fora, no? I quedar-se amb la IP de Disco Elysium. I va fer fora els que havien fet el joc. Llavors, això es va denunciar, òbviament, però van passar els anys i fins fa poc, fins fa relativament poc, no se li va donar la raó als creatius. Però clar, si han refet la seva vida, estan amb altres estudis i demés. Per exemple, els tres principals creadors expulsats, que és Robert Kurwitz, que era el director creatiu i el creador en general del món de Disco Elysium, Rostov, que era el director artístic, i Helen Hinpert, que era la guionista, estan a Red Info, que és un estudi britànic registrat a Hof i que continua en actiu, desenvolupant un joc de rol amb Chris Avellón, que no sé si us en recordeu, que és el creador el guionista principal de Planescape Torment.
2: Sí.
0: No sabem res d'aquest joc. O sigui, encara no sabem res, però pinta molt bé. Per l'equip que hi ha darrere.
2: Home, sí, ja han fet el Disco Elysium, òbviament.
0: I mentre esperem aquest joc misteriós de la gent de Disco Elysium, ha sortit un tal Christopher Bodegaard, que estava a casa seva, molt feliç, un suec que estava a casa seva i diu... Ostres, m'ho he passat molt
2: bé. Home, ara que ho dius, lo de suec, lo de Bodegaard, tal com està escrit, com a moble d'Ikea...
0: Sí, eh? Perquè és que
2: més té
0: inclús la rodoneta. Té inclús la rodoneta.
4: Té una amorta.
2: Té una amorta, es diu això?
4: Sí, té un aro.
0: Com un angelet. Doncs Christopher Bodegaard va estar desenvolupant durant 8 anys un joc que va anomenar Esoteric Ebb.
2: Quina relació hi ha, potser encara m'ha arribat, no? Això amb Disco Elysium.
0: Que té molta inspiració, veu molt
2: del
0: sistema de joc de Disco Elysium.
2: Es pot dir allò que és una seqüela espiritual de Disco Elysium?
0: No té res a veure, i té bastantes diferències, però sí és veritat que veu d'aquest sistema de converses que tenia Disco Elysium, que era 1000... converses a la vegada amb text, no sé què, tal qual. Per què?
2: De què va?
0: Per què? Comença sent... Òbviament la història és molt important. Comences que et despertes, no saps, està amb una morgue. No?
2: Jocs que comencen despertant-te, podem fer una llista.
0: Sí.
2: De fet, podem fer un especial.
0: Més que despertar-te és que diu... Has perdut una miqueta la memòria, despertes allà i està fet expressament perquè sigui completament superconfús. Tot és molt confús. No? Al principi. I la gràcia i la diferència amb Disco Elysium és que aquest joc aniràs parlant amb gent, però aniràs parlant amb... Es mou com una aventura gràfica, en el fons, però aniràs parlant amb els teus atributs. És a dir, amb força, destresa, intel·ligència, sabidoria... Val? Que dos per tres aniran parlant. Tio, no, fes això, home, no, fes l'altre. No, que no, que a mi m'agrada més aquesta opció. I es aniran discutint entre ells en... mentre estàs tu quiet,
2: això,
0: eh?
2: Això de psiquiatra té un nom.
0: Sí.
4: És molt raro.
2: És esquizofrènia, no?
0: No, està és molt bo i molt divertit. I la trama és aquesta: et despertes i saps que has de resoldre un cas d'una teteria d'una casa de te que ha explotat. No saps per què, eh?
2: Broken Sword.
0: I a més, hi ha eleccions a la ciutat.
2: Kingpin, Daredevil, és una fusió aquí.
0: A més, és amb un món de fantasies, és un món mitjaval, amb màgia, Drags, amb diferents races, vale, etcètera, no?
2: Que xulo.
0: És extremadament divertit. A més, cada un dels teus atributs vol que votis una cosa diferent. És a dir, votes el no sé què, vota l'altre.
5: No sé per què he recordat a moltes novel·les de Terry Pratchett.
0: Tal qual. Sí, sí.
2: És molt Terry Pratchett.
0: Té moltes coses, aquesta absurditat,
2: vale,
0: està integrada.
5: Ui, i el món també, vull dir així, màgic, medieval...
0: Sí.
5: Que hi hagi eleccions...
0: Bueno. Sí, és que té coses així, no? Molt absurdes. Tens... També hi ha molts secrets, pots arribar als llocs de formes completament distintes, pots decidir com acabarà la història, hi ha moltes decisions, i és un joc que és extremadament rejugable, perquè en una partida pots fer-te feixista i tal, en una altra la intel·ligència, per exemple, vol que et votis a tu mateix. Diu, tu ets el millor del món, o sigui, ets el més llest, o sigui, sisplau, vota't a tu mateix, no, les eleccions. Jo em vaig votar a mi mateix, perquè em va convèncer amb els arguments. I és un joc que és molt rejugable, que tu pots jugar-te'l un cop i dius, va, escolliré una altra cosa ara, i tu vas passant bé cada cop que el rejugues. Dura aproximadament unes 30-40 hores si vols fer tots els assoliments.
2: Està bé, em sembla
0: molt bé.
2: Desmesurat.
0: Sí. A menys que vagis a saco, vull dir que vagis cap al final ràpid, et pot durar tranquil·lament això, i després tens rejugabilitat pràcticament infinita, perquè sempre descobriràs alguna cripta nova, algun nigromant que estava amagat, o algun ser absolutament boig, com sers primigenis de...
2: Per tant, molt narratiu, molt de text, entenc.
0: Sí.
2: I moltes pantalles, o molt a explorar, o potser no tant.
0: Bastant a explorar, sí. Home, jo que trobo que bastant a explorar. Hi ha misteris, hi ha moltes coses. Punt negatiu, per qui no parla anglès, o no entén l'anglès, és un desenvolupament amb milers de línies de text per una sola persona. El joc està en anglès.
2: Però és un anglès fàcil o
3: sí,
2: és un anglès complicat?
0: No, és un
2: perquè
0: anglès...
2: Perquè ser medieval em fa una mica de cosa que...
0: No, si és veritat que hi ha algun personatge, que hi ha un goblin que parla una mica...

0: Aquells jocs que es veuen, veien amb vista isomètrica com els dos primers Fallouts?
1: Sí.
0: Com... Doncs aquests jocs es van crear el gènere CRPG.
2: Sí.
1: Wow.
2: El Baldur's també seria...
0: El Baldur's, tots els jocs amb vista isomètrica amb molt de rol a dins, amb tirades...
1: Neverwinter Nights.
0: Sí, però això ja va ser l'evolució... Això ja havia evolucionat molt.
3: Aquell no era isomètric.
1: Sí, ho era.
3: Sí?
1: I tant. Jugaves en isomètric al Neverwinter Nights?
0: El Neverwinter Nights no. Jugaves en tercera persona.
3: Sí.
1: Sí. Ah, com?
0: El Neverwinter Nights, el primer... El primer potser sí.
1: Isometria i el personatge aquí en tres... En plano, no sé. Sí, en...
0: Bueno...
1: O potser estem dient malament isometria? No sé.
0: No, isomètric... Bueno...
1: Sí, angle de 120 graus.
0: Sí.
1: A tot arreu. Sí. Hi havia el personatge allà, el Neverwinter Nights, tu movies
0: normalment,
1: el personatge.
0: Normalment el CRPG el veus des de dalt. Veus des de dalt, o veus lluny, amb una càmera llunyana, i el vas veient...
1: Però és el Neverwinter?
0: Bueno.
1: El
0: Neverwinter 1, sí. El Neverwinter 2... També. Ah, clar, sí, els Neverwinter sí. El que no era el Dragon Age, els primers Dragon Age. No. Jo crec que hem fet un... Ens hem equivocat a l'Arnau i jo amb el Dragon Age.
2: No, jo pensava, crec que amb els últims Neverwinter.
1: Només
0: n'hi ha
1: dos.
0: No, és que només hi ha els dos.
2: Doncs em sona que era més 3D, més...
1: És 3D, però isomètric.
0: Vam fer un MMO de Neverwinter, que era, penso que era en 3D.
1: Nights? Neverwinter Nights?
0: No, Neverwinter Nights MMO vam fer.
2: Val, doncs jo segurament recordo l'MMO.
0: Sí.
1: Pot ser. Vale, llavors t'ho crec. No sé.
0: Anyway,
1: jugueu-lo. Nom
0: molt
1: del
0: recomanable.
1: Nom del joc era?
0: Esotèric, com una cosa esotèrica, doncs esotèric, E-B-B.
1: I es pronunciaria EP.
0: EP. Sí.
1: No, EP.
0: A més, aprèn, averigües, si llegeixes les coses i tal, averigües què vol dir tot això i per què.
1: Perquè és esotèric.
0: Perquè hi ha avents esotèrics en aquest món.
1: Fantàstic. Super.

0: Doncs la setmana passada vam preguntar que ens ensenyéssiu les vostres seleccions físiques de videojocs i hem tingut alguna altra resposta.
1: Unes quantes, de fet.
0: Sí. El meu millor amic, Pulga Tejana...
2: El company Pulga Tejana.
0: Sí, ens va comentar que l'únic joc que recorda que no sigui una edició estàndard va ser la Ultimate del Red Dead Redemption 2.
2: Diu que no has de tenir jocs físics, per això. És el tema de l'espai.
0: Sí.
2: Ara, diu que vol mantenir els jocs que té en disc en comptes de regalar-los quan els completava. Com que els regalava? Els completava i els regalava?
0: Això sembla.
3: O potser els compartien amb amics, no?
0: Potser.
2: Ostres, jo és que... Jo he pogut posar la foto de tot el que tinc físic, però...
3: Bueno, jo tinc tots els de PC antics, Aventures Gràfiques, Indianes, Sam & Max...
2: Sam & Max.
3: I les de Blizzard, més
2: tant. Quinta bicicleta, diu aquí. Blizzard, l'Arnau també té una...
4: Tot, sí.
5: Jo en algun lloc també tinc que tenir els LucasFilms i LucasArts.
2: Sí,
5: i algun lloc hauria de tenir la caixa del Lemmings.
3: Jo també. I el Simon de Sorcerer 2.
2: O Rick.
5: No ho sé.
2: Si la vens, potser Rick.
3: I de fet vaig trobar una caixa japonesa de no sé quin joc, que us la porto la setmana que ve,
2: perquè
3: no recordo.
2: Volem saber
3: quan vaig comprar allò, què és?
2: Volem saber. Mira, que deies en Monkey Island, Eriol de Barcino, que ens ho ha dit per Instagram, no?
1: Eriol de Barcino, sí, ens va comentar que ahir agrada de Secret of Monkey Island, de 92, la segona part, Simon the Sorcerer 2 i molts més, de 95. Després tenim a Xavi Guillorme, no sé si ho he dit bé.
2: Sí.
1: Ebobo, aquest no el coneixia.
2: Jo tampoc.
1: Que és per... A veure si me'n recordo bé. És per Game Boy Advance i va sortir fa com poquet. I existeix la versió física. És gent de nicho que fa videojocs encara per Game Boy Advance.
2: Me suena.
1: I després tenim a Fox Museum, que ens ha comentat que li agrada de Fallout 4, Subnautica, Indiana Jones... i The Fate of Atlantis.
2: Una altra aventura d'aquestes.
5: Que bo que és.
2: Diuen que és la pel·lícula que no es va fer mai però que s'hauria de fer. La de Fate of Atlantis d'Indiana Jones.
5: Estaria molt bé que l'haguéssim fet en comptes d'altres.
2: Jo la pel·lícula la volia fer en dibuixos. Jo la fes ja en animació, jo la volia. No cal posar actors, jo posaria en dibuixos.
3: Jo posaria Harrison Ford amb 105 anys fent de fet
2: però deixa descansar, pobret home, ja ha fet prou les seves coses. No dic que ho ha fet malament, però ja ha fet prou. Què pregunta?

0: Fem aquesta setmana?
1: Doncs... m'ha fet gràcia, ho he pensat ara. Sabeu la típica pregunta de que, què voleu ser? Un pirata, un samurai o un vaquer?
0: Arr! Arr, doncs, pirata, vaquer o samurai?
1: Quins jocs us agraden més? Els de pirates, els de samurais o els de l'oest?
0: Vale, pues pirata, samurai o de l'oest, joc per Randall, per escrit amb una X, a xarxes socials, estem per tot arreu, farem la pregunta per allà i ens ho mirem. Anem de viatge?
2: Apa!
0: Anem-hi!

0: Japó Barranda, torna a la secció que tant demanàveu a la xarxa i que tant volíeu que estigués aquí una altra vegada. Hem vingut amb una entrada d'un anime que l'Arnau s'està com pensant amb sona i no sé de què.
1: Rafael, és un tamacle.
0: Tamacle.
1: Quin és?
0: Ah.
1: Sé quin és, el tinc al punt de la llengua.
0: Com que el viatge el fem al 1983, al Japó de 1983, he triat un anime de l'època i d'aquell moment. És un temps molt curiós pel món dels videojocs i sobretot per la indústria dels ordenadors, però que és super, super, super estrany. Segur que no us sona de res aquesta versió que esteu sentint, però si poso aquesta, potser sí. Tot l'univers i del món sencer. Ara sí. Què? Dius que no?
1: No, que just abans m'havia vingut al cap.
0: T'ha vingut al cap?
1: De Musculman.
0: Musculman, conegut com en japonès?
1: Ostres.
0: Kinnikuman. Kinnikuman. El Dani deu estar fora de lloc, ara. No sap de què estem parlant.
2: Una mica.
0: Però no coneixes Musculman?
2: No. Doncs avui, quan arribis a casa, abans d'anar a dormir, et poses Musculman.
0: Musculman és l'anime que ho peta a Japó l'any 1983. O sigui, ho peta, vull dir, que era el més... un dels més coneguts, va ser en emissió des de l'any 83 fins a l'any 86, i també ho petava una altra sèrie que es deia Captain Tsubasa, aquí coneguda com...
2: Campions.
3: Oliver i Benji.
0: Oliver i Benji.
2: Ah, no es deia Campions?
1: Després, em sembla.
2: No, es deia Campions.
0: Campiones. Jo crec que sí, però Oliver i Benji també es coneix com Oliver i Benji perquè la cançó no parava de dir-ho.
2: Oliver,
0: sí.
3: Jo de petit la vaig conèixer per això, per Oliver i Benji.
2: Però es deia Campions.
0: Pues això és el que ho petava a l'anime del 1983 a Japó. Ara estem escoltant, anem sentint mentre fem la secció, uns tamacles, com diria l'Arnau, de 1983, que eren el Japan Pop de llavores. ¿Vale? Com podeu veure, té un ritmazo. Posa una mica, David. Que com a intro de Marco...
2: Sí.
0: Queda bé, de Heidi.
2: I no sap si és un home o una dona
0: cantant. De fet, són tres noies, em sembla, aquest primer tema. Són tres noies que ho estan cantant. Per què me'n vaig al 1983? Doncs per diversos motius. És un any molt curiós al Japó, molt, jo crec que molt important històricament, perquè justament en aquell any, el juliol del 1983, Nintendo treu la seva primera videoconsola de cartutxos, que és la Family Computer. El que coneixem com la NES, o la Nintendo Entertainment System, d'aquí d'Europa i als Estats Units. I, curiosament, el mateix dia, això almenys documentat està així, Sega treu la seva primera consola de 8 bits, que és la SG-1000. És a dir, ja el primer dia de sortida hi ha hòsties, saps allò? I les hòsties eren també pel preu. Sega valia 15.000 iens i Nintendo 14.800.
3: No fotres, per fotre.
0: Allò, molt justet, molt justet. Però, a veure, Nintendo l'any 1983, quan treu la Family Computer, no treu cap Mario, eh? No té joc de Mario.
1: Mario moderno.
0: Té el joc de Donkey Kong.
3: Donkey Kong. Mm-hmm.
0: Que ja l'havia llicenciat per altres consoles abans. L'havia sortit per Atari i per altres ordenadors i tot això l'havia fet. Però per primer cop treu el seu cartutxo de Donkey Kong. I el Popeye. Va ser com els jocs que van sortir... de sortida amb la Famicom, no és ni la Super, això encara. Mario va sortir el mateix any, el primer Mario Bros, però al setembre. Va trigar una mica més, però no era el Super. No sé si heu vist un joc de Mario i Luigi, que hi ha com unes tuberies amb unes tortugues.
1: El de tombar les tortugues.
0: Exacte, que picaves per sota, la tortuga feia la volta, llavors la caçaves, li feies una història. Doncs fixeu-vos com era. Tot això ve una mica, o se li diu... a aquesta etapa del Japó de l'any 83, l'època Showa.
4: Showa,
0: sí.
4: The Show,
0: no. Bueno, Showa ve a ser una època que és la dècada dels 80, és un punt d'inflexió a Japó, lògicament, ja podem pensar des del punt de vista del videojoc, l'aparició d'aquestes consoles, jo us ho puc imaginar, que és quan comencen els ordenadors, les consoles de 8 bits, li desperta una vocació a tota una generació de gent, de professionals, que utilitzen la tecnologia, i Japó va ser... a un dels centres més neuràlgics d'aquesta revolució, que és aquests termes, no? El que se'n diu el retro, Showa retro. Vale? Tot això existeix com a tal. De fet, si busqueu a Wikipedia Showa nostàlgia, veureu que hi ha un article on explica tot el que implica aquest Japó dels 80. Durant el dia d'avui, a xarxes socials, hem estat pujant una fotografia d'un carrer de Tòquio del 1983, concretament del barri d'Akihabara. Coneixeu el barri d'Akihabara? Sabeu de què va aquest barri?
2: Surt a Forza Horizon 6.
0: Ah, vale. I també algun altre videojoc més.
3: A Persona 5, també.
2: El conec de... No he estat.
0: No he estat.
2: Però sí que el conec, sí.
1: És el barri friki.
0: Ara és el barri friki, però el nom que tenia abans era
1: el barri tecnològic.
0: Sí, era com la ciutat de la llum, la ciutat de la tecnologia o de l'electrònica, vale? Perquè no, es venien tots els temes.
4: I no ha canviat massa, no? De cap de fiesca.
0: Déu-n'hi-do. Des de l'any 83 ara ha canviat una miqueta.
4: Sí. Ja, però molta llum igualment, molts
2: estímuls. Pues nosaltres no hem canviat gens.
0: No, que va. Fa 4 dies d'això. Era un barri on hi havia, doncs, evidentment, tecnologia en el sentit d'electrònica, és a dir, botigues de components, de resistències, condensadors, de tot el que es fa servir per muntar circuits electrònics o tot el que necessitis de cables, de connectors, tot allò, doncs, estava a tope. I, evidentment, el món de la informàtica en aquell temps, doncs, parteix del món de l'electrònica com a tal. Tot i que vaig a fer una petita observació que després recolliré un cop més, que és que la majoria de persones que estaven dedicades a la tecnologia generalment eren homes. Vale? I això és un punt important, no? Com diria aquell programa de TV3, quedeu-vos amb aquesta dada, que després això és important per la narrativa o pel que passarà. Resulta que aquesta setmana jo he aconseguit una revista que es diu IO, que quin, la tinc aquí sobre.
1: Quin maó.
0: Que és un, anava a dir una paraulota, però sí, és un maó. És un maó de 650 pàgines. Vale? És una revista molt gruixuda que sortia mensualment. IO ve de input-output, d'electrònica, d'entrada i sortida. I la utilitzarem com a punt de partida de radiografia d'aquella època del juliol del 83, ara fa 43 anys. D'aquesta revista. És una revista real, original, com a tal. Què passa, que tens 43 anys tu, no?
2: No, home, no, menys.
0: Menys.
2: 42.
0: Menys. És una revista de l'editorial Kogaku Sha, i això també és una dada important que després descobrirem per què Kogaku Sha és important. És una revista en el que no apareixen, per ser d'informàtica o per ser d'electrònica, no apareix absolutament res de consoles. Bueno, òbviament, si Nintendo i Sega les treu el juliol del mateix any, però la revista no els ha donat temps de fer versió d'això. Aquestes... Mira, ara en Carles està visionant la revista per sobre i ha vist una cosa molt curiosa.
2: Bueno, les impressores matricials.
0: Impressores matricials.
2: Wow. Saps el que és una impressora matricial?
0: No. Explica-ho, què és una impressora matricial.
2: Bueno, mira, si la veus sí que ho sabràs. Aquestes que imprimien com amb aquells rotllos...
0: Paper de forat. Sí, paper continu, es diu.
2: I ho feien amb calor, no tenien tinta.
0: No, eren tinta. Tenien un cartutx de tinta com les màquines d'escriure.
1: Aquestes eren d'agulles.
2: I anaven fent... Exacte, aquest sorollet era mític.
0: Era mític. Però aquest anunci, vull fer un remarcat curiós, que està... amb els anuncis de les impressores, hi ha una noia al costat del dispositiu, en aquest cas d'una disquetera. Què pinta aquesta noia aquí?
1: És l'usuària.
0: Res, no està fent d'usuària. Està abraçant a la disquetera i
2: a més no sé si la teva impressora... Sí. I a més va amb un vestit rosa ensenyant mig ombro, vull dir, jo crec que el target d'aquesta revista ja sabem quin és.
1: Però aviam, si ara a mi em regalen aquesta disquetera, també l'abraço.
0: A la disquetera.
1: Clar.
0: Vale, no, sí, em sembla correcte que va ser la disquetera, però també donem-nos compte que l'any 83 a la societat japonesa és absolutament molt masclista i la revista pues, estava dedicada a...
1: El departament de màrqueting, vols dir.
0: Exacte.
1: Eren masclistes, ara.
0: Una miqueta. Bueno, pues, això. Llavors, anem a desseccionar una miqueta aquesta revista per veure com era la societat en aquell moment. La revista, a part de ser 650 pàgines, la majoria són anuncis. O sigui, és molta publicitat, moltíssima publicitat. Unes 170 pàgines inicials són d'anuncis d'ordinadors i de botigues de l'època. Moltes botigues de Kijabara fins i tot a vegades venen amb un petit plànol de com arribar fins al carrer.
2: Mira, aquí en tenim,
0: no? Mira, hi ha un petit plànol en aquest edifici, en la planta tal, hi ha aquest, la meva botiga d'això. A partir de la pàgina més o menys 170, una cosa així, comença a aparèixer una part molt curiosa que és d'electrònica i programes. Com he dit abans, la informàtica està molt lligada, evidentment, a l'electrònica en els seus inicis, i et venen... la gent que feia o que volia comprar aquesta revista feia coses molt... fes-ho tu mateix. Uh-huh. Saps allò en plan... Necessito un dispositiu per connectar un joystick que m'he inventat, no sé què. Pues, aquí tens el circuit, fes-te el teu circuit. Mira, has arribat justament ara, a la pàgina.
1: Comença a soldar.
0: Que comença a soldar, aquí tens l'esquema electrònic... Aquí tens el programet per fer les proves, el que hauria de sortir l'osciloscop i... Au, xato!
2: DIY.
0: Tu fas tu. Total, a més, el programa, evidentment, el programa no te'l donen amb un disquet, ni amb això, no. On està el programa?
1: Imprès.
2: Escrit.
0: El paper.
2: Doncs jo això ho feia amb Basic. Amb impressora matricial m'imprimien, no sé qui me'ls portava, sí, d'algun lloc, amb programes en Basic, jo a casa anava...
1: Sí, jo també, copiava el joc de les revistes.
2: Sí.
0: De fet, ara que dius això, la revista al principi hi ha un índex que diu i tenim aquests jocs per tu, però aquests jocs, torno a dir, no te'ls donen. Estan en certes pàgines perquè tu els copies i tinguis un joc nou. Però això... te l'has de fer tu.
1: Sí, això sí, era sí. Codi lliure, no?
0: Sí, bàsicament sí. De fet, te l'has de picar absolutament tu. És molt curiós, però jo també ho he fet a petit en el seu moment, sí. Però com a aquest moment de la revista és curiós. També hi ha jocs comercials que es venen. Ves un moment, Carles, a la pàgina 576, que veurem una cosa molt curiosa. 576 costarà una mica arribar.
2: No, ja ho tinc, ja ho tinc.
0: Ja ho tens? 72, que potser n'hi ha número, 70... Aquí, en sembla una més. Una més, aquí. Quina foto és aquesta? Què veus? Què veus aquí?
2: És el Donkey, no?
0: Donkey Kong, que parlàvem abans.
2: Espera que m'he de treure les ulleres, però...
0: Ai, això... És el Donkey Kong, aquest?
2: És el Donkey, no?
0: Sí, però no per Nintendo, ni per cap consola.
2: No.
0: És per un ordenador que es diu MZ700. Que dius, aquí Nintendo van una llicència per fer la versió del Donkey Kong per aquesta. Sí, sí, correcte. Passa una pàgina més, que farà una cosa molt curiosa. Veus que hi ha, espera, hi ha fotografies de les pantalles dels jocs, no?
2: Sí, hi ha un Backgammon...
0: Ara pregunto jo, a l'any 83, com es captura una pantalla de videojoc? Hi havia un botó d'imprimir pantalla?
1: No, amb una càmera de fer fotos.
0: Amb una càmera de fotos. Passa la pàgina, Carles, que fliparàs.
2: La càmera de fotos.
0: Què estàs veient? Què
2: estic
0: és això?
2: Veient una espècie de... És com si fos un megàfon, però en comptes de tenir forma arrodonida, té forma com rectangular.
0: Com un cono.
2: Com un cono, i que segurament has de tapar la pantalla, com cobrir la pantalla de forma completa, no?
4: És, diguem, l'estereotip que tenim una mica tothom de quan feien fotos als 60, 70, 80, no, justament.
0: Ah, vols dir allò que es tapa... No, això és principi de segle XX, Pau.
4: No, fins a tant.
0: No, clar, per fer la foto necessites foscor.
2: Sí, llavors cobreix tota la pantalla. Però a mi el que em fa és que és com una pistola.
0: Clar, perquè...
2: O sigui, tenen com el mànec d'una pistola i un gallet.
0: I un gallet,
2: no és en plan càmera de fotos.
0: I aquí hi ha la placa de la foto a darrere, al final del cono, per fer...
4: Això l'ha canviat. Bueno, no va canviar, vull dir.
0: Però això és literalment és un screenshot. És un tret... A la pantalla,
2: A més, te n'enteres perquè posa CRT
0: per utilitzar amb una tele de tubo. Jo he flipat. Quan he arribat a aquest punt he flipat moltíssim. També hi ha un joc a la pàgina 605, però bueno, no cal que arribem, de Star Trek. De Star Trek, no sé si llicenciat o no, però en plan anem a fer un altre. I una cosa més curiosa, hi ha jocs que també ho peten. Hi ha una empresa que es diu Pònica, que també hi ha una pàgina dedicada a dues pàgines completes, i a la pàgina 152 m'he trobat una empresa, a veure si pots anar, Carles, m'he trobat una empresa que encara existeix i és coneguda, però no existeix.
3: A mitges, no?
0: Està fotent a mitges. 152, les atobes?
2: Sí, estem.
0: Aquí. Quina empresa aquesta?
2: Sí, aquest joc...
0: Aquest joc... Bueno, ara hi ha un screenshot aquí una mica estrany. Enix.
4: Enix.
0: Square Enix, abans... Square, que es va fusionar Square. I Enix és Enix abans de ser coneguda per Dragon Quest o per tot el que tenia que fer. Aquest screenshot que estàs mirant, abans el Daniel i jo hem anat a mirar, perquè ens ha creat curiositat, es veu un screenshot d'una noia dibuixada amb pixel art, però molt...
2: Estil Shin-Chan.
0: Estil Shin-Chan, sí, molt senzillet. I hem vist que és un joc en el que t'agradarà molt... No, és un simulador d'entrar dintre d'una residència femenina per anar a veure la teva nòvia.
2: Aquestes coses estan retorçades.
1: Vols dir que no és una aventura gràfica?
2: No,
1: el context és aquest.
0: Si el context és aquest,
1: però has de tirar opcions. Un cop a dins potser passa un assassinat.
2: Tu has jugat centenars jocs d'aquest estil en el que has d'anar a visitar la teva nòvia en una residència de nòvia? És el típic joc, l'argument que surt que cada dia tenim un joc així?
0: A mi em sembla tota la revista absolutament molt curiosa. O sigui, és per agafar el mòbil i el Google Translate i anar anunci per anunci. Què em trobo aquí? Què és això? Però hi ha coses tremendes.
2: És que cada pàgina, estem parlant de cada pàgina, hi ha com 12 o 13 anuncis o 12 o 13 captures de pantalla, de screenshots...
0: De tot.
2: De tot, no? Llavors té molta teca.
0: Té molta, molta teca. De fet, també és curiós aquest moment de l'època de Japó, que Japó està absolutament desconnectat d'Europa en el sentit de intercanviar de tecnologia o, sobretot a nivell informàtic, doncs, que cada una va a la seva bola. De fet, a Japó hi ha moltes marques, molts ordenadors, no hi ha res unificat, cada un fa el que li dona la gana, jo faig servir aquesta CPU, jo faré aquest xip de vídeo. Eren absolutament incompatibles. Imagineu-vos fer programes o videojocs per aquella època de Japó. És a dir, vaig a fer un joc nou, vale, però he de triar per quina màquina ho vull fer.
1: Sí, tu, anaves, perquè... tu anaves a una botiga a comprar un ordinador i te'n trobaves 700 models diferents que no tenen res a veure un amb altres.
0: És més, vaig a dir els noms de les marques i veureu que algunes encara us sonen. Fujitsu, us sonarà potser d'aire condicionat.
1: Sí, oi tant.
0: Però feia ordenadors. Sharp, no sé si...
1: Oi tant.
2: Sí.
0: Sony, sí. Sony feia el seu propi ordenador, un que es deia SMC70. Mitsubishi, també. Que això està entre cotxe i aire condicionat també.
4: Sí.
0: No?
4: Sí.
0: Una mica. Itachi?
2: Itachi sí, també. Sí.
0: També. Toshiba?
2: Sí.
4: Sí.
1: Matsushita?
0: Matsushita. Casio?
3: També.
0: Casio sí. De rellotge,
2: sí,
0: segurament,
2: però
0: no,
2: no? O sigui, tots els que has dit encara fan ordinadors?
0: No.
2: Menys Mitsubishi?
0: No, però s'han dedicat a altres coses.
2: No, no, però tu trobes Fujitsu? Trobes ordinadors Fujitsu?
0: Ah, sí?
2: Sí. Sé, saps per què ho sé? Perquè a Anglaterra...
0: Sí.
2: Una de les oficines tenia Fujitsu i vaig pensar, Fujitsu?
0: Sega també tenia un ordenador, l'SC3000. Epson no feia només impressores, sinó també feia un ordenador. L'HC20, que és una cosa petiteta, portàtil, amb pantalla de cristall líquid, impressora incorporada de camades 4 dits. Una cosa molt cuca.
2: De fet, hem de dir que d'aquesta revista... el 10% són anuncis d'Epson. Epson devia triomfar bastant.
1: Hi ha un detall que m'agradaria que quedi clar. O sigui, aquests ordinadors eren totalment diferents entre ells.
0: És que no són compatibles.
1: Un programa per un, ni de com anava amb un altre.
0: No, ni de broma. És que era impossible. Això era un problema. I un mes abans, al juny del 83, el senyor Kazuhiro Nishi va reunir a tota aquesta gent i va dir, escolta, posem-nos d'acord, anem a fer una mena d'estàndard amb la seva idea de fer un ordenador com tancat, com per poder-lo utilitzar, el que seria, el que diríem plug and play, ja el tinc fet i és compatible amb tots i és igual que pugui canviar d'una a l'altra, i va fer l'estàndard MSX, vale? On comença tot aquest tema. Però si això és el juny del 83, com és que la revista de juliol del 83, un mes després, no surt absolutament res del món d'MSX? Doncs he investigat i sé per què. He dit abans que aquesta revista és de l'editorial Kogakusha. Aquesta revista, aquesta editorial, tenia un enemic molt fort, que és ASCII, que feia altres revistes.
2: Oh.
0: I Nishi treballava a ASCII. Llavors, fer publicitat sobre MSX aquí era tirar-se pedres sobre la pròpia taulada, no? NEC, Fujitsu i Sharp van apostar molt per la revista IO, però ASCII va fer les seves revistes totalment a part del mundillo de MSX. I si avancem en els anys en aquesta revista, que arriba fins als anys 90 i pico, només parlen de NEC, Sharp i Fujitsu. És com una divisió total del món d'aquella època. Si us ha interessat tot això, us agrada tot això, penseu que a Internet Archive estan totes les revistes digitalitzades, absolutament totes, des de la IO estan totes. M'ha fet molta gràcia trobar-les allà. I si us agrada encara més això, en parlarem més endavant, en la propera temporada segurament, el 3 d'octubre aquí a Barcelona se celebrarà la Fira, un esdeveniment d'un sol dia que es diu Ru Japan a la UOC, a l'Universitat Oberta de Catalunya, on vindrà gent molt coneguda a parlar de tot aquest món, hi haurà una exposició de tots aquests ordenadors i coses de l'època, i vindrà Toshinari Oka, que és un desenvolupador japonès que va formar part de Konami durant aquella època i va estar participant en videojocs, segur que us sonen els noms, Akumajo Dràcula, és a dir, Castlevania, o Gradius, que seria el Nemesis joc de naus, Metal Gear Solid 2, Maze of Gallius, Shalom, que això ja és més MSX, i Kings Valley 2. Però és un dels programadors que estava juntament amb el senyor Hideo Kojima fent Metal Gear 2. És molt interessant. Però bueno, hi ha moltes revistes, moltes coses, però com sempre diem, Japó és tot un món que no hi cap en aquesta secció.

0: Està passant una cosa molt estranya a Twitter, a comentant de Deltarune.
1: Què passa?
0: Fa 3 setmanes va sortir el capítol 5 de Deltarune i ja tenim 3 setmanes sense contingut. I això la comunitat no s'ho ha pres massa bé. Han començat tothom a fer molts memes. Amb Jujutsu Kaisen, amb moltes coses. Però...
1: De Deltarune.
0: Sí.
2: Puc preguntar què vol dir 3 setmanes sense contingut al joc?
0: Sí, clar. Des de que ha sortit.
3: Sí,
0: ja no hi ha, però la gent està una boia quan no té contingut constantment. Ah. I el que ha passat és que s'estan fent memes per culpa d'aquesta cançó i d'altres coses, perquè hi ha un personatge al joc que és una mena de Yoru, que té una rellevància secreta perquè fa una referència a Undertale, que és l'altre lloc, i fa una referència a... El doctor W. de Gaster, que us sonarà potser de que ho vaig comentar la temporada passada quan vaig parlar d'Undertale.
1: Mm-hmm.
0: És un personatge molt misteriós i té alguna mena de rellevància que no sabem.
1: No està revelat encara en els jocs.
0: No.
1: Mm-hmm.
0: Doncs sembla que ara mateix aquest personatge el que sabem és que és un pirata.
1: Com ho sabem?
0: És molt evident. Clar, aquest personatge que té relació amb ell és un Yoru.
1: Vale, un Yoru pirata.
0: I...
1: Té sentit.
0: Al primer capítol del joc, quan estàs creant el personatge, perquè pots crear-lo, estàs creant una vessel. Que un vessel és una mena de...
3: Recipient.
0: Contenidor, però també es pot traduir a vaixell.
2: Sí.
1: Ostres.
0: I aquest personatge està relacionat amb l'aigua, amb cossos d'aigua, i hi ha una escena important al capítol 5 amb un llac. Doncs això la comunitat ho ha ajuntat tot, i ara diuen que aquest personatge és un pirata, i que els enemics i personatges que tenen relació amb ell són són la seva tripulació pirata. Fins aquí tot bé. Dues setmanes del meme aquest de que és un pirata i té una tripulació de dolents. Bueno, fa 4 dies...
1: I aquesta música?
0: Fa 4 dies.
1: 4 dies?
0: Toby Fox va actualitzar el lloc amb... un parche de arreglar bugs i altres coses.
1: Del Deltarune, no?
0: Sí. Però va fer allí un petit diàleg a un personatge secret. I aquest personatge parla sobre gats, que són criatures horribles i repugnants, i que el personatge principal ha d'anar en compte amb els gats perquè va anar per la seva proteïna.
1: Proteïna de què? Del cos?
0: Proteïna.
1: Ah,
0: que els gats són molt bons a l'hora d'encontrar, de trobar la proteïna, que l'amagueu a tota costa, com sigui en l'inventari.
1: Que amaguem els pots de proteïna, com si fóssim, anéssim al gimnàs.
0: I això què significa?
1: I que els gats roben la proteïna.
0: Això no importa el que significa. El que significa és que hi ha molts gats, abans pensaven que només hi havia un gat dolent,
1: sí,
0: i que estan buscant proteïna, que són... Es fa referència a ous secrets que pots trobar als capítols.
1: Els gats volen ous que són proteínics.
0: Sí. Clar, això significa dues coses, evidentment.
1: Per què?
0: Un, que aquest gàster és en Gru.
1: Per què?
0: Perquè té un sèquit de gats, slash minions, i que fan tot el que ell vol. I dos, que Gaster també és un gym rat.
1: Per la proteïna?
0: Clar.
1: Anda, hombre. Home.
0: Perquè... fa que tots els seus aliats i els seus minions busquin tota la proteïna del poble per fer-se el batut de proteic més poderós de tot el món.
4: Però és tan evident.
1: Evidentíssim.
2: I aquest és el pirata?
0: Sí, clar, és pirata, però el seu...
2: És un pirata gym rat amb un exèrcit de gats i un lloro.
0: Sí.
4: Però els gats i l'aigua no són molt amics, eh?
1: No.
0: Ja, però el gat està a terra buscant la proteïna.
1: Això és lore o és suposició?
4: Tot no, això és...
1: Sí.
4: Això és meme.
2: La màgia de Twitter.
1: Màgia de Twitter.
0: Això és la màgia de 3 setmanes sense contingut nou.
1: Setmanes, no és res, 3 setmanes. Mare de Déu.

0: Doncs fins aquí el lloc per Randa d'avui. Esperem que us ho hagueu passat bé durant aquesta estona i que ens escolteu de nou al proper programa.
1: Proper i últim de la temporada.
0: Cert. Seguim-nos per les xarxes socials com a lloc per Randa Ràdio. El pare escrit amb una X. Si jugueu molt, fins aviat i amagueu la vostra proteïna.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Els bombers confien per donar per controlat demà dimarts al matí el foc d'Aiguamúrcia, que ha cremat 154 hectàrees, majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i a Pontons, a l'Alt Penedès. El cap d'intervenció dels bombers, Ricard Espósito, ha indicat que si a la nit no sorgeixen represes es podrà assolir l'objectiu i ha destacat que el cel s'ha tapat i que durant la nit creixerà la humitat. 17 vehicles dels bombers i 80 efectius seguiran mullant el foc del perímetre, del qual no ha crescut en tota la jornada. Els agents rurals i els Mossos, recordem, investiguen les causes i treballen en diferents hipòtesis, una de les quals és la intencionalitat. Tot plegat, parlant dels agents rurals, que han ampliat a 76 els municipis de 16 comarques de nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal, mentre Protecció Civil manté activades l'alerta del Pla Procicat per calor intensa i calor nocturna i l'alerta de l'Infocat davant l'increment del perill d'aquest incendi forestal. Les temperatures augmentaran clarament els propers dies, sobretot dimarts, demà i dimecres, amb valors que poden arribar als 38 i als 40 graus en diversos punts de Catalunya central, el litoral i el prelitoral. I satisfacció a l'Associació Catalana de Micropobles per l'anunci que han fet aquest cap de setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, de la posada en marxa d'un pla de pobles en què pretén injectar 400 milions d'euros en 4 anys als municipis més petits. Joan Solà Bosch és el president de l'associació i alcalde de Riner.
2: Sí, no només és per als micropobles, sinó que va molt més enllà el pla, però sí que es té, en compte els micropobles d'una forma molt especial, doncs, per poder-s'hi acollir. I sí, doncs, de què el ventall de possibilitats que ofereix com invertir aquests diners sí que és d'una forma molt clara i directa, doncs, pensada cap a aquesta realitat, no? Que moltes vegades se'ns fa difícil de dir no només obtenir els recursos, sinó poder-los executar, doncs, per les manques que nosaltres, per les manques tècnico-administratives que aquests ajuntaments tenim.
1: Els millors astrònoms de l'estat espanyol es donen cita a Tarragona aquests dies a menys d'un mes de l'eclipsi solar. Entre els temes, abordaran la possible instal·lació de nous telescopis com el de 30 metres de les Canàries i l'impacte de la intel·ligència artificial a la física solar. Es tracta de la 17a reunió científica de la Societat Espanyola d'Astronomia que se celebra al Palau Firal de Tarragona. Una trobada que se celebra cada 2 anys i que plega 560 professionals d'aquest àmbit, tot just, com us dèiem, a un mes d'aquest esdeveniment de l'eclipsi solar. Molt bona nit.

0: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
1: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
0: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
1: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
0: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
1: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
2: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
3: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
4: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
6: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
4: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Què tal? Benvingudes, benvinguts. Això és l'Etapa Reina, una hora de ciclisme en català des de Ràdio Molins de Rei. Avui és dia 13 de juliol de 2025. A Molins de Rei vivim el Tour amb el suport de l'Ajuntament de Molins de Rei i avui tindrem un programa on aclarirem tot el que ha passat en la primera setmana del Tour de França, aquests primers 10 dies, després del Grand Depart aquí a casa nostra, a Catalunya, a Barcelona, que queda ja lluny. Queda ja lluny, ja han passat només una setmana, tio, i ja queda molt lluny. I ara mirarem a veure què ens ve aquesta propera setmana de Tour, on, per cert, tindrem directes de l'Etapa Reina. Roger Castillo, com estàs?
1: Bona tarda, prou bé.
0: De l'1 al 10?
1: Un 6.
0: És molt optimista per part teva, un 6, tio?
1: És que el matí estava al 0, i llavors he pensat, home, si ara estic ja prou bé, doncs he de dir prou bé. Ja.
0: I per què estaves al 0, tio?
1: Perquè no hem dormit bé avui.
0: Roger Castillades.
1: Lluís. Sí.
0: Bueno, Roger del Castillo, perdó, que a vegades m'oblido.
1: No, aquí l'alter ego viu a una altra banda. Viu a una altra banda, que és Ràdio Estel, no aquí.
0: Marc Vives, Club Ciclista Paellacat.
2: Paellacat.
0: Com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Un 6 pel Roger és una bona nota.
1: Sí, jo reitero, ara em sento còmode.
0: Matrícula, és matrícula.
1: Estic amb vosaltres, bé.
2: Fantàstic.
3: Ha donat la mà quan ha entrat.
0: Sí. És que arriba com si no ens conegués de res. Coses rares fa a vegades el Roger. És un tio raro, no? Sergi, ara que treus el tema, és un tio raro, el Roger?
3: És un tio, bueno, és un tio diferent, especial, però a la vegada sí. Molt interessant, també.
1: Gràcies, Sergi.
0: Sí. A nivell d'estudi, no? A nivell d'estudi és una persona interessant, no?
2: Però donar la mà és normal, no?
1: Sí, però respondre
2: quan saludes a la gent...
0: De la manera que l'ha donat no era normal, veritat que no, Sergi?
2: Això m'ho ha
3: parlat. Bueno, així com dient, donem la mà i està mirant a un altre lloc.
0: Sí, com si fos l'Audrup donant la mà.
1: Però està bé, això. Us l'he donat, no?
3: Ho deia perquè a vegades entra ja tant cap cot I està tant d'allò que ja directament ja... Eli, mira, Eli, aquests àudios, Eli, sisplau, aquests àudios... I directament ja ni saluda.
1: És que la gent no sap que l'única hora que estic més o menys content al dia és aquesta.
0: En sèrio?
1: La resta estic a to baix.
0: És un tio...
1: Sí, un tio d'ànima en pena pel carrer.
0: Ja. Bueno, els que coneixem ho podem corroborar, però clar, us convidem a tothom a venir a Molins, passejar pel carrer, hasta que us
1: creu si
0: a Roger Castillo. Elisabet Arjona, a les vies de so. Puja, baixa per aquí. Més. Més. Molt bé, la Eli, eh? Molt bé. La Eli, que és, com ja sabeu, la veu aquesta que s'escolta durant la sintonia del programa, que es fa molta il·lusió tenir-la... Per què no parles mai al programa, Eli? Per què no?
4: Vivim el Tour, amb l'Etapa Reina, l'Ajuntament de Molins
0: de Rei. Vinga, va, doncs... Avui és dia descans al Tour de França. Nosaltres ens ho hem pres així, també, com a...
1: Amb calma.
0: Després de l'etapot històric.
2: Ens ve una setmana intensa, també, nosaltres. Vull dir, sí, descansar... No ho sé, crec que sí.
0: Clar, és que no ho sabem.
1: Això no s'acaba mai, eh?
0: Comença... Mira, ja que ha parlat el Marc de la setmana que ens ve... Anuncia què farem demà, Roger.
1: Demà fem un especial en directe. Narrem la desena etapa del Tour de França, dia 14 de juliol. Ho fem no a Ràdio Molins de Rei, sinó a la planta baixa del Molí de Molins de Rei.
0: Val? Espectacular, eh?
1: A partir de 3:45 ens hi posem, i fins que acabi l'etapa, i si l'etapa ens acaba a les 5:02, que és el que passarà, doncs tindrem una estona d'incertesa posterior.
0: Demà serà un etapot entre Aurillac i Le Lyon.
1: Sí, més de 4.000 metres de desnivell, 7 sí. Ports de muntanya, 2 illes de primera. Jo crec que pot estar força, força bé. Han avançat 10 minutets l'horari de l'etapa. Surten 10 minuts abans, acaben 10 minuts abans,
0: sí.
1: Perquè és Dia Nacional de França i les festes es veu que no les sabien fins a última hora i ara les quadren millor a nivell televisiu, però... Sí, com sigui, això. Crec que ens ho passarem bastant bé. L'última narració que vam fer va ser l'etapa del Tourmalet. Es va decidir bona part del Tour allà. Doncs demà penseu que també hi haurà festa grossa.
0: Demà és el dia de la Bastilla o el dia de la caiguda de la Bastilla? Com es diu això?
1: No ho sé, Lluís.
0: Bueno, no, és que és important. És que és important perquè demà se celebra que a França li van tallar el cap al rei, no?
2: És la presa de la Bastilla.
1: És la presa, no?
2: Van assaltar la Bastilla com a
1: signe,
2: com a símbol
1: no?
2: De l'antic règim i bueno, van assaltar el poble o o els revoltats al símbol del poder.
0: I demà creieu que se saltarà el símbol del poder que està a Pogacar, el Tour, o no?
1: Buah, i tant. Hi haurà atacs massius i el quilòmetre 50 dirà no puc més, no puc seguir roda d'aquesta gent que va tan ràpid. Plego aquí.
3: Pogacar és igual a un rei Borbó, esteu... Lluís XVI.
1: Home, la capacitat domini que té és equivalent.
0: Home, i el cabell aquest que té de rei sol, tio. Mm,
1: el que no s'entrelluca és... la revolució, no? O sigui, no s'han de dir que ser gent que pugui...
3: No.
2: La revolució ja la tenen equips dins seu.
1: Sí.
2: Però feina tenen com per fer-li...
1: I ciclistes en seu, també, de vegades.
0: Què seria Robespierre ara mateix al pilot?
1: Pablo Castrillo, clarament. Ho intenta molt, però no té l'èxit de Robespierre, de moment.
0: Eli, tira en sintonia i comencem a parlar, va, de l'etapa d'ahir, per exemple. Som-hi.

0: Jo començaria parlant de la etapot, de la gran etapa que vam viure ahir, i com ja us va avançar l'etapa reina, que seria una de les etapes històriques del Tour de França, doncs ahir es va poder comprovar, sense canvis a la general, i ara explicarem per què, però va estar molt bé l'etapa. Ara fora bromes, va estar molt bé o no?
1: Home, va ser una etapa de les divertides, de les que ve de gust veure, independentment de que la general... O sigui, com que la general, de fet, no ens afecta tant o no ens interessa tant ara mateix, és una de les etapes divertides de veure, perquè veus gent molt, molt bona a l'escapada i gent molt, molt bona al pilot intentant, doncs, contrarrestar aquesta escapada. Llavors, quan això passa, és un dia divertit de ciclisme.
0: La calor era sufocant. I això, tio, al final, amb els ciclistes, també els ha d'afectar, diguem-ne, no només per lluitar l'etapa, sinó pels de la general, no, tio? No, es poden provar coses a etapes així, o què?
2: A veure, la calor és el gran debat d'aquest Tour. No sé si... No crec que en parlarem gaire, ja en parla tothom. No. Però, bueno, només cal mirar les mitjanes... Han sortit molts cops les mitjanes de la temperatura dels altres Tours, que estem 10 graus per sobre de mitjana de la resta de Tours. O sigui, ja dins de l'excepcionalitat d'un evident augment de temperatures any a any, aquest any és molt heavy. Dit això, a veure, aquesta etapa era xula i ha sigut, jo crec, més xula del que es podia esperar, inclús, excepte tu, Lluís, que ja
1: exacte,
2: ho esperaves,
1: el visionari.
2: Però era xula per les escapades, o perquè fos lluitada, no per la general.
0: Hosti, jo discrepo. Ara
2: no, no hi havia cap mena de terreny per...
1: Lluís, ens farà una teoria i segurament no ens la creurem, però farem veure que sí.
0: Bueno, digues.
2: No, a veure, m'has fet la pregunta de la general, jo crec que... De fet, jo, la majoria d'anàlisis que havia vist d'aquesta etapa, la gent la classificava com a sprint. Era tríptic d'etapes avorrides.
0: Clar,
2: i la gent es queixava que un dissabte i diumenge fiquessin etapes a l'sprint i ficant a la mateixa alçada la del dissabte que diumenge. Jo crec que això era passar-se de rosca.
1: Sí.
2: Passar-se de rosca.
0: Probablement la gent no té ni idea.
2: No té ni idea. Ara, d'aquí a dir que no estava per la general...
1: És que hi ha gent que no és directora de programes de ciclisme. En canvi, Lluís, això, quan veu els perfils, ja sap detectar.
0: No,
1: quin dia guanya el seu ídol Mathieu van der Poel una etapa.
0: No, sí. Va aprofitar una oportunitat històrica de que no hi havia Wout van Aert del Tour de França.
1: Clar, evidentment també l'hagués guanyat.
0: És espectacular, lo de Mathieu. Però mira, abans vull parlar de la general. Jo ahir estic convençut que, bueno, de fet, es va criticar molt a xarxes perquè tirava tot el rato UAE. I jo crec que és perquè no se li esvoloti al galliner en una etapa que jo crec que ahir era una etapa que podia ser important per la general, tio, perquè a nivell tàctic, o sigui, era una etapa complicada de controlar. I el Sucomei aquest... No, ho dic de debò. I el Sucomei aquest, el port aquest de segona, que era estret, que el pilot es va enfilar a tope, que l'UAE tirava darrere a saco. Per què tiren darrere a saco? Perquè guanyi Pogacar l'etapa? O per intentar dissipar qualsevol dubte de qualsevol petit incendi que es pugui provocar, que no s'arribi ni a provocar? És que jo crec que és per això, tio.
1: Hi ha una cosa, que és que després de l'etapa havien de fer un trasllat llarg fins al lloc on avui feien el dia de descans. Clarament, estaven intentant evitar retencions. Clar, volien arribar ràpid als primers, que altres equips quedin enrere i nosaltres puguem tirar primer.
0: Sí.
1: Per mi això explica molt més que qualsevol possible lluita per la general.
0: Clar, perquè parlaven de la general per equips, parlaven d'una victòria de Pogacar, és que jo estic convençut, tio, que el que volien era neutralitzar qualsevol possibilitat des d'inici, o sigui, portar un ritme asfixiant perquè ningú se li ocorrés, ocorregués...
3: Un programa de ciclisme d'una hora en català,
0: Com és, Sergi?
3: Ocorregués. La reina.
2: Ocorregués, és ocorregués.
0: Ocorregués.
3: És raro, si ho penses.
0: És que és difícil, Bueno, que ningú pensés... Se li acudís. Ara, però tampoc t'ha sortit del principi.
1: No, sí, de veritat, anaves fent un foradet.
0: Se li acudís... liar-la. Jo crec que, t'ho juro, que estic convençut que ho van fer per això, tio.
2: Bueno, no sabrem mai.
0: No sabrem mai.
2: És una teva teoria que... Bueno,
1: respectable.
2: Respectable, en tot cas. Qui té una opinió, doncs... com qualsevol altra.
3: Jo crec que portaven dos dies sense una feina...
1: Avorridots.
3: Gaire exigent. I van dir, doncs anem a practicar una miqueta, anem a demostrar que som a l'equip líder i que, tampoc volem que això, l'escapada, se'n vagi massa de mare, però vull dir, simplement demostrar que és l'equip més dominador i ja està, i practicar de cara doncs, a possiblement a l'etapa de demà o altres que vindran. I ja està, i si tens la sort de que no se'n van gaire i entra Florian Vermeij o entra algú així també a l'escapada o es pot moure un mateix del Toro, doncs potser també suques, no?
0: La fuga era espectacular al nivell i que en una fuga espectacular amb Pidcock, amb Bodén, amb Castrillo, bueno, amb ciclistes del Lidl Trek, que acabi rematant-la d'aquella manera Mathieu van der Poel, que sembla fàcil guanyar, no? Perquè és que al final va semblar fàcil... Li van donar tota la responsabilitat a ell i va definir d'una manera tàctica brutal.
1: Ell fa la selecció, que és la més important. O sigui, per mi el punt clau on guanya l'etapa és fent la selecció, perquè ja és un moment en què darrere estan embogint, que ja tens els Lidl Trek a darrere retallant distàncies molt ràpid, estan a 30 segons si arriba, i aprofita, vaja, una petita pujadeta que tampoc no és molt exigent o molt llarga, i fa un d'aquells atacs Van der Poel que penses que se'n va sol, perquè quan té aquesta força és increïble. Tobias Hagen Johansen, espectacular. Està a un nivell boníssim en aquest Tour de França, malgrat que el dia del Tourmalet doncs, va perdre pistonada, però està molt bé, està molt fort. I després van arribar en Pidcock i després Bodén, però el moment aquest de Van der Poel és clau, perquè si no arriba a fer això, l'escapada estava morta. I llavors tria molt bé la selecció, tria molt bé quan ha d'atacar, i després s'entenen quatre persones que roden molt bé, que són boníssims tots quatre, doncs ja tiren fins a meta i allà... És que els altres jo crec que has de confiar, no? Aquells dies de dir, a veure si aquest, potser per haver fet aquesta estirada tan forta i aquest, no sé, 500, un quilòmetre tan a tope, a veure si ho paga l'esprint. Sempre pots pensar que pot passar alguna cosa, però clar,
2: és Mathieu van der Poel.
1: Ahir va fer un esprint impecable, una resolució impecable, sí.
2: No, a veure, és que és un corredor... O sigui, eren tots molt bons, però clar, és que Mathieu van der Poel és un dels... tres millors corredors del món els últims 5 anys i potser ho segueixen de 3-4 anys més. Hosti, és mola perquè veies l'etapa i donava la sensació de la clàssica d'un dia.
1: Sí, era mola.
2: O sigui, la poca distància entre el pilot i l'escapada, la persecució constant, el Van der Poel ho deia a l'arribada, és que inclús no estava segur de llançar el primer l'esprint, tot i que ser a priori el més ràpid, perquè havia gastat molt per mantenir la distància. I tu veies que l'enjoc a la gent és un corredoràs, però en una situació més normal, ostres, li trauria fàcil segurament 4 o 5 bicicletes. Vull dir que dins del que cap crec que va ser una resolució molt, molt, molt xula i, hòstia, i que un tio com Pidcock, que també és top, no et pugui discutir la victòria és perquè el nivell era altíssim.
0: Però és que Johannesen va ser molt guineu, el tio. Va guardar molt els últims quilòmetres i per això és el que queda segon, perquè al final...
1: És la seva posició preferida.
0: Sí, no, però hòstia, davant de Pidcock, Bodén i Mathieu van der Poel, ell ha de quedar quart.
1: No, és molt ràpid,
2: és que Tobias és més bo que Bodén, ara sí, mateix, Bodén ha de mostrar encara una mica més,
1: És molt ràpid. Aquí,
0: però que Pidcock no.
1: Pidcock va tenir les seves peripècies de l'escapada. Va ser un tuit de gran èxit,
2: Sí, sí, sí.
0: Ah, sí?
1: T'agrada molt això de pagar televisors antics. Això la gent ho ha recordat, bueno, una cops, i ha pensat, és veritat, jo feia això. Tothom ho ha pensat. Està molt ben trobat.
0: No, Pidcock, és que em va fer gràcia com m'arreglava la bici.
1: És
0: ja...
1: que li va funcionar, això és el més increïble.
0: Sí. Clar, semblava que... Hòstia, clar, és que fa por, tio.
1: Home, ho fa en baixada.
0: Les coses
1: treu
0: que
1: el peu. Sí. O sigui, ell mateix es desequilibra la bicicleta per darrere, sí, i jo penso, jo faig això, no, i abans de tocar la bicicleta ja estic al terra.
2: És que li fot unes hòsties. Molt fort,
1: Déu-n'hi-do. Però bé, vaja, és Pidcock. Si sabem una cosa que té Pidcock, és una qualitat immensa en controlar una bicicleta. Això és indubtable. Bé, va ser una etapa molt bonica, el que diu el Marc. Jo és dels que més he gaudit, i sobretot això, amb un escenari que des de dijous segurament hem patit un punt de desil·lusió de cara a la lluita per la general, doncs van molt bé que hi hagin dies d'aquests per estar connectats al Tour de manera intensa, en positiu, passant-nos-ho bé i amb veient ciclistes de primer nivell, doncs fent el que hem de fer, que és ser protagonistes del Tour i buscar aquestes etapes. Si mirem els guanyadors fins ara del Tour, o sigui, Van der Poel és l'últim. El primer...
0: Te'n saps de memòria?
1: Sí.
0: De memòria tant. Tots seguits,
1: Sí, primer és Vingegaard, que és Visma, perquè és crono per equips, però guanya i es posa amb el llot groc ell, no? Uh-huh. Després tenim Del Toro i Pogacar, que van seguits. Després Pedersen. Entra Olaf Koig, que seria un dels dos millors pintes del moment.
2: I
1: segurament és el més fluix de tots.
2: És el més fluix de tots.
1: És el més fluix dels nou, i clarament és un dels homes que havia de guanyar etapes aquest Tour.
0: És el que desentona, sí, és que és bèstia.
1: Si tu mires així, sí, tot i que realment ja porta, no sé, 50 o 60 victòries com a professional. O sigui, que no cola tampoc com a línia de desentonar. Després torna Pogacar, després ven els Merliès, que en tenim dos seguits, i Van der Poel. És a dir, tu mires tots els noms i no hi ha cap concessió a la mediocritat, a la sorpresa, a les cartes B, als equips secundaris. O sigui, al final és, si tu has de fer pronòstics, els pots encertar tots. Etapa per etapa, vist com van les coses, podries haver-los clavat tots un dia abans de dir, no, jo crec que una etapa el pot clavar aquest perfil, i que Van Der Poel o Mats Pedersen les opcions de victòria siguin lluitant escapada,
2: escapades
1: de qualitat i resolent-les ells amb el seu equip, en el cas de Pedersen, o ell sol en el cas de Van Der Poel, clar, diu molt de que aquest perfil de ciclistes, els millors clàssics del món, hagin de buscar una etapa al Tour d'aquesta manera. És espectacular.
2: També Van Der Poel, en la seva, en la seva defensa, jo crec que al Pecin s'han trobat una realitat, que és que per A o per B, i ja en parlarem si de cas, dels sprints, que Philipsen no està donant la talla.
0: Entrem ja.
2: Entrem ja.
0: Els sprints, eh?
2: Doncs Philipsen no està donant la talla.
1: Però... I fins aquí els sprints.
0: No, però és molt bèstia que no dona la talla, però ni de bon tros, és que... És que li preparen l'sprint de manera perfecta.
2: És, mira,
1: el, mira, el primer és... dia, perdoneu-vos aquí, no va estar de manera perfecta. Primer, o sigui, el primer dia l'equip va, o sigui, va tenir 5 homes i els va gastar tots malament. El primer dia. El segon dia li va, el van deixar on l'havien de deixar i en situació impecable.
2: Tenia
1: un coet per darrere, però això és un altre tema. Però el primer dia jo crec que va ser més d'orillo, el segon ho tenia tot de cara, tot. I,
2: quan dius el primer, entenc que no comptes la de por.
1: No, poix, no, allò va ser un esprint
2: desorganitzat.
1: No, no, jo dic els dos que s'han fet més o menys tal com preveiem.
2: Jo crec que les dues, és veritat que la primera es queda sense equip, però jo crec que també està en una posició adequada per guanyar si està al nivell que se suposa que hauria d'estar.
1: Això, sí, això sí.
0: És que vols dir que no podria canviar-se els papers? No, canviar-se els papers.
1: No.
0: I ajudar ell a Van Der Poel? Vols dir que no podria fer-ho millor Van Der Poel amb un sprint ara mateix?
1: Bueno, potser ho proven, eh? Si veuen que no està fi, potser acaben fent això. De fet, potser Philipsen no acaba el Tour i Van Der Poel té un parell d'opcions més que no s'esperava d'això de lluitar un sprint massiu. Jo, tot i així, crec que és molt difícil que pugui plantar cara a Tim Merlier.
0: Hosti, és espectacular el de Tim Merlier.
1: És com dos nivells d'esprints diferents. I l'esprint del dissabte és...
2: És de burro.
1: O sigui, el tio mateix ho diu. Jo pensava que no tenia cap opció perquè estava molt lluny. Vaig intentar lluitar per un top 5. I clar, es troba que a 100 metres ja està primer. O sigui, sí, sí, que li sobraven metres i tot. És una cosa escandalosa.
0: Sí. Bueno, hi ha el vídeo aquest del Mr. Bean, que és que ho defineix. És que és l'esprint de Merlier, el vídeo de Mr. Bean, tio.
1: Sí, sí.
0: Sí.
2: L'hem vist molts cops guanyar així, Merlier. Vull dir, és un tio que té la capacitat de fer una acceleració, crec que com ningú en aquest pilot. Sobta que al Tour i davant dels millors sprinters, a priori, al tope de forma, Philipsen, Koch...
1: Germay, que està bé, està demostrant bon nivell aquest any.
2: Sí, per quedar top
1: segon,
2: 5 i
1: no, quedar segon... Segon i va ser el millor dels mortals, no, diguéssim.
2: Sí, correcte. Però que sobta que en el Tour aquesta superioritat o manera de guanyar que l'hem vist en altres llocs també ho pugui fer aquí.
1: Sí, sí.
2: No sé si parla molt bé d'ell, que també ho fa, o parla malament d'altres, però a mi jo no crec que potser a Philipsen a algú li passa, però Coix, Girmay, tothom està al seu màxim de forma, és a dir, Merlier està objectivament per sobre dels
1: altres. És com si Lorena Vives hagués aparegut al pilot masculí i comencés a rematar allà on volgués, perquè al final la superioritat és aquest nivell.
2: I anant bastant sol, que a mi és una cosa que em sobta, no li llancen, ja tenen un tio que el porta, el deixa a algun lloc i tira, però no és... Estem acostumats al Sudal... Fem més tren o no?
1: A veure, Bert van Lerberghe s'ha abandonat el Tour, que era un home clau, i llavors té bàsicament Stuyven. Així com a home fort, fort. Que el primer dia que guanya sí que el deixa, bueno, sí que li fa un regalet d'últim quilòmetre fins a 500 metres, molt bo, tot i que no el deixa el millor col·locat, però sí que li obre camí tota l'estona, el dissabte. Sí, que home va sol i molt lluny de la resta. I li és igual, i guanya igualment. És increïble.
2: Que Gaviria, no, Lluís?
0: Bueno, Gaviria, jo considero que...
1: Gaviria potser farà algun top 10 algun dia, no ho descarto jo.
0: Gaviria, quin era el primer? El divendres?
1: El divendres.
0: Divendres.
3: Per culpa de Philipsen, no fa top 10.
0: Que ho dius com així mitja enfotenta o no?
3: No, és veritat.
1: Jo sí.
2: Ah,
1: no,
2: és veritat. Jo discrepo.
0: És que per culpa de Philipsen no fa top 5.
3: En directe pateixes perquè dius, se'n va a terra.
0: És que el tanca, tio.
3: Després sí que la imatge de davant no es veu que faci una acció potser... molt brusca o algo
1: no
3: Philipsen.
1: No fa res malament.
3: Però sí que és veritat que està passant per allà i hi ha un moment que patim. I cert és que mira, baixa la marxa.
1: El que fa malament Philipsen és anar massa lent i anar al ritme de Gaviria. Això és el que fa malament. No. Aquest és el tema. Alexander Salvi, l'heu vist guanyar a la Xina aquests dies?
0: Sembla un...
2: És un coet, aquest.
1: L'heu vist passar per la dreta a les tanques i ser més ràpid que els altres? L'heu vist queixar-se d'algú? L'heu vist alçar els braços a meta? Sí, no? Doncs això és el que Gaviria no va poder fer perquè no té forces i està, no passa res. És...
0: Jo el que parlo de Gaviria...
1: No sembla mala persona.
0: Sí. Gaviria, a l'esprint aquest del que parleu, deixa de fer dues pedalades perquè Philipsen, que no té el nivell que li toca, i és el primer dia que en aquell moment ell veu que no té el nivell que li toca, detecta una roda que en aquell moment és la que té millor col·locada, que és la de Gaviria, que per cert es busca la vida sola als sprints, que això, o sigui, jo a Gaviria no sóc el seu representant, però si és així, és així.
1: Has demanat que haguessin portat Dardé al Tour.
0: Si això és així, és així. Clar, jo hagués preferit Dardé al Tour. Però si Gaviria està ben col·locat a l'esprint, si s'ho fa tot ell sol, si a més en aquell moment li fica, és l'únic en aquell moment que li fica la roda i que pot avançar a Philipsen...
1: Perquè estem a 300 metres.
0: I sí, bueno, però potser... Ja, mira Merlier, llença l'esprint des de 100 metres.
1: Però és que Merlier juga una altra lliga. Merlier bueno, sap anar amb bici, diguéssim.
0: Però aquell dia jo estic convençut que sense haver de no frenar, però sense haver de deixar de donar 3 o 4 pedalades, Gaviria, es fica en el top 5. No estic dient que sigui el millor sprinter del Tour ni res de tot això, però joder...
2: Hagués sprintat enrere, igualment com ho fa, però dintre una posició més davantera, per tant, jo l'hagués passat tant
1: de gent. En lloc de 14, hagués arribat 11.
0: I que no estic dient, és que no estic parlant, perquè voleu aquí liar-la, però tots sabeu que tinc raó. El dissabte, en l'esprint, doncs Gaviria no està bé. Doncs no està bé. Jo no dic que... Però el de divendres...
1: Però si va quedar millor. Va acabar 13.
0: Però el de divendres podria haver fet top 5 segur. Segur.
1: Però crec que Gaviria no mereix molta més atenció mediàtica.
2: I era per xinxar Lluís.
0: Què més del...
1: Home, dels sprints no hi ha massa més. Jo estic esperant a veure si un altre dia algú llença bé a l'Apcoi i a veure si hi ha debat o no. No ho crec, però... És el que veig una mica capaç d'anar ràpid en certs moments d'un sprint. La resta, això els veig més complicat. I Girmay sí que per mi està rendint molt bé, està tornant dos tours enrere, però clar, és que t'arriba als superiors i ja està.
2: Bueno, i Albert, si, no sé com acabarà, però el Pedersen està lluitant a base d'escapades, perquè sap més lent que els altres. I això
1: I
2: sembla,
1: molt
2: em sembla fantàstic, em sembla molt interessant.
1: I a més el Lidl Trek en bloc ho té claríssim, això.
0: Bueno, i Merlier ja...

0: porta 5 etapes al Tour de França a tota la seva carrera, eh? Aquest any en porta 2 i bueno, vaig explicar-ho a Twitter. A la sortida, el gran depart, diguéssim, a la presentació d'equips, es va presentar, clar, quan molts equips, quan molts ciclistes es presentaven vestits de ciclista a Sant Pau, que era d'on sortien els ciclistes per anar fins a la Sagrada Família, i no sé si els hi feien un briefing o els hi feien, doncs, una petita explicació de com aniria la cosa, Tim Merlí es va presentar amb pantalons curts, amb samarreta màniga curta, amb unes ulleres de sol i una gorra, semblava un turista, i amb xancles. Ara, portava, no sé si és Specialized, que valia 20 i pico mil euros, que ja pots pensar, potser aquest no és un turista. I es va presentar a l'entrada, quan molts altres venien vestits de ciclista, i no el van deixar passar, perquè van dir, tu, escolta, aquí no és per turistes.
1: Vas ajudar tu a la gent d'allà de dir, ei, que aquest noi sí que és ciclista.
0: No vaig arribar, però, clar, jo vaig veure, hòstia, Tim Merlí, no el coneixia ni Cristo, ningú el va aplaudir, ningú el va animar, i, de fet, van tenir 20-30 segons de dubte de deixar-lo passar o no, fins que va venir no sé quin altre Soudal ja vestit i li va dir, sí, sí, que aquest corre amb mi.
2: Soudal Quick-Step no serà Soudal Quick-Step.
1: Ah, és veritat, ho he llegit avui.
2: Quick-Step abandona ara mateix com a patrocinador principal, després de molts anys present.
1: Continua, eh?
2: Sí. Continua com a patrocinador petit.
1: Petit, sí.
2: Però no com a nom de nom d'equip.
0: Hòstia, però això és una notícia bastant bèstia, no?
1: Sí, és el que jo crec que els que portem més llargs.
3: Sí, són parquets.
0: Sí, sí, sí.
3: Es munten així, cloc, cloc. Sí, sí. Ràpid, quick.
0: Sí. Quick.
2: Quick-Step. Hi ha un anunci de Juan Magárate, crec que és Juan Magárate,
0: sí.
2: O Juan Mi Mercado, un d'aquests.
0: No, Juan Magárate, sí, sí.
2: Molt èpic, de perquè, bueno, clar, clar, com clar. Un anglès macarrònic, dient, cuistes, no sé què quantos.
1: Bueno, m'encanta.
2: Molt, molt fantàstic.
0: Bueno, Juan Magárate ara està, sembla que és director de l'Education First, eh? O sigui, el tio...
1: Si no ha canviat.
2: Va, bé, Juanma.
0: Canviem i parlem de Red Bull. Mira, parlant de Soudal, i ara ho enllacem en Red Bull, Renko,
1: sí.
0: No sé si per equivocació... o perquè anava a saludar algú, però va entrar al bus de Soudal. Això ho heu vist o no?
1: No, això no ho he vist.
0: A veure. Doncs Renko se'n va cap a...
1: O sigui, com a casa, no? Com tota la vida fet.
0: Bueno, no sé si és a una arribada o és a una sortida, però el tio, quan arriba...
1: Inèrcia, no?
0: Se'n va directe i entra, li agafa un tio la bici i pum, es fot dintre. I al cap d'un segon se'n va sortir com dient...
3: Lapsos, eh?
0: És que no sé si és un lapsus...
1: Home, a mi passaria, no? Molts anys allà treballant...
3: Sí. O sigui, has d'estar bastant despistat, però sí...
1: Però fa molta calor, i aquests dies et pots desorientar. Mm.
0: Red Bull. Què passa amb Red Bull?
2: Bueno, Cristo intern,
1: bé, no?
0: Cristo, eh? Van fer...
1: Però per què Cristo intern?
2: Bueno...
1: No has vist el vídeo a xarxes socials després del
2: clar,
1: Cristo intern?
2: Clar, de veritat, digne per que inici la propera sèrie, ja no serà el dia menos pensado, serà el Red Bull menos pensado.
1: Red Bull et dona ales i converses interessants.
2: Perquè la imatge, o sigui...
1: Jo
2: no sé qui tenen de comunicació a Red Bull, però a priori hauria de ser algú molt bo.
0: És el mateix que hi havia a Movistar
2: fa uns anys. Perquè és Red Bull, però sí. Ja, va ser una mala idea juntar el bus a Holanda, Nairo i Valverde fent un paperot, perquè evidentment no són actors.
1: És molt bona
2: no
1: idea.
2: No fiquis aquells dos, que són pitjors actors encara que aquells
1: tres.
2: Dient, no, Remco, no sé què.
1: Ei, a favor, eh? O sigui, que cada dia ens facin un vídeo.
0: No, al final, què és el que deia?
2: Per lo nostre, sí, a favor. Per part seva, no sé... O sigui, el vídeo deia tot bé, ja ho sabeu, no? Durant les declaracions de Remco quan acaba l'etapa del Tourmalet, que bueno, prenyat amb Lipovic perquè li va demanar un relleu, un llançament...
1: Fixa't que mai diu la paraula Lipovic. Diu, els meus companys no m'han llançat. Només n'hi havia un. Però té gràcia que ho digui així, com...
0: Però això ho diu el Rajoy, deia el senyor este del que usted me hace referència, no?, per no dir el nom de l'altre, no?
1: Clar, és espectacular.
2: No, i això, i llavors diu, avui hem de tenir una xerrada important, xerradeta. El Remco s'ha enfadat, i avui tindrem una xerrada.
0: Amb les mans obertes.
2: Clar, i després treuen el vídeo aquest...
1: Ja van tenir la xerrada.
2: Van tenir la xerrada... performant, que són col·legues, de que hi ha molt bon rotllo, de que, què tal, tu avui això, avui jo et vindré a buscar una ampolla per no sé què.
1: Hi ha dues coses del vídeo espectaculars. Una és la posició que Remco està davant de Lipovic. O sigui, no, estan seients, no del costat un de l'altre com a amics, sinó ell al davant.
0: Però és que probablement sigui el seu seient de bo.
1: Que m'és igual. O sigui, que la bosca del vídeo tu veus qui va al davant. I que ell va dir, faig el vídeo, però jo sigo aquí. Que la gent entengui que jo sóc el líder.
0: Jo crec que no han triat bé a l'hora de que podrien haver... Mira, tu ja sé que seus allà, però t'has de ficar aquí al costat perquè estigueu un al costat de l'altre i no un davant de l'altre.
1: Ho han parlat 20 vegades abans de començar a gravar. O és més, ho van gravar primer i va dir, moment,
0: no.
1: Jo em poso al davant. I la segona cosa molt bona és que el vídeo és això que diu el Marc, no? Un to d'aquests d'intentar fer les coses,

0: Però quan li pregunten, està tot resolt, o sigui, fa una mica la pregunta com que la gent està esperant que li facin, no? Allò que les falades esteu, i fa com un sí, sí. Com, però, o sigui, és un sí, sí tan fals.
1: No servit de res, la resta de vídeo amb aquesta.
0: És espectacular. És el millor, és que l'estimem, l'adorem. I ahir a l'etapa, hi ha un moment molt bo.
2: Ahir no, abans d'ahir no, va ser?
0: No, ahir a l'etapa hi ha un moment que li porten un bidó.
2: Sí. Ah, vale, vale. Sí. És que hi ha un altre, eh?
3: Lipovic se porta un bidó, no?
0: Ja porta uns quants dies, i veus Lipovic i l'atenció de Andrés i Perico, el de la càmera també, o sigui, jo crec que qualsevol que intentés mediàticament seguir allò era com, durant 3 minuts tenim una distracció, que és si Lipovic arriba a portar-li el bidó a Remco Evenepoel, el plano portar... seqüència més bonic de la història del ciclisme.
2: I va portar,
0: li va portar, no? Li va portar, li va donar, i Remco Evenepoel, pam-pam, a l'esquena, i ja està.
3: Tot arreglat.
2: Bravo, Florian.
0: És que són amics.
2: Bravo, Florian.
4: A poca broma, però això indica, potser, qui està per davant i qui està una mica per darrere. Sí. A Evenepoel no el veuràs buscant...
2: Portant-li un bidó.
0: Espera't, que Evenepoel ha fet coses molt maques pels seus companys, eh, de vegades. Oblidem la seva part humana, eh?
3: És que no,
0: Evenepoel, en general, és bon company d'equip.
3: No és un dèspota com a company d'equip. És dèspota cap a les càmeres, cap a l'entorn, cap a això.
0: I que té prontos i caràcters, sí, i maneres de fer, que a vegades d'això, però...
2: És un tio de puta mare, i ho hem de dir aquí, que es va posicionar per Palestina i ningú va tenir collons de fer-ho. I Bokelen, l'altre dia, es va jugar un guantasso en directe, això ho vau veure?
0: Sí.
4: Que tonto, tio. O sigui, són coses... Bueno, entenc que deuen tenir bon rotllo d'abans o algo. O que d'haver-hi confiança, perquè... I, tal com ho deia, era una mica de vacilet.
0: Era el límit, eh?
4: I era el límit, i dic, hòstia, la cara que fotia el Renko...
2: És que li fa a Renko.
4: Que és un hooligan del futbol, eh, aquest tio.
0: Sí.
2: S'estava jugant un guantasso.
0: Bokelen és...
2: Explica només. O sigui, Bokelen mira a càmera i té a Renko just a darrere en el pilot, i Bokelen, just després de que Espanya eliminés a Bèlgica, fa el gesto com dient mira, a Bèlgica l'han eliminat i nosaltres seguim vius a tal mundial i tal. I Renko, llavors la càmera gira que ell, Bokelen està com i llavors enfoquen a Renko i Renko fa una cara de dir, buah, xaval, te fot una hòstia que t'envio, vamos.
0: Anava a dir que Bokelen podria arribar a ser un dels pitjors fitxatges de la història d'Ineos, eh? O sigui, sembla Boeckler desmillorat i sembla que ha tingut un any a la seva vida bo i que és probable,
3: l'ha aprofitat per treure un contracte de la seva
0: abans dels 30 anys, eh?
3: Bokelen, què passa? Que no és protagonista esportivament, necessita fer el show.
0: És pallasso, eh? Sí, és bo. És a la Philip II.
2: Però Bokelen és que crec que s'ha equivocat molt a la presa de decisions d'objectius, no? Perquè Bokelen és un ciclista top.
3: No, qui s'ha equivocat és Ineos.
2: És Ineos també, però no, però Bokelen...
3: S'ha equivocat fitxant a Bokelen, s'ha equivocat pagant una milionada per retenir a Carlos Rodríguez, s'ha equivocat bastant.
0: Caldrà veure si Oscar Only és un error o un encert. En tot cas, la butxaca de Bokelen està contenta.
2: I bueno, ja veurem a veure què passa.
0: Els nebots llunyans de Bokelen també estan contents.
2: Sí. Més coses. Fiquem una sintonia?
0: Home, jo crec que
2: estem ja cansats, que l'Eli, si no, està aquí, que s'està avorrint. Eli, tira'ns una sintonia, va.

0: Va, parlem de combatius, Marc.
1: Sí.
0: Perquè ara el Tour ha llançat una proposta per veure qui és el més combatiu d'aquests primers 10 dies.
2: Com és el món modern, que han de fer, o sigui, a través d'una xarxa morta com és Twitter. És una xarxa...
1: Morta.
2: Home, hauria d'estar morta.
1: Això està.
2: Hauria d'estar morta.
1: Hauria d'estar morta.
2: I la fan servir per intentar que la gent participi a decisions que haurien de prendre ells mateixos, però que no s'atreveixen a prendre-les, perquè, clar, la gent després els acusarà de coses. És a dir, això del ciclisme i fer enquestes des d'un perfil com el Tour de França...
1: Però aquesta és la història.
2: És lamentable.
1: Però aquesta és la història més vella, eh? És a dir, quan tens una decisió polèmica...
2: La Vuelta a Espanya.
1: La consultes amb la gent.
2: Sempre el més combatiu és un espanyol.
0: Bueno,
2: i
0: punto.
2: I a França, al Tour de França, quan passa el combatiu, passarà el mateix.
1: No, a més, és que, clar, és que va per retuits i...
0: I com està la cosa,
1: bueno,
0: ara?
1: Clar, és que no hi ha... A part de que fora del retuit segurament no hi hauria debat, però és que té 10 vegades més retuits que el segon i 20 vegades més retuits que qualsevol altre.
0: I però, o sigui, com va això?
2: Han posat una llista de diversos. Sí.
1: Vale. Han fet tuits. Vale. Cada tuit d'un ciclista.
0: Vale.
1: I demanen que facin retuits la gent.
0: Vale.
1: Clar, què passa? Suma-li, que ja de per si segurament és el més combatiu, li sumes també la simpatia que s'ha guanyat, nosaltres ja ho sabíem perquè ja va fer això a la Volta i ja portem mesos defensant-lo. Però ara s'ha guanyat la simpatia de tot el món i a més sumes que és francès.
2: De qui parlem?
1: De Baptiste Weisstrofer. Porta, bueno, és clarament el més combatiu d'aquesta primera setmana i jo molt canviant les coses i també ho serà tot el Tour.
2: A veure, el més combatiu, relativament.
1: No, útil no, però
2: podríem,
1: fer això...
2: Podríem dir el que menys vista té, també. Perquè només s'escapa els dies que no pot fer res.
1: No, però és que...
0: Bueno, però sí que fa.
2: Sí, ens distreu.
0: No,
2: visteu a la gent.
0: I ensenya el maillot a càmera.
2: Per això.
0: La gorra que hi ha al loto...
2: No s'escapa els dies bons.
0: Sempre porta una gorra al loto.
2: Com en Nortura ataca, ell no ataca, fixeu-vos-hi.
1: Perquè no és tan bo.
2: Tan combatiu no sembla.
1: No, és que no és tan bo. És un corredor que ha decidit que ell passarà... Ha decidit. Té la capacitat mental i física per fer-ho.
2: Ha decidit.
1: De passar a la història de... Vull dir, el legat ciclista que deixarà és de corredor bufó.
0: Què dius?
1: Sí, però bufó no pejoratiu.
0: Quin atac, tio.
2: No havia vist la nit.
1: No pejoratiu.
2: Pensava que diries el nou Thomas de Grino, no.
1: No,
2: un juglar,
1: ens ha de demostrar molt per arribar. És un tio que no puja com Thomas de Grino, de moment.
2: No, Thomas de Grino va fer un petit giro italià.
1: És un corredor de tota l'energia que ataca Saint Tony Son de primera setmana del Tour, vingut a més. No.
2: Ah, val.
1: Seria, o sigui, és aquest perfil de corredor una mica més bo. A mi m'agrada, però... Vull dir, ell sap que no guanya... O sigui,
2: hòstia, voteu al Baptiste Weisstrofer, ara us pareix que el voteu.
0: Vaig a fer retuit, mira, vaig a fer retuit en directe.
1: Perquè les carreres, les etapes on s'escapa, sap que no són d'arribar. Per tant, sap que, clar, que si el rival és Jacopo Truba, al respecte,
2: o el
1: de turno de tota l'Energies, clar que serà el millor i clar que es demostrarà que ell té molta força.
2: Clar.
1: Però escapa't en Van Der Poel, escapa't en Boden.
2: Ai, fixa't que el dia que ataca el seu company Liam Slock té més opcions d'arribar. Perquè és més bo.
1: Bueno, ara mateix Liam Slock és més bo. Té més victòries, com a mínim. Més victòries. Una contra zero. I amb més aura.
2: Bueno, han posat aquests dos, han posat a Boden, han posat a Castrillo, han posat a García Pierna.
1: Correcte, Mats Pedersen.
2: A Mats Pedersen l'han posat i Van Der Poel crec que també l'han
1: posat. Van Der Poel i Quinn Simmons.
0: No ho trobo perquè si no ja tindràs el retuit.
3: De Weisstrofer, en els darrers dos anys, és a dir, des del juliol de fa dos anys fins ara, porta escapat 4.556 quilòmetres.
0: Què dius, tio?
3: I una part, això no ho especifica en el que estic mirant, però s'ha dit estats, però una part d'aquests... Sí, una part d'aquests segur que és en solitari, eh? Bueno, és un tio que no sé, li agrada anar a la seva olla, li agrada escapar-se, però també és agraït, tenir corredors així.
1: És un tio peculiar, eh? Ho diuen els companys d'equip, els companys de pilot, que és un tio peculiar, un tio molt... No metòdic de més d'un tio tancat en si mateix, que li agrada... està sol, tio, diu bastant, llavors també li agrada escapar-se sol, li agrada demostrar-se ell mateix, estar una hora al màxim de bats per cansar-se, però no per guanyar, sinó per demostrar-se a si mateix que pot tirar. Per tant, és el que dic, que el tio ha decidit ser aquest tipus de corredor, no tant per les victòries, que no sabem si n'aconseguirà, suposo que alguna n'aconseguirà la seva carrera, perquè dolent no és, però bueno...
0: Però bueno, el que està aconseguint és que tota França i que nosaltres aquí estem que parlem d'ell. I clar, en un equip ple de belgues, ell és un bretó, pues el tio deu dir, bueno, ja ens veiem després a l'autobús. I ja està. I porta una gorra xulíssima que ara és la més cotitzada del Tour, l'heu vist o no? A tots els vídeos de l'equip sempre el posen ell amb la gorra, ficant-se gel dintre la gorra, i porta una gorra molt xula que fins i tot l'estan sortejant a xarxes socials. Mira. Llavors, a partir d'avui, que queden 10 dies, 11 dies de Tour, 12 dies de Tour, 12, no? Portem 9 etapes, doncs 12 dies de Tour, 12 etapes.
1: Correcte.
0: Doncs comença la campanya, Joel Nicolau,
1: supercombatiu.
0: Supercombatiu. Perquè comença, o sigui, aquesta setmana obre gas, Joel Nicolau. Què més voleu parlar?
3: De les etapes que venen.
0: Ah, bueno, bona.
3: Ho sé.
0: Bona.
3: Bona. Demà, comencem per demà.
2: El Tour està en marxa.
0: Demà Tapot, passat demà Mardot, dijous una altra bona merda, i a partir de dir...
1: Un respecte a les etapes, als sprints, eh? No. A mi m'agraden.
0: No,
1: sí. Realment a mi m'agraden, i a vegades... Són més interessants que algunes de muntanya.
0: El que passa és que, Marc, em refereixo al nivell global d'etapa. A mi també m'agrada veure l'esprint, però el nivell global d'etapa...
3: Si tu vols veure Bestrofer, és el dia.
0: Clar.
3: Si t'agrada veure el rodar, està bé.
0: Clar. Bueno, doncs són dos dies importants per aquests equips que han vingut al Tour a buscar-se la vida d'alguna altra manera que no sigui sortir a la tele un rato escapant-se.
3: És el que hi ha. Llavors, el divendres anem al Baló d'Alsàcia.
0: Sí, no sé, aquesta etapa com la veus, tio?
3: Aquesta etapa és tota plana, tota plana, tota plana. Vaja, minicotes que no ni puntuen ni res. Després un miniport, al Baló d'Alsàcia, baixes i a meta.
0: Un miniport i el Baló d'Alsàcia, sí. Que el Baló d'Alsàcia és un port de primera.
3: Sí, són 8,9 quilòmetres.
0: Sí, el 7%. El que passa és que està a 25 quilòmetres de meta.
3: És pujar i baixar.
0: Una cosa rara, no?
3: No, a veure, a mi no em desagrada com a format d'etapa, perquè el Tour això ho acostumen a fer poquíssim, justament. És una cosa així estranya. Aquí és aquell dia típic que l'escapada ho busca, ho intenta, i el pilot, si Pogacar té ganes de guanyar l'etapa, doncs controla, i si no té ganes, agafen 20 minuts. És a dir, pot passar en els dos escenaris, no? De que dia pla, doncs ens ho parem amb molta calma, i quan arribi el port de muntanya final... ja ho resoldrem. L'altre és, vols guanyar ja aquesta etapa? És difícil perquè tenen dos després de muntanya més clares. Jo crec que no cal aquest dia dominar. Ara, reitero, veient com va la cosa, no sóc incapaç de preveure que hi hagi un dia d'aquests de marge.
1: És una etapa molt llarga, són 150 quilòmetres plans abans de començar. Llavors, ostres,
3: jo confio molt, que hi hagi minutat.
1: Vull dir, molt boig has d'estar perquè tinguis l'UAS 5 quilòmetres treballant.
3: Clar.
1: Vull dir, a veure, Pogacar...
3: Jo confio, llavors... no sé, que 25 corredors a l'escapada, 30... i que s'ho disputin i que hi hagi dues línies d'etapa. La
1: lògica,
3: primera i l'altra.
1: La lògica diu aquesta. Hi ha un tuit de Thomas De Gendt de quan tirava l'UAE com un boig ahir, i diu, definitivament ja no entenc el ciclisme.
0: Va haver
1: crítica, perquè, clar, va dir, no, això hauria una etapa d'escapada i altres, hòstia, no, tal, però bueno. Que...
3: Ho ha dit Pablo Castrillo, també.
1: Pablo Castrillo
3: no entenc que els UAE com poden fer el que fan.
0: Perquè els hi feia
3: por. És
0: una
3: frase que d'aquí 5 anys recuperarem o no.
1: Pablo Castrillo és un Pablo... Ai, un Pablo... Un Bestrofer que puja millor, però que actua molt pitjor.
3: Sí, sí, sí.
0: I dissabte, diumenge, dissabte, 18 de juliol, un dia bastant bonic en el calendari.
3: A casa teva.
0: Hi ha l'etapa Mulhouse, Lemarkstein, que... mira, Lemarkstein...
3: Sí.
0: Amb un, dos, tres ports de primera, un port de segona. Aquesta etapa és xula, però crec que... Hòstia, crec que entre el darrer port de primera... És a dir, el darrer port de primera és just a 10 quilòmetres de meta, 5 quilòmetres de meta.
3: Sí, està al final.
0: Però entre l'anterior, diguéssim, i l'últim...
3: L'anterior és el de l'Alsàcia,
1: altra vegada. El de l'Alsàcia de nou,
0: sí. Hi ha massa espai, crec.
3: Hi ha massa espai o hi ha espai perquè Pogacar torni a rodar en solitari si està molt cansat i s'està avorrint aquest
0: tio? Bueno, no, són 100 quilòmetres, No, són 60 quilòmetres, perdó. 60 quilòmetres.
3: Ja entra dins la seva distància.
4: És una etapa amb 4.000 positius, que és bastant per una etapa de...
3: És la que vas defensar tu, no, Sergi?
4: Sí.
3: Veus?
0: Ah, doncs vinga, sí, sí. Per al·lusions.
4: Bueno, comentar de l'etapa anterior, que primer, que tota aquesta zona és
3: preciosa.
4: Al voltant de... Sí, a part que és molt preciosa.
3: Vinyes.
4: Exacte. Però està al costat del Rin. I llavors allà entra molt vent. I en aquesta etapa anterior és probable que, doncs, que potser, si aquell dia bufa vent, pugui haver-hi aquest joc previ d'ostres, que no hi hagi algú tallat i després això, doncs, la pujada de Baló d'Alsàcia ja estigui condicionada.
3: Va, comprem-ho.
0: Això, veus? Ara m'agrada molt l'etapa.
3: Analista esportiu, Pensava que entraries en 20 i has centrat en...
0: Sí, de cop i volta. Sí, sí. Jo pensava que em fotries una xapa de 20.
4: En la segona etapa sí que passa això, no? Que al final una mica com passa en el Priorat, estem acostumats a les terrasses aquestes, és un terreny irregular, un terreny doncs bastant bueno,
0: accidentat.
4: Clar, accidentat, no a la part del rin, sinó a la part, si mirem el mapa, a la part esquerra, sobretot, i a la dreta també una mica. I llavors hi ha bastanta muntanyeta, i d'aquí que surti tant de desnivell positiu, perquè al final són ports de, sí que n'hi ha, diguem, tres de primera o de segona, però hi ha molt de desnivell. I, per tant, és una etapa que no serà plàcida, és a dir, que ja és molt cridanera perquè passin moltes coses.
2: L'últim guanyador, Mark Stein, al Tour, es diu Tadej Pogacar.
0: I què vols dir?
2: Res, que ens fem una idea de quin tipus de ciclista pot buscar aquesta etapa.
0: Bueno, és que probablement guanyi Pogacar.
2: No ho sabem.
0: I després a Champagnol, l'etapa de diumenge, amb inici a Champagnol i Plateau de Soleison.
2: Plateau de Soleison, que és un port que s'estrena al Tour de França com a tal, és a dir, la sí. zona no, però el port com a tal exactament sí.
0: Fora categoria, eh?
2: Sí, és on ha guanyat Del Toro a Dauphiné aquest mateix any fa unes setmanes, va treure un minut a Juan Ayuso, i l'anterior guanyador, també a Dauphiné, és Jonas Vingegaard. Per tant, sí. aquest cap de setmana són etapes que jo, particularment, els hi trobo faltar alguna cosa a les dues, però és veritat que, si mires un noms de guanyadors, ens queda clar que dissabte i diumenge els favorits han d'estar al davant i lluitant-ho tot, i segurament així serà.
0: El dia de diumenge, a 40 de meta, els ciclistes es trobaran amb una paret de 4 quilòmetres, amb mitjanes doncs, de 9, 12, 11% cada quilòmetre, i aquí es pot generar una selecció del grup que sí, sí. Per rodar els últims 40 quilòmetres...
2: Sí, sí, i no, ja vaig dir que l'últim port a més és matador, eh? Bé, no és d'aquests fàcils, aquest és durillo, eh?
1: No, aquesta és una etapa 100% per la general i victòria 100% d'un escalador de la general. Per no dir a Pogacar, vaja.
0: Sí. Molt bé, doncs hem fet el repàs del que ve de setmana, ja us diem, durant aquesta setmana nosaltres anirem fent programes.
2: Coses,
0: i us les trobareu.
2: El més important és això, és aquest dimarts, podeu venir, si voleu, com a públic, a veure'ns, hi haurà algunes cadires per allà, en principi hi ha refrigeració climàtica, no? Refugi climàtic.
0: Sí, s'està fresquet.
2: S'està fresquet, llavors, si algú vol venir i està fresquet amb nosaltres, doncs allà estarem, si no, ens podreu seguir a través de Ràdio Molins de Rei o a través de YouTube, del que
0: faci falta. I si veniu hi haurà micros. Sí, que podeu...
2: Ah, podeu venir a dir-ho de vostra, sí, clar, de tant en tant, sense passar-vos.
0: Perquè total, per les tonteries que diem nosaltres, millor que dieu les vostres tonteries.
2: Això és cert.
0: Fora del Tour, o voleu passar una mica al Tour i fem altres coses, que ens queden 3-4 minutes
2: del programa? Del Tour, el que més m'agrada, i ho vam dir l'últim dia que ens vam veure, crec, és la lluita pel mallot blanc.
0: Sí.
2: Perquè Del Toro, teòricament, té feines diverses, no, en aquest Tour encara. A hores d'ara s'entén que no el donen per sentenciat, per tant haurà de treballar per Pogacar algun dia. I tens a dos homes al darrere, que són Ayuso i Seixas, que tindran ganes, com a mínim, de lluitar per aquest mallot blanc.
4: I de rebot al podi.
2: I de rebot al podi, òbviament. Llavors crec que això serà de les divertides d'aquests dies.
0: Alguna cosa més que vulgueu destacar, que digueu, hòstia, fa il·lusió d'aquesta propera setmana això?
1: Bueno, una setmana una mica de transició, perquè no hi ha cap gran etapa més enllà de demà, potser, i jo crec que, bueno, fer boca també de cara a l'última setmana, però és la gaudirem, també aquesta setmana. Jo crec que és un Tour que està anant molt bé de moment, a nivell d'emocions i de nivell competitiu, i jo crec que seguirà així.
0: Pues, què més? Voleu parlar una mica de Xina i res? Tanquem el programa amb un parell de cosetes més, un parell de minuts de finals?
1: Sí,
0: va,
1: sempre.
0: Sintonia de Xina, Eli. Tenim el Sergi Darder, tenim el Jan Castellón.
2: Jan Castellón.
0: I Sergi Darder...
2: Bueno, hem tingut una etapa on la general s'ha començat a definir, sí. I Jan Castellón ha estat el quart. Bueno. Amb el millor temps, per tant, aspira a guanyar aquesta general. Això és el que vull
0: ara
2: dir.
0: Ara està a 12 segons.
2: Està allà.
0: Del líder.
2: Clar, perquè per les bonificacions.
0: Està 8è, però... em sembla, a 12 segons de la general.
2: Ho té fet. Ja no et confis, ja. Jan, des d'aquí no et confis.
0: No et confis... Però apreta ahí, eh?
2: Però guanya.
0: Guanya, eh? Que si no t'estimarem tant.
2: No, que és guai perquè realment sí que té opcions d'endur-se sí. aquesta cursa. Evidentment, és una cursa d'aquelles disperses que costa de controlar, per molt més bo que pugui ser muntanyós respecte a altres ciclistes, no hi ha aquest terreny tan muntanyós en els perfils, els recorreguts, i per tant ha de lluitar per altres bandes. Però jo avui he estat molt content de veure el quart entrant a meta amb un grup d'aquests ràpids, sent prou ràpid ell també, per tant... Bones notícies, i el Sergi sí, va fer un sprint interessant l'altre dia perquè tenia un llançador per Yuri Leitao, sí. I de cop i volta a les imatges apareix Sergi Darder
0: sí.
2: Venint de no sé on, com Tim Merlier.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I va acabar el top 10.
0: Top 8.
2: Sí, va fer 8, eh? Sí, sí. Molt bé.
1: Conclusió, el proper sprint li, i el lleu a Darder, no a l'Eitau. Que l'Eitau ja és campió del món de pista i ja té el seu espai per brillar.
2: I la punta evolució la portava ell.
1: Ja està, ja està.
2: Sí, sí.
0: Dintre de, també, de catalans a...
2: Catalans pel món.
0: A catalans pel món, a la Xina, en aquest cas, tenim el Joan Aguirre, a 9 segons a la general. Joan Aguirre és parella...
1: Català, de Cantoni sí, Gros.
2: Sí, sí, sí.
0: De, no, és basc. És,
2: ah, però que parla però, català.
0: Però parla català i...
2: Que viu per aquí.
0: I sí, és usonenc. És usonenc.
2: Sí, que...
0: Parella de l'Ariana Gilabert, que li enviem una abraçada. I després, la victòria al CEF, no?
1: El CEF no va guanyar, està segon ara mateix. Sí. Qui va guanyar va ser l'Aitor Martínez.
0: Sí.
1: Això és el Tour del Valromey, que és un...
0: Espectacular.
1: El Tour del Valromey és un de les proves més, de més prestigi a nivell júnior. Sí. I tenim ara mateix, primer i segon de la general, a dos catalans. Queda una contrarrellotge, que és avui, i demà queda una altra prova així de mitja muntanya. Per tant, els dos amb màximes opcions d'endur-se la general. Aitor Martínez és un noi que portem pocs mesos citant-lo, però perquè és que clar, és que és júnior de primer any, per tant no ho podíem citar abans, i és brutal. Està amb un equip italià que és un equip que té relacions amb l'UAE.
0: Molt bo.
1: Per tant, bé, bueno, té relacions amb l'UAE.
3: Lligueu caps.
1: Si es fa bé aquest any i el segon any com a júnior, doncs segurament hi entrarà l'estructura sub-23 i tot plegat. I si no, en tot cas, està en un aparador brutal com perquè es faci un salt a una bona estructura després de júnior, seguríssim. Ho està fent molt bé, molt bé. I poc més a dir, és de Ripoll, és un nano de Ripoll i esperem aviat poder parlar amb ell i conèixer-lo una mica millor.
0: Podríem trucar, no?
1: Sí, estaria bé, això.
0: Hòstia.
2: No ho sé, però en tot cas s'està guanyant lloc a professionals, passi el que passi. Només amb aquesta temporada que està fent és evident que acabarà amb una estructura professional molt digna.
0: Xavi Planas està molt encigalat, amb el...
2: Sí, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Home, a veure, aquesta cursa hi havia Benjamín Noval. Mm. El primer dia va guanyar ell ja va ser segon, l'Aitor, i clar, té mèrit, perquè de Benjamín Noval se'n parla com si fos el nou
1: sí,
2: Seixas.
1: Sí, no...
2: Ja sé que no... Bueno, podem entrar-hi, però en tot cas té mèrit que en una cursa que hi ha aquest cartell, em refereixo perquè la gent entengui que no és una cursa molt menor, sinó que hi van els millors júniors de la generació, que estiguin primer i segon els dos, és a dir, que en sentit aquest de valorar això.
1: Està al nivell de Noval i altres noms, potser que no citem, són els tops júnior, 5-10 tops júnior mundials, i tenim a dos catalans entre ells.
0: Per anar tancant el programa...
2: Àustria, no?
0: Àustria, sí.
2: Amb un Berger, no?
0: Sí, sí, sí, volia parlar d'això. Què? Volia obrir el programa parlant d'això i mira, se m'ha passat,
2: Dos etapes i general,
0: Ah, sí?
2: Gregor Mühlberger, competint amb la selecció d'Àustria i no amb l'equip, Enfadat perquè l'equip no la porta d'altura,
1: Però és que el nivell aquest que té...
0: Ah, doncs sí. Explica'm això, és que m'interessa.
2: Ara, clar.
1: Clar, aquest és el tema. Quin és el teu tema per tu, d'Àustria?
2: Tu interessant sembla etapa nou del
0: tour. No el puc
1: banar, Ah, qui se't puc banar? No, tio, és un tio que clarament tenia un nivell per sobre de Prodom...
2: Aurelien Paget-Pentre.
1: O que Aurelien Paget-Pentre.
2: El tio pensava que anava al Tour.
1: Bueno, és que...
0: Llavors, l'han portat a Àustria, però no a l'equip.
1: Perquè s'ha...
2: Amb la selecció austríaca, ha corregut.
1: Se'n va. L'any que ve no segueix a Decathlon, aquest tio. I l'equip l'ha castigat.
2: I ell què ha fet? Me'n vaig al meu país a guanyar, a rebentar-ho tot.
0: Profeta la seva
1: guerra. Aquest tio està en una forma brutal, evidentment, perquè pensava que anava al Tour. Què passa? Castigat, però castigat Seixas també. Hosti, és que han deixat a Seixas sense el seu millor gregari.
2: Bueno, ara a veure les etapes de segona setmana, a veure si estan més fins. Veurem. Que són més de muntanya, més clàssiques.
0: M'interessa molt això de Mühlberger, tio, ara.
2: Home, pensa que ho he davant de Kevin Vermeek, a la general.
0: Home, doncs no és, tampoc és coix.
1: No, però les etapes de muntanya li treia un minut, va treure un minut a... Sí, a gent de segona fila, però no gent no tan dolenta. Tampoc.
3: Carlos Rodríguez, a veure...
2: Carlos Rodríguez, que he llegit que ha demostrat per què no l'han portat al Tour amb la general que ha fet a Tour d'Àustria, i puc estar-hi una mica d'acord.
0: Quina pena, Carlos Rodríguez. S'ha desinflat el xaval.
2: A veure si recupera. Una mica en mica.
0: Sergi, a l'últim minut de programa. Enfoca't.
2: Mira.
0: T'agradaria donar... Estàs venent alguna xarxa social o alguna... Vols... fer un anunci, vols dir alguna cosa? Aprofita els micros de Ràdio Molins de Rei, que tenim un minut i...
3: Bueno, doncs que no sé què espera la gent a comprar el mallot de la Tabarrena, no? Que és un mallot únic, que una cosa s'ha de dir, vull dir, es faran exclusivament per aquella gent que l'hagi comprat, i que qui després digui ai, el puc tornar... Com... No, no, ja està, ja perquè està. Farem una tirada, és exclusiu, o sigui, espavileu. Demà el Marc portarà, si no m'equivoco, portarà doncs, diguem, mostres per poder-vos provar la talla. 45 euros. És un bon regal, també, per aquells amics que surten en bicicleta. Que més és xulíssim.
0: Clar, que potser dius, hòstia, és que la meva parella fa anys al desembre. Però tu ja el tens. Tu el tens preparat ja.
3: O per Nadal. Jo l'any passat vaig comprar una cosa. O sigui, ara no ho dic. Però vaig dir una cosa pel Nadal vinent.
0: Molt bé, perquè és l'aniversari de la teva parella, per Nadal.
3: No.
5: Per tu mateix.
3: Però perquè va arribar tard, vaig comprar una cosa, va arribar tard, i jo ens hi vaig dir, per l'any vinent, això es pot fer.
0: Vale, vale.
3: I això no caduca.
0: Això no caduca, i això ho tens i ja et desentens després.
3: Potser no vas ni amb bici ara, però d'aquí dos anys o tres vas amb bici.
0: Per quan vagis.
3: I diràs, hòstia, si l'hagués comprat, compra-la.
0: També et dic una cosa.
5: Que potser tens fills d'aquí 20 anys al voldran.
0: També et dic una cosa. És que és tan elegant que te'l pots posar per una boda, tio.
3: Això d'aquí dos anys val molt més diners.
5: Molt més.
0: Si és que fem una edició limitada.
1: Una edició limitada. I desgastat, va.
5: No invertiu en criptobros, en què invertiu en la tapa reina.
3: I si voleu, us afirmem.
0: La Eli us el firmarà.
5: En tot cas, teniu fins al dilluns que ve, que és dia 20 de juliol, per fer comanda, i estem molt contents de gent que veiem que es va dibuixant el país sencer amb les comandes vostres, i això ens fa molta il·lusió pensar que hi haurà mallots doncs, per llocs molt diversos dels països catalans a portar la tapa reina.
0: Bueno, doncs la Eli ens diu que hem de marxar, nosaltres marxem perquè som obedients, ens veiem demà al Molí, qui vulgui venir.
5: Clar, demà seguim xerrant, no?
0: I tenim 3 hores. Que vagi molt bé, visca el ciclisme, visca Molins de Rei, vivim el Tour. Adéu.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
2: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
1: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
2: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
1: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
3: Ona Rainbow, amb Elena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: L'heroi del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
5: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Aquest programa que us parla diu això. Ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa i, com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jàsica, al blog hi trobareu l'enllaç. I avui de nou un programa dedicat a la nostra estimada editorial discogràfica Fresh Sound Records i algunes de les seves darreres novetats, com per exemple el darrer disc del pianista Moisés P. Sánchez, Where Lights Begin, un disc de la sèrie 5100. Hi haurà també tres discos més i de Fresh Sound New Talent, el de Nick Adema, Incandescence, el de Fabrizio De Berti, Frip, Frip, Frip, i el de Martin Layton, Què dirien? I avui de nou amb un microconte de Carme de la Fuente. Els discos d'avui estan produïts per Jordi Pujol i són copyright 2026 de Fresh Sound Records per a Plumun Produccions Discogràfiques SL. Una abraçada, Jordi. I començarem amb el disc de Moisés P. Sánchez, Where Lights Begins, enregistrat per Seyan Fati als Camaleón Studios Barcelona del 17 al 20 de febrer de 2026. I més dades de l'enregistrament les podreu llegir al blog. I aquí tenim a Moisés P. Sánchez, piano, Rhodes, teclats i programació, Chris Jennings, contrabaix, Naima Acuña, bateria. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I ens diu ell que el procés de crear música nova sempre ha estat un repte per a mi des de moltes perspectives diferents. Després de tants anys component, he arribat a la conclusió que la música que escric ha de néixer de la vida, no de fórmules. Necessito que tant la interpretació com la composició creixin a partir de les meves pròpies experiències perquè puguin ser vertaderes, així no em refugio en recursos funcionals que, tot i ser útils, no poden ser la finalitat última de l'art, almenys no per a mi. Cada peça d'aquest àlbum està arrelada en aquesta convicció i revela una part de la meva vida, de vegades més íntima, de vegades menys, però sempre deixant prou espai perquè l'oient la faci seva. Algunes peces tenen una lectura més evident, com 10 de febrer, dedicada a Lyle Mays, o Kyoto Contigo, escrita per a la meva dona Cristina. I d'altres són més personals, com Un gran futuro a tus espaldes o Unfinished Conversations. En totes elles, cada oient hi trobarà la seva pròpia història. Aquest treball també marca un canvi important. Per primera vegada en 20 anys, com a líder de la banda, he renovat el trio que m'acompanya. He compartit música i vida amb Borja Barrueta i Toño Miguel i sé que continuarem fent-ho, però en aquest moment em va semblar natural portar dos músics excepcionals, el Chris Hennings i Naima Acuña, que han elevat les meves composicions i han aportat una frescor que crec que els oients gaudiran. A tots ells, gràcies de tot cor per compartir el vostre talent amb mi. Aquí tornem. Espero que gaudiu d'aquesta música, feta amb tot el cor i la passió que vaig ser capaç de donar en aquest moment de la meva vida. Ens veiem a la carretera. I que aquesta llum sigui sempre el nostre refugi secret. I això ha dit Moisés P. Sánchez. I ja els escoltarem en dos temes seguits, Invisible Maps i Kyoto Contigo, dedicat a Cristina Mora. Moisés P. Sánchez,

0: I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Freesound Records, Quadrant Produccions, Temps Records, Yucali Music Club del Disco, Sela Jazz Records, Origin Records, Arrabal Jazz, Underpool, enllaços que trobareu al blog. I després d'aquestes magnífiques músiques, sembla un bon moment per escoltar el microconte de Carme de la Fuente.
1: Abans que sortís el sol, els cinc músics van començar la marxa. No portaven espases ni estendards, sinó instruments. El castell que volien conquerir no tenia muralles. Era un lloc invisible on encara no havia arribat cap so. Avançaven junts. El trombó obria el camí amb una veu profunda. El saxo responia com una torre llunyana que enviava senyals. El piano dibuixava finestres en les parets de pedra, mentre el contrabaix i la bateria sostenien el pas de la comitiva. Però aviat van descobrir que la victòria no consistia a prendre el castell, sinó a encendre'l. La claror de cada instrument s'anava sumant fins que alguna cosa començava a brillar. No era una llum sobtada, sinó una incandescència lenta, nascuda de la confiança, de l'escolta i del moviment compartit. Aquell dia van entendre que les grans conquestes no sempre deixen banderes clavades. Algunes simplement il·luminen el camí perquè altres puguin continuar avançant.
0: Gràcies, Carme, per la teva delicadesa interpretativa i dolçor poètica embolcallada de les músiques del programa. I segueixo ara amb els discos restants, els de Freesound New Talent, i primer el de Nick Adema, Incandescence, enregistrat per Alessandro Mazzieri i els estudis Whistlewood Hiberson de Països Baixos l'1 i 2 de juny de 2025. Més dades de l'enregistrament al blog. Mesclat per Jordi Mates. Una abraçada, Jordi. I aquí tenim a Nick Adema, trombó, Leix, Land, guitarra a 3 temes, arranjaments a 2 temes, Ben Van Gelder, saxual, excepte en el tema 4, Miles Idris Mercier, piano, Paddy Fitzgerald, contrabaix, Genius Wesley, bateria. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I el Noah Preminger ens diu algunes coses sobre aquest disc. I parlant dels temes, dir-vos que estan imbuïts d'una gran personalitat, d'una sonoritat pròpia, la que ha aconseguit el líder del projecte, trombonista i compositor de la majoria dels temes. Ja d'entrada, primer tema, Screaming Bots, del pianista Miles Idris Mercier, amb una contundència potent del bateria Genius Wesley i melodia sorprenent de la resta de companys. I amb quina suavitat rítmica comença el segon track, No Worries If Not, del baixista Paddy Fitzgerald, alhora que delicadesa melòdica. També el tercer track, Sava Mile, del líder Nick Adema, comença amb una intervenció del bateria Wesley i ja la melodia del tema càrrec del líder i gran solo del saxual i amic nostre Ben Van Gelder, i a tot swing. En fi, que com sempre us dic, adquiriu el seu disc i tots els del programa, dels programes que faig per seguir mantenint l'ànima del jazz, la flama del jazz, i així també podreu escoltar la resta de temes. I ja els escoltarem en aquests dos temes seguits, No Worries If Not, de Paddy Fitzgerald, i A, de Nick Adema.

I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques: Discordian Records, Moon June Records, Awan Records, Apunema Records, Notami Jazz, Dodi Chilune, Segell Microscopi, The Changes Music, Crew Records, enllaços que trobareu al blog. I segueixo amb un altre dels projectes d'avui, el de Fabrizio Daverti, Frip, Frip, Frip, enregistrat per Guillem Salles al Jazz Campus Basilea, Suïssa, els dies 21 i 22 de juny de 2025. Mesclat i masteritzat per Patrick Soso, amb Fabrizio Daverti, bateria, Lawrence Widaver, trompeta en 5 temes i trompeta piccolo en un tema, Darius Mowgli a saxo alt en 6 temes i saxo soprano en un, Yannis Ubiols piano en 2 temes, Alistair Peel contrabaix en 7 temes. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. Doncs aquest és un altre disc sorprenent on el líder i bateria té una remarcable presència, és clar com a líder, però també per les seves grans intervencions. I és que es marca un tema a bateria solo, i aquest és el We Hope de Redman and Blackwell, de menys de 2 minuts. I és que aquest disc està imbuït del jazz contemporani i melodies inversemblants en l'ona de l'Ornette Coleman, com és el segon track i tema propi de Fabrizio, Oh, Let's Move On, de 3 minuts i mig. I també hi ha una dolça composició en els inicis, la del tercer track, Bell's Promenade, del saxual Darius Moglia, de menys de 4 minuts, tot i derivar cap a diverses modernitats després. I tot i això, el primer tema està situat en un espai més neo-hardbopper, The Way I Feel When I Speak to You, un tema de Fabrizio Daverti de 6 minuts i mig i amb un bon swing en les improvisacions, la primera, la del saxo alt Moglia. En fi, els altres temes també són magnífics, com els dos que ara mateix escoltareu, Back Machine de Fabrizio Daverti i Tears Inside de Ornette Coleman.

0: Jo recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: 23 Robadors, Barcelona, Jamboree Jazz Club, Barcelona, Sunset Jazz Club, Girona, el Bloc i Trobareu l'enllaç a la seva programació. I nosaltres ja acabarem el programa d'avui amb el darrer disc de Fresh Sound New Talent, el del nostre amic Martin Layton, Què dirien?, enregistrat per Jordi Matas al local estudi de gravació Vila Brareig, Girona, el 15 de març de 2025. Assistent de gravació Marc Pinya, mescla de Jordi Matas, masteritzat per Peter de Wachter. Aquí tenim a Martin Layton, contrabaix, Santi de la Rúbia, saxo tenor, Toni Sagi, piano, Andreu Pitar, bateria, produït per Martin Layton. Al blog trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I el Martin ens parla del disc i diu: què dirien? Viure el jazz significa sentir la mitologia que habita la història d'aquesta música. Mentre escrivim, toquem o ens preparem, sentim la força de les grans figures de les quals hem après. Sempre m'he preguntat què dirien? Què dirien sobre com vivim aquesta música avui, sobre com interpretem el llenguatge que ens van deixar? Aquesta pregunta em porta a pensar en aquells que ja no hi són, però que continuen presents al nostre món musical. Els parlem, i a través d'ells parlem. I dels temes resumiré dient-vos que són una meravella, ho és la preciosa balada i tercer track 45 de l'amic Martin Layton, com ho són tots els temes, i primera i delicada improvisació de Toni al piano, després la del Santi, preciosa, i també és així el cinquè track Júlia, iniciat per Martina contrabaix amb piano i bateria de l'Andreu, i ja la bonica melodia a càrrec de Santi al tenor, i això que hi ha força temes magnífics que podeu escoltar entrant a la pàgina web del disc i adquirint-lo, és clar. I nosaltres ja acabarem el programa d'avui escoltant-los en un tema, que serà el blues. El 10 d'octubre, Martin Layton.
1: 1, 2, 3...

Jo recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz, llibreria Byron Barcelona, Nova Jazz Cava a Terrassa, Jazz Club Sant Vicenç dels Horts i nosaltres ja fins al 18 de juliol, que començarem el 17è Festival de Jam Sessions a Sant Vicenç dels Horts a l'Auditori del Molí dels Frares amb alumnes de grau superior de 4 de les millors escoles de música de casa nostra, Escola Superior de Música Jam Session, ESM Taller de Músics Smuki Conservatori del Liceu. Entrada gratuïta a partir de les 20 del vespre. Us hi esperem. Doncs ara així ho deixem aquí, gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es. I jo mateix, Miquel Tuset Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels exquisits d'interessos comuns, espero, i seleccionat les seves músiques, us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú. I'll be your baby tonight. Be your baby. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos. Bona nit i bon jazz, club de nit.

0: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
4: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
2: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
6: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
5: Doncs truquem ara mateix.
7: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Ràdio Molins.
9: Aquest programa s'emet en segona audició.
10: La cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
11: Bon dia i bona hora. Avui, 13 de juliol, recordem un concert mític, el concert dels concerts. El concert que es va fer de forma simultània al JF Kennedy de Filadèlfia i a Wembley, a Londres. Va ser aquell Live Aid, un concert creat per captar fons per la fam a Etiòpia i que va organitzar doncs Bob Geldof i Mitch Ure. Es diu d'aquest concert, això, el dia que el rock va unir el món. Van ser més de 16 hores de concert en directe que va arribar a més de 1.900 milions d'espectadors a més de 150 països per televisió i que es calcula que va recaptar més de 150 milions de lliures. En aquests concerts tenim gent tan important en la part de Londres com Queen, David Bowie, U2, Elton John, Dire Straits, The Who, Paul McCartney, Phil Collins, Status Quo. I a Filadèlfia, per exemple, Madonna, Bob Dylan, Led Zeppelin, Black Sabbath, The Beach Boys, Duran Duran, Eric Clapton. Us deia Led Zeppelin. Led Zeppelin va tocar la bateria Phil Collins, que us havia dit que havia actuat abans a Londres. Va actuar a Wembley, va agafar un Concorde i va arribar a temps per poder acompanyar Led Zeppelin a la bateria en aquest concert de Filadèlfia. De totes aquestes actuacions, són moltíssimes, són més de 16 hores de concert i hi ha moltes cançons que podríem recordar. Nosaltres triarem una de mítica. És aquella interpretació que Queen fa de la Bohemian Rhapsody en directe, evidentment, aquest 13 de juliol a Wembley. És aquella imatge que tenim tots en l'imaginari col·lectiu d'aquell piano ple de cerveses on se senta Freddie Mercury i ens regala aquella versió impressionant d'aquell Bohemian Rhapsody. Això és un 13 de juliol de 1985.

0: 15 de juliol de 2025. La compartim amb el Jaume Armengol. Bon dia, Jaume.
1: Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Molt bon dia.
4: I bon dia, Jaume. Bon dia,
0: Aurora. El cap de setmana la meva deia, ostres, és que aquest juliol, déu-n'hi-do.
3: Bé.
2: Hi
0: ha molta activitat.
3: Sí, home.
0: Això és bo, no?
2: Sí, sí. I tant. Sí, sí.
0: És positiu, però festa... hi ha coses que no arribem a tot.
1: Festes majors, ara.
0: Festes sí. Majors, ja, home.
1: Sí. Sí.
0: Hi has anat a alguna festa?
1: No, no hi puc anar,
0: estan
1: però...
0: Estan ocupats.
1: Sí.
2: Hi ha una activitat lúdica que us l'aconsello.
0: Que és no fer res.
2: No, si algú no...
4: Aquesta és una gran activitat.
2: El dissabte.
4: Badà, que es deia abans.
2: I el diumenge, a Sant Pau d'Ordal, allà a la plaça, al costat del centre...
1: Hi
2: ha unes parades de préssecs que et compres préssecs de debò. Sabeu? Boníssims. I pots aprofitar i vas allà, fas una miqueta d'esmorzar i fas una estada allà a la mar de bé. Ara, hi ha molta, molta gent, cada cop hi ha més gent.
0: Què vol dir préssecs de debò?
2: Préssecs de debò que tenen gust
4: de préssec. Que tenen gust de préssec, digues.
2: Sí.
4: Cosa que ara no és fàcil amb qualsevol, no només amb el préssec, sinó amb qualsevol cosa que compris.
2: Extraordinàriament bons.
4: Que tingui el sabor d'allò que et diuen que és.
2: Sí, sí.
4: Perquè ara compres una poma... i dius...
2: No, préssecs de debò,
4: bueno,
2: venen.
4: O una pera i dius...
2: A part de que a mi, el paisatge...
4: Ja no parlem del Mòbil, la Síndria, que...
2: El paisatge del Penedès, el paisatge de vinya, m'agrada molt. Trobo molt, molt maco.
1: Veus aquests mosaics que
2: sí,
1: diuen...
2: Sí, exacte, el que caldria que hi hagués...
1: Que caldria,
2: i no ens petaria tant tot.
0: L'Esquerra veu fer Super Republicà el divendres,
3: sí.
0: No?
3: El racó dels gegants vells.
0: Sí,
3: molt bé.
0: Sí,
3: sí, sí. Va anar molt bé.
0: Si va fer també un berenar tardeo el dissabte.
3: Sí, vaig estar, sí. Molt bé.
0: Fet, normalment era un sopar, però es va avançar, diguem-ne, una mica...
3: Sí, bueno, es va avançar per fer, exacte, perquè com s'aprofita també doncs, per fer joc per la canalla, i aleshores doncs, es comença abans i fa el joc de canalla, i després doncs, ja es comença doncs, amb el berenar sopar i una mica de ball després. No, està bé, bueno, és una... En fi, una trobada que es fa allà fa uns quants anys,
0: sí.
3: I la veritat és que bueno, abans de començar vacances, doncs, va bé.
2: Bueno, ja, és que hi ha la tira de comiats de vacances i coses
3: sí,
2: aquestes.
3: Sí.
4: El dimecres en tenim un.
0: Seguiu fent també el centre d'estudis...
2: Bueno, avui serem a Sant Andreu.
0: Avui on seràs?
2: A Sant Andreu de la Barca. Espera que...
0: Sobre la intel·ligència artificial,
2: exacte.
0: No?
3: Sí, sí, continua.
4: Porta't bé avui, que li dic al Marc Giribert que no et deixi entrar. Eh?
2: No. El Marc el vaig veure que era...
4: L'alcalde de Sant Andreu.
2: Divendres de la setmana passada hi havia Consell d'Alcaldes i hi havia un pont de l'ordre del dia que es parlava del centre d'estudis i aleshores hi vam assistir les quatre persones que hem estat, el president actual i els altres tres que hem estat presidents, el Carles Riba, la Conxita Sánchez i jo mateixa. I li vaig dir, ja el vaig veure en persona amb el Marc i li vaig dir que comptàvem que hi seria. Diu, home, per descomptat, ja ho tinc apuntat a l'agenda. O sigui que el tindrem allà.
0: Va. Per fer què a Sant Andreu, has dit?
2: Sí, bueno, el centre d'estudis hem dedicat totes les activitats prèvies, diguem, les activitats d'escalfament, perquè la gent presenti candidatures pels premis de coneixement cultural, de reconeixement cultural del Baix Llobregat, ens hem dedicat a treballar una miqueta en els diferents àmbits de la vida, què significa aquesta eina nova, tan potent, que és la intel·ligència artificial. Vam començar fent una sessió que la vam fer a la seu del Sindicat de Comissions Obreres i hi havia ponents que han treballat això en el si del sindicat, què significa la intel·ligència artificial en el món del treball i en la pèrdua o guanys respecte al que és l'activitat productiva, és a dir, quins llocs de treball poden desaparèixer, etcètera, etcètera. És a dir, el Joan també hi era i va ser una sessió molt interessant per tractar aquest
0: ja
2: tema.
0: Ja ho he trobat, les xarxes socials i la intel·ligència artificial
2: en el món de la cultural. I la que fa la sessió és la periodista d'un diari digital que es diu Inèdit, que si el busqueu a les xarxes és molt, molt interessant, molt, molt trencador, I llavors, a part que és una persona molt jove, i bueno, em sembla que pot ser interessant. I llavors hem anat fent aquestes sessions, i després en farem una que estarà vinculada amb el Congrés de Dones del Baix Llobregat, que serà el tema de la presència i els algoritmes com conceptualitzen una miqueta totes les qüestions relacionades amb les dones, el feminisme, etcètera. Hem anat treballant aquests temes i, bueno, la veritat és que també vam fer una que era la intel·ligència Esplugues relacionant amb el món de les entitats culturals. I clar, els centres d'estudis locals, etc, com poden fer servir aquesta eina, avantatges, inconvenients, etc. Hi ha tant per parlar que no acabaries mai.
1: I pregunta, Jaume. I com això que avui, ara ho feu a Sant Andreu, sí, a Esplugues, com...
2: Bueno, el centre d'estudis opera a tota la comarca. Són els 30 municipis.
1: Però la seu està?
2: La seu està a Sant Feliu.
1: Sant Feliu.
2: Però el que procurem és oferir una miqueta els productes que elabora el centre a tots els municipis, perquè hi tenim bona relació, ens interessa que arribi a la població dels diferents municipis. Pràcticament tots els municipis tenen algun centre d'estudis similar de caràcter local, o algun grup, per exemple aquí l'Associació dels Amics del Museu, amb els temes de memòria democràtica, el vincle amb l'Associació Obrera, etc. Vull dir que anem tenint una determinada xarxa, és a dir, potser mal dit, el centre és una mica el sindicat dels centres d'estudis locals, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, agrupa perquè cada dos anys fem les trobades de centres d'estudis, i llavors fem trobades que la convoca el centre d'estudis comarcals, però hi intervenen tots els centres d'estudis locals.
1: Però com a centre d'estudis aquí a Molins ha fet alguna
2: cosa? Sí, en moltes ocasions hem fet coses, sí. Ara no me'n ve cap al cap, si no és una de molt llunyana, però per exemple la presentació d'un llibre que va publicar el Centre d'Estudis, que és el llibre sobre la història de l'agricultura de la Gemma Tribó, per posar un exemple, que això era en plena pandèmia, vull dir que va ser... Després, en un moment determinat, una de les activitats potents que es va fer relacionada amb el Congrés del Baix Llobregat, el Congrés del Baix Llobregat a debat, va ser a la sala la sala gòtica, i era sobre el tema dels temes festius, que en aquell moment el que era d'alcalde era el Joan Ramon Casals. És a dir, hem fet activitats sempre a tots els municipis. L'agenda és immensa, és que no en venen al cap totes, però intentem... I una de les coses que intentem tenir bastanta cura és, diguem, precisament de Molins, Papiol, en amunt, diguem. És a dir, el Baix Llobregat Nord té unes característiques diferents d'identificació amb el fet comarcal, inclús va sortir un moment determinat, liderat per Martorell, el tema d'allà fer una subdivisió d'una comarca que volia dir el Montserratí. Vull dir, perquè hi ha algú que s'estima més ser cabeza de ratón que cola de león. Ja ho he dit tot.
4: Però... Acaba de pentinar de Martorell cap a dalt, els ha deixat a tots...
2: Amb el que ho liderava, que és el de Martorell, bueno, el que acabo de pentinar.
0: Ja. A veure, aquesta setmana que hem deixat enrere, també l'Associació Obrera vareu fer assemblea.
4: L'assemblea anual, sí.
0: Anual. Dius que hi van haver molt bones aportacions.
4: Sí, bueno, perquè vam fer...
0: D'aquí.
4: És a dir, moment. Primer, l'Associació Obrera, fundada l'any 77, estava com a sindicat. Llavors, amb el Memorial Democràtic i amb el Departament de Justícia hem aconseguit el canvi a...
2: Entitat memorialista.
4: Entitat memorialista, sí. Però hem aconseguit el més important, que és no perdre els 49 anys d'història de l'entitat, perquè l'Associació Obrera l'any que ve farà el 50è aniversari. Llavors, això no ha sigut senzill, perquè hi ha temes jurídics, en fi, els estatuts que teníem, els primers que eren del 77, en fi, doncs sí. I a més, ara tot això està molt, molt, molt regulat, però molt regulat, perquè de fet si tu entres a la pàgina del Departament de Justícia, de les entitats culturals, etc., sense ànim de lucre, ja tens, diguéssim, una plantilla, per sí, entendre'ns.
2: Sí, sí.
4: I és amb allò en el que t'has... Tu pots posar quatre coses diferents, però no et pots moure gaire d'aquí. Bueno, al final hem aconseguit això, i després van haver-hi socis, com per exemple el Joan Barrios, doncs que van fer unes esmenes per incorporar els estatuts molt ben argumentades i oportunes i que van ser, i que es van incorporar. Bueno, ara hem aprovat això, vam aprovar el canvi de passar de ser sindicat a entitat memorialista. Ja tenim, ja estem a la xarxa d'entitats de memòria del Baix Llobregat, amb el Consell Comarcal i el Centre d'Estudis també, i ara estem per entrar a la xarxa nacional a través del memorial, que ho estem treballant. Però jo personalment he de dir que amb els 10 mesos que porta aquesta nova junta, permetem que ho digui, però hem fet, crec que hem fet molta feina i molt bona, i ara ja estem en 70 i escaig socis amb totes les dades, és a dir, tenim més socis, però hi ha socis que ens falten moltes coses, però amb totes les dades ja estem amb els 70 i escaig socis, ens en falten molt més, però...
2: Costa molt, eh?
4: Nosaltres cobrem una quota pràcticament simbòlica, perquè són 17 euros a l'any, que això és més barat que un cafè al dia.
0: Sí.
4: És una quota simbòlica, però que a nosaltres ens ajuda molt. És cert que per primera vegada hem tingut una subvenció del memorial,
2: sí,
4: que l'hem d'acabar, que està abans del desembre, evidentment.
2: S'ha de justificar
4: tot. Estem pendents de la resposta de la Diputació, que no havíem tingut mai subvenció de la Diputació. Estem pendents de que ens diguin sí, no, i quina quantitat. I també tenim la subvenció que ens dona l'Ajuntament, que ha tingut un increment substancial de la que teníem, perquè hem passat d'una subvenció de 850 euros a una de 1.225. Uh-huh. Bueno, amb tot aquest múscul, petit múscul financer, ens permet fer més, perquè a partir de la tardor tindrem moltes activitats i molt, però molt xules. Per exemple, us puc fer un spoiler, tindrem una exposició que ve del memorial sobre els maquis a Catalunya, que la vindrà a inaugurar precisament el comissari general de l'exposició. Això ho farem a la Federació Obrera. I serà una exposició que la tindrem doncs ben bé 20 dies. Uh-huh. Que no és fàcil demanar una exposició del memorial, perquè són itinerants i no és fàcil aconseguir les dates, etcètera, etcètera. Sí. Parlarem també de les fake news d'abans i d'ara. És a dir, les mentides del franquisme, uh-huh, i les fake news, sí, que fa servir ara la dreta extrema i l'extrema dreta. És a dir, tenim una sèrie d'activitats preparades que...
0: Aquesta setmana, sí, no? Dissabte és 18 de juliol.
4: Correcte.
0: Mm-hmm. Jo... 90 anys.
4: Sí, 90.
2: I el dia 23 de juliol farà 90 anys que es va fundar el SUC.
0: Ai, mira que bé! Avui tota una pàgina dedicada a l'avantguàrdia.
2: Sí, precisament el dia 17 es fa una de les primeres activitats a la seu de Comissions Obreres. Després el 23 n'hi ha una a la universitat, i al setembre hi haurà també unes sessions, perquè hi ha bastanta gent que ha fet qüestions de recopilació de la memòria. Clar. I aleshores doncs hi hauran ponències explicant aspectes d'aquests.
0: SUC, entre l'orgull i la nostàlgia, és l'article del Joan Comorera. Sí. Es compleixen 90 anys de la fundació del Gran Partit de l'Antifranquisme, amb fotografia del Joan Comorera, del maig del 38. Diu, definit com a marxista, nacional i de classe, aviat va esdevenir una de les principals forces polítiques catalanes, i incapaç d'adaptar-se als nous equilibris de la Catalunya autonòmica, va acabar diluït en un nou espai polític.
2: Bueno, el SUC, sí, no, aviam, és cert, això. Vull dir, el SUC va ser el gran partit de la transició. Jo crec que això ja és una evidència històrica, no ho nega ningú. En el moment, en el 81, hi va haver-hi el debat entre eurocomunisme i prosoviètics, i el detonant va ser la invasió russa de l'Afganistan, amb els que estaven a favor d'aquesta invasió, els dèiem els afganitos, i això va produir la divisió. I la divisió a nivell polític no aporta per res. Va quedar molt debilitada l'estructura del partit, i aleshores va ser quan, amb el lideratge del Ribó, es va impulsar Iniciativa per Catalunya. El 87. I després ja, a partir del 15M, que hi ha una convulsió molt forta en el món de l'esquerra, Iniciativa va estar incorporada dintre del món dels comuns. De totes maneres, el SUC encara existeix com a ens polític, com a partit polític, està registrat i encara té militants. I, de fet, jo, la meva militància, la meva cotització, que es diu, que és on te pagues, jo pago el SUC. Diu com I, a més, soc membre del Comitè Central.
4: Hòstia!
3: Peligro, peligro, peligro.
4: Ara enteneu el tema perruqueria
3: sí.
4: i tal.
3: Sí, sí, sí.
4: O sigui, el Politburó.
2: No, queda una estructura que, per exemple, hi ha persones que la treballen i la lideren més des d'un punt de vista històric, és l'Andreu Maiaio, que és un especialista en història contemporània, vull dir, és un aspecte d'aquests així, perquè bé, hi ha...
4: La demostració de que és un fenomen era l'exposició de la Model.
2: Sí, sí.
4: Veus aquella exposició que vam anar a veure amb l'Associació Obrera?
2: És una persona que té la doble component, la d'intel·lectual que ha treballat aquest tema i la de que ell ho ha viscut i ho ha treballat. Vull dir,
0: Diu que el 97, però, el partit es dissolgué jurídicament, malgrat que un sector sota les sigles del PSUC viu es negà a fer-ho.
2: Sí, però es dissolgué l'activitat política. La inscripció en el registre no. Continua. Els altres, el PSUC viu volia continuar fent l'activitat política amb aquestes cicles. Els altres, aquestes coses són molt controvertides. Vull dir, jo no... Aviam, els partits al final són una eina, i també, si han treballat, són com un intel·lectual col·lectiu. És a dir, allà hi ha una determinada maquinària per pensar, per analitzar la realitat, etc. I hi han confluències humanes, és a dir, jo aquest que us dic, l'Andreu Maiaio, és que a més és amic meu, per tant, vull dir, hi han referents que són els referents humans.
1: I qui liderava aquest partit, el PSUC viu?
2: El PSUC viu eren alguns dels que en el primer moment del trencament s'havien anat amb el PCC, el Partit dels Comunistes
4: de Catalunya. Amb
2: el Pere Ardiaca al capdavant. Vull dir, era una part del que va ser una escissió. A Molins va ser dolorosa. Tu tens un episodi.
0: Atenció!
2: No, jo crec que a aquestes alçades es pot dir, no diré el nom de les persones, però teníem compte a la Caixa del Penedès, i en el moment de la ruptura, dos que tenien firma van anar allà, van treure tots els diners. I el senyor Bengol em va trucar i em va dir, Genoveva, què està passant això? Jo vaig anar allà, a la porta, amb una panxa, perquè estava embarassadíssima, a mirar-me els que sortien. I em van mirar.
0: Aquestes dues persones,
2: Aquestes dues persones.
4: I se'n van anar amb els diners.
2: Sí. Bueno, sí, va ser dur,
1: Això estem parlant de 15 anys?
2: Això, doncs, jo estava embarassada i el Lluc va néixer a l'abril del 82. Això era entre finals del 81 i inicis del 82.
0: Que es van quedar amb els diners?
2: Sí. De la localitat,
0: teníem el PSUC. I aquestes persones us...
2: No, però no se'ls van quedar per ells, se'ls van quedar per fundar...
3: Per la seva organització.
2: Per la seva organització.
3: Per aquesta nova, diguéssim, que va segregar.
1: I abans has dit una cosa, dius que Iniciativa es va incorporar al PSUC.
2: No, el SUC va impulsar Iniciativa.
4: Ah. El SUC va...
2: El Ribó va cridar, ara ho simplifico, amb el Joan Armet, amb els de nacionalistes d'Esquerra, i després també amb els que en el primer moment se n'havien anat del SUC al PCC, i es va fer Iniciativa per Catalunya, que encara no era Verds, era Iniciativa per Catalunya, com una coalició. De fet, a les municipals del 87, a Molins de Rei, ens presentem ja com Iniciativa per Catalunya, que no es presentava l'Antònia, que dèiem, l'Antònia, la nostra alcaldessa, ara vota l'Alfred, que el cap de llista era l'Alfred. Uh-huh. Que entre moltes de les causes que suposo que llavors va guanyar el Casimir era que realment la musculatura del SUC s'havia debilitat molt.
3: Bé,
2: I a més havíem canviat de nom, que això despista molt la gent. Els que segueixen vosaltres mateixos, bueno, l'itinerari, a mi de vegades em diuen tu de quin partit és? I jo llavors ho simplifico sempre, dic jo sóc del SUC, perquè Comuns, Iniciativa, Molins de Rei, vam ser Iniciatives i Esquerra per Molins de Rei, sí, però... és a dir, un poti-poti de noms que ni te cuento.
3: Jo crec que en aquell moment, malgrat el canvi de nom, que això sempre despista molt, però...
2: El canvi de lideratge,
3: segurament, segurament el que va suposar el trencament...
2: Sí, també va fer molt de
3: mal. I va haver una base important que se'n va anar, sí, amb el
2: PCC.
3: Amb el PCC. Sí, sí. I, en fi, això jo penso que...
2: Sí, sí, les divisions polítiques no afavoreixen mai.
3: No, evidentment, no. I va ser segurament, doncs, la bulla, doncs, que va...
1: Però clar, el canvi de noms és perquè hi ha persones que... Bueno, però ja d'acord amb la línia que se segueix.
3: No, perquè ja no era PSU, perquè el PSU que era tot.
2: Sí, que és cert. Es van
3: trencar.
2: Però és que, veiem, quan va caure el mur de Berlín?
0: 89.
2: Vale? Mm-hmm. És a dir, en el moment en què apareix iniciativa, el desprestigi dels països de l'est, sí, era molt gran.
3: Era
2: clar, la gent, si tu dius... Jo puc defensar de dir, jo soc comunista i explico per què ho soc, però si el referent del model que en un moment determinat a la gent se li havia vengut com ideal era la URSS, i això està fet miques, i encara sort que el Gorbachev ho conduïa mínimament bé, aquest cotxe, però és molt complexa, és molt complexa. És a dir, en general, això passa molt més a les esquerres que a les dretes, o als centres dretes. Sí. Per què? Perquè a les esquerres hi ha, jo crec que en general, això li havia anat passant a tot el tipus de sigles en diferents èpoques, perquè hi ha molt el factor ideològic. I qüestions emocionals d'estómac, és a dir, l'adhesió i la militància en les forces d'esquerra, jo no crec que és intel·lectual, però té algunes connotacions, i en les nostres cultures molt judeocristianes, és a dir, tenim una cultura de...
4: Escolta, Beba, si tu vols explicar què són les esquerres, poses els últims 25 minuts de la vida de Brian i ho entén tothom.
0: La
4: pel·lícula dels Monty Python. Sí, el Frente de Liberació de Judea, el Frente Judeo de Liberació, sí, perquè sí, el cosí s'enfada amb l'altre.
2: Sí, sí.
4: Jo recordo, bueno, quan era...
3: Això és una caricatura.
4: Jo recordo, sí, quan era jovenet, sí, que hi havia Partit Comunista d'Espanya des de la primera assemblea fins a la vuitena.
2: No.
4: La Lliga Comunista Revolucionària des de la primera assemblea fins a la... I totes eren les bones. Esquerra, per exemple, Esquerra també va tenir una escissió.
2: I tant.
4: Mm-hmm. Que també, i aquells es van emportar no els calés de Molins, sinó els de Catalunya, que van ser la Rahola i el Colom amb el Pi.
2: Sí.
4: El partit, sí. I aquells es van emportar tots els calés.
2: Sí, sí.
4: I a sobre es van quedar els seients...
2: De les,

0: i tinc una relació, doncs, amb un germà, ha viscut allà uns quants anys, en fi, amb gent d'allà, i això és cert. El que passa que per mi, doncs, amb aquest programa d'ahir, em va faltar, doncs, analitzar el per què s'ha produït tot això. És a dir, a Cuba, jo per mi, doncs, ha tingut dos grans problemes, no? El primer problema, segurament, doncs, va ser el sistema comunista, que després de la revolució, doncs, la veritat és que jo crec que no es va gestionar bé, eh? El Partit Comunista de Cuba, el que quedava allà, doncs, segurament també influenciats per l'amenaça externa, doncs es van tancar massa, i en fi, per mi no va evolucionar, o sigui, inclús gent que sortia al programa ahir, doncs, parlava de la revolució, diu, home, és que la gent del poble, nosaltres, doncs, vam participar a la revolució i estàvem molt il·lusionats, però després la revolució, doncs, no va fraguar, doncs, com pensaven que era. Aquesta és la primera, però segurament, i és més important, va ser el gran, diguéssim, el gran tancament que van produir als Estats Units.
1: És que porta 64 anys de bloqueig, sí, sí. 64
0: però,
1: anys.
0: Sí, sí, però... I això va començar des del principi. Des del principi,
1: amb
0: doncs,
1: la
0: ja...
1: Crisi van, de Bahia de Cochinos,
0: van boicotejar, sí, doncs, a Cuba, la van tancar, i, bueno, i amb la connivència, doncs, del món occidental, entre, sí, ells, sí, Europa, per exemple. Sí, sí. Eh?
1: Estàvem en plena guerra freda.
0: I això, clar, lògicament, doncs, al principi, doncs, Cuba, doncs, podia anar supervivint, doncs, gràcies a l'ajut de la Unió Soviètica. Correcte. Quan el mur de Berlín, tot això, doncs, va produir, es va l'ensorrament de la URSS i el trencament de la URSS, van abandonar Cuba, la Cuba va quedar sola, i aleshores... sola Cuba, amb el boicot d'Estats Units, amb el tancament que es va produir, doncs lògicament, doncs encara jo em faig creus, dir, o sigui, com ha pogut perviure, doncs, una societat tants anys. I bueno, i tot això, doncs, s'ha agreujat. O sigui, quan va estar, per exemple, el president dels Estats Units, el Obama, semblava, doncs, que hi havia una certa obertura, que volien, doncs, negociar en Cuba, doncs, en fi, una democratització, ajudar-la externament, deixar de boicotejar-la, doncs, com s'estava boicotejant, però bueno, Obama va desaparèixer, va arribar el Naranjito amb el seu primer mandat i ara amb el segon, i ja veieu el que hi ha. Encara és que no poden ni comprar petroli fora.
2: No,
0: amb la qual cosa dius, hòstia...
2: És un bloqueig a un nivell...
0: La meva crítica, i acabo, la meva crítica amb el programa d'ahir, o si haguessin donat un segon programa, un segon capítol, analitzant el per què s'ha produït això, m'hauria agradat més. Però tal com ho vaig veure, inclús... I la gent que sortia, lògicament, doncs, era gent molt emprenyada, gent molt cremada, en contra absolutament del que han tingut i el que els ha passat. I que inclús una enquesta, doncs, que ha hagut un fotògraf que era d'allà, que està vivint a Barcelona, que viu perfectament i viu molt bé, viu molt bé, doncs, ha fet una enquesta via internet i, bueno, doncs, surten coses tan estrambòtiques com que, no sé si el 80 o el 90% de la gent de Cuba, doncs, sí, de la gent que ha participat, doncs, creu que ha de, diguéssim, que ha d'adquirir, doncs, un sistema capitalista a Cuba. I dius, hòstia, si aquesta és la solució, doncs, bueno, ja veurem. I per això sóc crític, perquè crec que no s'ha analitzat ni sociològicament ni històricament el que ha passat a Cuba i el que està passant i el que ha produït que Cuba sigui el que és.
3: Tot molt deixat, no? Sí. Molt poca gent al terra.
1: Però el documental té una mirada molt occidental.
0: Bueno, sí, sí, per molt. Total. Home, llavors, molt deixat. Mira, però penseu una cosa, perdona.
1: Sí, sí.
0: Jo l'última vegada que vaig estar allà va ser, ara no recordo exactament, però ja igual fa uns 8 o 10 anys, sí, l'última vegada que vaig anar. I ja hi havia una... A veure, feia una certa angúnia, una certa llàstima, inclús, passejar per allà, perquè hi havia molts edificis que estaven molt, molt abandonats, sí, ja començaven a caure alguns edificis, no era el que es veia el problema d'ahir, perquè allò semblava que havien tingut una guerra. Clar, aquells edificis, doncs, van col·lapsant. Per què? Doncs perquè no hi ha manteniment. Clar, si no tenen ni per menjar, doncs imagineu, doncs,
2: els edificis
0: doncs, cauen sols. I no hi ha manera, perquè l'Estat tampoc, o el govern, doncs no pot intervenir. Clar, si estem parlant del que estem parlant, clar, és que imagino que a prou feina, doncs, tenen per mantenir-se ells, els del govern, em refereixo. I aleshores, doncs, és una terra fantàstica.

0: hi ha una gent extraordinària, eh? Us ho puc assegurar, que jo gent com la gent cubana hi he trobat poca gent, eh? Una gent...
1: Sí, però... Jo no faré una defensa a ultrança, eh? De la família Castro i de la revolució, revolució cubana.
2: Jo les defenso. Perdona. Dos grans problemes, eh?
1: Sí, sí.
2: O dos grans cases.
1: Aquí volia anar.
3: No el fem servir.
2: No, és igual, eh?
1: Perdona,
2: Beba. Bueno, és igual. Dos grans problemes. I un va ser, doncs, que la revolució no va evolucionar bé i aleshores no ho van gestionar bé i es van, en fi, els Castros i el Lateres doncs es van fer del poder i no van transformar la societat cubana com volien després del president
3: Batista
2: anterior. No van fer aquesta transformació, aquesta és la primera. I la segona, però que és més greu, perquè segurament va condicionar la primera, va ser l'assetjament
1: jo volia dir que no. Cuba ha fet moltes coses bé, entre altres coses, sí. Cuba va haver un moment que tenia la millor sanitat i la millor educació del món.
2: Sí.
1: De fet, molta gent que s'omplia la boca contra Cuba, quan tenia un problema greu de salut,
3: se n'anava
1: a Cuba.
2: Uh-huh. Sí.
1: Val? Això una. Dos, jo us recomano molt que mireu una pel·lícula que és espectacular, diguéssim, segurament una de les millors pel·lícules que s'ha fet mai, que és El Padrino 2, que explica justament què era Cuba amb el Batista. És a dir, com està... Els casinos de Cuba eren tots de la màfia. Sí. I era... es coneixia i s'anomenava el prostíbul dels Estats Units.
2: I és el que volia Estats Units.
1: I és justament el que ara el nostre amic Naranjito vol tornar a fer.
3: Pues vol fer a Palestina, té l'estona resolt. És el seu projecte.
1: Sí, però vull dir, clar, i després... Clar, és a dir, un país que ha patit un bloqueig sistemàtic durant 64 anys.
4: Sí, sí.
1: És a dir, perquè és veritat que des de la caiguda del mur de la Unió Soviètica, del bloc de l'est, diguéssim, després va tenir un cert suport de la Venezuela de Chávez.
2: Que, sí, bueno, el petroli ja, per exemple. Sí.
1: Ara què passa? Que Venezuela arribava. Venezuela van segrestar el president i la seva dona, que els tenen en una presó dels Estats Units, i aquí no ha passat res.
4: I no sap més.
1: No. Aquesta que era la que va anar corrents a donar-li el Premi Nobel al Trump, el Trump li ha dit allà no hi vagis perquè no et volen, té la vicepresidenta allà que estava ja amb el Maduro ara les empreses americanes ja han tornat a fotre'm allà.
4: A mi, jo vaig estar a Cuba, també fa, no recordo, 8-10 anys.
5: Abans del confinament.
4: Sí, i vaig estar-hi 2 dies. Jo sempre dic que, per conèixer Cuba, vaig estar mínim una setmana.
2: Has d'estar més dies. Sí.
4: I més, amb un viatge organitzat, amb el qual vol dir que et porten a determinats...
3: Cap aquí, mires això...
4: La Sagrada Família, el camp del Barça, què més. Clar, no pots treure... Però el que sí que d'entrada i a simple vista, el que et sorprèn després tot el tancament de tants anys i tal, la resiliència d'aquesta gent.
2: Sí, sí.
4: No es va generar amb capacitat de reaccionar ni d'enfrontar-se, a rebel·lar-se, no? Dius, perquè 2 dies no em permeten conèixer més. Però a mi
1: però és que segurament...
2: Perquè no poden.
4: Vaig parlar amb un taxista.
2: Sí.
4: Bueno, doncs que els ha tocat viure... a aquella època, fa 8 o 10 anys, i els havia tocat això, i que doncs, pensava, però reaccionem una miqueta, no? Vull dir...
2: És molt complicat, ara.
4: Sí,
2: imagina, per exemple, traslladar això doncs aquí a Europa,
3: aquí a l'Espanya dels anys 60.
2: Espanya dels 60, per exemple. Clar, teníem Europa aquí, a l'altra banda dels Pirineus, que teníem ajut, teníem suport, podíem anar a fugir cap allà, ens entraven reforços d'allà, etc. Però Cuba és una illa, i una illa que estava, totalment segrestada. Inclús a Guantánamo, que és una base americana, una presó americana que tenen allà, amb un extrem de la illa. I aquí el gran problema del món és que Estats Units s'ha convertit, no ara, de fa molts anys, amb el xèrif de la pel·lícula universal. Mm-hmm. I aleshores, clar, quan el Trump, el Naranjito, doncs ara, que són les últimes accions, diu, no, és que no pot entrar ni petroli, que els
0: els pocs diners que tenies ho estaven gastant en comprar petroli.
3: El tema de l'energia és clau.
0: No, per al tema energètic. I clar, no, ara això ho tanquem, que això, com si fos casa meva, jo la tanco i aquí no entres tu. I no entra ningú. I això des del principi, clar. Quan Estats Units fa el boicot, i dius, bueno, doncs tu, si tu fas el boicot, vol dir que tu, Estats Units, no vindràs a vendre ni a comprar. Vale, perfecte, però la resta del món és molt gran. És que ja no entrava ningú. No entrava ningú, a veure, exagero, eh? Sí, entrava doncs qui entrava i algunes empreses anaven allà doncs a treballar i a produir, a no sé què, i a guanyar diners, però amb comptagotes, eh? I amb la qual cosa, clar, aquesta resistència és molt difícil, és molt complicat. I un poble doncs que està batut perquè està passant gana. I no es moren de gana perquè mira, mengen qualsevol cosa.
4: Ens van portar en un camp de l'elaboració del tabac, o sigui, de cultiu del tabac. Hi havia uns tractors allà, feien pena.
3: Bueno, no de fa no sé quants anys.
4: I com vols treballar amb això?
0: Els taxis que dius tu són taxis dels anys 50-60, dels Cadillacs americans que es van deixar allà.
1: I les guagües que estan soldades a trossos. Però escolta, no cal anar a Cuba. Posar l'exemple de Cuba, com bé deia la Beba, és que no... Mireu els Santos Inocentes.
3: Sí.
1: La pel·lícula dels Santos Inocentes. Bueno, pues què era aquest país? Què era Espanya?
0: Bueno, què era, sí, però no té comparació.
1: Aquí sense bloqueig.
0: Bueno, pues
1: aquí entrava...
0: sense bloqueig, i va arribar un moment doncs, que va haver una eclosió sociopolítica, es va fer doncs, el tema de la transició, que ens agrada més o ens agrada menys...
1: Ja va començar abans amb els ministres de l'Opus, amb els catalans, amb l'aperturismo.
0: Vale. I hem començat a avançar, i estem avançant, sí. I on estem nosaltres i on estan ells.
1: Sí.
3: Jo ho deia en el sentit de que determinats nivells de desenvolupament venen donats per moltes circumstàncies, sí, evidentment. Sí. I clar, és que amb ells no hi ha res que els hi faciliti res. És a dir, i a més, llavors això s'acaba imputant a un problema del règim, del tipus de règim, que jo no em posaré a defensar models absolutistes, ni que siguin d'un caràcter que siguin capaços de fer això, bones accions en matèria d'educació, de salut, etc, perquè sí, perquè jo crec que hi ha d'haver-hi una determinada dialèctica i que la política no... Tu pots fer un procés revolucionari, per dir-ho d'alguna manera. Imaginem-nos per un moment que aquí a Catalunya el tema de la independència hagués tirat endavant ara, de cop i volta l'endemà no serien flors i violes res, és a dir, i per tant el que s'hauria de fer és treballar en un determinat sentit, etc. És a dir, qualsevol insurrecció, diguem, dona per canviar la truita, girar la truita, per dir-ho d'alguna manera, però l'endemà és quan comença la feina. I aleshores els cubans van tenir aquest procés i després van tenir sempre el bloqueig dels Estats Units.
4: Però llavors...
3: És a dir, és cert, l'únic moment en què semblava que podia canviar una mica va ser el moment Obama, i això va durar poquet. Pots. Per tant, estan asfixiats, que a més aquest tipus d'illes... Jo també el 92 vaig anar a la República Dominicana, que l'altre cantó té Haití, i que són diferents models, però la precarietat i realment l'únic lloc on es viu bé és el lloc invadit, en el cas de la República Dominicana, per el tema turístic i prou, perquè ara quan tu parlaves del taxista em feia pensar que vam agafar un taxista que, com que llavors era el període de vacances, era un mestre que, com que els sous eren tan baixos, feia de taxista durant els períodes que no treballava a l'escola. És a dir,
1: vull dir, uns nivells... I ahir és molt més precari perquè no han treballat al turisme.
3: No, la República Dominicana té això, no? Vull dir que, clar, són sistemes que han estat molt subsidiats per el que ha significat a Estats Units, que en aquesta perrera que tenen de control del món, no?
4: Quin futur li preveieu, doncs, a Cuba? Després de 60 i tants anys de...
1: 64 de...
0: Malauradament...
3: Jo crec que malauradament el futur serà el resort que vol dir el Naranjito.
1: És a dir, tornaran a l'època
0: de
3: Batista.
1: A l'època del Batista.
0: Acabaran d'entrar els americans i, bueno, i ja està, i vindran a...
1: Fotaran allà un president
0: a fer el seu negoci, que ara serà Venezuela. Un negoci de reconstrucció.
4: Com l'espècie de Venezuela.
3: I en uns anys, pues, segurament evolucionarà, hi haurà població que es donarà compte d'això, etcètera, etcètera.
4: Aquí és on t'anava, miqueta. L'evolució de la gent...
1: Bueno, i el Naranjito tard o d'hora palmarà, eh?
3: Sí, esperem.
1: No perdem l'esperança.
4: Pot sortir un altre, eh? Mira quants anys parlem, eh? I no hi havia el Naranjito, eh?
3: No, perquè el sistema d'equilibris del món, a més, jo crec que actualment anem marxa enrere, és a dir, el pes que en un moment determinat va tenir Nacions Unides l'està deixant de tenir. Aquí a la humanitat tenim un hàndicap molt gran.
1: I per tant, Europa és un acudit.
3: Aquest govern mundial, no, i Europa ja veurem, és a dir, Europa també està fent marxa enrere de lo que havia aconseguit des del punt de vista polític de mostrar una altra manera de fer les coses.
4: La Unió Europea no existeix.
1: No, però tu veus el paper. Però tu veus el paper del secretari general de l'OTAN, que és danès.
3: Entregat allà
1: al
3: Trump, fent d'alfombra.
1: Quan està parlant d'anexionar-se a Groenlàndia.
3: Sí, fent d'alfombra.
1: No sé si heu vist el periodista aquest danès que li treu les vergonyes a la roda de premsa, perquè li diu, però escolti'm una cosa, però vostè...
4: Sí.
1: Però aquest senyor secretari general de l'OTAN, per què l'han votat? Doncs si fas aquest paper galdós, per dir-ho suaument, al carrer... Però ahir, i un altre, clar.
4: Però què fan els països? Sí, però,
1: per això dic que Europa és un acudit. Ja.
0: No oblidem que l'OTAN encara està als Estats Units i és qui mana allà.
1: Però que ha reduït el 60% l'aportació econòmica.
4: És que li diu amb el Pedro Sánchez, no?
3: Que pagui el Pedro.
0: I el secretari general, si està allà, és perquè el Naranjito encara vol que estigui allà. I perquè li riu les gràcies.
1: No, és una perversió del sistema absoluta.
4: Ara ho has dit. És una perversió del sistema, això.
1: Abans d'acabar, vull recomanar una sèrie que estan fent amb una plataforma que es diu Les Voces de la Ràdio.
3: Ah, sí?
5: I surts tu?
1: No. Afortunadament, no. Entre altres coses... perquè les persones que surten allà són totes d'un nivell...
5: Digues, on tu podes trobar la gent, doncs?
1: A Movistar. Jo he vist els dos primers capítols, amb Luis de l'Olmo, Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga...
3: És
1: un programa meravellós, que a més serveix per veure l'evolució que, com deia la Beba, encara que ens agradi o no, encara som espanyols, com deia abans, a micro tancat.
5: Això ha sigut a la
1: pre-tertúlia, diguéssim, sí. A la que, per sort, no tenen accés als oients, perquè... Doncs, i allà veus també, i explicat per gent que va entrar a la ràdio en aquells moments, explicat per gent que va entrar a la ràdio en aquells moments, com Luis de l'Olmo, Encarna Sánchez, però surt la Gemma Nierga, l'Àngel Barceló, l'Iñaki Gabilondo, en fi, surt... És una sèrie que, si a qui li agradi la ràdio, qui s'hagi criat amb la ràdio i qui tingui algun tipus d'inquietud...
3: L'Oriol està...
1: Algun tipus d'inquietud per la història d'aquest país explicada per gent que la va explicar en primera persona cada matí, cada tarda o cada nit. Em sembla que és una sèrie...
3: I els que dius són fenomenos...
1: Jo encara estic esperant el capítol on el de l'Olmo explica allò que li va fer a l'Aznar en l'entrevista a la Moncloa, quan li va dir, vostè, per què no li da una entrevista a Iñaki Gabilondo? Que van haver-hi aquells 10 segons de silenci que es van convertir en... Perquè quina necessitat tenia el Luis de l'Olmo de dir, vostè, per què no li da una entrevista a la seva competència directa? Perquè després tu pots estar més d'acord o menys amb la ideologia de la persona que fa el programa, amb la línia editorial que té l'emissora on està.
4: És un fet, això.
1: Però clar, que una persona que se suposa que, com l'Aznar, diu, bueno, ara vino uno de los míos, no? Sí. I clar, la segona pregunta li diu, oiga, ¿y usted por qué no le da una entrevista a Iñaki Gabilondo? Clar, que és 10 segons de silenci, que la ràdio 10 segons de silenci, és una eternitat. És a dir, un silenci...
4: I què va respondre, per curiositat?
1: Bueno, no ho recordo, però va tocar bastant al violí, diguéssim. Home, a veure... I després d'allò, el Luis de l'Olmo, diguéssim que ja no va...
3: Va respondre, ¿quién puede hacer que haga?
1: Ja no va tenir... Diguéssim, ja va rebre una campanya de certs mitjans de comunicació apretant-lo, diguéssim, no?
3: Sí, sí.
1: Però que...
5: Com veuries Mariano Rajoy de diplomàtic?
1: No, fantàstic, home, amb lo de França, vaja. O sigui, la selecció francesa està molt bé, però no juega en francès, home. I escolta'm una cosa, demà és 14 de juliol.
5: Sí,
2: sí.
3: Els hi surt de l'ànima aquesta.
1: Ai, però els hi surt de l'ànima.
4: Conjuguen, no?
2: Sí, però també és demà. Però amb aquestes manifestacions...
1: Que tots són negros, clar.
2: Que ha fet el Rajoy. A veure, que és sorprenent perquè és un tio que entén d'esport. És un tio que entén.
1: De ciclisme.
2: Bueno, en general...
1: Sí, però llegia el Marca.
2: Sembla ser. Jo no el segueixo, però pel que he sentit, és un tio que d'esports en sap. I, per tant, i dir el que ha dit, el que passa que també... Igual hem de pensar que això ho ha dit en un context determinat. Clar, què és el que està dient? O què és el que ha dit amb aquesta manifestació tan barruera que ha fet de la selecció francesa? Bueno, el que està dient és el que està dient el seu col·lega...
3: El Vox, el Feijó i la mare que els va parir.
2: És a dir, la prioritat nacional. És a dir, en certa manera el que està dient és això. Ah. És a dir, hòstia, aquesta selecció doncs, no té, no hi ha, la prioritat nacional no la tenen, perquè tots són, bueno, majoritàriament són negres, sí, i per tant,
1: perquè,
2: no són francesos.
1: Clar, la Guaiana que es diu francesa, sí, no són francesos.
2: Bueno,
1: no,
2: clar, quan hi ha 23 jugadors que han nascut a França o als seus territoris,
1: bueno, clar, bueno,
2: i tres que s'han nacionalitzat, i bueno, i segurament la selecció espanyola, doncs ara no ho sé, però ja com a mínim hi ha un que està nacionalitzat.
1: Sí,
2: a
1: la Port, que és francès.
3: Cosa, els americans, el Naranjito, és americà?
2: Bueno, clar, és que si els
3: allà
2: americans...
3: Allà eren d'un altre color,
2: si
3: abans.
2: Si els americans fossin tan curosos amb el tema dels cognoms, dels bons cognoms,
3: no quedaria ningú allà. De 250 anys van anar allà.
1: Perquè el general Caster i altres els van pelar tots els ratllats americans. Vull dir que en queden quatre.
3: Per la mort de Déu.
2: No, per això dic que no hem d'oblidar el context amb el qual ho ha dit el Rajoy. I, bueno, ara, a part d'això...
4: Bueno, en aquests contextos surten les veritats de cada...
3: Sí. I les misèries.
4: Misèries, clar.
1: Si aquí surt per pantalla el Lamine Yamal i el xiulen.
3: Sí. Tan bufo que el trobo, jo.
1: Bueno, jo soy espanyol, muy espanyol, i quan surt el Lamine Yamal el xiulo.
4: Ja ensenya molt el germà, també.
3: Sí, sí, el bueno. Que el germà fa un seguiment, està entusiasmat, aquell xicot.
4: El petitó.
3: Però és que el pare és joveníssim, van tenir les...
5: Que ja fa 19 anys, ara.
3: Sí, sí. Però el pare té 40 anys.
2: Avui ens...
3: És a dir, el pare té 40 anys, és una criatura, també.
1: És cangrejo, com jo.
4: És padrast, aquest, no?
2: Sí.
1: Correcte.
4: És padrast.
1: Cangrejo de tota la vida, això de cangre és d'ara.
5: Aviam, que tenim moltes...
4: Sí, sí, és padrastre.
5: És padrastre. Val. Ets cranc, Ramon.
1: Correcte, com el Lamine és cranc com jo. No jo com el Lamine.
4: Tens un gran futur.
3: És que tu vas néixer abans que el Lamine.
1: Correcte.
3: Això va per orden d'aparició en el reparto.
1: D'any i de dia. D'any i de dia.
5: Per tant... Ramon Canal, Genoveva Català, Jaume Armengol, Joan Barrios, gràcies per acompanyar-nos. Bona setmana tingueu, eh?
3: Bona setmana.
4: Bon dia.
1: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Adéu.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.